0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. L'auge dels ideals neoliberals i d'extrema dreta ens preocupen des de fa temps. Els seus líders carismàtics aconsegueixen que cada cop més persones confiïn en ells i pensin que poden ser la solució. Però no només ens hi juguem una legislatura, sinó que governs com aquests poden arribar a canviar el rumb dels països on actuen. Avui en parlarem amb Joan Albert Vicens, que és coautor del llibre Extrema dreta, què ens hi juguem?, editat per Eumo Editorial. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó i recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon. A més, a la secció Gent amb Valors coneixerem el projecte Portes Obertes de la Fundació La Vinya. I avui escoltarem un nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like a La saviesa dels clàssics, el llibre de Jordi Rincón, editat per a Kiara Books, que recull 30 aforismes que ens ofereixen reflexions atemporals sobre la vida, la virtut i el coneixement. A més, el text va acompanyat de les il·lustracions fetes per Núria Solsona, que acaben sent un conjunt de postals filosòfiques i poètiques que s'inspiren en el paisatge mediterrani. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura. Doncs podria parlar de moltíssimes coses, perquè el món està potes en l'aire, entre Trump i Netanyahu amb el conflicte amb Iran, un genocidi a Palestina, una nova flotilla que surt cap a Gaza, els colons israelians que continuen fent i desfent... Però, bueno, a Catalunya hem tancat la temporada d'esquí.
2: Oh.
4: No parlarem d'això, és una mica broma. De fet, parlarem de l'Argentina i d'una nova reforma que ha aprovat el govern de Milei.
2: És ben bé que cada dia passen un munt de coses, i que comencem a estar una mica desbordats, jo crec. Però bé, de quina reforma vols parlar?
4: Doncs, en un nou capítol de l'extravagant gestió del president argentí, el Senat ha aprovat una reforma que modifica la llei de les glaceres per fragmentar el concepte d'ambient periglacial i tornar a les províncies la potestat de decidir què es protegeix i què se sacrifica per obtenir or, liti i coure. És a dir, una mica de no marcar bé les línies i que es pugui fer el que vulgui. Llavors, és una proposta que pretén que la mineria doncs, pugui explotar més la zona. Hem de tenir en compte que una de les reserves d'aigua dolça més importants del món és a la Patagònia.
2: Clar, això posaria en risc l'accés a l'aigua de moltes persones en favor del capital, no? Podríem dir.
4: Això és el que pensaria la majoria de nosaltres. Però Milei diu que l'aigua sobra.
2: Ah.
4: Per tant, l'aigua sobra i cap problema, però la realitat és que pot suposar un gran problema. En primer lloc, perquè aquesta privatització de la contaminació pot ser un abans i un després i pot aplicar-se en altres llocs del món governats per les mateixes idees anarcocapitalistes. I d'altra banda, també posa en risc l'accés a l'aigua de milions de persones en un context de crisi climàtica i de retrocés accelerat de les glaceres.
2: Suposo que a l'Argentina hi ha hagut reaccions a aquesta reforma de llei.
4: Doncs sí, com és evident, s'han organitzat manifestacions a nivell nacional sota el lema No a la reforma de la ley de los glaciares i l'oposició s'ha mostrat totalment en contra d'aquesta modificació. Anabel Fernández Sagasti, senadora del partit justicialista, ha dit que la reforma no dona seguretat jurídica i no fixa criteris tècnics per totes les províncies. Això que deia abans de que la línia no és ben bé clara. Tot plegat en un moment en què també s'ha criticat el govern per la gestió forestal de la Patagònia.
2: Podríem dir que la gestió ambiental de Milei no és precisament la més respectuosa?
4: És que no té en compte gens el medi ambient i només aposta pels diners. cap i a la fi és un pensament anarcocapitalista. Des de fa un temps s'han reportat incendis a la Patagònia, sobretot en l'època de l'estiu, i la resposta del govern va ser reduir el pressupost en incendis, a més de fomentar la venda de terres rurals a estrangers. Diners i diners a canvi de misèria mediambiental.
2: És a dir, sense miraments cap al planeta.
4: Cap ni un, cap ni un. El que em sorprèn és que tampoc n'hem sentit a parlar gaire. Hem parlat molt de la guerra al Pròxim Orient, que és normal, però aquí potser ens estem provocant la propera guerra. Aquest cop és pel petroli, la que està passant ara mateix, però si ens carreguem les reserves d'aigua dolça del planeta, la propera potser és per sobreviure i poder beure aigua. El món no sembla que vagi per bon camí, però sempre estem a temps de votar uns altres dirigents o de lluitar per canviar les coses.
2: Una mica d'esperança final que ens liga molt en el primer tema que avui volem posar sobre la taula. De seguida hi anirem, Carles, gràcies. Però abans, és moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
5: Després de més de 50 anys, els Estats Units i la humanitat en general han tornat a la Lluna. Tot i que encara no s'ha tornat a posar-hi els peus, amb la missió Artemis, la humanitat ha sobrevolat el satèl·lit de la Terra per primera vegada en més de 53 anys. Reid Weisman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen són les primeres persones que orbiten al voltant de la Lluna des que Eugene Cernan, el comandant de l'Apollo 17, va marxar-ne el 14 de desembre de 1972. Neil Armstrong va ser el primer humà que va trepitjar la Lluna i Eugene Cernan l'11è i, de moment, l'últim. Abans de pujar al mòdul lunar per tornar a casa, Cernan va pronunciar la frase: "Marxem com vam venir i, si Déu vol, tornarem." Una tornada que, almenys a la superfície lunar, s'està fent esperar. Però Cernan també va fer una altra cosa. Va escriure a la superfície lunar les lletres TDC, les inicials de la seva filla, Tracy Dawn Cernan, que en aquell moment tenia 9 anys. Com que a la Lluna no hi ha atmosfera, les lletres no marxaran mai d'allà. Potser per això, en un episodi de Modern Family, un pare que volia impressionar la seva filla arribava a la conclusió que tots els pares odiaven Eugene Cernan. És impossible competir amb ell. Cernan va morir el 2017, als 82 anys, quan el projecte Artemis encara no existia. Ell sempre va defensar mantenir la carrera espacial i va criticar Barack Obama quan va cancel·lar el projecte de retorn a la Lluna. Cernan no ha pogut veure com la humanitat tornava a sobrevolar la Lluna. De moment, perquè algú li agafi el relleu i torni a trepitjar-la, encara caldrà esperar una mica més.

L'extrema dreta guanya cada vegada més adeptes i fer-hi front no sembla fàcil. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: encanto. Sempre t'han encertat amb la teva selecció musical, Pere?
1: Bueno, m'he recordat d'aquesta cançó buscant cançons antifeixistes i dic, ostres, aquesta la vaig descobrir per la Sílvia Pérez Cruz i em va agradar molt, i després la vaig retrobar amb la pel·lícula del 54, pel·lícula que em va mig agradar perquè no està reflexant la lluita obrera com es reflexa exactament, però al final de la pel·lícula, quan surt la filla del protagonista cantant la cançó, se't salten les llàgrimes perquè és espectacular.
0: Pel·lícula al 47.
1: Això, al 47. Va, he dit 57.
0: Tots són números.
1: Bueno, però he encertat al final.

0: Solo borra el viento.
1: Ja s'espera, com sempre, per ser la nostra jukebox preferida. Carles, una cançó molt adient pel que volem parlar avui.
2: Doncs sí, perquè avui parlarem de l'extrema dreta i del seu discurs. Des de fa uns anys se'n parla molt, però tot i que ens sorprengui, eleccions rere eleccions cada cop aconsegueixen més vots. Darrere d'aquest fenomen hi ha una estratègia i un discurs molt ben formulats que busquen convèncer a tots aquells que s'han desencantat de la resta de partits. Ara bé, moltes vegades els arguments de l'extrema dreta no rebaten bé i fins i tot sembla que renyi els seus votants. En canvi, Jordi Coromines i Joan Albert Vicens han volgut aportar arguments per capgirar la situació en el seu nou llibre, Extrema dreta, què ens hi juguem? Avui en parlarem amb un dels seus autors, Joan Albert Vicens, filòsof i professor, que de ben segur ens dona una lliçó argumental.
0: Si és que jo miento...
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre convidat, Joan Albert Vicens. Benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
3: Molt bé, bon dia. Moltes gràcies per atendre'm. Gràcies.
1: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de comentar aquest llibre que han escrit perquè ens ha remogut bastant. De fet, vostès el que fan és rebatre els arguments a l'extrema dreta, però d'entrada, per ubicar una mica les persones que ens escolten, a què anomenem actualment extrema dreta? A quin referim?
3: Bé, quan parlem d'extrema dreta ens referim a un conjunt de partits i moviments polítics que arreu del món, perquè realment no parlem només de partits europeus, sinó que també els trobem a Amèrica del Nord, a Amèrica del Sud, que conflueixen en una sèrie d'idees, la primera de les quals seria doncs, la voluntat de reformar els sistemes democràtics en una línia autoritària, després amb un patriotisme identitari excloent i, amb, per ser ara breu, doncs tots ells també coincideixen en convertir la immigració, l'estranger, en l'ase dels cops, en el responsable de tots els mals que pateixen cadascú dels països.
1: Per tant, tenen aquests punts de confluència, però podríem dir que, malgrat aquest discurs compartit, després cada extrema dreta l'adapta al territori on actua?
3: I tant que sí. Només hem de mirar el que succeeix a l'estat espanyol, on l'extrema dreta catalana, pròpiament Aliança Catalana, té un perfil independentista. Al costat tenim Vox, on hi ha un nacionalisme espanyolista molt recalcitrant. Cada país té el seu perfil propi en funció doncs, de l'electorat i la història moltes vegades del país.
1: Vostè ara deia, la immigració és l'ase dels cops, en molts casos. És un dels focus no, als quals ataca l'extrema dreta. Com es treballa des de l'extrema dreta la formulació d'enemics? Aquesta ideologia com el treballa?
3: Bé, l'extrema dreta fa servir un mecanisme que és realment molt vell. És assenyalar un culpable de tots els problemes d'una societat. Aquest sistema de dir, entre els que estem aquí, assenyalem aquell al que podem identificar com a culpable dels mals que pateix la resta, és un recurs habitual de totes les èpoques, passant naturalment pels feixismes i els nazismes del segle XX. Però la idea avui és que l'emigrant és el responsable de que els sous siguin baixos, de que hi hagi inseguretat al país, de que les dones estiguin en perill, corren el perill de ser violades, precisament en la majoria dels casos s'acabarien per menes, emigrants, o com a mínim s'afirma que és l'islam el que posa en perill les llibertats d'aquestes dones, si es vol fer un discurs una miqueta més feminista, que l'emigració és sempre la que posa també al límit els serveis socials, perquè els immigrants els trobem a les escoles, als hospitals, als CAPs, que els immigrants competeixen amb la població d'aquí en la recerca d'habitatge i això també ha fet que sigui més complicat accedir a l'habitatge per la població autòctona, etc. Sempre, sempre, de qualsevol problema social, sempre la resposta és l'immigrant és un dels factors d'inestabilitat, de dificultat per la població autòctona. Per tant, el missatge que es transmet, sobretot a les classes populars, és que hi ha persones més pobres, més en situació més precària, que són els seus principals enemics. D'aquesta manera, s'estalvia l'extrema dreta d'assenyalar els principals responsables de les situacions que patim avui, de les dificultats que pateixen les nostres societats.
1: De fet, vostès dediquen un capítol a la islamofòbia. Podríem dir que és l'únic gairebé en què les cites són gairebé de la mateixa persona, no totes. És un capítol, en certa manera, per capgirar els arguments de Sílvia Orriols?
3: Clar, és que la Sílvia Orriols es destaca per ser especialment islamòfoba. O sigui, ella ha arribat a dir que ser islamòfob és pràcticament una obligació per a tots els catalans, perquè ell atribueix a l'islam doncs, una mena de tendència gairebé a substituir la nostra cultura, els nostres valors, la nostra població, perquè les famílies musulmanes tenen més fills que les catalanes i, per tant, identifica, més que fins i tot Vox o que altres partits d'extrema dreta, identifica en els musulmans el principal enemic de la societat catalana.
1: Com s'ho fan per connectar tant amb la gent?
3: Bé, la realitat és que el nostre país i totes les democràcies liberals tenen uns problemes de dècades, no? El punt àlgid d'aquests problemes potser és la crisi del 2008, la crisi immobiliària i tot el que va representar la destrucció d'ocupació i la recuperació tan lenta. Portem gairebé 20 anys des de llavors. Els sous no han pujat, els habitatges s'han convertit en un objecte d'especulació, on ha arribat població, molta població de fora. L'extrema dreta ha sabut detectar el malestar de les classes populars, que veuen que el seu futur és molt incert i que les seves perspectives en tots els aspectes no milloren. Llavors, el missatge que estan transmetent aquestes classes populars és que els seus enemics, el seu problema està en la gent que ve de fora. El seu problema no està en un capitalisme desregulat, en un mercat que no concedeix als treballadors els sous que mereixerien perquè es multiplica impliquen els beneficis de les empreses, però els sous dels treballadors queden sempre congelats. És a dir, no s'assenyalen els veritables culpables de la situació de les classes treballadores, sinó que s'intenta fer-les entendre que els responsables són la gent de fora. I això, això com t'he dit abans, és un mecanisme fàcil perquè s'assenyala com a responsable del que està passant el més feble. I el més feble és sempre més fàcil de combatre que no pas les grans estructures de poder de les que depenen les grans injustícies que patim avui.
1: Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, d'una banda, un dels arguments per votar-los no és precisament que com que la resta de propostes polítiques han fracassat els últims anys, ara toca provar-ne una de nova. No sé, però si, tal com vostès diuen en el títol del seu llibre, som prou conscients del que ens hi estem jugant.
3: Clar, aquí està la qüestió. Tens raó. És a dir, el que sabem és que molta gent pensa, bé, aquesta gent on de tenir la seva oportunitat, ja hem provat amb Esquerra Republicana, amb els socialistes, amb Convergències, amb el PP, amb el PSOE, doncs almenys deixem que aquesta gent tingui una oportunitat. Bé, la història, l'experiència dels partits d'extrema dreta tot arreu, mirem el que està passant als Estats Units, però podríem parlar del Brasil, de Polònia, d'Hongria, etc. I és que el seu pas pel govern moltes vegades representa un deteriorament enorme de la democràcia com a sistema polític. És a dir, ells mantindran el sistema electoral, sí que hi haurà eleccions, etc., però afebliran tots els mecanismes de control democràtic de l'executiu. Afavoriran amb reformes electorals de les lleis electorals, les majories absolutes, és el que han fet a tot arreu, les majories absolutes del partit que està governant. Aconseguiran crear una elit favorable als seus interessos. També una xarxa de mitjans de comunicació que els afavoreixi, etcètera, etcètera. És a dir, el pas d'un partit d'extrema dreta pel govern no és inocu, representa un cost per al sistema democràtic. Un cost del que costa recuperar-se després. Veurem el que els costa, per exemple, als nord-americans recuperar-se del pas de Trump pel poder, o del que els costarà als hongaresos, si aconsegueixen fer-lo fora, recuperar-se del pas d'Orban pel poder, que ha representat un deteriorament enorme de la qualitat democràtica d'Hongria, denunciada per la Unió Europea i per moltes instàncies internacionals molt objectives.
1: És curiós perquè en aquest escenari hi ha un sector que sembla que continua resistint-se a l'extrema dreta, que és el poder cultural. De fet, malgrat tot, l'extrema dreta infrafinança les universitats públiques quan arriben al poder, per posar un exemple, però com és que resisteix l'àmbit cultural?
3: Sempre ha estat així. O sigui, i l'extrema dreta ha estat molt intel·ligent, podríem dir, a l'adonar-se de que en aquest terreny cultural és on hi ha una resistència més gran. Les universitats, és interessant veure com els líders d'extrema dreta desacrediten contínuament la ciència, com un àmbit d'objectivitat en el que ens podem trobar a l'hora de dirimir moltes qüestions i d'aclarir molts problemes, temes de salut, temes sobre ecologia, sobre economia. Les ciències són menyspreades, perquè és aquest terreny d'objectivitat que ells menyspreen contínuament. Les universitats, com un lloc de formació rigorosa, de debat, també han de ser... una de les coses que ha fet Orban, per exemple, a Hongria, és sotmetre les universitats a patronats amb uns regits en els quals hi participen persones elegides pels governs, per tant, el seu govern. Per tant, les universitats perden la independència i queden en mans d'unes camarilles que estan en la línia del govern d'Orban. Als Estats Units ja s'ha vist el mateix. El Trump està reduint la finançament o simplement suprimint-la a moltes universitats que ell considera que són hostils des del punt de vista cultural a les seves polítiques. Sempre allà on hi ha ciència, on hi ha filosofia, on hi ha reflexió, on hi ha història, on hi ha antropologia, és molt fàcil que hi hagi gent que, davant determinades propostes, reaccioni amb el pensament crític. Això és el que hem intentat fer. També nosaltres tenim una formació filosòfica, venim del terreny de la filosofia, i el que nosaltres proposem és precisament arguments, dades contra eslògans, contra reaccions emocionals, contra mentides, moltes vegades. I aquesta manera de fer, doncs, evidentment, contradiu la tendència habitual de l'extrema dreta, que prefereix treballar sempre amb reaccions emocionals, estimulant les passions de vegades.

0: Albert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres també. Us agraïm molt que doneu ressò a aquest treball que hem fet.
0: Un plaer. Que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Descobrim què destaca d'aquesta conversa Carles Bancs. Carles, què n'has subratllat?
2: Doncs n'he subratllat el que ha dit sobre que hem de fer servir arguments i dades contra eslògans i reaccions emocionals, i perquè em sembla molt important com argumentem en contra de tot el que s'està dient, perquè si ens equivoquem potser el món anirà molt malament.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el projecte Portes Obertes de la Fundació La Vinya. Amb 30 anys de recorregut, aquesta iniciativa ofereix acompanyament individualitzat a persones internes als centres penitenciaris, però també ofereix suport a la reinserció, especialment durant la primera fase de retorn a la vida en llibertat. Per saber-ne més, avui ens acompanya Mariona Pòrtoles, que és voluntària del projecte. Mariona, benvinguda, com està?
4: Hola, molt bé, gràcies. Bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolti, d'entrada, per què és important que s'ofereixi acompanyament a les persones que es troben internes en centres penitenciaris?
4: Doncs bé, nosaltres, en general és important, o ho considerem important, perquè són gent que està molt sola, molt tirada i molt abandonada de la mà de Déu, i que té molt poca possibilitat de fer coses i d'omplir un dia i de viure i de preparar-se per una reinserció i de tenir-ne ganes i tenir una il·lusió per tirar endavant i començar quan pugui una nova vida.
0: Com és aquest acompanyament que oferiu des del projecte Portes Obertes i que, de fet, crec que també es fa extensiu a les famílies, no?
4: A veure, nosaltres anem per parella sempre, concretament jo vaig amb la parella, diguem-ne, amb el meu company de treball, anem a Brians 2. I allà, doncs, hi anem, evidentment, voluntàriament, i allà tenim una llista de gent que ens hem anat fent a mesura que ens hem anat trobant persones que tenien ganes o necessitat de parlar. Demanem per elles a cada un dels mòduls, comencem per un i anem seguint, no? Llavors comencem per una d'elles i el cridem. Si està en disposició de poder parlar, de voler veure algú, de no estar sancionat, de no ser metge, doncs aleshores, si té ganes, ens estiguem a parlar concretament en el menjador, que és una sala ben llarga, una tira llonga, i allà, doncs, l'intern ens explica el que té ganes d'explicar. Tant pot ser, que necessita roba, com que necessita unes ulleres, com que està molt trist perquè fa dies que s'ha barallat amb el o s'ha discutit amb el company, o que ha tingut problemes amb un funcionari i que l'han sancionat. Vull dir, ens explica, o la seva infantesa, vull dir, et pots trobar amb milions coses que tingui ganes de parlar. Mm-hmm.
0: Dèiem, Mariona, que des de la Fundació, des d'aquest projecte, també ajudeu i acompanyeu aquestes persones durant el procés de reinserció. Quins són els principals reptes als que han de fer front un cop surten?
4: Els principals reptes ja depèn de moltíssimes coses. La primera cosa és si són fills de l'estat espanyol o estan documentats, o són immigrants que han vingut, sigui pel motiu que sigui, de la manera que sigui, i estan, per tant, indocumentats. Els que estan documentats i tenen família aquí, doncs, o amics, ho tenen molt més fàcil per poder-se moure un cop surtin de la presó. Els altres, doncs, ho tenen molt i molt malament, i cada vegada, doncs, més donat les circumstàncies del moment.

0: aquests surten sense documents, o sigui, sense NIE, molts. Per tant, surten amb una mà al davant i una cara al darrere, sense passaport o passaport caducat, sense targeta sanitària, sense assistència mèdica, sense, bueno, sense educació, per, educació en el sentit d'haver après a llegir i escriure, o sense formació en algun tipus de treball. És a dir, surten absolutament sense res. Pitjor del que van entrar, perquè, a més, amb una estada, amb una situació així tancada, si el temps és llarg, o no gaire, encara que no sigui gaire llarg, però un aïllament així tan gran de la societat provoca moltes vegades increment o que apareguin malalties mentals. Uh-huh. Hi ha gent que hi entra amb malalties mentals, però allà es potencia el molt per molt, perquè s'estan pràcticament tot el dia sense fer res, perquè hi ha gent que treballa, però són molt pocs per manca de pressupostos. Això és alguna cosa que no hauria de sonar. Hi ha gent que no ha pogut anar a escola, o que no ha tingut accés a l'escola, o que no ha tingut accés al treball. De treball, oferta de treball n'hi ha poca, molt mal pagada, per tant no hi ha diners. El mateix, no hi ha feina. Amb l'escola passa el mateix. Qui vol anar, ho demana. Si té uns condicionants, doncs, que li permeten anar a l'escola, doncs, i ha d'esperar que li toqui i que tingui plaça, i llavors podrà començar l'escola. Però en cas de que algú d'aquesta gent tingui alguna sanció per X motius, per tant, tornen darrere i han de tornar a començar a esperar-se, han de tornar... Cansa molt.
1: Clar, és un procés...
0: I no compensa, de vegades.
1: No sé si a tot això se li afegeix que a la societat sovint li costa donar segones oportunitats a aquestes persones.
0: Mira, la societat es considera el pres com un rebuig. Hi ha molt poca gent que consideri que les presons han de servir per reinserir. Aquest verb que actualment en boca nostra hi és constantment, perquè estem per la reinserció, és a dir, perquè la persona tingui ganes i possibilitats de tornar a entrar a la societat tal com li humana, i amb possibilitats d'entrar-hi d'una manera digna. Allà la dignitat queda moltes vegades per sota terra, i remuntar-ho i que la gent no et digui, per exemple, a mi, per exemple, m'han dit alguna vegada, no tens por d'anar a parlar amb aquella gent? Doncs no tinc por d'anar a parlar amb aquella gent, perquè són persones, perquè tenen ganes de fer les coses bé, perquè tenen ganes, perquè no estan satisfets de la seva vida passada. Molts venen d'uns entorns molt magres i molt desestructurats, i llavors poder superar tot això i poder que la gent se la miri amb bona cara, que pugui tenir un pis, perquè és que molta gent ha de dormir al carrer cada vegada més, un lloc per endreçar les seves coses, una consigna ni que sigui, un lloc on anar a menjar, tot això s'ha de treballar, s'ha d'aconseguir, i la veritat hi ha unes cues i unes llistes d'espera que no tenen nom, perquè falten llocs, falten espais, falten gent, falten recursos econòmics i recursos humans.
1: La Mariona Pòrtoles és voluntària del projecte Portes Obertes de la Fundació La Vinya, que acompanya a persones tant quan estan internes en centres penitenciaris com també en el moment en què surten en aquest camí de la reinserció. En trobareu molta més informació al web fundaciolavinya.org, però avui n'hem pogut fer un tastet d'aquesta iniciativa amb la Mariona. Mariona, un plaer, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina que feu.
0: Gràcies a vosaltres. vosaltres.

0: Avui encarem la part final del programa amb la secció d'històries amb valors i ho farem parlant de bruixes o de suposadament bruixes. Per treure de dubte, avui tenim aquí la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Com estàs, Maria? Ben tornada.
1: Doncs molt bé, gràcies.
0: M'ho dius de debò que avui parlem de bruixes?
1: Sí, però has dit molt bé que quan has fet aquest suposadament bruixes, perquè volem parlar de la cacera de bruixes, però sobretot d'un aspecte molt desconegut d'aquesta cacera de bruixes, que són els defensors de les dones acusades de bruixeria, no? És així com hauríem de dir, perquè evidentment no eren bruixes, però sí dones acusades de bruixeria.
0: Doncs vinga, som-hi, cap a quin segle ens portes avui?
1: El fenomen de la cacera de bruixes és molt ampli en el temps, va del segle XVI fins al segle XVIII. De fet, la primera llei contra la bruixeria a Europa es va escriure a les Valls d'Àneu, a Catalunya. Tenim aquesta desgràcia, per dir-ho així, històrica, no? Perquè no en podem treure pas pit. Era l'any 1400 i sí que es pot dir que el boom de casos de bruixeria els trobem al segle XVI i al segle XVII, però, com deia abans, fins al segle XVIII encara hi ha dones acusades per bruixeria. Fa pocs anys es deia doncs, que l'última dona acusada de bruixeria era una noia suïssa el 1789 i ara ja s'estan trobant dones poloneses el 1793 i alguns casos catalans que es comencen a estudiar també en el segle XVIII.
0: Déu-n'hi-do. Quines dones eren acusades per bruixeria?
1: L'Agustín Coverro i en Pau Castells són dos historiadors que s'han convertit en els grans experts d'aquest tema a Catalunya i ells fan una victimologia molt clara de quines dones eren acusades per bruixeria. Eren dones grans, això sempre, que vivien soles, algunes estrangeres, llavors hi havia molta immigració que arribava a Catalunya, també eren pobres, fins i tot tenien alguna deformació per alguna imatge que ens ha arribat, no? I això també fa que aquesta imatge de la dona gran amb deformacions de bruixa encara sigui la imatge que ens arriba moltes vegades en els contes, no? Durant segles després. I al final eren dones que ningú les defensava, no? Que no tenien un veïnatge que les acollís, que les protegís, i per tant, quan eren acusades de bruixeria, ningú sortia del seu poble i aixecava la mà. La majoria de casos es troben a les zones rurals, també són comunitats més petites, i per tant, allà doncs, tothom es coneix i encara és molt més perillós. I les acusaven de coses que la societat del segle XVI i XVII no sabia explicar, no tenia una explicació ni científica ni lògica per veure doncs, com, per exemple, hi havia males collites, tempestes, pedregades, la mort de molts nens en aquella època. Evidentment, el sistema sanitari doncs, no sabia com cuidar moltes malalties, moltes epidèmies, i de tot això busquen un cap de turc i acaben seguint aquestes dones. Que les intenten involucrar, dir que tenen relacions amb el diable, que participen en aquerrales, i això doncs, genera moltes proves que ningú evidentment pot comprovar si una dona doncs, ha causat una pedregada. I això doncs, les fa completament vulnerables. Estem parlant de molta quantitat de dones, és a dir, els casos de bruixeria no són allò quatre contadets. Només a Alemanya 16.000 dones van ser acusades de bruixeria, a Suïssa 9.000 i a Catalunya, segons els estudis d'aquests historiadors, documentades amb nom i cognom estarien al voltant d'un miler.
0: Que aquestes dones acusades de bruixeria eren detingudes i es portaven davant de la justícia, no?
1: Sí, això no podem dir pas en cap moment que no tinguessin la justícia de l'època, eren processades, i gràcies a aquests documents és quan sabem el seu nom i cognom i la seva condició, si no, evidentment, aquesta informació no ens hauria arribat mai. Però, clar, les dones acusades de bruixeria ho eren per fets que no es podien comprovar. I de vegades doncs, els procediments judicials no garantien els drets de l'acusada. Una dona acusada per bruixeria ho podia ser, per exemple, per un atac de naixement que tenia la pell, no? I el caçador de bruixes deia que aquesta dona és una bruixa. Clar, com comproves això, que aquest senyor no té raó i que és senzillament una piga?
0: Clar.
1: A més, quan eren detingudes, passaven per un procés de tortura abans d'arribar al judici, amb la voluntat que elles també acabessin acusant altres dones, no? de bruixeria i es convertir realment en una cacera. Les dones, s'ha d'aclarir doncs, que a Catalunya la majoria eren dones que van ser sentenciades per tribunals locals, com ho dèiem, és un àmbit molt local on hi ha aquesta cacera, amb comunitats molt petites. Això ho dic perquè normalment es pensa que era la Santa Inquisició el que anava a caçar bruixes, i en el cas català no és així, la resta de l'Estat sí. I a més, eren penjades a la forca, perquè tenim aquesta imatge de les bruixes de Salem i de molts llocs, no?, de l'Estat espanyol, que i es veuen en quadres, per exemple, doncs, quadres de Goya, no? Bruixes a la foguera. En el cas de Catalunya sempre eren penjades a la forca.
0: Que realment, Maria, crec que és un tema poc explicat i, com bé deies al començament, una mostra d'això és que també hi va haver persones que van alçar la veu contra aquest feminicidi, no? Defensors, d'alguna manera.
1: Sí, jo crec que és l'àmbit menys conegut, encara, si tot és desconegut, aquest encara és l'àmbit menys conegut, no? Perquè hi va haver teòlegs i juristes que van a protestar contra la cacera de bruixes i van intentar, doncs, frenar la barbària. La figura més destacada va ser el reusenc Pere Gil. Gil era jesuïta, rector del Col·legi de Betlem de Barcelona i confessor del virrei, per tant era una persona destacada i reconeguda, era un home de prestigi, i Gil va escriure un memorial que va dirigir el virrei en el qual explicava que la cacera de bruixes era una barbaritat contra el dret natural, diví i humà, això són paraules d'ell, i assegurava que si algunes d'elles doncs havien estat enganyades pel dimoni no mereixien la pena de mort. Ell acceptava el tema del dimoni, cosa que avui en dia ja el posaria en dubte, però vaig així...
0: Però que no era culpa d'elles.
1: No era culpa d'elles, no? I concretament, en aquest memorial, doncs, apuntava 5 punts per desgranar la seva posició contra la cacera de bruixes. Denunciava l'arbitrarietat dels tribunals i la violència dels processos, com dèiem, doncs, hi havia tortures. Assegurava que si la bruixeria existia era un estat temporal d'al·lucinacions i recomanava que si hi havia casos de bruixeria doncs es portessin amb discreció i denunciava la feina interessada dels caçadors de bruixes, ja que moltes vegades doncs, es quedaven les propietats de les dones i, a més, doncs, era un gran negoci lucratiu. Pensem que en un cas de bruixeria hi participaven moltes persones que guanyaven diners, des del jutge, des del torturador, el botxí, els advocats de cada banda, i tots aquests no treballaven o no ho feien per amor a l'art, sinó intentaven que cada vegada hi haguessin més casos també per guanyar més diners. Per tant, era tot un negoci a la cacera de bruixes.
0: Va tenir repercussió aquest memorial de Pere Gil?
1: Doncs sí, la veritat és que sí, ràpidament es va estendre fins que va arribar a les mans del rei Felip III, que es va proposar doncs, un perdó general de totes les dones acusades per bruixeria, un perdó que no va arribar mai, i també doncs, va arribar a les altes instàncies de l'Església. Els bisbats de Tortosa, Urgell, Solsona, Enna i Barcelona es van mostrar partidaris de l'absolució. Però, clar, també gent d'Església va acusar a Pere Gil de ser poc assenyat i de ser un conspirador.
0: A part de Pere Gil, hi va haver més defensors d'aquestes dones?
1: En tenim més. Ell potser és el més destacat i també doncs, el que se l'ha treballat millor com a figura, però, per exemple, tenim el jurista Francesc Ferrer i Nogués, que el 1622 va aconseguir posar en llibertat a 4 dones de Vilanova i la Geltrú acusades de bruixeria i va acusar els jutges d'assassins, cosa que demanava molta valentia en aquella època. Un altre jurista, Pere Vella, també va salvar una dona de la pena de mort acusada de bruixeria i va denunciar al tribunal per mala praxis. Inclús va acusar el tribunal d'haver-se quedat béns de les dones acusades per bruixeria, cosa que doncs, era improcedent. I un darrer cas, Nicolás Pavillón, qui va lluitar per salvar 34 dones acusades de bruixeria i de les males collites l'any 1643. I encara doncs, potser en trobaríem algun més, però aquests són els més significatius.
0: Hi ha un moment, Maria, en què la cacera de bruixes acaba. Per què passa això?
1: És un tema d'un canvi de mentalitat. No és el mateix el context i la mentalitat que hi ha al segle XVI amb la mentalitat i el context del segle XVIII, que ja estem en una societat il·lustrada, no? I moltes coses d'aquelles que se les acusava, no? Com dèiem, les tempestes, la mortalitat infantil, a totes aquestes coses ja se li comencen també a trobar raons i, per tant... Ja no, les causes per acusar-les desapareixen una mica, però també hi ha un canvi de jurisdicció. Quan els casos de bruixeria passen de ser competència de la Inquisició, llavors sí que són de la Inquisició, i els tribunals locals deixen de condemnar-les, com que la institució, la Inquisició és molt mal vista a Catalunya, doncs els casos també comencen a baixar.
0: Avui hem conegut alguns defensors de les dones que van ser acusades de bruixeria durant molts segles, potser més dels que ens pensàvem, fins i tot pel que hem vist. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història en valors. Avui dia els clàssics ens continuen parlant i donant lliçons. Aquí Valors a l'Alça moltes vegades ho comentem. Quan llegim grans textos antics, sovint ens preguntem com pot ser que ens interpel·lin tant si fa molt que es van escriure. Per tot plegat, el like d'aquesta setmana el volem dedicar al llibre La saviesa dels clàssics. L'ha escrit Jordi Rincón i recull 30 aforismes que han perdurat en el temps i que tenen moltes coses a dir-nos. El text, per cert, està editat per Akiara Books i va acompanyat d'unes il·lustracions de Núria Solsona que són precioses. A seguida en parlem de tot plegat amb l'autor del llibre, que també és professor de llatí i grec. Jordi Rincón, benvingut, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar la nostra invitació. De fet, crec que la teva relació amb els clàssics ve de molt enrere, oi? Què et va captivar d'ells?
2: Sí, aviam, jo quan era molt jove, hauria de tenir 10, 11, potser 2 anys, només, vaig llegir una adaptació, evidentment, de l'Odissea d'Homer, que és una història fantàstica. És quasi el primer llibre d'aventures de la literatura occidental. I bé, em va fascinar. I a partir d'aquí, doncs, vaig quedar atrapat i després ja, de més gran, quan vaig acabar el batxillerat, vaig decidir estudiar filologia clàssica i a la Universitat de Barcelona. I després la vida m'ha portat a ser professor de llatí de grec a l'Escola Badrona Gràcia de Barcelona i res, fantàstic, és una feina extraordinària.
0: Mira, fa unes setmanes fèiem una entrevista amb en Jordi Feixas i ell ens deia que cada cop llegim menys els clàssics. I estàs d'acord amb això?
2: Aviam, sí. Clar, els clàssics sempre estan allà, sempre treuen el cap, que per això són clàssics. Però és veritat que vivim en un món de presses, un món molt, molt líquid, no? Com deia Bauman, molt, molt incert. La gent, molta gent està desnortada. I els deixem de banda i pensem que una cosa dita fa 2.000 anys no té cap repercussió ni importància en la nostra vida diària i en el món en general, i ens equivoquem, absolutament, absolutament, perquè la seva vigència, com has dit tu molt bé, ens interpel·len a cada pas. Diuen coses, diuen veritats com a temples i és important seguir-los i no deixar-los.
0: Què diries que tenen a dir-nos els clàssics?
2: Doncs moltes coses. Són companys de viatge. Ens posen davant del mirall. Ens parlen de temes universals. La mort, la vida, l'amistat, l'odi, els gelos. És a dir, tot allò que mou a la humanitat, perquè tampoc hem canviat tant. Tecnològicament molt, però humanament tenim els mateixos desitjos, aspiracions, ambicions. Allò que ens causa tristesa, dolor, alegria, no deixem de ser molt diferents a ells, no.
0: De fet, per aquest llibre has escollit 30 aforismes. Explica'ns una mica com va ser el procés de selecció, perquè suposo que al final n'has de triar, però també descartar. I no sé si et quedaries amb algun en concret, tu, que allò que en tinguis un de confiança, un aforisme de confiança.
2: Bueno, n'hi ha molts. La veritat és que he fet una selecció en funció del que reitero moltes vegades cada any a classe, no? Amb els meus alumnes, els que surten reiteradament. Alguns que no, que he tirat per una altra via. A mi m'agrada molt, a veure, a mi m'agraden molt tots, però estic especialment content del text de que diu Homo homini lupus, l'home és un llop per l'home, perquè sent una sentència molt gruixuda i molt poc amable, perquè realment l'espècie humana, amb ella mateixa, i ho veiem cada dia, és capaç de fer el pitjor. També som capaços del millor, òbviament. Vaig buscar un text que fos amable o que al final tingués un final obert d'esperança, de compassió. I aquest, bueno, és un dels que m'agrada tal i com està explicat al llibre. Però, bueno, hi ha un aforisme per cada dia i per cada circumstància de la vida, la veritat.
0: Tu que ets professor, Jordi, com t'ho fas per transmetre aquesta passió que sents pels clàssics als teus alumnes?
2: Doncs a través de l'honestedat. Jo crec que ells s'ho ensumen. És a dir, quan un professor entra a classe i el que explica s'ho creu, i ells ho veuen. Jo crec que la convicció és que en què ells puguin aprendre alguna cosa, és que ells vegin que allò per tu és important i que per ells ho pot ser. Per tant, jo crec que bàsicament és la credibilitat de quan tu estàs explicant alguna cosa, que ells vegin que això va en sèrio, que no és una, una lliçó d'un temari, només.
3: Al cap i a la fi, tu abans ens feies una llista fantàstica de motius pels quals encara són vigents els clàssics, i segurament amb molts d'aquests motius s'hi veuen reflectits aquests joves. Aquests textos de fa tants segles enrere, com poden contribuir o com d'importants poden ser per al desenvolupament del pensament dels joves?
2: Aviam, jo penso que per la seva educació de valors, principis, sobretot ètics i morals, i per la seva vida mateixa, no? Coses que es troben ells cada dia, no? A nivell familiar, a nivell acadèmic, a nivell personal també, no? El coneix-te tu mateix, famós de Sòcrates, de fer aquesta introspecció, no? De qui sóc, què he vingut a fer aquí, no? Què m'agrada, què no m'agrada, com em situo, quin projecte de vida tinc. Jo penso que ells, quan llegeixen o entenen aquests aforismes i se'ls explica, ells entenen que va amb ells, que té a veure amb ells i que poden ser una guia, un far important que en molts moments de la seva vida, potser ara no, potser ara són molt joves, no, amb 14, 15, 16 anys, però quan en tinguin més, jo crec que ells, per experiència, amics alumnes, que t'ho van dient, que ells entenen que realment són importants. Ho són, sí, sí.
3: El teu llibre, Jordi, els teus textos no estan sols, sinó que hi ha les il·lustracions de la Núria Solsona, aquesta mena de postals, no li podríem dir? Explica'ns una mica com són i què porten el text.
2: Bueno, ella, clar, és un llibre compartit, és un llibre que sense les il·lustracions queda coix. Els textos poden estar bé o malament, però les il·lustracions reforcen, són potents. A ella li agrada dir que són com postals poètiques o filosòfiques, perquè sí que és veritat que hem aconseguit cohesionar el fet del que diu el text amb el que després visualment es pot expressar. Són molt suggerents i no era fàcil, eh? La veritat és que ella, clar, ha hagut de fer-ho a partir dels textos que jo anava escrivint i de vegades no ha estat fàcil. Però crec que el resultat és molt bonic i molt, molt suggerent. Sí, les il·lustracions són un gran quep al llibre, sí, sí.
3: Ara no voldria desmereixer tota la resta del llibre perquè és molt interessant i jo crec que és capaç de transmetre la passió pels clàssics, però clar, al final una imatge val moltíssim, no?, en el dia a dia, i entrar potser a segons quin contingut a través d'una imatge com aquesta, d'una postal poètica, potser és més amable, diria?
2: En tot cas, és, a veure, et permet fer volar més la imaginació i et permet fins i tot pensar en situacions determinades que tu has viscut, no? Clar, a mi m'agrada dir que una il·lustració és una mica com un poema, i per això ella diu que són postals poètiques, perquè amb poques, diguéssim, amb una imatge es poden desenvolupar moltes idees, moltes reflexions, molta creativitat, i això és important, és important. I a més, sí, acompanya, és amable, és bonic. Sí, els llibres il·lustrats són molt bonics.
3: A dins de la saviesa dels clàssics hi trobareu aquestes postals, però també els 30 aforismes que ha escollit en Jordi Rincón, i tindreu moltes, moltes ganes de deixar-vos seduir pels clàssics, si és que no ho esteu ja, perquè t'he de dir, Jordi, que aquests dies, mentre preparàvem l'entrevista, em fixava les xarxes, no sé si ha estat casualitat o no, però de cop i volta m'he fixat que hi ha prou gent que parla dels clàssics, que tenim festivals de clàssics, que tenim moltes reedicions. Això és una bona notícia?
2: Home, clar que és una excel·lent notícia, sí. Els clàssics estan pel que estan, no? No són eterns, vull dir, no moriran. De fet, d'aquí molts anys espero que se segueixin editant llibres sobre els clàssics, perquè és que ens interpel·len, és que no els podem abandonar. I més en el món en el que estem vivint ara mateix, que està tan, tan perdut, i ho veiem diàriament, no? Necessitem agafar-nos al que ells diuen. Em sembla imprescindible, potser ara més que mai.
3: Doncs això ho podeu fer a La saviesa dels clàssics, el llibre escrit per Jordi Rincón amb il·lustracions de Núria Solsona i editat per Akiara Books. Jordi, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
2: Igualment, moltíssimes gràcies.
3: Una abraçada.
2: Adéu, bon dia.
3: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
4: Música. sempre és un moment ideal per recuperar lectures que han quedat aparcades o per redescobrir autors que sempre ofereixen noves mirades. Jo he tornat a Chekhov a través de Contes imprescindibles i El regne de les dones, dues obres que m'han permès mirar-lo amb una perspectiva renovada. Dels dos llibres m'ha cridat especialment l'atenció les descripcions de les dones i per això he volgut centrar-me en els personatges femenins. L'Anna Akimova, per exemple, té només 25 anys, viu sola i és propietària d'una fàbrica amb més de 2.000 treballadors a la Rússia tsarista. Tot i això, no és feliç. Està convençuda que la felicitat només arribarà a través del matrimoni. El seu advocat li assenyala un altre camí quan li diu que una dona jove i rica hauria de ser independent, intel·ligent, sofisticada, agosarada i una mica llibertina. Però ella no és capaç d'assumir aquest model de vida. El regne de les dones, ambientat entre la nit de Nadal i el dia de Nadal, esdevé així un autèntic aparador psicològic i costumista. Per les seves pàgines desfilen totes les classes socials, magistralment descrites, i el lector assisteix a un mosaic humà ple de matisos, contradiccions i silencis. Les dones de Chekhov, sovint melangioses i immobilistes, semblen demanar auxili. No poden continuar vivint sense perspectiva, atrapades en una societat que les oprimeix i les limita. Volen, en el fons, una habitació pròpia i una independència econòmica que els permeti decidir per elles mateixes. Però ni tan sols les que disposen de diners aconsegueixen alliberar-se del pes dels convencionalismes socials. Crec que les descripcions que fa Chekhov de l'univers femení van ajudar moltes lectores de la seva època a prendre consciència de la seva condició precària en un món dominat pels homes i fins i tot van prefigurar d'alguna manera la dona inconformista i revolucionària del segle XX. Chekhov sempre busca personatges vius, reals i tangibles, capaços de transmetre emocions sense necessitat de discursos explícits. El millor de tot és no descriure l'estat d'ànim dels personatges. Cal aconseguir que es desprengui de les seves pròpies accions, afirmava. Aquesta manera d'escriure revela la seva atenció constant als mecanismes interns de la ment humana, que analitza i dissecciona amb la precisió del metge que va ser. Llegir Chekhov continua sent avui una experiència profundament enriquidora, perquè la naturalesa humana, en el fons, no ha canviat. La senzillesa aparent de la seva prosa, combinada amb una subtil barreja de realitat i espiritualitat, atrapa el lector des del primer moment i el convida a mirar-se a si mateix amb una honestedat poc habitual.
3: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, però també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
3: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
4: Bona nit, companys. En punt són les 10 del vespre d'aquest dimarts que ja hem iniciat aquest mes d'abril. Hem deixat enrere la Setmana Santa i el Long Play torna puntual a la seva cita aquí a la ràdio, a la 99.7, des de Ràdio Rubí, les nits dels dimarts, la millor bona música. Fent-te companyia a qui et parla, sóc en Xavier Baltà i avui per obrir el programa el soft rock de la mà de la formació Breed. I aquest èxit del 1972 serà el que donarà la benvinguda a la nit musical de la ràdio.

Era l'any 1972 quan David Gates produïa aquesta cançó. Era el líder i vocalista principal de la formació Brit. Aquesta cançó dona títol al cinquè àlbum d'estudi que porta justament el mateix nom que el tema, The Guitar Man, número 1 de la llista Easy Listening i número 11 en el Billboard Hot 100 americà.

Una melodia suau i una producció polida és el que es coneix avui en dia com yacht rock. En aquest cas, aquest és un clàssic del soft rock, On and On. I endavant estàvem escoltant el reconegut cantautor nord-americà Stephen Bishop, que publicava aquesta cançó en l'any 1976 com a part del seu àlbum de debut que portava per nom Carlis. Va arribar al número 11 del Billboard Hot 100 americà, era l'any 77, i el número 2 a la revista Easy Listening, nit de Longplay, nit de bona ràdio, a la 997 Ràdio Rubí.

Sonant a la ràdio, Lonely People, gent solitària, és un dels grans èxits del grup de folk rock nord-americà anomenat Amèrica Publicada. Era a finals del 74, com el seu segon senzill del seu quart àlbum d'estudi, que portava per nom Holiday. Va ser escrit pel matrimoni format per Dan Peek i la seva dona Catherine Peek. La va concebre com una resposta optimista a la cançó Eleanor Rigby dels Beatles. Mentre els Beatles es preguntaven d'on venia tota la gent solitària, Peek solia enviar-los un missatge d'esperança. Va arribar el número 5 del Billboard Hot 100 i va ser número 1 de la revista d'adults contemporanis. I ara, si m'ho permeteu, aquí a la ràdio, una cançó que m'encanta, del gran Gordon Lightfoot.

Una cançó de la dècada dels 70, publicada l'any 70 dins l'àlbum Sit Down, Young Strangers. If You Could Read My Mind, si poguessis llegir la meva ment, és l'obra mestra del cantautor canadenc, com et deia, Gordon Lightfoot. Lightfoot la va escriure durant el procés de divorci de la seva primera dona, la Brita. La lletra reflecteix la tristesa i la falta de comunicació en una relació que s'acaba. I va ser el seu primer gran èxit internacional, arribant al número 5 del Billboard Hot 100, i en el Canadà, en el seu país d'origen, va ser número 1, sonant tota la música la nit del dimarts a la ràdio.

Aquesta barreja perfecta de soft rock i jazz pop va passar 5 setmanes al capdamunt de la llista Billboard Hot 100 americana. Va guanyar el Premi Grammy a l'enregistrament en l'any 1972. Estàvem escoltant el clàssic It's Too Late, és massa tard, una de les cançons més definitòries del moviment de cantautors dels anys 70 en l'àlbum de Carole King, gran àlbum del 71 que portava per nom Tapestry. La lletra va ser escrita per la seva amiga Toni Stern i la música també per la mateixa Carole King. Stern la va escriure després d'acabar la relació sentimental amb James Taylor. I parlant de cançons sentimentals, fes-me això una vegada més.

Do That To Me One More Time, fes-me això una vegada més, és l'últim gran èxit número 1 del duo format pel matrimoni Daryl Dragon i Tony Tennell, més coneguts com Captain and Tennell. Era publicat a finals de l'any 79. Aquesta cançó va ser escrita íntegrament per la mateixa Tony Tennell i és un clàssic del soft rock amb pinzellades de disco pop, adaptant-se al so més electrònic i polit de finals dels 70 i principis dels 80. Arribarien al cim del Billboard Hot 100 al febrer del 1980, convertint-se en el seu segon número 1 en els Estats Units. 24 minuts passen de les 10 de la nit, directe, en directe des de la ràdio, des de la 99.7, des de la ràdio del Vallès, Ràdio Rubí, en antena Longplay.

Estem escoltant el que es considera un One Hit Wonder que arribava al 4 del Billboard Hot 100 i número 1 de la llista de duls contemporanis. Just quan més en necessitava és la cançó més emblemàtica del cantautor nord-americà Randy Van Wermer, publicada l'any 79 dins del seu àlbum de debut anomenat Warmer. Aquesta cançó ell la va escriure tan sols en 18 anys, inspirant-se en una ruptura sentimental real d'ell mateix. La va escriure juntament amb Tony Wilson, i qui era Tony Wilson? Doncs home, era un component del grup Hot Chocolate, un dels millors exemples del soft rock de finals dels 70, justament la cançó que acabem d'escoltar.

Un altre exemple perfecte del que és el soft rock amb tocs de folk, que va ser un èxit massiu arribant al número 4 en el Billboard Hot 100 americà i al número 3 en el Regne Unit. Estem escoltant doncs, aquest tema, You Are My Heart, ets el meu cor. És una de les balades més personals i estimades del gran cantautor anglès Rod Stewart, publicada a finals de l'any 77 com a part del seu àlbum Footloose and Fancy Free. Rod Stewart va escriure la lletra com un homenatge a la seva parella d'aleshores, l'actriu Brick Eklund. La cançó és una declaració d'amor on ell admet que, malgrat haver conegut moltes dones, ella és la definitiva. Realment això no va ser així. La lletra inclou referències directes a les seves dues grans passions de l'artista, en aquest cas el seu equip de tota la vida de futbol, el Celtic Glasgow, i la selecció nacional escocesa. Música aquí en el Longplay a Ràdio Rubí.

Sonant a la ràdio, Biggest Part of Me, la gran part de mi, és l'èxit més gran del grup nord-americà Ambrosia, publicada a l'any 1980 com el primer senzill que pertany al seu quart àlbum d'estudi, que portava per nom 180. Escrita pel guitarrista i vocalista de la formació David Paich, la cançó destaca per les seves complexes harmonies vocals que ens recorden doncs l'estil dels Beach Boys o dels Doobie Brothers. Es considera una de les peces mestres del fenomen musical anomenat Blue Eyed Soul i del Yacht Rock, i arribava al número 3 del Billboard Hot 100 americà i es mantenia en aquesta posició durant 3 setmanes. També va ser número 3 a la llista dels adults contemporanis. I també, com a de coses a destacar d'aquesta cançó, doncs que va estar nominada a 3 premis Grammys, incloent-hi la millor interpretació vocal pop per un duo o per un grup.

Amb aquesta cançó, James Taylor aconseguia assolir el número 1 de la llista d'adults contemporanis. Una cançó que destaca en les veus a fons la que llavors era la dona de Day, la Carly Simon. Shower the People, una de les cançons cover l'àlbum In the Pocket, publicat en l'any 1976, es considera un dels himnes del soft rock i una de les peces més estimades justament del seu repertori.

0: Escoltant el que és un clar exemple del Hard Rock de finals dels 70, va ser un gran èxit comercial que arribava al número 4 del Billboard Hot 100. Still the Same, encara el mateix, un dels clàssics més emblemàtics de Bob Seger and the Silver Bullet Band, publicada en l'any 78 com el que seria el seu primer senzill dins de l'àlbum Strangers in Town, sonant a la ràdio.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista. That's

This guy is in love with you. Aquest noi està enamorat de tu. Va ser una fita històrica per al Herb Albert, publicada en l'any 1968. Tot i ser conegut com a trompetista i líder de la Tijuana Brass, amb aquesta cançó va sorprendre tothom cantant per primera vegada. Va ser escrita per la llegendària parella de compositors. No podien ser uns altres que Burt Bacharach i Hal David. Va ser el primer número 1 al Billboard Hot 100 tant per Herb Albert com per al seu segell discogràfic, la companyia AMA Records.

Doncs aquí estem escoltant el que seria l'himne definitiu del Jack Rock, publicada per Robbie Dupree en l'any 1980 com a part del seu àlbum de debut homònim. És reconeguda per tenir un ritme i unes harmonies extremadament similars al clàssic dels Doobie Brothers, What a Fool Believes. És tanta la similitud que va haver un moment que inclús van estar a punt de presentar una demanda per plagi, al final no va passar, i representa la perfecció del soft rock californià de finals de principis dels 80. Va ser un èxit fulgurant, arribant al número 6 del Billboard Hot 100 americà. I gràcies a aquesta cançó, doncs Robbie Dupree va ser nominat al Grammy com a millor artista novell en el 1981, però finalment se'l va endur també un dels grans, en Christopher Cross.

0: Doncs amb aquesta cançó d'aquesta formació australiana anomenada Little River Band, que també es deien que era una de les preferides del gran ex-Beatles John Lennon, hem arribat al final del long play. Reminiscing, recordant, ha servit per acabar avui el programa. Si tu vols, la setmana vinem puntuals a les 10 i tornem a ser aquí a la ràdio a la 9:07. Produint long play i parlant-te, Xavi Baltà. Que descanseu i bona nit i gràcies.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més, una edició més a La Gent Normal, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada de Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també els que ens escolteu i ens veieu a través de radiorubí.cat, www.radiorubí.cat. I ja ho sabeu que tenim el nostre perfil d'Instagram, on anem penjant setmana rere setmana els millors clips de les entrevistes, passades, que sempre és una manera, doncs, de recuperar-nos i de recuperar-nos com a record, i de donar-nos, evidentment, una miqueta de suport. @ la gent normal _ Ràdio Rubí. Si ho recordeu, la setmana passada a La Gent Normal vam parlar de música amb el productor i DJ Pep Alegria. Jo personalment vaig aprendre moltes coses sobre la música, sobre potser la part més tècnica de la música, però també l'emocionalitat de la música. I m'ho heu sentit a dir moltes vegades al llarg d'aquesta temporada, de la temporada anterior, i a vegades em dóna la sensació que fins i tot sóc una miqueta pesat, no? Però he dit moltes vegades els efectes que provoca, que genera la música en el nostre cos, en el nostre estat d'ànim, perquè la música és un dels catalitzadors més potents dels nostres sentiments. De fet, aquesta cançó que sona ara dels Sang Traït podria ser un exemple clar, no?, de tot això. Avui també parlarem de música i ho farem amb una persona que fa anys, molts anys, que s'hi dedica i que, de fet, podria dir que és una de les persones que més coses podria tenir a explicar de la música a casa nostra. Ell és el fundador d'una de les discogràfiques més importants del país, que va veure néixer el fenomen, o que va viure el fenomen, aquella cosa que es deia rock en català, i que ha sabut mantenir-se com un punt de trobada d'artistes, de grups de qualitat que canten en la nostra llengua. És un plaer, és un honor per mi, de fet, per algú a qui li agrada la música, poder conversar amb el Joan Carles Doval, fundador de la discogràfica Pickup, que fa molt poc ha celebrat precisament, o per cert, els 40 anys d'història. Joan Carles, gràcies per ser avui amb nosaltres via videoconferència i benvingut a La Gent Normal.
1: Moltes gràcies per convidar-me i gràcies pel vostre interès per la feina que fem, naturalment.
0: La feina que feu, que es diu ràpid, es diu aviat, però són més, ja una mica més de 40 anys d'història d'un segell discogràfic que neix en un moment, anem a dir-ho així, que va néixer en un moment, podríem dir, i tu m'ho matisaràs, segurament, va néixer en un moment dolç, en un moment que, diguéssim, que tenia una mica el vent a favor, però que ha hagut de passar per diverses èpoques i per diverses tempestes.
1: Doncs la veritat és que no vam néixer en un moment dolç.
0: Era... Veus, ja sabia jo que m'equivocava.
1: L'any 1984, quan vàrem començar, el programa discogràfic a Catalunya era un desert. Havia tancat Adigsa, les grans multinacionals que durant dècades havien estat a Barcelona se'n van anar totes a Madrid, els artistes se n'anaven a Madrid, és quan el Cisa se'n va anar a Madrid i es va dir Ricardo Solfa, aquí es va quedar el Gato Pérez i prou, el Loquillo, el Rebeldes, tothom se'n va anar a Madrid. La movida que havia mogut el Tierno Galván i companyia va ser molt potent i Barcelona va ser un desert. I, a més, la música dels cantautors, que havia sigut un gran potencial de la música catalana, ja havia anat a la baixa. La música de Celeste també estava a la baixa. En aquell moment hi havia alguns grups que feien funky que interessaven a quatre nens de Pedralbes i pràcticament a ningú més. És a dir, que era un moment molt, molt complicat. Però també era el meu moment.
0: Clar, això és el que t'anava a dir.
1: Això s'havia tancat el desembre del 83, el gener del 84 va començar PDI, que jo m'hi vaig incorporar, però a finals de gener vaig plegar perquè no era el projecte que jo tenia en ment, i el 2 d'abril del 84, doncs, vàrem començar aquesta aventura que ens ha portat fins avui, però d'una forma molt, molt modesta, perquè no eren bons moments, no?
0: Veus? Doncs de primer error comès d'entrada, quan deia el moment dolç, precisament, ho deia... No, ara no em justificaré i no ho diré amb ironia, però sí que és veritat que era un panorama desèrtic, és a dir, totes aquestes discogràfiques que havien marxat, Adixa que tanca, totes aquestes corrents musicals que a poc s'han anat esgotant, i sí que és cert que, has de tenir un cert coratge per agafar el volant d'aquesta situació, no? Però, clar, alhora intentes, i m'imagino que el projecte anava per aquí, Joan Carles, d'omplir un buit existencial, anem a dir-ho així, un buit d'alguna cosa que li faltava en aquest país i que li faltava en el món de la música en català.
1: D'alguna manera jo em sentia hereu de Dixa, perquè hi vaig treballar-hi molts anys. I el tema de Dixa, que era potencialment donar suport a la llengua catalana, per mi era engrescador. Dixa va morir, PDI era tot una altra cosa, i jo vaig voler donar una mica de continuïtat. També canviant una miqueta les coses, perquè Dixa es havia dedicat plenament i únicament a la llengua. Nosaltres vàrem voler que fos donar suport als intèrprets, als autors, als compositors dels països catalans en general, però oberts a qualsevol altra cosa, encara que de forma minoritària, donar suport a la llengua catalana per damunt de tot, però també editar en llengua castellana o llengua anglesa sense cap problema, encara que de forma minoritària, perquè teníem clar el que volíem potenciar. I d'aquesta manera, doncs, és com es va obrir Pickup l'abril del 81.
0: Quin és el primer disc que editeu, Joan Carles? És un disc com fundacional, és a dir, té una raó de pes editar aquest intèrpret o aquesta banda, o és simplement fruit de la més pura casualitat?
1: La primera edició van ser 4 EPs, 4 standard plays, i va ser una miqueta fruit de la casualitat. Un era Oslo, que havien sigut el suc electrònic, que hi havia estat també Dixa. L'altre era Javier Asensi, que era un xicot de Palafrugell que feia música melòdica. El tercer era Programa, que Programa també havien estat, que feia música electrònica, havien estat també amb mi a Dixa. I el quart era un grup de l'Alt Empordà que feia rock dur en castellà, que es deien Rockson. I en aquest grup va ser important després, perquè hi havia el Cuco, que després se'm va anar a Sopa de Cabra, i hi havia el Martín Rodríguez, que després va ser Sang Traït. I amb aquest grup va ser potser la primer que ens vam llançar fort. Van actuar al programa Aplauso de Televisió Espanyola, van fer moltes coses, però es van barallar entre ells just 24 hores abans de fer de talonis d'Escorpio, i malament raïen, aquí vam acabar la relació amb aquest grup. Això van ser 4 EPs. Després es van editar, al cap de poc temps, els dos primers LPs. I els dos primers LPs van ser l'Héctor Vila i l'Eugenio. Aquests van ser els dos primers LPs que es van publicar de forma conjunta, i al cap de poc temps dels 4 primers EPs.
0: Home, M'acabes de posar així damunt de la taula dos noms importants: Cuco, Sopa de Cabra, Martín Rodríguez, a Sang Traït, dues bandes a més que van ser que van marcar una generació en la qual jo m'hi incloc. És a dir, és difícil, i la setmana passada ho vèiem aquí, perquè el nostre convidat conversador va triar precisament una cançó de Sopa de Cabra, no? I no és la primera vegada que convidats que passen per aquesta taula trien Sopa de Cabra o fins i tot Sang Traït, no? Perquè són dues bandes importants, han estat dues bandes importants en el panorama musical del nostre país. Parlaves de l'Héctor Vila, evidentment, també res més a dir, i parlaves d'Eugenio, que en fi, no és un fenomen estrictament musical, lògicament, el que passa que sí que és un fenomen fonogràfic, per dir-ho així, perquè en aquella època, evidentment, no hi havia ni Club de la Comèdia, ni televisions, ni YouTube que poguessin, anem a dir-ho així, suportar aquest format de manera habitual, i per tant els humoristes, molts humoristes, gravaven discos, gravaven casets, gravaven LPs, doncs perquè la gent pogués escoltar-los des de casa seva, no? Quin és el paper de pick-up? I tu parlaves d'un fenomen molt interessant, del qual a vegades hi ha llums i ombres, eh? De la famosa movida madrilenya, del patrocini de l'Ajuntament, de Tierno Galván, etcètera, etcètera, no? Quin és el paper de pick-up en tota la moguda que es va batejar amb això, amb aquest nom de rock català o rock en català, que també aquí hi ha un debat de si era rock català, rock en català. Quin és el paper de pick-up en tota aquesta moguda?
1: Doncs fixa-t'hi, vam ser-hi des del primer dia, però no perquè ho busqués, una mica per casualitat. T'he parlat abans del grup Roxon, que era un grup de Figueres, format pel Frank Vila, pel Joan Cardoner, pel Cuco i pel Martín Rodríguez. Aquest grup es va dissoldre, ja he explicat abans el que va passar, i jo no tenia ganes de tornar a treballar en grups. Em vaig desencallar molt. Això de que es barallessin entre ells i em deixessin plantat 24 hores abans d'un concert, precisament amb els Scorpions a Barcelona, això em va fer replantejar coses. I vaig estar uns anys que no editava cap grup. Però l'any 88 em telefona el Martín i m'explica que ha muntat una altra banda i que vol que l'escolti, i jo d'entrada sóc reticent, però accepto que vingui a veure'm, i ve amb la Lupe Villar, amb una cinta de caset, de dues cançons, les escolto en aquell moment, una era El senyor de les pedres i l'altra era El vol de la Baucell, i naturalment vaig canviar de criteri d'immediat i vaig dir, escolta, quan podeu entrar a l'estudi, quan podem gravar un primer disc?
0: Caram, això és una, és una carta de presentació brutal, El senyor de les pedres i El vol de la Baucell.
1: Exacte, doncs el caset que em va portar era una maqueta amb aquestes dues cançons, no? I jo, clar, naturalment vaig voler començar a treballar amb aquesta banda de Sang Traït d'una forma ràpida i immediata. Uh-huh. Amb tot això i al mateix temps, Audiovisuals de Sarrià tenien un grup que estava funcionant molt bé, que eren els Doble Moble, i van editar un primer disc d'un altre grup desconegut en aquell moment, que l'empresa, el Jorge de Sarrià, no li interessaven massa, i aquell grup es deia Sau, i jo escolto una cançó que era el Sense Estil per Ràdio Costa Brava, exactament, estant jo per Pals. Parlo amb en Joan Bosch, que estaven allà a Ràdio Costa Brava, li pregunto qui són i aquestes coses, i començo a interessar pel grup, i amb tot això, Josep Maria Casacoberta, un periodista de Vic, els hi diu en els de Sau que jo puc estar interessat. I ells estaven buscant companyia perquè veien que la companyia on estaven, doncs, no hi havia el més mínim interès per ells. És a dir, que d'una forma ràpida ens posem a treballar amb Sang Traït i també amb Sau. Aleshores, doncs, naturalment, estem involucrats en tota aquesta moguda que hi va haver del rock dels finals dels 80, primers dels 90, perquè després ja es van incorporar altres grups, com Tancat per Defunció, com Parking, com Isis, etc. I una mica, doncs, aquí estava.
0: Pick-up que ha sabut, com dèiem, ha sabut anar superant els embats de la història, els embats de les, bueno, de les diverses crisis que hi han hagut en el món de la música. Tindrem temps de parlar-ne, però voldria fer menció al fet que precisament la cançó que obria aquest programa d'avui, el programa 29 de la segona temporada de La gent normal, que ja sabeu, com sempre, aquestes cançons les tria el nostre conversador, precisament era una peça de Sang Traït, que es diu Lluna Negra. No és precisament de les cançons més conegudes de Sang Traït, però és una cançó doncs, especialment maca, especialment que lliga amb allò que us deia al començament dels sentiments. Però també i en qui ens n'anem aquesta segona cançó, el Joan Carles ens ha triat aquesta segona peça.

0: vegades que m'han mirat.
1: Hi ha noms al món de la música i hi ha noms en majúscula en el món de la música. I Raimon segurament ja no porta només la primera lletra en majúscula, sinó segurament porta totes les lletres del seu nom en majúscula. Raimon, per què Joan Carles?
2: Per mi és un referent. És un autèntic referent com a artista i és un autèntic referent com a persona. És un intel·lectual. És, una vegada en Lluís Llach va dir que la cançó catalana sense Raimon no es podria explicar. Jo ho comparteixo. És, per mi, el número 1. És el millor cantautor que hem tingut mai en aquest país. És un home que ens ha costat als poetes del segle d'or. Ha fet les millors cançons d'amor que s'hagin pogut fer. Ha fet les cançons de lluita necessàries en cada moment de la seva vida i ha sabut mantenir-se sempre amb una dignitat impressionant. Jo li tinc una estima molt especial a en Raimon. I aquesta cançó és una cançó preciosa que ell va fer ja poc temps abans de retirar-se del seu darrer disc de cançons inèdites i que la trobo preciosa. Uh-huh. En té moltes més, és que a mi m'ha agradat molt tot el repertori d'en Raimon.
1: Aquesta
2: perquè el trobo molt significativa.
1: Costaria trobar cançons, si em permets la frivolitat, costaria trobar cançons de segona en la discografia de Raimon, perquè totes tenen un nivell. Raimon és d'aquells poetes, és d'aquells homes, és una mica un home del Renaixement, d'aquells artistes complets que tot allò que toquen li deixa la seva empremta, no? I crec, i no sé si coincideixes tu amb això, Joan Carles, que tot ho fa des d'una perspectiva d'una senzillesa. Tu parlaves de dignitat, no? També des d'una senzillesa i d'una dignitat que són realment envejables.
2: Totalment. I en Raimon és una persona molt autoexigent. Segurament, amb tants anys d'ofici, no té el volum de cançons enorme. Té moltes, però clar, són molts anys. Però amb els mateixos anys, altres cantants tenen un volum d'obra publicada més alt. I això és la seva autoexigència. Amb en Raimon difícilment anirem a trobar cançons dolentes, perquè ell n'ha composat moltes que les ha estripat i les ha llançat i no les ha fet mai públiques. Això no passa amb tots els cantants, però això és la seva autoexigència. I clar, quan analitzes la seva obra dius, això és que és impressionant, i si vas posant doncs, les que són les cançons d'amor, les cançons de lluita, l'obra que va fer amb l'Espriu, l'obra dels poetes del segle d'or... Això és una obra única. Mm. És una obra única, és un patrimoni de la cultura dels països catalans que té un valor incalculable.
1: Joan Carles, tu creus que ara el món de la música és menys exigent?
2: El món de la música ara és menys exigent, pregunta. Sí, molt menys, molt.
1: Per què?
2: Molt menys. No hi ha... Però és que fins i tot el consumidor de música és menys exigent.
1: Jo crec que aquí hi ha un...
2: vinil, sí. La gent es comprava el vinil, es posava els auriculars, el vinil tenia els aguts molt diferents del que té ara l'MP4 que estem escoltant, es llegia les lletres, volia saber qui havia sigut el tècnic de so, qui havia posat la trompeta, qui havia posat el violí... Això, la generació de melòmens dels anys 70s, 80s, era com escoltàvem la música. Actualment la gent escolta la música amb streaming, amb MP3 o amb MP4, no té punyetera idea de res, ni qui és el tècnic de so ni l'estudi on s'han registrat, ni qui ha posat la flauta ni qui ha posat la trompeta. Res. Tot això no interessa. El nivell d'exigència del públic és molt baix. I el nivell d'exigència dels artistes, n'hi ha, que té un nivell d'exigència molt alt, però en mitjana ha baixat. En mitjana ha baixat.
1: Suposo que és un peix que es mossega la cua, no? És a dir, a públic menys exigent, jo no cal que m'esforci tant. Sí, total.
2: Naturalment. No cal que et gastis, i també a nivell discogràfic, no cal que et gastis tants diners per fer un enregistrament brutal amb el millor estudi del país, perquè després la gent ho escoltarà per streaming amb MP3.
1: que escoltarà el so, escoltarà el so comprimit, per tant no apreciarà tot el, diguéssim, tots els matisos o tota la riquesa acústica sonora que té, que té aquella, que té aquella peça o que té aquell, aquell disc, no? Digues.
2: No, anava a dir, als anys 80 hi havia tres estudis de gravació importants a Catalunya. Ara és que pràcticament cada artista té un estudi de gravació a casa seva. I salta un registre i ho penja a les xarxes. Imagina't tu el nivell d'exigència com ha canviat.
1: Clar, però per exemple, no? Ara pregunta d'una persona a qui li agrada molt la música, però que tècnicament, i m'estic posant en primera línia de foc, eh? Però que tècnicament, més enllà de cantar a la dutxa i en la intimitat, poca cosa més, no? Quina diferència hi ha, Joan Carles, i que és una pregunta segurament que jo em puc fer, però que també es pot fer molta gent, eh? Quan parlaves això dels estudis domèstics, no? Quina diferència hi ha, des d'un punt de vista de so, d'enregistrar en un estudi domèstic o en un gran estudi de, en un gran estudi de gravació?
2: Mira, tot depèn de si vols anar amb un gran estudi analògic, amb la qual cosa

0: doncs una mica fosc, una mica gris, que dius, ostres, ara seria capaç, que no sé si vas arribar-ho a pensar mai, això, però ara seria capaç de tirar la tovallola.
1: Doncs sí. Una cosa i l'altra existeixen. Aquests 40 anys hem tingut muntanyes russes, eh? Hem estat a dalt i hem tocat fons. Hem fet una mica de tot. El moment més dolç, jo diria que és els primers anys 90, perquè en els primers anys 90, en aquella època, teníem uns èxits impressionants de Sau, de Sang Traït. És quan vam fer el Palau Sant Jordi amb Sau, Sang Traït, Pets i Sopa. En aquell moment, també, a la companyia teníem en Lluís Llach, que publicàvem el Pont de Mar Blava, que és el disc més venut de la història de Picap. En els anys 90, doncs, també la Maria del Mar Bonet, en Raimon, la Dharma, tots, la Marina, tots estaven a Picap, en Tomeu Penya. Era un moment àlgid, importantíssim, que segurament és el moment més alt de la companyia. El pitjor moment, el 2004. Quan celebràvem el 20è aniversari, que ara ho puc explicar perquè ha passat molts anys, però en el 2004 no sabíem massa bé si celebrar el 20è aniversari o si tirar la tovallola, com dius tu.
0: Si celebrar la defunció.
1: Passar moltes coses. Per una banda, hi havia un canvi de... En aquell moment, la indústria va posar a la venda el màster, que és el compacte. El disc compacte era posar a la venda el màster. Per una banda, perdíem formats a la venda, perquè abans veníem l'LP, que la gent el comprava per escoltar a casa, i el caset, que la gent l'escoltava al cotxe. Al posar el compacte, ja ens quedàvem amb un sol suport. Però, a més, el compacte permetia, doncs, fer còpies. I era el moment del Top Manta, que es venien moltes còpies pirates, etc. Tot això va provocar una gran crisi en el món del disc i que tanquessin majoristes. Va tancar Discos Gilmo, que treballava molt tota la línia de caset per gasolineres i de més. Nosaltres teníem l'Eugenio, que on més veníem era a gasolineres i amb el suport caset. Ens van enganxar 9.000 euros, que ens van fer anar molt malament, però això no va acabar aquí, perquè va tancar l'Arnedo de Madrid, que també ens va enganxar diners, i després tanca Discos Castelló, que aquests es van engaixar exactament 60.000 euros. I això va ser una cosa horrible. Però quan Murphy existeix, amb tot això no n'hi va haver prou, i vam tenir una inspecció d'Hisenda de temes internacionals, i nosaltres, que teníem una línia de música cubana que veníem treballant des dels anys 90, aquí vam tenir un problema seriós. Perquè quan vam començar a treballar en Cuba, governava el PSOE, i el PSOE no posava dificultats de que treballéssim en Cuba. Però quan el José María Aznar va pujar al poder, i ell, que era un bon llepaculs del Bush, no volia que treballéssim en Cuba, i ens va posar uns arancels d'un 25%, que nosaltres pagàvem o no pagàvem, depenentment, perquè, clar, si li aplicàvem als cubans, els acabàvem d'arruïnar, no ens podíem vendre. I si ho aplicàvem al preu de venda del disc, feia que els discos cubans siguessin impossibles de comprar. Doncs, amb aquesta inspecció, ens va caure que vam tenir que pagar 60.000 euros més. Total, que la ruïna era enorme i no sabíem com fer-ho. Però, finalment, doncs, gràcies als bancs, que ens van donar suport, posant tot el meu patrimoni.
0: Sí, perquè els bancs no regalen res, eh? Vull dir, sempre demanen no alguna... És com el pacte amb el diable, eh? Vull dir, tu acabes hipotecant-te.
1: I aquí, doncs, me la vaig tornar a jugar tota, vaig posar tot el patrimoni abans dels bancs perquè m'ajudessin, i vaig dir, o ens en sortim una altra vegada, o faig el farcellet i me'n vaig a viure a casa de la meva mare. Això va ser així el 2004. I per sort, doncs, vam poder tornar a créixer.
0: Parlaves del 2004 com una època de crisi, parlaves de la de la popularització del CD que va posar molt en segon pla, el caset va desaparèixer, vull dir, va ser la mort del caset, sobretot quan els CDs van entrar també en l'univers del

0: del vehicle, i quan van aparèixer els que ja tenim una edat, els més joves ja no saben què és allò, però hi havia uns aparells que es deien Discman, que eren uns com els Walkman, que posaves al caset i escoltaves amb els auriculars per carrer, doncs amb el Discman, no? Era una, com una mena de caixeta així com molt fina, on posaves el CD i podies anar-lo escoltant pel carrer a base de gastar moltes piles, també és veritat. Però parlava, i després va aquell declivi una mica del disc del vinil, que ara sembla que torna a ressorgir una miqueta, com a mínim pels sibarites i pels malòmens. Però hi ha un altre fenomen, Joan Carles, que jo crec que també us va tocar molt de ple. Tu parlaves del Top Manta, de les còpies pirates i tal. Després va haver-hi tota la moguda del peer-to-peer, dels intercanvis d'arxius a través de la xarxa. I estic pensant en els primers Napsters, però després va venir BitTorrent, va venir l'Emule, totes aquestes plataformes que el que feien era jo pujo l'últim disc que m'he comprat allà, i a partir d'aquí se'n fan còpies a destajo. Això també us va afectar. Això també va afectar moltíssim a la indústria musical, i va, diguéssim, va generar que la indústria musical hagués de respondre d'alguna manera per solventar allò, perquè si no tot plegat se n'anava a Norris.
1: Totalment, totalment. Però deixa'm que digui també, les companyies petites i mitjanes, per nassos, com en tot el món, anem de remolc de les multinacionals. Uh-huh. I les multinacionals ho van gestionar fatal. Tot això ho van gestionar molt malament. D'entrada, jo et deia abans que teníem dos suports a la venda, que era l'LP, que la gent el consumia a casa, i el caset al cotxe. Quan surten els CDs, el cotxe anava malament, perquè recordaràs que quan hi havia un sotrac, el CD saltava.
0: Oh, i tant.
1: I aleshores no anava bé pel cotxe. No. I amb tot això va sortir un altre suport, que era el minidisc. I el minidisc va néixer com a substitut del caset, perquè aquest no saltava, i aquest anava bé pels cotxes. Uh-huh. Però els CDs van millorar la seva manera d'encaixar-ho i de fer-ho perquè no saltés. I quan es va aconseguir que el CD no saltés al cotxe, el minidisc va desaparèixer del consum general, es va quedar com una cosa purament professional per emissores de ràdio i estudis de gravació, sobretot per publicitat, i el CD va ser l'únic suport que era per casa i pel cotxe. Aquest va ser el primer gran problema. Després, quan surt l'intercanvi d'arxius, el P2P, amb Napster, aquí les multinacionals es van tornar a equivocar. Perquè això era una cosa imparable. I no pots anar contra una cosa que ja veus que és imparable, perquè la tecnologia és això. I, per tant, el que estaria que haver fet era pactar amb Napster des del primer dia. I no tota la comèdia, persecució i tonteries que es van fer, que es van perdre milers de milions i que va anar fatal per la indústria. I, naturalment, i després era que vam tenir un altre problema enorme, perquè, clar, vam passar de la pirateria del Top Manta, vam passar a la pirateria de l'intercanvi d'arxius gratuït. I en aquí, com tot, quan és nou, hi havia buits legals importants. I a sobre d'haver buits legals importants, els jutges no dictaminaven el mateix en segons quins casos. I molts jutges ho donaven per bo com en defensa de la llibertat d'expressió, sense tenir en compte un dret fonamental que és la propietat intel·lectual, que és importantíssima a tot el món civilitzat, i això els jutges no ho tenien en compte. Van ser uns anys d'una guerra i d'unes pèrdues econòmiques multimilionàries per a la indústria de la música enregistrada. Va ser molt, molt, molt dur, això.
0: Realment, en aquest impàs, no, el naixement de Napster cap a molt als inicis dels 2000, no? I jo que el vaig viure de prop, i a més el vaig viure des de la banda del periodisme, recordo les sentències i les contrasentències i les denúncies i les demandes de les discogràfiques contra Napster. I Napster continuava acabava operant, sense cap mena de, anem a dir-ho així, sense cap mena de veto. I tu ja veies que jo no anava enlloc, que jo es podia convertir en una cosa... en una cosa eterna, que no acabaria mai de diguéssim, d'arrencar, no? I al cap dels anys, quan comencen a sortir plataformes de... vaig a dir d'intercanvi, però és que no són d'intercanvi, però són... És a dir, un Spotify, un YouTube Music, un Apple Music, en realitat, són hereus d'aquest sistema d'intercanvi, el que passa que amb una subscripció de pagament. Però el format és exactament el mateix, és a dir, és col·locar a la xarxa el catàleg d'artistes perquè la gent ho pugui escoltar de manera lliure, no descarregar-s'ho i distribuir-ho, lògicament, però sí que fer-ho a través d'una subscripció mensual, anual, el que sigui, no? I això, aquesta, diguéssim, aquest format que s'ha acabat imposant, sí que és cert que es podria haver, com tu deies, es podria haver pactat d'alguna manera des de bon començament amb algú, o sigui, amb les ments que, diguéssim, que se suposen que tenen una visió més estratègica o més global del que és el negoci de la música, no?
1: Naturalment, ens hauríem estalviat molts disgustos i molts diners tota la indústria discogràfica mundial, però és que la indústria discogràfica manada per les multinacionals és cega i és una mica idiota. Les multinacionals, els presidents i els directors no són gent del món de la música, poden ser de qualsevol altra cosa, no es juguen els seus diners i són gent que la seva mentalitat és la que és i què carai saben. Ho van fer-ho molt malament, pitjor encara. I llavors per què s'arregla? Doncs s'arregla perquè es toca a fons. Es toca a fons i quan ja no hi ha més solució i la derrota és total, és quan volen pactar. I bé, doncs llavors és quan es pacta i quan es comença a transformar les coses. I Spotify, per exemple, doncs és una plataforma que vol oferir el servei també de forma gratuïta i també de forma pagada. És a dir, tens el Premium i tens la barra lliure i sense publicitat. Però si ho vols escoltar sense pagar, també pots. Això sí, cada 3 o 4 cançons tens publicitat. Doncs bé, ja va estar bé aquest sistema, perquè això mata l'intercanvi d'arxius gratuït, perquè la gent sap que d'una forma legal ho pot escoltar també sense pagar. Això sí, tragant-se la publicitat com si escolta la ràdio, naturalment, perquè d'alguna cosa han de viure els autors, els compositors, els intèrprets, els productors discogràfics. La propietat intel·lectual no pot ser gratuïta de cap de les maneres. I s'ha de pagar. Els que paguen la quota de Premium ja ho estan fent, però qui no pot pagar o no té ganes de pagar... doncs, escolta, consumir publicitat també és una forma de pagar.
0: Evidentment, i això...
1: És veure com es pot pactar per poder-ho fer possible. I fins que la indústria no se va donar compte i ho va començar a fer, doncs, esclar, vam viure uns quants anys amb un caos absolut.
0: Bueno, es va viure en un caos i jo recordo aquesta època com una època, abans parlava de grisos, no? Una època com una mica grisa, però bastant tirant a negre, perquè hi havia moltes veus que deien que en realitat estaven vivint la fi del món de la música, com l'enteníem fins ara, és a dir, que els artistes deixarien de tocar perquè, o de publicar discos perquè el negoci del disc se n'havia anat en orris i que l'única manera de sobreviure, per dir-ho així, serien els concerts, que això sí que, bueno, vull dir, aquí no pots fer un clon d'un concert i no pots muntar un sidral, jo què sé, en un estadi olímpic o en un Palau Sant Jordi o on sigui, amb artistes fake, perquè, vull dir, no existeixen com a tal, no? I va haver-hi una mica aquesta por de ai, ai, ai, que això se'ns acaba.
1: Sí, això es deia, però això és un impossible. La música és una necessitat vital pel ser humà. I si la música és una necessitat vital pel ser humà, ha d'existir la música enregistrada sí o sí. Ha d'existir la música enregistrada. I, per tant, no poden desaparèixer els productors de música enregistrada, no pot desaparèixer l'enregistrament de la música. El que s'ha de fer és buscar la forma amb la qual tot això... es pugui pagar, naturalment. Qui consumeix la música ho ha de pagar d'alguna manera. I el que no era amb absolut viable era que la música només fos en directe i prou, perquè a més perquè la música en directe funciona hi ha d'haver música enregistrada, perquè la música enregistrada és la que promociona i dona a conèixer els artistes perquè després faci les actuacions i t'omplin el Sant Jordi a torn. Una cosa va lligada amb l'altra. És impensable que desapareixi la música enregistrada. Ara, naturalment, si tothom vol consumir la música enregistrada sense pagar, això no és viable. S'ha de buscar la manera, i la manera hi és. I fixa't com van trobar la solució, clar, però van trobar la solució tard, malament, i després de la derrota, clar.
0: Sí, perquè això estem parlant, no estem parlant d'unes setmanes, ni d'uns mesos, estem parlant d'anys, eh? Vull dir, estem parlant d'un període bastant llarg des d'un punt de vista de tenim un problema i l'hem de solucionar. La cosa es va dilatar bastant. Això que deies, Joan Carles, del disc, de la música enregistrada com a, diguéssim, com a porta d'entrada als concerts, si no, i els que ens esteu escoltant podeu fer la prova ràpidament, imagineu-vos anar a un concert d'un grup que us agrada i escoltar tot de cançons que no podeu cantar perquè no han estat publicades i les escolteu per primera vegada a dalt de l'escenari. Diguéssim que seria prou estrany.

0: Passem d'un extrem a l'altre. Hem començat amb Sang Traït. Hem anat a parar al mestre, Raimon, i ens n'anem a les últimes fornades. M'encanta... Clar, tu no pots... Tu has de ser eclèctic, Joan Carles. Vull dir, tu no pots dir, no, em caso només amb un gènere. Vull dir, per la teva perspectiva, tu has de ser eclèctic. I segurament, la tercera peça que has triat avui és de les coses més noves que s'han editat a casa vostra.
1: Sí, sí, exactament. Pick-up sempre ha sigut una companyia transversal. Hem treballat tot tipus de gèneres musicals. Hem treballat música clàssica, sardanes, habaneres, cançó d'autor, pop-rock, etc. I amb aquesta transversalitat i amb aquests últims anys, el nou director de Pick-up, l'Albert López, va obrir un segell que es diu The Lyrics, per músiques més noves, més modernes, i una de les estrelles del segell de Lyrics és l'Scorpio, que és una dona sensacional que va sortir de l'Eufòria de TV3, però és una noia que té una veu preciosa, que té un do d'interpretació impressionant. A mi m'agrada molt. M'agrada molt també el Sexen i molts altres grups que tenim amb el segell aquest de Lyrics, eh? Però he pensat que, com a tercera cançó, estava bé reivindicar l'Scorpio, que és una dona molt potent i del segle XXI.
0: Ara faré un comentari impopular, segurament, val? Però com que, mira, un ja té una edat i ja pot permetre's el luxe de dir segons què, compta amb el màxim respecte. Però és veritat que ja era hora que la música en català s'obrís a noves experimentacions. I faig un petit incís, eh? Ho dic això perquè durant molts anys, i els que ja tenim una certa edat, això ho hem viscut, hem viscut l'època dels cantautors, hem viscut l'època del rock català, amb grups que han anat entrant, sortint, grups derivats de... Però sempre amb unes línies, diguéssim, amb unes línies musicals com molt marcades i molt... anem a dir-ho així, molt similars, no? I a mi m'encanta quan puc sentir música... Anem a dir-ho així, ara se'n diu músiques urbanes, eh? Però música de ball, per exemple, escoltar música de ball en català. No? O escoltar rap en català, o escoltar hip-hop o algunes altres músiques d'aquestes així com més modernes, no? Ostres, realment guanyem en riquesa, guanyem en poder.
1: Això que dius és molt important perquè la llengua catalana és i ha de ser única, exclusivament una llengua. I com a llengua ha de ser per tot, eh? S'ha de poder fer absolutament tot en llengua catalana. I, si no, podem caure en aquell parany de que sigui una llengua de culte i prou. I això, malament rai. Eh? Si ens estimem la llengua, si volem que sigui una llengua potent i important, s'ha de poder fer tot amb la nostra llengua. I, des de música de ball, les músiques urbanes, el rock, el que faci falta, tot, perquè és la nostra llengua i avui ho fem, utilitzar la nostra llengua, el que sigui. I jo això en sóc molt, molt defensor. I pensa que el tema de música en català, fixa't, quan surten els primers artistes que utilitzen la llengua catalana, hi ha una part de cançó melòdica, que hi ha Terrenom, Emili Vendrell, després ve també amb la línia melòdica el Josep Guardiola, el Ramon Calduc, I a partir d'aquí és quan hi ha el renaixement aquest dels anys 60 de la cançó d'autor a imatge i jamejança de la cançó francesa, eh? És allò, volien ser Jacques Brel, Leo Ferrer o Brassens, i ara aquí surten Zeja Jutges, surt Raimon i companyia. I de mica es va expandint tot això, perquè després surten els que no estaven gaire d'acord amb la línia de la cançó d'autor clàssica, que és en Sisa, Pau Riba, l'Oriol Tramvia, etc., i fan el grup de folk, i ja fan altres coses. I d'aquí ja surt tota la música de Celeste, i anem obrint de mica en mica que tots els gèneres musicals puguin ser en català. I en aquell moment jo crec que ho són tots. jo crec que en català s'està publicant i s'està produint música de qualsevol gènere musical. I a més, aquesta és una de les coses que considerem tan importants que per això sempre hem volgut que Picap fos absolutament transversal a nivell de música. Perquè qualsevol tipus de música, la nostra llengua s'ha de poder editar i sobretot si és de qualitat.
0: De fet, és la garantia de, ara que es parla molt, no, dels usos de la llengua i que si el jovent no utilitza la llengua i tal, clar, en l'època de Sau, Sang Traït, Pets, Sopa de Cabra, totes aquestes bandes mítiques de la dècada dels 90, clar, totes tenen un denominador comú i és la llengua. Diguéssim, adscrites al pop rock amb cadascú en el seu àmbit i amb els seus extrems, però recordem, per exemple, la polèmica amb Sopa de Cabra quan se li va acudir publicar un disc en castellà. La pedregada que li va caure a Sopa de Cabra, jo crec que és de... diguéssim, és per recordar i per reflexionar sobre la, diguéssim, el paper que ocupaven com a eix vertebrador d'una llengua, sinó d'una cultura en aquell moment determinat, no? I crec que ara, doncs, el fet que hi hagi artistes com Scorpio, però tu em posaves uns quants més, no?, damunt de la taula, Saxeni, grups d'aquest estil que tendeixen més cap a les noves tendències musicals, no? Home, doncs, és una reivindicació el fet que cantin en català, i és, en el fons, i encara vaig més enllà, no? És normalitzar la llengua i és fer que aquesta llengua també pugui, i ara seré així com molt franc, que pugui sonar a les discoteques.
1: Naturalment, això és una cosa que hem volgut fer sempre. De fet, també en els anys 80 es va arribar a publicar algun disc per discoteca. Nosaltres recordo que en vam publicar un que es deia Coconae, del Marc Volta, que el Marc Volta era un cantautor que havia fet un disc de cantautor clàssic amb Hispavox, i després ell va voler fer el primer disc dance per discoteca. Era l'època que la moda era l'espagueti disco, i el Coconae anava una miqueta per aquesta línia. Un personatge important també del món de la música catalana, perquè a més aquest va ser el fundador. Després, ell va ser el fundador i editor de la revista Underrock, que amb el temps doncs, la va deixar a mans del Jetrau, però ell va ser el fundador.
0: Revista que, a més, també ha... ja que la posem aquí damunt de la taula i obrim les pàgines, també ha estat una revista que ha fet una feina incansable en la defensa de la música en català, de la música en general, però de la música en català en concret. I quan parlem de música i parlem de música en català, a mi em ve al cap també una altra qüestió que crec que tu també pots donar-hi pots fer-hi algun tipus de reflexió, Joan Carles, i és la qüestió dels festivals de música. Vivim una saturació ja de festivals de música o els festivals de música són tan necessaris que és necessari que n'hi hagin tants?
1: Mira, jo ara estic molt fart.
0: Ja en som dos.
1: Molt fart. Jo quan Picà feia manejament i jo personalment feia de mànager d'alguns artistes i de més, la contractació era o els ajuntaments, també diputacions i moltes sales privades. És a dir, havia capital privat, havien empresaris que et contractaven per la seva sala de festes, la seva discoteca, el que sigui, i feien moltes actuacions d'aquesta manera. I després, a l'època del rock, doncs, imagina't, agafàvem camps de futbol i amb un parell de grups i omplíem el camp de futbol, etcètera, etcètera, etcètera. Els festivals, a part de que s'ha encarregat tot això, permetem que ho digui sense filtres, és una punyetera màfia. És un grup tancat d'empresaris que només volen programar el seu i amb el que tenen interessos. I els artistes que estan en managers o en companyies que no estan dins d'aquest bloc mafiós no entren i no estan a cap festival. És a dir, que estan fent un mal enorme a una gran part de la música del país. I a més, tots aquests festivals es fan també amb suport i amb diner públic.
0: Clar.
1: La qual cosa és un autèntic escàndol.
0: Clar, de fet, tens tota la raó, eh? Jo, és a dir, jo no havia arribat a aquesta conclusió, evidentment, perquè no sóc coneixedor del sector, però sí que és veritat que hi ha tota una sèrie de, diguéssim, d'elements sospitosos, no? Per què els festivals, tu mires la llista de festivals que es fan ja no només a Catalunya, sinó a nivell espanyol, per exemple, i, ostres, vas veient una successió de grups que sempre estan en els... sempre hi són. Aquí, allà, més enllà, no? I si tu vas fent aquest creuament de cartells, te n'adones que, bueno, és una mica com un club d'amics, no? I llavors, clar, trobes, per exemple, no, la riquesa musical que tenim ara en aquests moments, que jo crec, i tu ho deies, no?, que és un moment especialment dolç pel món de la música. Home, doncs moltes vegades aquesta presència, anem a dir-ho així, catalana o del país, brilla per l'absència.
1: Sí, sí, és exactament així. Sí, nosaltres ens hem trobat amb casos de voler fitxar un grup que començava de zero i arribar a un acord verbal i abans de signar dir no signarem amb vosaltres perquè ens han dit que si estem amb vosaltres no podrem entrar en aquest o aquell festival. Molt gros. O et posaré un altre exemple amb noms i cognoms. 31 fam, que els agafem de zero, els fem pujar a l'èxit. Encara avui la seva cançó de més èxit és de Pickup, és Valentina, del segell de Lyrics. Molt bé, vam estar lluitant enormement amb tots els seus èxits perquè anessin al Canet Rock. No hi van anar mai. Se'n van anar de la nostra companyia. Un dels motius era aquest. Quan ells se'n van de la companyia, 4 anys seguits estan al Canet Rock. No cal ser més explícit.
0: Com diuen en castellà, blanco i en botella. Hem arribat al final d'aquesta gent normal d'avui. Joan Carles, un plaer haver-te tingut aquí entre nosaltres i faig una petita picada d'ullet perquè la cançó que acomiada aquest programa d'avui és una cançó, que aquesta l'he triat jo, i és una cançó que segurament coneixeràs perquè és el No puc deixar de fumar dels Sau, precisament. Joan Carles, un plaer, moltíssimes gràcies i que en siguin 40 més, com a mínim.
1: Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès. Great.
0: I a tots vosaltres, oïdors, oïdores, que tingueu una molt bona tarda i ens tornem a escoltar la setmana vinent aquí, a la Gent Normal de Ràdio Rubí.

Fórmula Rubí Clàssics.

Si l'amor fos un joc, està clar que jo ja l'he perdut. Si l'amor fos el mar, series un far i jo un pobre lluç. Si l'amor fos menjar, estaria currant per fer una mus. I si no has de ser tu, serà ningú, no serà ningú. Ai.

0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Bon dia. A Rubí hi ha 8 dels 3.600 edificis d'obres d'arquitectes catalans catalogats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes que hi ha arreu de Catalunya. Ara, aquests 8 edificis, alguns molt coneguts i d'altres no tant, formen part de l'aplicació Rutes per al mòbil que ha impulsat COAC i que està disponible a Google Play i a Apple Store des de fa unes setmanes. Aquesta aplicació permet recórrer Catalunya amb el navegador del mòbil visitant aquests 3.600 edificis, fent servir el catàleg del col·legi. Així ho explica a Ràdio Rubí la president de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
2: Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta.
1: Els 8 edificis de la ciutat que apareixen a la ruta de Rubí són l'Institut La Serreta, el Mercat Municipal, el bloc d'habitatges de les Torres, les oficines de l'edifici Sant Cugat del polígon La Bastida, l'escola Ramon Llull, el Teatre Municipal La Sala, el Centre Cívic Cruïlla del Pinar i el Centre d'Operacions dels Ferrocarrils de la Generalitat. Cada un dels 3.600 edificis compta amb informació de la data de construcció, el nom dels arquitectes, tots catalans, i una descripció de l'edifici escrita pels mateixos autors, on expliquen què buscaven quan el van dissenyar. L'aplicació permet fer rutes personalitzades per fer a peu, en bicicleta o en cotxe, però també per tipologia dels edificis.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La Unió Esportiva Rubí inicia el camí de la campanya 2026-2027 aquesta tarda. Els jugadors estan convocats per començar la pretemporada a les ordres de Blai Martí. Primer, els entrenaments i amistosos per estar preparats per l'inici de la Lliga el 20 de setembre, quan visitaran el Viladecans. El tècnic serà una de les grans novetats, ja que dirigirà el primer equip des de l'arrencada de la temporada. Martí es va guanyar la continuïtat després d'agafar l'equip a la recta final i dur-lo fins a la promoció d'ascens. El fet de tenir el barceloní a la banqueta també ha permès que hi hagi molta continuïtat a la plantilla. Destaca la marxa de Pau Albeda, però els pesos pesants com Rafa Leva, Aitor Torres, Àlex Ruiz, Jordi Masip o Adri Record seguiran. Per endavant tenen 41 dies de preparacions per mirar de tornar a ser un equip competitiu en la Lliga d'Elit. L'objectiu serà tornar a entrar en el places d'ascens i a pit a petit, tal com va passar en l'anterior exercici.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Adeu i més notícies dintre d'una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio

0: Segur que l'heu reconegut directament. S'ha utilitzat en anuncis de televisió, s'ha utilitzat per tot arreu, un tema que més enllà, no?, del suport visual que al final i comercial que al final se li ha donat, té entitat per si mateixa. Eren els anys 80, quan els Madness, aquesta formació britànica de ska i pop, treien, feien servir, no?, la seva cara més pop, més que no pas escatalítica, amb aquest tema. 1982, Our House. Un tema que ens parla sobre la nostra casa, diuen ells, la casa d'una família treballadora a l'Anglaterra, doncs, als anys 80. Explica la història del pare, de la mare, dels fills, no?, cadascú anant a la seva i, bé, cadascú, doncs, aixoplugat sota la mateixa casa. Una cançó que ja quedarà en la retina de tots aquells que van veure la sèrie Els Joves, i d'això parlàvem la setmana passada, perquè, doncs, apareixen els Madness tocant-la en directe en un episodi dels Joves que es deia Sic Malalts. Doncs vinga, entre moltes altres coses que us podríem explicar d'aquesta cançó Our House, que de fet avui ens du a lligar-ho amb el tema del dia. Parlem d'allotjaments en època de vacances. De si preferiu emportar-vos la casa amb vosaltres, no?, anant amb una autocaravana, una camper, sí, i a més us voleu complicar una miqueta més la vida, perquè, doncs, voleu muntar una tenda de campanya, voleu anar de càmping en les vostres destinacions, en les vostres vacances, o si preferiu la comoditat d'un sostre, un sostre de maons, no ho sé, un hotel, fins i tot, en què us ho puguin fer tot, o un apartament turístic d'aquests que surten més econòmics, especialment si sou una bona colla, si no, no massa. O preferiu una casa rural que us permeti moure's per l'entorn i també gaudir, no?, d'un tipus d'allotjament que normalment, doncs, és difícil que tinguem. És curiós la relació que s'estableix amb els habitatges que triem, amb els allotjaments que triem quan anem de vacances, perquè s'acaben convertint en un punt de comparació doncs molt interessant. A vegades, quan tornem a casa, després, no?, li donem més valor a la llar. Trobem a faltar la llar perquè no deixem d'estar fora de casa i, per tant, doncs, no tenim a l'abast totes les nostres coses, tenim lo justet i ja està. Per altra banda, acostuma a passar que quan arribes a casa després d'anar d'hotel o d'allotjament, trobes la casa molt, molt desendreçada, eh? Perquè, clar, allí tens tota mitja vida posada allí dintre i a l'hotel, clar, està tot netet i tot endreçat. I també no ens oblidem d'aquelles persones que realment, quan fan vacances, tornen a casa, perquè aprofiten per visitar el seu poble, la seva família, per tornar en aquell lloc on tenen la casa de veritat. El concepte d'habitatge, el concepte de casa, que ben fet, tindria moltes més cares de què parlar-ne, i una d'elles és l'econòmica, però d'això, això ja seria ja una qüestió una qüestió major, que ho deixaríem per un altre dia i segurament no ens faria somriure tant a primera hora del matí. Vinga, va, que saludem a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Ai, comencem la setmana, no sé com dir-te, il·lusionats, però amb molta feina. Com ho teniu per Cardedeu? Sí. Quina sensació teniu?
1: La veritat és que es gira feina, sí. Ve una setmana intensa per motius positius, no?
0: Sí.
1: Però sí, sí, ve una setmana intenseta.
0: Molt bé. Doncs avui ja veureu que avui, demà i especialment dimecres, el programa es vesteix d'eclipsi. Anirem esquitxant temes que tenen a veure amb l'eclipsi, però de moment mantenim aquest que en principi és més general, no? Què preguntem concretament,
1: sí.
0: Aina?
1: Mira, avui parlem de l'allotjament, vale? Perquè quan pensem en vacances d'estiu, una de les primeres decisions que hem de prendre és on ens allotjarem, no?
0: Clar.
1: Hi ha qui no renuncia a la comoditat d'un hotel, qui prefereix desconnectar en una casa rural envoltat de natura, també hi ha qui gaudeix de l'ambient de càmpings i qui aposta per la llibertat d'una furgoneta camper per improvisar les rutes sobre la marxa i anar fent, no? Al final no hi ha una fórmula millor que una altra, tot depèn simplement de la manera com ens agrada viure els viatges a cadascú de nosaltres. Però aquest estiu hi ha un ingredient que fa que moltes persones hagin planificat les seves escapades d'una manera molt especial. Mm-hmm. I és que aquest dimecres 12, al cel, ens regalarà un eclipsi solar, que és un fenomen astronòmic excepcional que es podrà veure, doncs, des de gran part d'Espanya i que ha despertat interès en moltes persones, d'acord? Llavors, això ha fet que alguns allotjaments situats en espais naturals, lluny de la contaminació lumínica, amb bona visibilitat, doncs s'hagin convertit en opcions molt buscades aquests dies. Llavors, avui el tema en si, en general, és allotjament. És a dir, si preferiu campers, hotels, càmpings, cases rurals, però com que tenim aquest fet de l'eclipsi, us ho preguntem enfocat al dia de l'eclipsi, és a dir, on us agradaria a vosaltres passar la nit de l'eclipsi? A una casa rural, per exemple, que podeu tenir menys contaminació lumínica, a una camper agafar i marxar on sigui. Llavors el tema és aquest.
0: Mm-hmm, molt bé. Doncs ja està, envieu els vostres missatges, ja sabeu, a través de l'Instagram, no? Obert Vacances.
1: Exactament.
0: I també ens podeu anar seguint, i si no, per WhatsApp, que ens agrada molt que ens envieu àudios.
1: Ens encanten els àudios, així que tant per una via com per l'altra estarem encantats de rebre les vostres respostes.
0: Doncs vinga, a les 10 passem comptes. Aina,
1: molt
0: moltíssimes
1: bé. Gràcies.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Ja us dic que entre avui, demà i especialment demà passat, dimecres, parlarem d'eclipsi des de moltes vessants i ens ho farem venir bé perquè aquells continguts que habitualment us oferim a l'Obert per Vacances doncs tinguin aquest tint, no?, d'eclipsi solar total. Començarem parlant de les ulleres inclusives, o com veuran, més que ulleres, com veuran l'eclipsi aquelles persones cegues, aquelles persones invidents, com viuran aquest dia tan especial. A la 11 ja s'ho han pensat i fins i tot han adquirit uns kits per tenir la sensació auditiva, no?, que els descrigui com serà l'eclipsi. Ara ens ho explicaran des de delta.cat. Per altra banda, també parlant d'ulleres, coneixerem un fabricant, un dels molts fabricants que hi ha d'aquestes ulleres especials i homologades. Com són? Què tenen d'especial els filtres? Com podem distingir-les d'unes ulleres que no són homologades? Penseu-vos una mica, depèn d'on les hagueu comprat, segur que no teniu dubtes, però potser depèn d'on les hagueu comprat, doncs encara podeu dubtar una miqueta de com han de ser, i sabrem també que això és interessant, com els ha crescut la demanda. Fabricants d'ulleres per l'eclipsi, un altre dels temes que ens ocuparan el programa d'avui. Com dèiem, us explicarem com s'ha vist afectat també el turisme rural pel que fa a aquesta jornada, aquesta diada tan especial de l'agost. Per altra banda, també donarem quatre pinzellades a dilluns, a dos dies de l'eclipsi, sobre com serà el dispositiu de trànsit per una jornada que es preveu amb mobilitat concentrada i fins i tot complicada. En temps de mar, canviarem totalment de tema. Això sí, parlarem de la tortuga careta, perquè no tot és eclipsi, tot i que els animals marins, jo crec que d'alguna manera o altra, tots els animals en general també ho viuran, però vaja, no serà el tema del mar a mar, parlarem d'una altra qüestió, que és la tortuga careta. I en temps friki, aquest espai que ens ofereixen des de Vilafant i que ens donen idees, no?, de mangas, d'animes que ens poden agradar, doncs avui ens explica la història de Berserk, una història que de fet comença, arrenca també amb un eclipsi. I mira, els nostres tècnics, el Lluís, el Joan Maria, avui el Gabriel, que el saludem, a partir d'ara el saludarem cada matí també, jo us veig una mica com a embullats, com jo, no?, amb els pelos així, els cabells una mica desenfadats. Doncs a Premià de Mar avui ens direm com ens podem posar guapos, com podem arreglar-nos el cabell de cara a la jornada de dimecres, perquè l'eclipsi anirà amb moltíssimes fotos afegides i hem de quedar ben xulos a les fotos. Avui anem de perruqueria, d'estètica capilar. Comencem, doncs, el programa i ho fem com és habitual amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, també la fem a Girona, Girona FM, Pau Villafanya. Bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, bon cap de setmana. Heu passat o què? Caloreta?
1: Sí, home, encara sí, molta no? calor, però hem anat tirant.
0: Molt bé. Vinga, va, que comencem amb una notícia que ens va parlar de tràfic d'animals. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de la P7 i alerten que alguns poden portar malalties.
1: De fet, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis un cop han venut normalment gossos, que és l'animal més freqüent. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Toni Martín és el cap de l'URMA a Girona.
2: Pensa que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Tenc que benefici és important. Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
1: En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control.
0: Canviem de tema. Un home de 61 anys va morir ofegat dissabte mentre es banyava al mar endins a la zona de la platja de l'Estartit.
1: Sí, l'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre dissabte cap a les 6 de la tarda alertant d'una persona que estava surant a l'aigua a mar endins. L'home es trobava en una embarcació i es va llançar a l'aigua a nedar i no va poder tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan el van poder pujar a l'embarcació. Allà li van començar a fer les maniobres de reanimació i posteriorment el van traslladar al port de l'Estartit, on el SEM va confirmar que la persona ja havia mort.
0: I tanquem amb una notícia que ens parla de que Girona posa 41.068 sancions en un any amb els nous radars de velocitat.
1: Es tracta dels aparells ubicats al carrer de Barcelona, el del riu Güell, el de Pedret i a l'avinguda Josep Tarradellas. Precisament aquest és el que hi ha davant d'una escola, els Maristes, un punt on el volum de sancions no ha disminuït, com ha passat a la resta de punts de la ciutat. De fet, aquest aparell ha multat a 22.309 vehicles en un any, que suposa el 54,3% de les sancions posades. Entre el 13 d'agost i el 31 de desembre de l'any passat, aquest radar va sancionar 11.998 conductors que superaven els 30 quilòmetres hora, mentre que entre l'1 de gener i el 31 de juliol ja se n'han multat 10.310.
0: Doncs amb aquestes xifres tanquem la connexió amb Girona. Girona FM, Pau Villafanya, moltes gràcies i fins demà.
1: A reveure.
0: Actualitat barcelonina també la que ens aporta Cugat Mèdia. Tina Forès, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comencem parlant de que el risc de violències masclistes creix durant els mesos d'estiu.
3: Sí, els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament de la víctima en són els factors principals. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covelo, explica que sempre hi ha més risc d'una violència més greu en moments de canvis, com una separació, un embaràs o un postpart, o també les vacances, cosa que el Departament d'Igualtat i Feminisme corrobora. Argumenta que les violències masclistes són les mateixes, però les circumstàncies canvien. Covelo avisa que els infants també són afectats directes. Des del 2011, a Catalunya, més d'un centenar d'infants s'han quedat orfes per la mort de les seves mares víctimes de violències masclistes.
0: Passem a notícies molt més positives. La Conselleria de Cultura estudia impulsar una companyia nacional de teatre a més de la de dansa.
3: Al seu entendre, es tracta de projectes que tenen molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta i s'ha de treballar bé. Sònia Hernández d'Almodóvar és la consellera de Cultura.
4: Fer estructures d'aquesta magnitud s'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant. Dintre d'aquesta manera que tenim de treballar, que fa temps que des del Departament de Cultura està establerta, que és impulsar polítiques, però sempre amb diàleg amb els sectors corresponents a cada àmbit, doncs seguirem fent-ho de la mateixa manera. Per tant, doncs hi ha molt per parlar, n'hem parlat de manera informal amb tots ells, però hem de fer un espai de treball per veure com hem d'articular tot això.
3: La titular de Cultura circumscriu la iniciativa a la voluntat de la Conselleria de donar un impuls a la creació, un dels eixos que considera que té el govern amb l'objectiu d'impulsar la creació per millorar la feina dels artistes.
0: I la manca de places de centre ocupacional al Maresme alarma familiars i gestors.
3: Sí, alerten que les places disponibles a centres ocupacionals del Maresme per a persones amb discapacitat està arribant al seu límit. De fet, la Fundació Maresme ha engegat una campanya de captació de fons per obrir un nou espai al curs 2027-2028. 2028, quan preveuen que s'hauran quedat sense places disponibles. El director de l'entitat, Albert Vidal, assegura que quedar-se a casa no és gens positiu per a aquestes persones. Als centres ocupacionals destaca se'ls dona una alternativa de vida que inclou esport, creixement personal i activitat laboral terapèutica. La Fundació Maresme calcula que farà falta reunir prop d'un milió d'euros per fer realitat el projecte.
0: Tina Forés, moltíssimes gràcies des de Cugat Mèdia. Una abraçada i no marxis massa lluny.
3: Fins ara, Núria, fins ara. Que vagi bé.
0: Li diem fins ara a la Tina perquè ella ens portarà la notícia, la informació relativa al dispositiu de trànsit. Però, de moment, és hora de marxar cap a Lleida. Emun, Arnau Vilà, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Com afronta Lleida les hores prèvies a l'eclipsi total de sol?
5: Doncs mira, la previsió és que ja a partir d'avui es comença a intensificar-se l'arribada de visitants a la demarcació amb l'eclipsi com a principal reclam turístic. Segons les últimes dades, l'ocupació hotelera a Lleida se situa al voltant del 95%, molt pel sobre del 30 o 40% habitual en aquestes dates. Les poques habitacions que encara es poden trobar per la nit de dimecres tenen un preu mitjà pròxim als 162 euros, mentre que alguns apartaments arriben als 842 euros. L'efecte també es nota fora de la capital, especialment a les comarques situades dins de la franja de la totalitat, on l'oferta d'allotjament és més reduïda. Hotels, cases rurals i apartaments turístics afronten una demanda molt superior també a l'habitual. Tot plegat fa preveure una arribada important de visites durant les pròximes hores, amb el gruix dels desplaçaments concentrat entre demà i dimecres.
0: I una esllavissada al barranc del Puy de Linya ha provocat importants afectacions en un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
5: El moviment de terra i pedres ha arrossegat una gran quantitat de material fins a la zona d'aparcament i amb almenys 4 vehicles que hi havia estacionats. No hi ha hagut danys personals. Els treballs per retirar la terra i les pedres i recuperar la zona han començat aquest diumenge amb màquines retroexcavadores i personal del Parc Nacional, l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i l'estació també d'esquí. L'aparcament ha quedat tancat temporalment mentre es treballa per garantir que l'accés es pugui fer amb seguretat, tot i que la previsió és que avui es pugui reobrir una part de l'aparcament sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. Tot i això, des del Parc Nacional demanen extremar les precaucions i recomanen als visitants evitar l'accés amb vehicle privat mentre es mantinguin les afectacions.
0: I encara un darrer punt per explicar-vos que els bombers continuen buscant un parapentista belga de 56 anys. Va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec d'Ares.
5: L'home s'allotjava en un càmping d'Àger i la seva dona va alertar des de Bèlgica després de diverses hores sense poder contactar amb ell. El dispositiu amb bombers, Mossos, drons i gossos ha rastrejat el Montsec per terra i aire, però de moment sense èxit. Els equips no han pogut confirmar si el parapentista va arribar a iniciar el vol i també investiguen la possibilitat que hagués volat fins a l'Aragó, on la recerca s'ha coordinat amb la Guàrdia Civil. En paral·lel, un altre parapentista de 30 anys ha resultat ferit greu a Fígols i Alinyà després d'impactar contra unes roques i ha estat traslladat data a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: Moltíssimes gràcies, Emun, des de Lleida. Arnau Vilà, una abraçada.
5: Que vagi molt bé, Núria.
0: Fins demà. Tanquem la ronda, també com és habitual, a Tarragona, a casa. Marina Pérez-Got, bon dia.
6: Bon dia.
0: La marca Tarragona es va consolidant entre les operadores. Per primer cop es comença a detectar interès per venir a l'hivern, no?
6: Sí, per les operadores de creuers, que no t'ho havia posat. La marca
0: m'agrada...
6: per si algú no ho entenia...
0: No són les de telefonia, són les de creuers.
6: Són les de creuers. M'agrada molt, així com has dit marca Tarragona. Doncs sí, a veure, anem a explicar-ho bé. Ja ha començat la temporada de creuers. Ja saps que a partir del mes d'abril, maig, comencen a arribar creuers aquí a Tarragona i han explicat que els mesos de juliol i agost han anat molt bé, però que la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre, que són els mesos més forts. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals.
7: Estem començant a veure que hi ha algunes peticions, poques, evidentment, però és una cosa que no havíem aconseguit fins ara i sembla que s'està movent algunes peticions per hivern. I això és molt interessant, perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, doncs que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, doncs, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
6: Tot i això, de moment es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no previstos més enllà dels de la companyia MSC Cruceros que arriben cada divendres.
0: Repassem notícies d'altres territoris. Anem a Montblanc.
6: Doncs sí, l'Ajuntament de Montblanc ha demanat que Google Maps posi algun tipus d'avís sobre divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes, quan hi ha molt de trànsit, no recomanin passar per dins del nucli urbà quan aquestes retencions es troben a l'N240 i a l'AP2. També, a veure si ho dic bé, Babak Tafreshi, reconegut fotoperiodista, científic i col·laborador habitual de la revista National Geographic Society, visitarà Tarragona. Núria, ho visitarà aquests dies per immortalitzar l'eclipsi solar total.
0: Farà fotos des d'aquí?
6: Exacte, farà fotos des d'aquí, ja saps que és un dels llocs on millor es veurà, i Tafreshi és considerat un dels grans mestres mundials de l'astrofotografia i de la fotografia nocturna i paisatgística. I acabem al Delta de l'Ebre perquè els turistes accepten regulacions d'aparcament per protegir l'entorn, i un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que la satisfacció amb la visita és el principal factor que explica el suport dels visitants a mesures de restricció d'aparcament en entorns naturals.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta informació tan, tan escampada. Pel territori, Marina, una abraçada.
6: Sempre fem territori. Fins ara.
0: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Vinga, va, que com ja sabeu, perquè ja us ho hem dit i ja ho sabeu, dimecres viurem a casa nostra un episodi extraordinari, astronòmicament parlant, un eclipsi solar total. Un episodi, un fenomen que sembla que no passa a Catalunya des de l'any 1905 i que tardarà uns quants anys també en què es pugui veure des de casa nostra. N'hi ha d'altres, d'eclipsis solars totals, però vist des d'aquesta manera, en la seva totalitat i a Catalunya, doncs això, encara tardarem uns quants anys.

0: Montlamiel s'ha excusat, van de reunions aquests dies, estan acabant de modular el que serà doncs el dispositiu de trànsit, especialment, com dèiem, per als dies previs, però especialment per al mateix dimecres. Això vol dir que estan en plenes reunions i ja ens han avançat que el dimarts a les 10 del matí oferiran una roda de premsa, suposem que doncs acabant de donar els detalls ja tancats de com anirà tot plegat. Però sí que una mica el dispositiu, la prèvia, per dir-ho així, no? El dispositiu a trets generals, ja el coneixem i ara us l'explicarem una mica perquè tingueu en compte si sí o sí us heu de desplaçar, que de fet la recomanació és, si ho veieu des de casa, mireu des de casa, però si sí o sí us heu de desplaçar, doncs que tingueu en compte les rutes i les vies que poden ocasionar-vos menys embussos, menys problemes. En tot cas, tota la informació l'ha recopilat la Tina Forés, la nostra companya de Cugat Media. Tina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què sabem hores d'ara? Que això pot canviar, ja us dic, posterior a la roda de premsa, no?, de dimarts, de demà a les 10, però de moment, què ha dit el Servei Català de Trànsit sobre com serà aquest dispositiu?
1: Sí, ja donaran més detalls, però mira, de moment el que et puc dir, que no és tampoc cap secret, és que l'autopista P7 serà l'eix principal de mobilitat durant aquesta jornada i, per tant, en la que preveuen que hi haurà més congestió en segons quines hores, no? Com sempre és aquesta AP7 i, davant d'això, una de les mesures principals que han pres és el de recomanar a la població que utilitzi doncs vies secundàries, no?, per poder distribuir aquests desplaçaments segons la destinació d'observació de l'eclipsi. En aquest sentit, les vies que ells donen com a alternativa, per una banda, la C25 i la A2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, d'altra banda, la AP2 per accedir a zones d'observació com podrien ser Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la A7 i la N340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però què passa, Núria? Mm-hmm. Que d'altra banda també es preveu un augment significatiu del trànsit en diverses vies secundàries properes a les zones d'observació.
0: Clar, totes aquestes
1: llavors,
0: que has dit...
1: Exacte. De retruc. No, clar, la N340 i la A7 són unes de les que es preveu que també hi hagi aquest augment significatiu. D'altra banda, la A27 a l'Alt Camp, la N240, el que seria Conca de Barberà i Ponent, i la T11 i N420 a la zona de Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
0: Tinguem clar això, són les vies que enllacen les poblacions d'aquest territori, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que clar, sigui per als cotxes, els vehicles que podem venir de Barcelona o de Girona, o d'altres punts, o sigui per la mateixa població que es mogui per aquí, es veuran implicades. Penseu que és el Camp, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que seria la nomenclatura general, però a partir d'aquí les comarques més afectades serien el Camp, Conca de Barberà i Ponent, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra d'Alta. Molt bé.
1: Clar, i a més aquestes recomanacions d'utilitzar vies alternatives a l'AP7 no només fan això des del Servei Català de Trànsit, sinó que també desplegaran tot un dispositiu especial, no?, el que comentàvem, amb diverses mesures per tal de facilitar i acompanyar la mobilitat derivada d'aquest eclipsi.
0: Clar, vull dir, ells pensen que aquestes vies estaran a rebentar, no? I llavors, què faran? Com ho arreglarem això una miqueta?
1: Doncs mira, per una banda, ho reforçaran amb tot el que seria senyalització. El que volen fer és un reforç de la informació a peu de carretera a través d'aquests panells de missatges variables, fixes i mòbils.
0: Sí.
1: I també el que volen fer és instal·lar senyalització específica per guiar una mica aquests conductors cap als punts d'observació de manera que els hi sigui més fàcil, si desplacin, tinguin més indicacions per arribar més fàcilment cap a aquests punts de destí. Alhora, també, aquest dispositiu el que es farà en coordinació amb altres departaments, com per exemple els Mossos d'Esquadra i policies locals, és fer controls als accessos de les zones observació. Mm-hmm. També faran patrullatge intensiu estàtic i dinàmic per distribuir els fluxos d'entrada i sortida per diferents itineraris, tot plegat per evitar col·lapses i estacionaments indeguts als vorals.
0: Per tant, esteu ben atents als panells, als missatges, no?, extraordinaris que aquell dia hi siguin, als senyals, especialment jo crec que els panells luminosos els podran utilitzar molt bé, i sobretot a les indicacions de tot aquest personal, segurament us faran canviar la ruta. No esteu preparats perquè us facin canviar la ruta, perquè potser l'entrada per on volíeu entrar doncs no, us haureu de desviar del camí. Bueno, i qui sap si acabareu amb un destí una miqueta diferent d'on podíeu, d'on preveieu anar, tot depèn de la fluïdesa del trànsit i tot plegat.
1: Mentre al final acabin dormint on tenien reservat, ja...
0: Bé,
1: ja
0: això, clar, és que jo crec que amb això ens hi trobarem, i aquesta serà la pregunta del dia, no? Jo no puc passar per aquí, però si jo tinc l'habitació aquí, no?
1: Exacte.
0: Veurem com s'hi arriba, però en tot cas és això, hi haurà moltíssims agents, no?, Mossos d'Esquadra, policies locals, que aniran direccionant de manera que no es faci un coll d'ampolla.

0: que no se'ns faci un embut allí. Escolta,
1: correcte.
0: I els accidents, Tina, perquè jo crec que algun accident serà inevitable.
1: Sí, bueno, quan hi ha un augment Clar. Considerable del trànsit, no, també pot ser que es donin accidents a la carretera, més probabilitat, i que això, per tant, provoqui retencions. Sí. I en aquest cas, una altra de les mesures que es posarà en marxa és un reforç del dispositiu de grues per a retirar possibles cotxes, no, possibles incidències, i també es farà patrullatge i vigilància aèria, sobretot a les vies de l'AP7 i a la zona de l'Ebre.
0: Què passarà amb aquestes vies, amb tots aquells vehicles que normalment hi circulen, que siguin vehicles pesants, camions, i que encara entorpirien més, eh? És un dia laboral, dimecres. Què passarà
1: doncs,
0: amb tots aquests vehicles?
1: Amb aquests vehicles també hi haurà restriccions. Estem parlant de vehicles pesants a mercaderies, transports especials, vehicles especials, vehicles que transportin mercaderies perilloses. En concret, aquests camions no podran circular per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona en sentit sud, ni tampoc per la N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar, també en sentit sud, entre les 5 de la tarda i les 12 de la nit. A més, també es preveuen limitacions de circulació per als vehicles de transport de mercaderies en general i els autobusos amb una massa màxima autoritzada igual o superior a 7.500 quilos. Aquests vehicles el que hauran de fer és circular obligatòriament pel carril dret sense poder efectuar avançaments i amb una velocitat màxima de 80 km per hora a la P7. Les limitacions s'aplicaran en tots dos sentits, entre Ulldecona i el Vendrell, des de les 2 del migdia i fins a les 12 de la nit.
0: Ara us ho estem dient així com de carrereta, com molt, molt, molt directe. Hi ha moltes dades. Jo us recomano que us poseu el podcast de nou, eh? Que torneu a escoltar.
1: Sí.
0: Que l'Obert per Vacances queda enregistrat i, per tant, el podeu descarregar de la web de qualsevol de les vostres ràdios locals i res, us torneu a posar el podcast i aneu apuntant. En tot cas, el missatge, i ara donarem més dades, però el missatge, ja ho veieu, és si podeu evitar fer carretera, molt millor. Molt millor. Zones que es preveuen més afectades, més o menys ja ho hem dit, però hi ha punts especialment calents, Tina.
1: Sí, evidentment, Terres de l'Ebre i Prades.
0: Prades,
1: on es veurà
0: Prades.
1: Aquesta... Sí, Prades.
0: És que
1: també.
0: Prades l'estan liant parda, eh?
1: Sí, ja ho explicareu
0: sí,
1: vosaltres.
0: Sí, ja ho explicarem demà.
1: Exacte. Doncs sí, el Delta de l'Ebre és un dels punts en què es preu una afluència més elevada de visitants i per aquest motiu s'establiran regulacions de trànsit específiques als accessos de diversos municipis de la zona, com podrien ser l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpida. I Prades, que ho comentàvem ara, han habilitat zones d'aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d'observació. I a més s'establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar l'accés i evitar retencions.
0: A Prades us ho explicarem demà amb una connexió en directe que establirem des d'allà, però és un dels punts més calents. Ells, des d'aquest cap de setmana ja que estan com de festival, festival de l'eclipsi, amb activitats prèvies, ves que hi ha un observatori i, de fet, les muntanyes de Prades són un lloc privilegiat per veure l'eclipsi i, per tant, es preveu això, que sigui un dels punts xulos, però també problemàtics en aquest sentit de volum de població. Tina, ja per acabar, que ni tu ni jo som especialistes i el que direm segurament serà molt lògic, però val la pena, doncs, acabar amb 4 consells que resumeixen o que no, per posar en valor totes aquestes dades que hem donat, que ens diuen des del Servei Català de Trànsit, també a nivell de recomanacions.
1: Sí, mira, simplement coses molt lògiques, eh? Planificar el trajecte amb antelació si és que ens hem de moure, consultar una mica l'estat del trànsit abans de sortir i, sobretot, seguir les indicacions tant a peu de carretera dels agents i del personal organitzador i prioritzar sempre la informació oficial i la senyalització existent a la carretera.
0: Tina Forets, des de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies per aquesta posada a punt de lo que és la informació de trànsit, el dispositiu de trànsit per l'eclipsi, i estarem molt pendents de si hi ha alguna actualització de darrera hora a tot plegat arran de la roda de premsa que ens convoquen demà a les 10. Gràcies, Tina, una abraçada.
1: Adéu, Núria, que vagi molt bé.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Doncs seguim parlant de l'eclipsi i ho fem ara des d'un altre punt de vista. L'eclipsi inclusiu. Milions de persones mirarem al cel el dia 12 per veure aquest eclipsi total de sol. Però com pot viure un eclipsi aquelles persones que no poden veure? En aquest sentit, l'ONCE ha impulsat diferents mesures per fer que l'eclipsi sigui més accessible i segur també per les persones cegues. I tot plegat, aquest eclipsi inclusiu, ens en parla Diana Mar, de DeltaCat.
3: La resposta no passa necessàriament pels ulls. La baixada de temperatura, els canvis en els sons de la natura i la sensació de l'aire sobre la pell també formen part d'un fenomen que enguany la tecnologia permetrà experimentar d'una manera nova a les persones cegues o amb baixa visió. Fran Sánchez, director de la ONCE a Reus, ens proposa començar per una cosa tan senzilla com deixar de pensar només en els ulls.
4: Una persona cega o deficient visual pot gaudir de lo que és un eclipse pues no utilitzant la vista. En la descripció d'una altra persona, que facin la descripció, però també pues, se pot sentir a través de la pell, perquè clar, el sol, la qualitat del sol que ens arriba és diferent, amb els sons que ens arriba de la naturalesa que tenim al nostre entorn, es viu l'aire, que diuen que pot baixar fins a 10 graus, es viu utilitzant altres sentits.
3: Clar, però en un eclipse, per exemple, la oïda com s'utilitza? Sí que parlaves de la sensació a la pell perquè es preveu que hi haurà una baixada de temperatura.
4: Inclús ens han comentat que a vegades se fa aquest airet que es produeix quan, abans de ploure, que baixa la temperatura i surt aquest aire que ens arriba abans d'una pluja, i tot això se sent a la pell, se sent a la oïda. Diuen que si estàs a la naturalesa per uns instants queda com adormida i després quan torna el sol se reactiva, i és viure-lo a través d'aquest sentit.
3: A Reus la previsió és disposar de 12 dispositius, alguns dels quals es podran connectar a sistemes de so perquè l'experiència sigui compartida. S'espera la participació de més d'un centenar de persones vinculades a la ONCE. I és precisament aquí on la tecnologia deixa de ser només una ajuda tècnica i es converteix en una eina d'inclusió.
4: Pues aquest dispositiu que ens han presentat en uns tallers que van fer a les diferents agències de la ONCE és l'iSong, que és un dispositiu que té una tecnologia que transforma la llum en so i fa que, diguéssim, va canviant el so de més greu a més agut en funció de la llum. És un to molt harmònic i sobretot el que permet aquesta tecnologia és gaudir de l'eclipse en temps real. Una persona cega, una persona evident, perquè els dos a l'hora.
3: Diguéssim que realment ens trobem davant d'eines totalment inclusives, no?
4: Sí, moltes vegades pensem, quan parlem de barreres arquitectòniques, amb barreres físiques, però també hi ha barreres que no són físiques, però que són també molt importants, que és el tema de la cultura, de l'oci i de gaudir, perquè en definitiva el que busquem és que tothom pugui gaudir de lo mateix, tingui una discapacitat o no. I és superimportant que quan parlem d'accessibilitat, d'integració, pensem d'una forma més àmplia, no només en barreres físiques, sinó en barreres que tenim per accedir a la cultura, a l'oci, al gaudir d'espais com aquest, que serà un aconteixement únic i irrepetible, està dintre de 150 anys. És una forma innovadora, també, i en les noves tecnologies cada vegada més podrem fer que tot això sigui més inclusiu.
3: Havies viscut una experiència similar, perquè, te faig la pregunta, tu tens un dèficit de visió, no?
4: Sí, un dèficit molt important de visió, i tinc una resta de menys d'un 0,5% i de naixement, i jo, per desgràcia, no he viscut mai un aconteixement com aquest. O sigui que serà tota una experiència.
3: Suposo que molta emoció, no?
4: Sí, molta emoció, perquè, us ho han explicat i, penso que és una forma també de viure un aconteixement que no es repetirà. I si ho pots gaudir amb els teus, pues meravellosament bé.
3: Hi ha una advertència que també afecta les persones amb restes visuals mínimes. Els ulls s'han de protegir igualment durant l'observació. La implicació de la ONCE amb l'eclipse també ha tingut un altre vessant, la seguretat. L'organització ha distribuït gratuïtament ulleres homologades a través dels seus venedors i venedores. Segons explica Sánchez, inicialment se'n preveien 200.000, però finalment se n'han distribuït unes 250.000 a Catalunya. El 12 d'agost, durant uns minuts, el cel canviarà. Alguns ho veuran, altres ho escoltaran, ho notaran a la pell o percebran com canvia l'entorn.

0: Doncs ja sabeu que l'eclipsi també pot ser inclusiu i això ens ho ha explicat des de Delta.cat la nostra companya Diana Mar. Va, que seguim endavant i encara us hem d'explicar altres qüestions que tenen a veure amb el que, no el que passarà dimecres, sinó el que ha passat aquest cap de setmana. Avui no tenim podcast casteller, aquest tan xulo que ens porten cada dilluns des de Ràdio Ciutat de Valls, però sí que li hem de donar a l'Eric Rosique, sisplau, sisplau, sisplau, que ens expliqui doncs, com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, encara que sigui un apunt de dos minutets. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Diada, encara dura el Firagost a Valls, i heu tingut diada aquest cap de setmana?
1: Encara dura la Firagost a Valls, sí. No ha sigut aquest cap de setmana, però sí que és veritat, Núria, que hem de fer aquest apunt, perquè és la diada més important de tota la setmana. A més, també era important per saber com estaven les colles dels xiquets de Valls, i fem l'apunt, perquè no vam poder fer com l'apunt de, de la Firagost.
0: Perquè va ser com entre setmana, veritat, va caure entre setmana.
1: Exacte. Però era molt important perquè la vella venia d'una caiguda del 3 de nou en folre, a veure què passava, no, amb la Firagost, però ens va portar una Firagost de gama extra. La vella que va descarregar el 4 a 9 net, que va dir aquí som, i per tant serà important per saber com arribarà el concurs. El 2 de 9 en Forre Manilles, el 7 de 9, i finalment el Pilar de 6. Per tant, la vella que va plantar una gran diada de la Firagost i que es marcarà objectius per aquest mes d'agost. I pel que fa a la jove...
0: Bueno, fa una mica sensació de que ja es van escalfant motors perquè és any de concurs de castells, eh? Això es nota. Per aquí, per la redacció, deien que és insultant, és que els fan tan fàcils.
1: I tant. Exacte. A més, va ser un 4-9 de postal i, per tant, és això. I la diada del 30 d'agost, a Vilafranca del Penedès, que també és un gran termòmetre casteller.
0: Sí.
1: I pel que fa a les joves, Núria, sí que és veritat que va fer una diada més prudent, perquè ja ens van dir que bé, va a causa de baixes, volien ser un pèl més prudents i, per tant, van fer el 4-9 en folre, descarregava el gama extra amb el 2-9 en folre i manilles, i van intentar el 4-9 net, al veure que la vella el feia, doncs el van intentar, però li van dir cap a baix de l'enxaneta i va quedar en intent desmuntat i es van acomiadar amb el Pilar de 5.
0: Això passava al Firagost, però em sembla que a Llorenç del Penedès també hi ha hagut sarau aquest cap de setmana, aquí sí.
1: Sí, amb Llorenç del Penedès és on hem centrat l'actuació d'aquest cap de setmana, amb les joves, que també actuava Llorenç del Penedès, en aquest sentit portava el 3 i el 4 de 8, el 2 de 8 en Forra i el Pilar de 7, que també era important per les joves. També actuava la jove de Tarragona, que feia millor actuació amb el 5 de 8, el 3 de 9 en Forra i el 4 de 8 amb l'Agulla. La jove que ja està pensant, Núria, amb Sant Magí, que ja en parlarem molt de Sant Magí, però ja està preparant aquest Sant Magí, i els nens del Vendrell que feien la clàssica de 8 amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Per tant, actuació també tranquil·la pels nens del Vendrell.
0: Molt bé. Un apunt ràpid, Eric, que anem sense temps ara. Proper cap de setmana, on ens trobem per celebrar els castells?
1: Exacte. Doncs serà dissabte, que podeu seguir-ho per les televisions locals i per la xarxa, la diada de la Bisbal del Penedès. Castells de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves i els Bous de la Bisbal. Per tant, 6 de la tarda, televisions locals, demà, que és una diada important aquesta de la Bisbal del Penedès.
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem a l'agenda i dilluns en parlem. Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls, moltes, moltes gràcies.
1: A vosaltres, adeu.
0: I seguim avançant en continguts. La propera entrevista també ens porta a parlar sobre l'eclipsi i és una entrevista, jo diria, que molt especial perquè ens traurà de molts dubtes. Sabeu aquestes ulleres que tots tenim preparats per veure l'eclipsi, que ja ens han dit per activa i per passiva que han de ser unes ulleres homologades amb uns filtres especials que no serveix qualsevol cosa. Qui les fabrica? Jo crec que molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya doncs que, sens dubte, ens pot donar doncs el seu punt de vista i, sobretot, explicar-nos com els hi ha canviat el negoci, la fabricació, en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia, de nou.
2: Bon dia, Núria. Bon, sí, avui
0: de nou,
2: nosaltres...
0: que és la primera vegada que connecto amb tu avui, eh? Ja no sé amb qui parlo
2: sí,
0: i amb qui
2: sí,
0: no.
2: Sí, sí.
0: Bon dia.
2: Avui és la primera vegada, sí.
0: Vinga, doncs som-hi.
2: Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat a Barcelona.
0: Ah, tenim a prop.
2: Sí, sí, sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Hola.
2: Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
3: Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a Blade Runner Event durant mesos, turns nocturns, caps de setmana. Pensa que, bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península. I bueno, super, super... Superdur, però bueno, molt gratificant.
2: I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi? Com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
3: Bueno, intentaré no estendre'm un gra massa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget... que semblen una mica, no? Un gadget, però no ho és. És un equip de protecció individual. Les lents estan fabricades amb un polímer de tres capes, en el nostre cas, és l'únic. Són tres capes d'alta protecció específica per l'observació solar directa, no? Han de bloquejar el 99,99% de la radiació solar visible. És l'important.
2: I explica'ns una mica. Hi ha gent que pensa que unes ulleres de sol normals poden funcionar per veure l'eclipsi. No és cert, oi?
3: No és cert. Aquí hem de diferenciar els usos, no? Les ulleres de sol estan dissenyades per reduir la llum visible, no per bloquejar la radiació ultraviolada ni la infraroja, no? Això per una banda. Per altra banda, bueno, com ja hem sentit per A i per B, no? Que jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació, les ulleres han de complir la ISO 123-122. Això és fonamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO, nosaltres ho complim de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual és un producte molt, molt, molt fiable. Però bueno, mentre sigui un producte que bloquegi i la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
2: Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
3: Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els tres eclipses que tenim, els tres eclipsis, perdó, que tenim aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? Estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, i a més amb tota la qualitat i la certificació que es pot tindre, no, a nivell global. I, bueno, és una mica això.
2: I, digue'm, tens alguna recomanació sobre com utilitzar correctament aquestes ulleres de cara a dimecres?
3: Sí, i tant. És super, super, super important que l'ús sigui perfecte, no? Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no, que les ulleres tinguin la ISO 123-122. Super, super important. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no treure, no, o sigui, no fer allò que és natural en nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
2: O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
3: És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense l'orellera posada. És l'ideal, sobretot si estem en nens, fer que facin aquest gest de ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb l'orellera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No. Sempre amb l'ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i demés, però depèn dels minuts que tingui de totalitat. Me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
0: José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius, anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades, però escolta, alguna ullera... Es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony? Són sensibles fins a aquest punt? Són delicades o no?
3: No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la... No la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció de les ulleres.
0: I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt? S'ha de treure-les de vista? O això a gust del consumidor? Sí. Perquè clar, digues.
3: Perdona. Sí. No, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple, per miopia, si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte.
0: No hi ha problema de que quedi algun angle obert, i ens matxaqui.
3: No, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que necessiten posar-les a sobre.
0: Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
3: Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FCC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, inocues, etc. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar. Són un 90% reciclables.
0: El paper, doncs.
3: Però, bueno... Sí, exacte, el paper. Però, bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim tres eclipsis més vinent que podrem veure, sobretot a Catalunya ens recaurà l'anular, que és preciós, el gener del 28. I de fet, per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
0: Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar? Per ara, per l'eclipsi?
3: Fabricant entre el nostre producte i productes personalitzats, de personalitzats hem fet uns 3 milions, més o menys, i del nostre producte juntament hem arribat als 7 milions, més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries i bueno, això més o menys estem en aquestes dates. Però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i per saber-ne, no?
2: Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo, i, bueno, i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
4: Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys. 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Anem tancant, a poc a poc i ràpidament, de fet, també, aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Al tornar us explicarem coses sobre la tortuga careta. Us explicarem, us parlarem d'un manga també i com ens hem de posar guapos de cara a l'eclipsi. Anirem de perruqueria.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
9: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
7: Salut Activa.
10: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. A partir de demà i fins diumenge 23 d'agost, la circulació de trens de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya quedarà totalment tallada entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres de renovació de la via. Aquesta actuació, que s'ha programat en dates de baixa demanda per minimitzar molèsties, consisteix a una nova via en la placa de formigó per millorar la robustesa del servei i reduir el manteniment. Els trens mantindran el seu horari habitual en el trajecte entre Rubí i Sarrià. A partir de Sarrià, per poder arribar al centre de Barcelona, s'haurà de pujar un autobús alternatiu que farà el recorregut per la via Augusta, amb parades a les Tres Torres, la Bonanova, Muntaner i Sant Gervasi, fins a arribar a l'estació de Gràcia, on de nou es podrà agafar el tren fins a Plaça Catalunya. En aquest tram final, entre Gràcia i el centre, els horaris estaran modificats i hi haurà una freqüència de pas de 18 trens per hora. Des de Ferrocarrils recomanen als usuaris rubinencs consultar els horaris actualitzats a través del seu web, l'aplicació per a mòbils o el perfil d'X abans de sortir de casa.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, o PLATER. Entre elles hi ha les al·legacions fetes el passat juliol per l'Ajuntament de Rubí, que reclama una revisió profunda de la proposta actual, ja que considera que no incorpora el coneixement a escala local i presenta errors en la zonificació del municipi. Aquesta oposició de diversos ajuntaments i entitats ha provocat que la Generalitat retardi l'aprovació definitiva del pla com a mínim fins a l'estiu de 2027 per buscar més consens amb el territori. L'argument central de Rubí és que la ciutat té capacitat suficient per assolir els objectius de descarbonització sense trinxar l'entorn natural. El PLATER estableix que Rubí s'ha d'instal·lar 130 megawatts de potència fotovoltaica per a l'any 2050, repartint-la un 70% en cobertes, un 9% en infraestructures i un 21% en sòl no artificialitzat. No obstant això, el govern municipal defensa que aquests 130 megawatts es podrien generar íntegrament aprofitant les cobertes industrials, domèstiques i d'equipaments. En aquest sentit, l'Ajuntament denuncia que la proposta de la Generalitat marca com a zones prioritàries per instal·lacions sobre el terreny espais de gran valor com Can Oriol, Can Xercavins o Can Ramoneda. Les al·legacions reclamen excloure aquestes àrees, així com el corredor biològic de la Serra de l'Oleguer i Can Riquer. Fins aquí les notícies, més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Les nits no moren mai, com sempre. Ens anem de festa en aquesta connexió que establim sempre a les 10 amb Ràdio Cardedeu. És Doctor Prats. Festa de, vaja, cançó, música de rebella, que en aquesta hora del matí ens entra molt, molt bé. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, amb ganes de sentir què diuen els oients sobre la pregunta del dia. Avui els preguntàvem que ens expliquessin, no?, sobre habitatges.
1: Sí.
0: Vaja, on dormim quan anem de vacances i on dormim especialment, on ens agradaria dormir arran de l'eclipsi, del viatge que farem el dia 12. Dis-me què diuen.
1: De fet, és això. O sigui, ens han enviat molta gent àudios sobre com els agradaria a ells o com viuran ells l'eclipsi, és a dir, quin és el plan d'allotjament que tenen. Així que, si voleu, comencem per l'Estela, que ens envia aquest àudio.
2: Molt bon dia, Obert per Vacances. Doncs ja s'apropa el gran dia de l'eclipsi. Nosaltres ho tenim ja quasi tot preparat i hem decidit, en el nostre cas, anar-hi a una casa rural per gaudir-la amb els nostres amics i família i poder tenir un gran record d'aquest gran moment.
0: Molt bé. Això de les cases rurals ja veurem que és una de les opcions que triomfen, eh?
1: Sí, sí. Sí, home, al final pots anar allà amb els teus amics, amb els teus familiars,
0: clar,
1: amb qui sigui, no?
0: Té molta cabuda, no? I a més sí, està la natura, vull dir que està allà enmig. Molt bé.
1: I convida a fer un plan diferent, no? Un plan més extens, més de marxar, doncs, no sé, potser més dies i aprofitar-ho, no?
0: Sí, també, clar, clar.
1: També tenim la Dolors d'Arbúcies, que ens diu això.
3: Bon dia. Pues a mi m'encantaria veure'l amb un descampat.
0: Pues mira.
3: Amb un descampat,
1: és bona,
3: amb molta colla, amb molts amics, i mirar-ho tot. Però també us haig de dir que em fa certa por aquest dia de l'eclipsi.
1: Oh. Què dius ara?
3: No em acaba d'agradar. Però bé, veurem què passa.
1: A veure.
3: Ahir en Molina ja va explicar més o menys el que ens trobaríem. I endavant. Una experiència més abans d'anar-nos a l'altre barri.
1: Apa, aquí.
3: Vinga, bon dia.
1: Dolors, per favor, hem de ser una mica més optimistes, més.
0: Ah, jo vull saber per què li fa pena. Ah, no, pena no, m'ha dit que li feia com a por, eh? Sí,
1: sí.
0: Per què li fa por?
1: Hi ha gent que li fa una mica de cosa. De fet, a Instagram, la Núria Lázaro ens ha dit també que li fa una mica de cosa. Ha dit que ella no creu que el vegi a l'eclipsi.
0: Per què li fa cosa? Pel fenomen en si o per la gentada? A mi, per exemple, me fa una mica de recança per la gentada que ens podem arribar a ajuntar.
1: Sí, però jo crec que és més per un tema de que, tot i que hi ha molta seguretat amb les ulleres, hi ha gent que té aquesta certa desconfiança, no? Però bueno, ens hem de fiar dels experts, el que diuen, i ja està. Tenim també un àudio de l'Ània, que ens diu això.
4: Doncs mira, tinc la sort de que tenim família a Castelló, aleshores ho veurem des d'una casa familiar allà. Si no fos així, suposo que l'opció principal seria, doncs sí, haver intentat trobar solucions similars, o agafar alguna casa rural, o si no una camper i intentar marxar a la muntanya, en algun lloc on no tinguem com edificis o qualsevol cosa que ens tapi l'horitzó, però bueno, que per sort no hem tingut gaire problemàtica, sinó que això hem pogut parlar amb els nostres familiars, anirem a Castelló, i allà en principi s'ha de veure amb visibilitat s'ha de veure 100% l'eclipsi, igual que al sud de Catalunya, per tant, és la millor opció que hem pogut trobar.
1: Que xulo. Home, doncs
0: sí,
1: és un bon plan.
0: És un superplan. Molt bé, molt bé, molt bé. Home, és que la gent, hi ha qui s'ho ha agafat amb temps, eh?
1: Sí, sí, sí, hi ha gent que s'ho ha organitzat perfecte.
0: Molt bé.
1: Jo, clar, a l'estar per aquí, doncs hauré de veure, encara no tinc massa clar com ho veuré. Tu ja ho saps, Núria, com el veuràs?
0: No massa, però bé, aquí a Tarragona doncs hi ha 3 o 4 llocs habilitats, eh? Amb molta gent a tots, però hi ha 3 o 4 llocs. La veritat és que hi ha per on triar. Per això fins i tot no ha calgut ni reservar aforament, que hi ha algunes poblacions on només hi ha un lloc habilitat i clar, s'ha hagut de limitar l'aforament, doncs aquí a Tarragona hi ha diversos llocs i llavors, bé, i repartits per bastants punts de la ciutat, de manera que la població també es distribueixi.
1: Sí,
0: llavors,
1: sí, sí.
0: Llavors no ho sé.
1: Bueno, a veure, ja ens explicaràs el dijous, eh?
0: L'avantatge és que podrem dormir a casa, els de Tarragona. Això és un gran avantatge.
1: Clar, nosaltres ho tenim una mica més complicat, però bueno.
0: Ja m'ho explicaràs tu també. Molt bé.
1: Seguim amb els àudios.
0: Ah, sí, digue'm.
1: Sí, en tenim un més, vale, del Jordi de Banyoles, que ens diu això.
5: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Jordi.
5: Doncs mira, jo tinc la sort de tenir un amic que és bastant, anem a dir, friqui del tema de l'astrologia i tal.
1: És xulo, eh?
5: I fa un parell d'anys es va comprar un telescopi bastant potent i sempre anem a casa dels seus avis, que està com a sobre un turonet, a prop de Banyoles, a veure tots aquests factors. No sé ben bé si ho veurem o si no, si ho podrem apreciar amb la màxima esplendor des de Banyoles, però això ho veurem en un lloc una mica apartat, evitant la contaminació lumínica, i el veurem des d'allà.
0: Doncs això és està molt ideal. Bé. És ideal, imagina't una casa, I veus tant. Avis contents, I els avis tant, se li omplirà sí. la casa de gent.
1: Sí, i a més ho veuran amb un telescopi.
0: Clar, que i allà també, tranquil·let.
1: Sí, amb molt el bé. Filtre solar que ha de portar, suposo, però superbé.
0: Doncs sí, jo és el plan millor, eh? Així amb poqueta gent, el pa amb tomà, que m'imagino ja, la truita de patates, sí. Vinga, ai, t'ho preparat. I tant. Molt bé. Doncs escolta, continuem, Aina, escoltant àudios o recollint algun missatge més que ens arribi d'última hora abans de tancar programa, sí?
1: Ah, exacte, molt bé.
0: Gràcies,
1: fins
0: Aina,
1: ara, Núria.
0: Fins ara. Però en volem saber una miqueta més sobre el tema que ens ocupa avui, el tema del dia, ocupació turística o allotjament quan aneu de turisme. Ho hem centrat una miqueta amb la data del dia del dimecres, en la data de l'eclipsi, on dormireu aquell dia, però vaja, en general. Però sí que és veritat que ens interessava molt saber com l'allotjament ha canviat de cara al dia 12 i especialment en aquelles poblacions que ofereixen allotjament rural. I això passa molt en alguns pobles, algunes poblacions de Lleida. És per això que li hem demanat un reportatge sobre aquest tema al company d'Emunt Ràdio, a l'Arnau Vilà.
6: Aquest dimecres el Salt de Ponent es convertirà en un dels grans protagonistes del país. L'eclipsi total de sol atraurà milers de persones fins a les comarques de Lleida, especialment al Segrià i a les Garrigues, on la fase de totalitat es podrà gaudir durant més temps que en altres punts del territori. Fa més d'un any, les administracions treballen en la preparació d'aquest fenomen que no només desperta interès científic, sinó que també s'ha convertit en una gran oportunitat turística. Per conèixer com s'ha preparat aquest esdeveniment i quin impacte tindrà al territori, parlem amb Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Des del Patronat, destaquen que el fenomen ha generat molta expectació i que alguns municipis de Ponent tindran un paper especialment destacat en l'observació de l'eclipsi.
7: L'eclipsi és un fenomen que ja fa temps que s'està treballant. S'ha treballat des de, per exemple, la consellera d'Universitats, s'han tingut diverses reunions, però ja te parlo des de fa més d'un any, perquè som conscients, tots plegats, que és un gran atractiu que provocarà molta mobilitat i una de les preocupacions que hi havia en els moments iniciàtics quan se parlava de l'eclipsi era precisament el moviment de la gent, cap a on aniria la gent, preservar espais naturals que poguessin rebre una afluència excessiva de persones.
6: Però més enllà dels punts oficials d'observació, hi ha municipis que, per la seva situació geogràfica, s'han convertit en llocs privilegiats per veure l'eclipse. Un d'ells és un municipi de 300 habitants com Almatret, al Segrià. Amb 462 metres d'altitud, és el municipi més alt de la comarca i un dels punts de la demarcació on la totalitat del fenomen serà més llarga. Precisament per aquestes característiques, Juli Alegre apunta que Almatret és un dels indrets que més interessa despertar entre les persones que busquen un bon lloc per contemplar l'eclipse. Un entorn elevat, amb amplis espais oberts i amb poca contaminació lumínica que converteix aquest municipi en un autèntic mirador del cel.
7: A la ciutat de Lleida s'estimen uns 20 segons, 24, 25, però a municipis com Almatret ja estem parlant d'un minut.
6: Per saber com s'està preparant el municipi, també hem parlat amb Albert Santaulària, historiador i una de les persones implicades en l'organització de la jornada Almatret.
8: Ja havien vingut una associació d'allò de Roda de Ter, d'Amics de les Ciències de la Terra i de l'Espai, per organitzar aquest acte limitat a un nombre de persones, en què ells farien una explicació des de les 7 de la tarda fins a l'eclipsi, a l'hora d'eclipsi, tots en silenci, i després de l'eclipsi, la gent que volgués quedar, hi ha una segona part, que és de 9 a de 10 a 11, que és explicar la pluja d'estrelles i explicar pues, algunes constel·lacions, algunes estrelles, i faran una d'això. Ells tenen també, portaran telescopis, i nosaltres us deixem un equip de so d'aquestos així, un altre veu en un d'aquestos portàtils.
6: De fet, Almatret ja apareix en diversos portals especialitzats com un dels millors indrets del Segrià per seguir l'eclipse. Ara bé, el municipi treballa per concentrar els visitants en zones habilitades i evitar que la mobilitat es dispersi per tot el terme. Una de les principals actuacions ha estat preparar espais oberts i zones d'aparcament per facilitar l'arribada dels assistents. L'objectiu és que la gent pugui gaudir de l'eclipsi amb comoditat, però també mantenint la vigilància en un estiu marcat per l'elevat risc d'incendi i la necessitat d'extremar la prudència en zones forestals, especialment la zona que s'ha habilitat al Matret per contemplar l'eclipsi, que és el mirador del Cingle de la Pena.
8: Vam vindre Protecció Civil i els Rurals per dir, veure, si tallem algun camí d'aquests més perillosos, que poden ser un cul de sac i si hi hagués algun incendi, doncs podríem tenir problemes, i tenir un pla B, perquè si allà no es pogués fer, que es pogués fer en un altre lloc, que llavors potser es faria l'antic camp de futbol i allà, en aquelles esplanades que hi ha, que també es podria veure bé, doncs va ser que no hi cabria tanta gent, potser. I el que volem és això, que es concentren la major part de gent en un lloc, perquè els tinguéssim controlats, perquè allà posarem lavabos, tindrem les cubes de la DF per si hi ha cas, i tindrem sistema, bueno, hi haurà un pàrquing per a zona de discapacitats, també.
6: L'interès, però, no només es notarà el mateix dia del fenomen. Des de fa mesos, establiments turístics de les Terres de Lleida han rebut reserves de visitants que volen viure aquesta experiència des del territori. Una arribada de públic que ha fet créixer l'ocupació i que ha convertit l'eclipsi en una oportunitat per donar a conèixer la demarcació. En aquest context, molts hotels i cases rurals han aprofitat aquesta tendència per oferir paquets turístics i experiències que permeten als visitants conèixer de més a prop el món rural i el territori. Això inclou activitats com visites guiades, experiències gastronòmiques, activitats relacionades amb la cultura i les tradicions locals o propostes que permeten descobrir els productes i els paisatges de l'entorn. Júlia Alegre explica que molts allotjaments han aprofitat aquesta demanda per oferir estades més llargues, amb paquets de diverses nits que permeten als visitants combinar l'observació astronòmica amb la descoberta del paisatge, la gastronomia i el patrimoni de les comarques de Lleida.
7: Han estat moltes iniciatives que van sorgint a nivell municipal, però també empreses, cellers, molins d'oli, que han aprofitat per també dur a terme activitats enoturístiques, oleoturístiques, en motiu de l'eclipsi. Ja des de setembre de l'any passat, alguns establiments hotelers de la nostra demarcació ja varen començar a rebre reserves d'estades. Llavors, molts d'aquests establiments el que han fet és, diem-ne paquets, o si més no, blocs de reserves, en el que obligaven una reserva mínima de 2-3 dies per també garantir aquesta ocupació. I també certes de que els preus han pujat, és una oportunitat, és un moment singular, i el preu de allotjament ha crescut. I tot plegat ens ha portat a tenir uns nivells d'ocupació que estan per sobre del 90% en molts casos, i que d'aquest turisme podríem parlar del 50% internacional, és a dir, gent de zona d'influència propera a l'eclipsi, surt de França, van ser dels primers en reservar, però n'hi ha de múltiples nacionalitats que vindran a gaudir d'aquest espectacle.
6: Per al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, aquest fenomen també serveix per reforçar una aposta que fa anys que treballa el territori, el turisme astronòmic. Espais com el Montsec, amb reconeixement internacional per la qualitat del seu cel nocturn, són un exemple de potencial que tenen les Terres de Lleida en aquest àmbit.
7: Per la nostra demarcació, aquest eclipsi no deixa de ser una oportunitat, perquè el turisme astronòmic és un turisme que a casa nostra és molt rellevant. Tenim dos espais, com és el Parc Nacional o el Montsec, que tenen el segell Starlight. És més, del dia 3, 4, 5 i 6, del 3 al 6 de novembre, se farà la trobada internacional de Starlight aquí, a les comarques de Lleida, al Montsec. Fet que demostra que per nosaltres el turisme astronòmic és un turisme molt important.
6: I l'interès pel cel no acabarà amb l'eclipsi. Els dies posteriors, els aficionats a l'astronomia podran continuar gaudint d'altres fenòmens, com la pluja d'estrelles de les Perseides, una nova oportunitat per mirar cap amunt i descobrir un dels grans atractius naturals.
7: És més, els que siguin veritablement aficionats a l'astronomia, en pic s'hagi acabat l'eclipsi, en les zones en les que hi hagi un cel veritablement fosc, podran gaudir d'un espectacle que és meravellós. És les Perseides, que és aquesta pluja d'estrelles que vindrà a donar doncs, els dies 12, 13 i potser el dia 14 d'agost, en la qual cosa el mirar el cel, el gaudir d'aquest espectacle pot anar molt més enllà del que és simplement l'eclipsi.
6: I és precisament aquesta combinació entre un fenomen excepcional i un territori poc massificat la que pot deixar empremta més enllà del 12 d'agost. Els petits municipis de Ponent, amb nuclis poc habitats i espais allunyats de les grans ciutats, ofereixen unes condicions especialment favorables per observar el cel, però també permeten descobrir una part del territori que sovint queda fora dels principals circuits turístics, i més en aquestes èpoques estiuenques. L'eclipsi farà arribar visitants de Catalunya, però també de diferents punts de l'Estat i d'altres països europeus, a poble i racons que sense una ciutat d'aquestes característiques probablement rebrien molta menys afluència. Per al turisme rural, amb cases rurals i petits allotjaments repartits pel territori, és també una manera de donar visibilitat a una oferta vinculada al paisatge, al patrimoni i a la vida dels municipis de l'interior. Però aquesta arribada extraordinària de visitants també obliga a tenir en compte la fragilitat d'aquests espais. La concentració de persones i vehicles en zones rurals i forestals, especialment en un període d'alt risc d'incendi, pot incrementar la pressió sobre el territori. Per això, les administracions han insistit en la necessitat de respectar els espais habilitats, evitar circular o aparcar fora de les zones autoritzades i extremar les precaucions. L'objectiu és que l'afluència excepcional que generarà l'eclipsi permeti descobrir aquests municipis i el seu entorn sense comprometre un territori que, precisament, és un dels seus principals atractius.
0: Doncs molt atractiu, de fet, és el poble d'Almatret, que ara ens explicava l'Arnau Vilà, i tota aquesta zona, tota la zona dos més rural de la plana de Lleida. Val la pena conèixer-ho, però, com ens deia ell també, ja no cal més gent, ja no cal que us torneu bojos ara i anar-hi el dia 12, perquè a més és una zona molt natural que també té un alt risc d'incendi. És una de les zones doncs, que s'han de protegir ben bé aquests dies de tota la gentada, a partir, escalonadament a partir de dijous, ja us hi podeu deixar caure. Volíem saber també com ha afectat als municipis rurals tot el tema de l'eclipsi, i veiem que sí, que turísticament doncs, els ha donat una revifada. És un reportatge que ens ha portat l'Arnau Vilà des de M1FM. I nosaltres seguim endavant. I ara ens hem de posar guapos per la cita de dimecres. El nostre company, de fet, el Manel Ferrer, de Premià Mèdia, sempre està estupendo, almenys el cabell el té superxulo, el Manel. No sé si ha de fer-se algun retoc d'última hora per quedar millor a les fotos de cara dimecres, i és que hi haurà molts mòbils fent fotografies i el sol no serà l'únic protagonista. Ens hem de posar una mica a punt. Manel Ferrer, bon dia.
9: Bon dia,
0: anem
9: doncs
0: a la pelo.
9: Ens hem de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo, bon dia a tots i a totes, i estem molt ben acompanyats perquè estem amb l'Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria, que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
9: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa per, doncs justament per aquest esdeveniment, o ja ho fan de manera habitual?
10: Normalment ho fan de manera habitual. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si vull a l'eclipse, que si no vull a l'eclipse, per tot això que està passant també.
9: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
10: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. Llavors, què passa? Que amb lluna creixent sí que s'ha vist que, bueno, és com el que són les terres, no? Que també passa, s'ha vist que creix més ràpid. Llavors la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb lluna creciente.
9: Vale. Per tant, és un bon truc, això, és a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
10: Exacte.
9: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
0: Sí que ho havia plantejat, però no tinc el... Vaja, que vaig a la pelo
9: aquest
0: quan tinc
9: hàbit,
0: temps.
9: Eh?
0: Quan tinc temps.
9: Quan tens temps,
0: ja
9: que, aquest,
0: que
9: aquest estiu
0: tenim
9: molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu, alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
10: Bueno, el que sí que es porta molt, hi ha diverses tendències, els cabells molt escalats, vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i favoreixen molt i texturitzar molt la cara. Vale? I això es pot portar amb els llargs també. I els temes del color molt natural, que busquin la lluminositat, vale? En morenes, el mocamús, vale? Que són uns reflexes molt sutils, busquen sempre la naturalitat.
9: Molt bé, per tant, es busquen ara mateix doncs això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no? Exacte. Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes?
10: Totalment, sí, eh? Totalment. O sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud al saló, vale? Per una clienta. Llavors, són tendències que el que fan és que, mica en mica, tu depenguis de la peluqueria, però no sigui esclau.
9: D'acord. D'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
10: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
9: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Eva.
0: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly, sí. No? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos, que fa molt de temps que estan de moda, això sí? O sigui, escalat llarg o escalat curt?
10: Pues tot. O sigui, el que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg. Vale? O sigui, que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
0: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no? De que te'l deixa cremadet i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
10: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cugueta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més. I, sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell, una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
9: Molt bé, doncs cuidar el cabell, Núria, important, sí, que la gent cuidi el seu cabell.
0: Ens el deixem a l'aire, fa calor, te'l deixes mullat i te l'asseques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
10: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale, però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat, i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil i queda com un efecte engominat, també molt refrescant, i és una manera de deixar-t'ho.
0: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica, no sé si, Manel, a nivell de noi hi ha alguna especificació.
9: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones o no?
10: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
9: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències o aquestes modes, encara hi ha

0: perquè és espectacular el lloc on està, però és veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions de seguidors a xarxes socials, per tant, són gent que ja atreu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada? Estem parlant, de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami de Tres, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
1: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram, ens vam fer molt amigues, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera, i llavors lògicament és clienta habitual. I després, Mami de Tres, l'Helena, vale, un encant de persona, real com ella mateixa, ja era clienta, va vindre una vegada, i la meva filla em va dir, mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic, ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom, i ella pues, ve aquí també.
0: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu, mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres, o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual, és a dir, serveixen també com a referència?
1: Sí, lògicament, sí. La veritat que hi ha un bon tàndem.
0: Sí. I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar, ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar, uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
1: A veure, al principi, lògicament, sí, però ara no. La veritat és que no. A part, jo sempre el que fem aquí, al nostre saló, és ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres, abans de fer un treball, parlem molt, molt, i fem un equip entre el client i nosaltres.
2: Clar. Molt bé. Ara anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de jo voldria aquest pentinat, i t'ensenyo la foto i tu els dius, bueno, però és que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa,
1: exacte,
2: no? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
1: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, ¿vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona, ¿vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir, mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa, i entrem amb això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
0: Molt bé, s'arriben a acords, finalment, amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
1: Sí, molt, la veritat que sí. La veritat que és molt fàcil, molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
0: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada a les xarxes socials, del vídeo, de tot, en el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector?
1: Sí. Un s'ha d'estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i estar a l'actualitat.
0: Molt bé, doncs això és important també, actualitzar-se, i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs, idees que els agradaria, i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui, doncs mira, he vist potser això i anar per aquí, i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho, per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients, i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans acabes tenint alguna cosa més per preguntar.
2: Eva, va, improvisem, ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius, mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí. Quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
1: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors ens queda com un moño trenzado, molt fàcil.
2: O sigui, un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
1: Exacte.
2: Molt bé.
1: I això ho pot fer tothom.
0: Que això, clar, ho estic pensant i ella ho explica molt fàcilment. Després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid, perquè la Eva va estupenda també, a més. Eh? És a dir, que ella, jo suposo que això en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí i es fan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat

0: quan surts a la pel·lo surts estupendo, però després d'això de tenir una continuïtat. També els ensenyeu això, eh?
1: També, també.
0: Molt bé,
1: també.
0: Molt bé, molt bé.
2: Això doncs, és un clàssic, ja tots... que això és un clàssic, clar, que quan passen dos dies de la pel·lo ja és...
0: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire perquè això sí, estàs bot, sí. És a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pel·lo. Per acabar gairebé, Eva, cada quan hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
1: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal, jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes, i sí, depèn si són reflexes més útils, mes i mig, 2. Molt bé, molt bé. En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, mes i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos. Però un mes de cada 3 mesos, no.
0: No. Per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
2: Bueno, m'apuntaré, vinga.
0: Per deures i propòsits pel proper curs.
2: No, que es nota,
0: Eva,
2: que es nota.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies per estar avui amb nosaltres i que acabis de passar un bon estiu.
1: Igualment.
0: Gràcies, Núria.
2: I Manel Ferrer, moltíssimes gràcies. Una abraçada, company.
0: Fins demà.
2: Fins demà.
0: Adéu.
3: Obert per vacances.
2: Eva Fernández, que de gust amb aquest nom, de fet feu com jo, que l'he buscat, he buscat imatges a Facebook, per exemple, i suposo que a l'Insta també hi són, no? La perruqueria de l'Eva Fernández, i té un munt de pentinats super, super xulos, de veritat, que val la pena inspirar-se. Seguim endavant, canviem totalment de tema, res a veure amb l'eclipsi, però necessitem una mica de tranquil·litat en l'Obert per vacances, ara que passen 3 minuts o 2:15. I aquesta tranquil·litat ens la porta sempre, i es passa sempre que mirem al mar, ens la porten des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral. Avui, dins l'espai Mar, us presentem la tortuga Careta.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: La tortuga Careta és un rèptil marí que habita arreu dels mars temperats del món. Es tracta d'una espècie que podríem dir cosmopolita, que podem trobar a l'oceà Atlàntic, Índic, Pacífic i també a la mar Mediterrània. Pot superar els 90 quilos de pes, amb exemplars molt grans que fins i tot han arribat als 500 quilos i als 2 metres de longitud. Recorre grans distàncies al llarg de la seva vida, bé per alimentar-se o reproduir-se. I es tracta, podríem dir, d'una espècie omnívora, una dieta molt àmplia i, atenció, perquè és una espècie molt longeva. Alguns exemplars poden viure més de 80 anys. Biòlegs marins i científics estan centrant els seus estudis en conèixer, divulgar i protegir les poblacions mediterrànies de tortuga careta. Un d'aquests centres és el Centre Tecnològic Beta, que sota la supervisió de la Universitat de Vic ha inaugurat un nou centre d'estudi d'aquests rèptils marins a Roses, a l'Alt Empordà. Irene Álvarez de Quevedo és biòloga, investigadora postdoctoral d'aquest centre Beta i especialista en biodiversitat i conservació marina.
5: La seu del centre Beta, com dius, que està vinculat a la UBIC, és a Vic, però a nosaltres sempre ens feien la broma aquesta de dir sí, les tortugues marines de Vic, no? Aleshores va sortir l'oportunitat de tenir la seu, el que seria la seu marina, a Roses. Val? Però l'actuació que fem, tant des de nivell on encara hi ha els laboratoris, que és a Vic com a Roses, és a tot el litoral català. L'actuació nostra és a nivell català i, de fet, com que treballem de la mà de la Generalitat de Catalunya, és a nivell de tot Catalunya, i després en projectes que tenim tant estatals com europeus, tenim la nostra actuació a nivell de tot el litoral del Mediterrani espanyol. A nivell estatal també actuem a més enllà, diguéssim, de Catalunya. Des del Centre Tecnològic Beta hi ha un grup que estudiem els ecosistemes marins, ens dediquem més a la part marina, amb la meva companya Helena, i el que fem és estudiar tot aquest fenomen emergent que està havent-hi de nidificació de tortugues marines, i en concret fem d'assessors a la Generalitat de Catalunya per la presa de decisions a nivell de gestió de tots aquests nius. Aleshores, coordinem el que seria el seguiment i sobretot el seguiment i l'estudi, diguéssim, a nivell científic i a nivell tècnic, no?, de tot el que està passant, i en base a tot aquest coneixement científic i d'expertesa que tenim, això donar les bases per prendre les millors decisions en el moment de gestionar aquests nius i de plantejar la millor gestió a platges.
4: El canvi de les condicions ambientals implica també canvis importants a la flora i la fauna de l'entorn. Diferents espècies de peixos han començat a colonitzar la Mediterrània, bé pel canal de Suez o bé per l'estret de Gibraltar des d'aigües subtropicals. Les onades de calor marina tenen un impacte molt greu en les espècies sèssils, com poden ser els coralls, les esponges i els mol·luscs. I, evidentment, l'ascens de la temperatura de l'aigua de mar també està tenint efectes en el cicle de vida de les tortugues marines a la Mediterrània.
5: Bé, bàsicament, per desgràcia, el que està passant és que els efectes del canvi climàtic cada vegada són més visibles i els ecosistemes marins estan canviant. I el Mediterrani Occidental n'és un exemple molt clar per l'augment de temperatures que estan havent-hi. De fet, el mar Mediterrani és un dels mars i oceans del món que s'escalfa més de pressa. Aleshores, això té conseqüències, no? I tant a nivell de temperatura de l'aigua com ambiental, que nosaltres és el que sentim més, com de temperatura de sorra de les platges, està augmentant d'una manera alarmant, de fet, i això ha provocat, en aquest cas, que una espècie com són les tortugues marines, i en el cas de la careta-careta, no?, de l'espècie més abundant del Mediterrani, que depèn directament de la temperatura, doncs estigui patint uns canvis que veiem molt, molt forts. I tot aquest escalfament ha provocat això, canvis en l'espècie, com per exemple que el Mediterrani Occidental era una zona d'alimentació de juvenils, teníem sobretot juvenils i subadults, a que de cop s'estigui transformant també en una àrea de reproducció. Fins ara, on es reproduïen, on eren les platges tradicionals de posta? En el Mediterrani, sobretot el Mediterrani Oriental. Però ara de cop, platges que abans eren massa fredes per la nidificació, com les d'aquí a Catalunya, han passat a tenir temperatures no només adequades, sinó que amb temperatures ja bastant altes, com perquè si hi ha un niu es pugui desenvolupar correctament i es pugui dur a terme.
4: Que les zones de reproducció de la tortuga s'expandeixin cap a la Mediterrània Occidental xocla de ple amb el turisme i l'ocupació de les platges en temporada alta. Per aquest motiu, centres com el Beta o el CRAM fan un control especial sobre els albiraments d'aquests nius de tortuga babaua.
5: Normalment, quan algun ciutadà o algú veu una tortuga marina, sempre s'ha de trucar al 112, i a partir d'aquí, a partir de l'avís al 112, és quan s'activa el protocol d'actuació que tenim a Catalunya. Això passa perquè ens avisen, o sigui, el 112 ens avisa a nosaltres. Des del Centre Tecnològic Beta el que fem és verificar que efectivament es tracta d'una tortuga marina i hi ha possibilitat que hi hagi niu, perquè ens trobem de tot. A vegades no és tortuga marina, pot ser una tortuga, una traquemis, una de les tortugues aquestes d'aigua dolça, o ous, fins i tot ens hem trobat de gallina. La primera actuació sempre és molt important, no? L'actuació immediata. Si hi ha una femella que la femella encara està a la platja, s'intenta retenir. Vindrien personal veterinari, vindrien altres científics per estudiar, per exemple, per posar un localitzador. Això depèn del moment, però veterinaris s'expressarien per agafar mostres de sang, mostres vàries que fins i tot després es puguin analitzar genèticament. Per tant, poder identificar de quina femella és cada niu és molt interessant, i això està ajudant a poder determinar què està passant a la població d'aquí. Però és clar, estem en un moment tan nou que el seguiment de cada niu, tota la informació que es pugui tenir, és molt, molt valuosa. I per això s'estudia individualment cada niu i es fa aquest seguiment, com dius, tècnic, en el moment en què hi ha una posta, es verifica, es protegeix, es coordina la vigilància i s'inicia aquest seguiment tècnic.
4: Una altra de les tasques dels investigadors és valorar la interacció de les tortugues i també els mamífers marins amb la pesca. Sabem que arts de pesca com el palangre, les xarxes, causen un important nombre de baixes entre la població de tortugues marines d'arreu del món i també a les nostres costes. El trànsit marítim de grans vaixells comercials i turístics també suposen una greu amenaça pels desplaçaments i les migracions de les tortugues.
5: Sí, sobretot és això, de cop en unes platges on mai hi havien hagut nius de tortugues marines, teníem tortugues de mar, però no a platja. És un fenomen molt nou i coincideix 100% l'època de nidificació amb l'època de turisme a platges. I el que hem d'aprendre entre tots és com conviure amb espècies, en aquest cas una espècie protegida, però com conviure amb la biodiversitat que viu a les platges, no només són les tortugues marines, hi ha els nius de corriol Cama Negra, per exemple, i tot l'ecosistema dunar. La platja és un lloc molt important per moltes espècies i això n'hem de prendre consciència entre tots, perquè sobretot hi ha la visió de que les platges són espais lúdics, però sí, poden ser espais lúdics i podem anar-ne a gaudir, però s'ha de fer d'una forma conscient i responsable i que puguem conviure.
4: A poc a poc, però, també creix la conscienciació sobre la conservació d'aquesta espècie. Pescadors, agents turístics i mainada són cabdals perquè la tortuga babaua segueixi arribant a les nostres platges i nedant per les nostres aigües.
5: Sí, anem cap a un bon camí. A nivell de conservació del patrimoni natural està avançant moltíssim, hi ha molta més sensibilització, però també hem de treballar molt entre tots i fa falta molta consciència, perquè en el cas de les tortugues marines que venen a les platges i que hi ha tant de turisme, ens trobem moltes vegades que es dona el cas, com va passar la setmana passada a Platja d'Aro, va sortir una tortuga a la platja de Platja d'Aro, la platja gran, allà davant de tots els restaurants, i que hi havia molt de turisme, i aquella tortuga va sortir, va intentar fer niu, va intentar una vegada, més enllà una altra, va fer un recorregut de quasi 60 metres i se'n va anar sense fer niu. Per què? Hi havia persones allà fent fotografies, en flash, estan molt i molt a prop, sense respectar aquestes pautes mínimes que nosaltres donem de comportament per no espantar l'animal o no dissuadir-lo de fer niu, i com és aquest cas, l'animal va marxar i no va fer niu, que l'any passat hi va haver un niu a Platja d'Aro i aquest cas hagués pogut repetir i no ha pogut ser.
4: Malgrat els humans tinguem un paper clau per a la conservació de la tortuga careta, no hem d'oblidar que es tracta d'un animal salvat i abans de tot els hem de tractar amb respecte i garantint la mínima interacció en el seu dia a dia. No les hem de tocar i en una època on sovint sortim a mar amb barca, caiac o pàdel sempre hem de mantenir una distància respecte a la fauna marina, bé sigui una tortuga, un dofí o una balena.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
2: I que avui ens ha dut aquest tema tan xulo també, que ens agrada sempre que parlem de fauna marina, la tortuga careta. Doncs després d'aquesta parada, d'aquest relax que sempre ens porta a mirar el mar o escoltar qüestions de mar, ara ens tornem a revolucionar. Marxem cap a Ràdio Vilafant perquè allà ens han de parlar de l'eclipsi i els mangas i els anime. Mireu, i és que ens diuen que a les històries que ens expliquen els mangas i els anime, doncs els eclipsis sempre han despertat, o els fenòmens astronòmics sempre han despertat fascinació. Hi ha una obra on l'eclipsi té un significat molt fosc, inoblidable, Berserk. I avui al Freaky Time d'estiu aprofitem aquesta coincidència astronòmica per endinsar-nos, diuen ells, en un dels mangas més influents de la història i descobrir per què el seu eclipsi ha quedat gravat per sempre a la memòria dels lectors.
4: Freaky Time d'estiu.
6: Una de les millors notícies de l'estiu per en Dani ha estat la sortida de la Master Edition de Berserk, una edició de luxe d'aquesta gran història que avui us descobrirem. En Dani fa molt de temps que n'està enamorat de Berserk. Explica'ns, Dani, una miqueta, quines són les característiques d'aquesta edició Master i per què cal tenir-la?
7: Bones. Berserk és igual l'edició la que tinguis. Berserk s'ha de llegir, és lectura obligatòria. Berserk avui dia és molt més conegut que fa uns anys. Jo, quan vaig començar a llegir Berserk, no era tan conegut, va agafar renom a través dels anys, gràcies al seu autor, i ha tingut diferents influències d'altres àmbits no només en el manga, sinó també en els videojocs. I ara, doncs aquí, doncs, gràcies a Déu, ens ha arribat una de les edicions que feia molts anys que portàvem esperant, que és aquesta aquí renombrada Master Edition, que se'l coneix a altres països per la Deluxe.
6: Gràcies a Déu, no, gràcies a Panini.
7: Exactament, gràcies a Panini.
6: Perdoneu la broma.
7: Berserk ha passat per diverses editorials, i ara, des de que està a Panini, doncs ens ha arribat a una de les edicions que és de luxe, no? Diguéssim, un format molt més gran, amb una... està molt més cuidada, amb... no és el típic manga petitet, sinó que és un format típic còmic americà, amb molts extras, format triple, tot i que aquí tenim el format doble també, no? Que és els Maximum Berserk, no? que van començar a treure tant en català com en castellà per part de Panini, i aquesta és una és l'edició més top, diguéssim.
6: I aquesta edició top només és en castellà, suposo.
7: De moment sí.
6: De moment l'haurem de llegir en castellà, sense allargar-nos massa, perquè sé que tu estàs enamoradíssim de Berserk i et podries passar hores i hores parlant de Berserk. Tu per què creus que la gent s'hi enganxa? Què té Berserk?
7: Primer dic que Berserk no és per tothom. És una història bastant dura, de fantasia fosca, amb un dibuix molt particular, que el dibuix és brutal, però no a tothom li agrada, perquè és un dibuix molt sobrecarregat, molt fosc, molt brut, que, com dic, no tothom li pot arribar a agradar, però que la història amb l'ambientació medieval, monstres, dimonis, no només és lluita, també hi ha un trasfons molt marcat de tragèdia, de superació, d'amistat, de venjança, traïció, i toca molts temes i alguns molt d'una manera molt dura.
6: Jo crec que em vaig enamorar de Berserk pel personatge de Gatsu, no sé com ho haig de pronunciar, que tu què creus que té Gatsu que fa que ens enamorem de la història?
7: No només tenim el protagonista, sinó que tenim una sèrie de personatges que et fan empatitzar molt, en moments molt durs, però també en moments molt macos, molt de pau, també. Com dic, no només és lluita, tot i que el que més hi ha són lluites i gore i sang i això, doncs, però té molts missatges al darrere que poder és el que més fa agradar a part dels personatges com en Gats.
6: Jo em quedo amb la resistència i la tenacitat de Gatsu, perquè és el que més m'agrada. Encara que no ho sembli, és un manga que podria ser una obra d'autoajuda, no? Fins i tot, perquè estaves parlant d'això, no? De persones que pateixen molt, que estan sobrepassades, però malgrat això, doncs es tornen a aixecar, no? Igual que fa Gatsu, no és el més fort, però va amb una espasa que és el doble que les altres espases, és igual de gran que ell, la seva espasa, però ell, encara que caigui, torna a aixecar-se. Per què creus que aquesta obra ens ajuda tant? Per què la podríem considerar una obra d'autoajuda?
7: Moltes vegades s'ha parlat d'això, que molta gent li ha ajudat en moments tràgics de la seva vida o moments durs de la seva vida, segurament perquè alguns dels personatges, el protagonista entre ells, doncs fan servir doncs, de moments molt tràgics que t'enfonsen, doncs la manera de continuar vivint, de superació, de continuar endavant, d'ajudar els altres, de que no només vius per tu, sinó també tens el càrrec d'altres persones o d'altres coses, i doncs és el que fa gran a l'obra, doncs també l'autor de Berserk, que malauradament en Kentaro Miura, que ara fa uns anys ens va deixar i va deixar la història inconclosa, i moltes vegades se li retreia perquè els capítols tardaven molt a sortir i es pensava que era per addiccions i que no treballava prou, i era tot el contrari. Posava tant en cada capítol que a vegades tardava entre 7 i 8 mesos a acabar un sol capítol.
6: 30 anys de la seva vida dedicats a aquesta història. Anava a fer una pregunta, però jo crec que ja sé la resposta, i els oients també. Amb quina edició et quedes? Perquè comentaves que hi ha diverses edicions de Berserk. Amb quina et quedes? Suposo que amb la Deluxe.
7: Jo, per mi, aquí és la Master Edition, que és l'edició definitiva de Berserk.
6: Per això, com que és la definitiva, es queda amb la definitiva. Gràcies, Dani, per parlar-nos amb passió d'aquesta història. Potser nosaltres no hem d'empunyar una espasa de 2 metres com fa en Gatsu, però tots tard o d'hora hem de carregar amb el pes de la vida, i esperem doncs poder-nos aixecar com fa Gatsu, amb coratge, sense por. Som la Mercè
7: i en Dani,
6: i això ha estat el Freaky Time d'estiu. Fins la propera.
7: Adeu.
2: La Mercè Mainé i el Dani Garrido, companys de Vilafant Ràdio, amb aquest Freaky Time que arriba cada dilluns gairebé per tancar el programa Berserk, que és la seva proposta de manga i anime per aquesta setmana. Dic gairebé a punt de tancar el programa perquè, com sempre, qui posa el punt final, més o menys, a nivell de continguts, és a Radio Ciutat de Tarragona, la companya Lídia Porta, que ens porta l'agenda. Hola, Lídia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: A veure, que comencem la setmana i ens n'anem cap a Saldes. M'hauràs de dir on està Saldes.
8: Sí. És on està el centre astronòmic del Pedraforca, que va Vinga. Una miqueta en la línia de l'eclipsi ja espacial, ja ens estem acostant.
9: Molt bé, molt bé.
8: I és que els dilluns fan un cicle que es diu Dilluns de Ciència, que es fa durant tot l'agost, i avui hi haurà una xerrada del doctor en astrofísica Santi Roca, que farà una xerrada sobre els grans descobriments dels últims anys d'exoplanetes, matèria fosca, i com la possible detecció de vida a altres planetes podria transformar la forma en què entenem l'univers. I hem parlat amb Salvador Puigmartí, que és el director del Centre Astronòmic, i explica per què ha triat en Santi Roca per poder fer aquesta xerrada.
10: La forma de divulgar, la passió, el coneixement, l'entrega, és espectacular. És increïble, és un plaer escoltar-lo. És un honor per nosaltres poder tenir el Santi Roca doncs, aquí fent aquesta xerrada. És un d'aquells divulgadors que la gent que hi participa després diu quina sort que he vingut aquí, quina sort poder escoltar aquesta persona.
8: El tenen en molta estima i així és avui, dilluns 10 d'agost a les 10 de la nit en el jardí del Centre Astronòmic. L'entrada és gratuïta però recomana que s'hi vagi d'hora per no quedar sense cadira.
2: El Centre Astronòmic del Pedraforca, això és com ens deien a Saldes. Va, però la propera proposta cultural ens du cap a Verdú i això sí que sabem ben bé, a la comarca de l'Urgell.
8: Doncs el municipi celebra el cicle Concerts de Cal Prim, que és una proposta per gaudir de música en directe i després hi ha un tast de vins dels cellers col·laboradors de la proposta. I destaquem el concert de cloenda del cicle, que és D'un sospiro espero, de la soprano Montserrat Boixadera, i el pianista Miquel Carcitja. Escoltem una miqueta a la Montserrat Boixadera.

0: I això també és avui, dia 10, a les 10 de la nit, i l'entrada és a taquilla inversa. O sigui, un cop escolteu el concert, decidiu vosaltres quan voleu pagar els artistes.
1: Molt bé. No, sí, sí, és una pràctica que... Es veu que funciona, eh? Funciona prou bé, diuen. Sí, sí. Això passarà a Verdú, a la comarca de l'Urgell, però tanquem agenda a Puigcerdà, especialment amb una proposta pels amants del cinema.
0: Fins al 15 d'aquest mes d'agost hi ha la 17a edició del Cerdanya Film Festival, que és el certamen audiovisual de referència a Transpirinaic, i aquest any ofereix 196 curtmetratges, 54 llargmetratges, que són documentals, etc. I avui destaquem que hi ha tres pel·lícules: Morir no siempre sale bien, de la Claudia Pinto, a les 5 de la tarda; Incontrolable, de Kirk Jones, a les 7 de la tarda; i Tres adioses, de l'Isabel Coixet, a 9:45 de la nit. I tot això serà a la Sala Sartana de Puigcerdà.
1: Només pels títols ja em venen ganes de veure-les les tres.
0: Sí, sí.
1: Com a mínim. I és tot un festival, vull dir que molt bé. Lídia Porta, moltíssimes gràcies. Ràdio Ciutat de Tarragona, demà més.
0: Demà més.
1: Una abraçada.
2: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la...
1: Quan sona música per ballar, música de festa major, per dir-ho així, de rebella, vol dir que arriben els companys de Ràdio Cardedeu, en aquest cas l'Aina Barbany. Aina, bon dia. Va, que ens queden dos minutets per acabar d'explicar què diuen els oients sobre els allotjaments ara a l'estiu.
3: Així és. Aquí aquesta setmana comença Festa Major ja, o sigui
1: sí,
3: que...
1: Vosaltres també, no? Comentes... Comenceu sí. També Festa Major, molt bé.
3: Aquest dimecres, de fet, és el primer dia, o sigui que ens coincideix.
1: Molt bé.
3: Doncs mira, tenim a l'Arnau, que ens diu el següent.
4: Bon dia, Aina. Doncs jo crec que el millor allotjament per veure l'eclipsi crec que ha de ser, doncs això, que les estrelles siguin el propi sostre, és a dir, fent bivac a dalt d'un cim, sense plantar tenda ni res, simplement tu, una màrfaga i, si cal, una mica de sac de dormir. I per veure l'eclipsi estirat i quedar-te dormint abans de que torni a sortir el sol.
1: Ara que ja no t'has dinat ni de tapar, no? Ja gairebé que el sac et sobra. Però bueno, sí, molt bé,
3: sí,
1: molt
3: sí.
1: Bé. Que bé. Sí, sí, sí, això de cara cap amunt i veient les estrelles. Aina,
3: sí, doncs
1: sense...
3: Això és tot
1: i ara t'anava a dir, avancem al tema de demà.
3: Sí, el tema de demà serà colles de festa major, d'acord? A més, com que a moltes persones els hi coincidirà festa major amb l'eclipsi, també podem veure què prioritzarà la gent, no? Al
1: clar,
3: final.
1: Anar amb família, anar amb amics, què fareu?
3: Exacte.
1: Amb quina colla anireu a veure l'eclipsi o fins i tot la vostra festa major? Doncs Aina Barbany, des de Ràdio Cardedeu, moltíssimes gràcies i seguim en contacte.
3: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Demà. Tres minutets i mig i se'ns faran ja a les 11 del matí. Moment de dir-vos adeu, però demà més, que ens hi tornem a posar a les 9 amb l'eclipsi també com a protagonista, encara fins dimecres, però amb altres qüestions d'actualitat també. A l'Obert per Vacances, a la vostra ràdio local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local,

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, o PLATER. Entre elles hi ha les al·legacions fetes el passat juliol per l'Ajuntament de Rubí, que reclama una revisió profunda de l'actual proposta, ja que considera que no incorpora el coneixement a escala local i presenta errors en la zonificació del municipi. Aquesta oposició de diversos ajuntaments i entitats ha provocat que la Generalitat retardi l'aprovació definitiva del pla, com a mínim fins a l'estiu de 2027. L'argument central de Rubí és que la ciutat té capacitat suficient per assolir els objectius de descarbonització sense trinxar l'entorn natural. El PLATER estableix que Rubí ha d'instal·lar 130 megawatts de potència fotovoltaica per a l'any 2050, repartint-la un 70% en cobertes, 9% en infraestructures i un 21% en sòl no artificialitzat. No obstant, el govern municipal defensa que aquests 130 megawatts es podrien generar íntegrament aprofitant les cobertes industrials, domèstiques i d'equipament. Així ho explicava recentment el regidor de Medi Ambient de Rubí, Andrés Medrano.
1: Recull aquestes previsions i determina quines són les àrees on no pot anar i on sí pot anar una instal·lació de renovables. A través de quin mètode? El que agafa és tot el territori de Catalunya, li aplica una sèrie de filtres. És a dir, si hi ha un espai que és una reserva natural, allà no pot anar. Si hi ha un espai que és patrimonial, allà no pot anar. Si hi ha un espai amb altres condicionants, tampoc.
0: En aquest sentit, l'Ajuntament denuncia que la proposta de la Generalitat marca com a zones prioritàries per a instal·lacions sobre el terreny d'espais de gran valor com Can Oriol, Can Xarcavins o Can Ramoneda. Les al·legacions reclamen excloure aquestes àrees, així com el corredor biològic de la Serra d'Oleguer i de Can Riquer.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: La sort ha aterrat a Rubí en forma d'una butlleta premiada del sorteig de la Primitiva. Dissabte passat, a l'administració de loteries número 1 del passeig Francesc Macià número 13 es va premiar una butlleta de la segona categoria del sorteig, és a dir, 5 encerts i el complementari. És un dels 3 bitllets del sorteig de la Primitiva de segona categoria que s'han validat amb un valor de 68.340 euros. La combinació guanyadora estava formada pels números 12, 25, 26, 49, 21 i 43, amb el complementari el 19. La recaptació total del sorteig va ser de més de 11 milions d'euros. Fins aquí les notícies, més d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
4: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplament estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin, que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: Bé, per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
5: Sergi, atenció, se'm sent, sisplau.
4: Jordi?
5: Sí.
4: Hola.
5: Sí. Tenim, sembla que tinc un problema de comunicació.
4: I què fas?
5: Espera't. Tu, sí.
4: Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
6: Bé, ja m'agradaria passar 20 quilos. Almenys 20 quilos menys, que ara, ja ho saps. Tinc un petit problema amb el menjar, jo.
4: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
6: Sí, la millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la lluna.
4: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així, des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
6: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, a portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, i evidentment els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
4: Déu-n'hi-do, home,
6: és que hi havia... Feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
4: 59, que no existia ni, bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment. Ni res de tot el món actual, no?
6: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
4: Sí.
6: És que el 59, d'això fa molts anys. Molts anys, això fa, pràcticament, en farà 64 o 65 anys,
4: tot,
6: ja, eh?
4: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
6: Sí. Totalment. Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna, és el primer que van fer.
4: És enviar Què és un impactador?
6: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra, recollir dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç, doncs, de poder-se veure des de la Terra, una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
4: Això el 59, eh?
6: Si
4: van disparar un petardo per veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
6: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, el mateix Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
4: Clar, és a dir, una cosa molt vetusta, no?
6: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
4: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar, en el fons, la fotografia digital.
6: Sí,
4: perquè,
6: sí.
4: El cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
6: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. És a dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas. Amb megas.
4: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, la memòria d'aquell moment.
6: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, eh? No eren, no eren Windows.
4: Ja. Més eren fet per això, eren ad hoc, diguem.
6: Exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer, doncs, una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors, també.
4: Sense fotografiaven... persones, eh? Això eren sí. només mecàniques, diguem.
6: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar-hi. Això era molt important per saber si portem persones allà, que no sigui un terreny abrupte, amb penya-segats, amb roques enormes, que et quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrallar, no?
4: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
6: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una nau.
4: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
6: Entenc. Sí, és que no tenia ni punyetera idea de com era.
4: Clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
6: Sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
4: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, diguem, eh?
6: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no? La que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és Phil Collins, que aquest és un altre, que és
4: ni sabem, que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
6: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí. No sé. Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar per allà...
4: Ho tens a tocar
6: i... Tu no baixaràs.
4: Punyeta, eh? Quin greu.
6: Punyeta. Sí. Però bé, és l'Apollo 11,
4: L'11.
6: N'hi van haver 10, abans.
4: Sí.
6: N'hi van haver 10.
4: Perquè recordem que, de fet, ells quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament... El juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
6: Sí. I eren tots militars, tota aquesta gent, eren pilot. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara ens convidaré molt cap a casa.
4: A veure...
6: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
4: Ah, mira, veus?
6: Sí.
4: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
6: No, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg, això perquè ho sàpigues.
4: Ah, mira, veus? Ho saps mai? Algun dia?
6: No, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
4: Vas fent la piqueta i anar fent, sí, home.
6: Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió, aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portava 21 quilos i mig de mostres, són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui en dia? És factible? No és factible? Perquè, esclar, estem parlant del 1969, hi vam arribar.
4: Sí.
6: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
4: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'ha anat més a la Lluna, no? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també.
6: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. S'hi ha anat amb... No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè em facis una idea, el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith. I
4: o sigui que sí que hi van anar més homes, com dius? És a dir, a part d'astronautes que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apollo 11,
6: Les següents missions Apollo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra.
4: A veure.
6: D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
4: Que es va escindir de la Terra, no? I és el mateix material.
6: Es va escindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Eia. Es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
4: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això, de no s'hi ha anat més, això és mentida. Sí que s'hi va anar, i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80 sí, ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no?, que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han orbitat la Lluna, no?
6: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
4: Ai, quasi bé, eh?
6: I era, no, però ja era això, era el que volien
4: fer. Era la idea.
6: Era la idea. Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
4: Home, per això en devien fer 10 abans de assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
6: Sí.
4: Una mica té a veure amb això.
6: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
4: Sí.
6: És a dir, són coses que es veien, que
4: era evident, no?, que estava passant allò, no?, i que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més per el preu que, pel valor que té i el retorn que en té, no?, en realitat.
6: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home ja ha anat, deixem-ho aquí. No, anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna.
4: O sigui, per tant, la conspiració seria a nivell mundial, que aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no? Sí, que farà unes fotos que, curiosament...
6: Bueno, és que imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
4: Que a més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot aquest hora dient, sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
6: I és clar, i l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant. El missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. Tenies els soviètics allà escoltant. I els soviètics no ho van desmentir pas, eh?
4: No, i mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot
6: cas. I els convenia.
4: Eren els primers que, perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
7: Hola, bé, aquí mirant. Vull llançar vull trencar una llança, perdó, en favor dels biòlegs. Sí, sé que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart.
4: Gràcies a
7: Ridley Scott, per tant...
4: Sí, és veritat.
6: Bé, jo que a favor dels biòlegs et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
7: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
4: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà.
6: Sí.
4: Veus? Fixa't.
6: És un problema, eh?
4: Sí, bueno, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses.
7: L'important és embrutar coses.
4: Sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Explica'ns-ho això una mica.
7: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànime, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
4: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta als científics, no?
7: Sí.
6: Sí, doncs jo li envio cartes a l'Albert.
4: Apassionant.
7: Sí. No arriben mai perquè a correus, bueno, tinc un problema amb el carter, però passarà. Podem parlar
6: el dia que les rebis, veuràs.
7: Clar, veure, m'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que és, són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que s'hi va trobar era massa gros.
4: Ah, però què, massa gros, què vol dir massa gros?
7: Massa gros, molt gros, molt.
4: Molt gros, una cosa molt, molt tremenda que no es pot explicar.
7: Sí, sí, sí. Hi ha moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
4: Ah, ep. Que és una... però, perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi,
6: la
4: pot ser?
6: La 17, sí, ja no sabré. No
4: la 17 o la 18, eh? Més,
6: però jo diré que a la 20 no van arribar, eh?
7: No, perquè la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
4: Ah, aquí hi havia consens.
7: Sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu Cràter Guyot, on ells tenien l'evidència que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
4: Val.
7: Tot això...
6: Sí, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
7: Sí.
4: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
7: Sí. Hi ha de teories de que a la Lluna hi han construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. Uh-huh. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que en el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Uh-huh. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com a pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat que va donar la casualitat que es veia una forma que remetia a un tipus de construcció.
4: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem, eh?
7: Sí.
4: D'aquesta pareidòlia que van dir però això s'assemblava i tal, sí. I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
7: Sí, això
4: és mentida.
7: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apolo 20.
4: Ah, ojo!
6: Oh.
4: Mira, sí.
6: Ostres, el van trobar.
7: Sí.
4: El van trobar, i el tio llarg, ho explica, eh?
7: Sí, i explica que l'Apolo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, que no sé si us sona el nom, és el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
4: Fora de la nau, vols dir que va sortir.
7: Vull dir que és un personatge real històric. Uh-huh. I una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que, bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, perquè no troba mai ningú. Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apolo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
6: Ah, femení.
7: I que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
4: O sigui, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem? Però...
7: Sí. Ell ho té. Que ell té les vídeos, ell es va filtrar. Segur. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada.
6: Sí,
7: això,
6: jo
7: amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant. I això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, a Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
4: Sí, home.
7: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spret, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell...
4: Ah.
7: Va muntar una mica el xou aquest, van a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i bueno, se li va escapar de les mans i, bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
4: I hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ara ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs clar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
7: Sí, William Rutledge, no he acabat d'aclarir si era el seu... No, o sigui, jo crec que sí que era el seu nom real, el que no
4: el que
7: tenia,
4: no
7: tenia
4: ell, o...
7: cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril, que el senyor Thierry Spretz, que no ha confirmat ell mai que ho sigui, se sospita Rita, suposo que es va collonir, potser, i ha deixat... Sí, sí. Ha deixat que
4: va recollir cable, que es diu, no?
7: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui a la seva, al seu llegat, suposo.
4: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat o ho has mirat o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar. No sé si li heu donat un tom al tema.
6: Sí, sí, sí, he estat mirant les fotografies que es van fer. I bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
4: Entre altres coses, sí. Entre altres
6: sí,
4: coses, sí.
6: Sí, sí, sí, sí. Començaré per això intentant dir-te quines són les evidències científiques.
4: Sí, home, prou. Sí, sí.
6: Sòlides.
4: Sí, sí.
6: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna. Començo per una que no és sòlida, però és una evidència, que és tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
4: Sí, com dit al principi, sí, sí.
6: És un, en llarg de totes aquestes missions, és un volum bastant important.
4: Déu-n'hi-do. Què en fas, també? Què en fas? Totes aquestes, on les guarden? On són?
6: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans es van obrir el 2022.
4: Ah, hosti, imagina't, és molt recent.
6: És molt recent. S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment potent, no? O sigui, jo no vaig allà, dona'm una mostra d'aquestes, que li farem aquí uns talls i mirarem altra cosa. Bueno, no, ja s'ha fet això.
4: I que tinguin una utilitat concreta i que serveixin per a alguna cosa, perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
6: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural.
4: Ah.
6: Cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
4: Poc o molt en tenen.
6: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí ho refuto tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
4: Ah.
6: Aquests impactes són impossibles a la Terra.
4: Ah,
6: no és possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquell estel fugaç que es vaporitza.

0: coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure-hi en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte a lo més proper, s'haurà mogut.
1: Sí, correcte.
0: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist doncs, que aquestes distàncies tenen
1: per trigonometria,
0: de metres,
1: no?
0: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres. Tant, les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
1: Ja.
0: Ah, com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Eh que sí?
1: Clar, sí.
0: Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
1: Sí, sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, sí, efectivament. S'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí, sí.
0: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
1: No.
0: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure. Simplement descriu...
1: A veure, això no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
0: La pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
1: Ah, veus?
0: Sí.
1: Això, clar, perquè no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no? I per tant...
0: No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte. A més et diu, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, el cel negre. Sí, aquí a la Terra és blau, per tot els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexa com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca en una atmosfera, per això no veus color.
1: Clar.
0: Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal, perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
1: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem.
0: Sí,
1: clar.
0: I allà, diguéssim, que a més el sol, a l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veuen ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
1: Que no n'hi ha.
0: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames. I
1: clar, perquè no hi ha, no hi ha oxigen, per tant no es crema.
0: No
1: i, correcte.
0: Sí,
1: clar.
0: L'oxigen
1: sí, sí que és veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va cap a...
0: Sí
1: que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una deflagració, diguem.
0: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió no per arribar al mòdul que estava orbitant. En aquell moment doncs, es van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
1: El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé qui la veu.
0: No, saps què passa? Sí, ja sé. Em sembla que sí que es volen referir. Quan estan plantant la bandera, que aleshores hi ha un martell que planten un pal, després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta fa que la bandera onegi, es mogui. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer... a sobre la bandera que l'aguanta dreta.
1: Que l'aguanta dreta, efectivament, que aquesta és la cosa, no? La van fer perquè, si no, seria vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es veuria.
0: Si la deixessin allà, per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal, vull dir, no es veuria.
1: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, que és tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem a tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre la no arribar a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que, doncs, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
2: Sí, sobretot hi ha dues línies. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts

0: ara no recordo si era durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
1: Clar, és molt de temps, realment, 2 minuts en aquell moment, perquè està mirant-ho tot el món, a més.
0: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls devien fer bastant llargs.
2: Segur. Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu pare.
0: Doncs bé.
1: De seguida hi ha nervis.
2: Sí, sí, hi ha molts nervis.
0: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes, han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
1: de la gravació
0: i de l'emissió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
1: Ah, carai, hi havia de ser en aquell moment, esclar.
0: Sí.
1: Vale.
2: Quan tothom, tot el món els estava escoltant,
0: Sí.
2: Just en aquell moment.
0: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de l'emissió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, però un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa i que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho sabíeu,
1: no?
0: Això, vosaltres.
1: No, o sigui, les van eliminar o les van perdre o...
0: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apollo 11,
1: sí,
0: que s'emetia a tot el món, ells, diguem, el material base, l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard, i que ells en directe i automàticament, des de Houston, transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món. Això ho feien a temps real, per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat, fent servir aquest sistema que és, que si et diria, cinematogràfic. Eren 45 bobines.
1: Estem parlant de l'any 69, eh?
0: Sí, sí. Clar. Imagina't, bueno, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material, que pateixes per si perds l'USB. Doncs, bueno, el que va passar, el 2006, quan s'acostava l'aniversari, van dir, bueno, farem uns documentals i unes coses, la NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
1: El material original, diguem.
0: El material original, gravat en SSTV, d'això.
1: Home, devia estar fet caldo, poter. Això.
0: Bueno, no el van trobar mai.
1: Ah, hòstia. Clar, llavors, a partir d'aquí, la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
0: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat. I després, bueno, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, va sortir i va dir que, bueno, no ho hem trobat.
1: Ah, o sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, no sé quantes, 49 bobines, has dit?
0: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries molt bèsties i que hi van gravar a sobre.
1: Ah, hòstia, molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluir,
0: Sí, cunyeta. Però clar...
1: La qüestió és que els 2 minuts se sap, que va desaparèixer la comunicació.
0: Sí,
1: que hi va haver un blanc, diguem.
0: Sí. En tot cas, el Nofsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions propis arxius. Vull dir que, bueno, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que vam anar, però era molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no s'hi va anar, tot això ho va fent Kubrick. Aquest senyor, en un moment donat, va afirmar que ell havia rebut per accident algú de la NASA, accidentalment, li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, no, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que, en realitat, les naus dels Apollo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
1: una mica rebuscat, però...
0: Sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu...
1: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten, potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí, encara, d'evidència que certifica que s'hi va anar, a la Lluna?
2: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda, i que, a més, la pots comprovar des de la Terra.
1: Ah, mira,
2: és un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Uh-huh. Això, què és això? Això és... Doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna en les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls.
1: Com uns miralls.
2: Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, eh? T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa...
1: Molt mat, no? A més és molt, molt opaca. Sí. Sí.
2: No hi ha una zona reflectant. No és, tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Però van instal·lar tota una sèrie de panells, i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna, i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància, que tarda uns segons a fer aquest trajecte, i amb aquesta mesura se sap exactament, amb una precisió de mil·límetres, la distància entre la Lluna i la Terra.
1: És com un radar, diguem, però amb llum.
2: Això
1: com un sonar, no?
2: Sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
1: Amb els mirallets aquests es pot saber això. Sí. Està molt bé.
2: Clar, i és un mirallet que, si dispares el làser, et torna aquesta llum i tu la veus.
1: Clar.
2: És a dir... Més clar.
1: Sí,
2: clar,
1: i això, si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
2: Sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? És una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
1: I barat no ha de ser?
2: No és barat.
1: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular, és el nostre tècnic, muntador... conservador del Museu d'Invents Estrafolaris. Xavi Gorro, què tal? Com estàs? Encara ets a la Lluna o què?
3: Què tal?
1: Què dius? Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí estem, aquí. Sí? No, jo a Roses. No.
1: Anava a dir que estaves a la Lluna de València, que diuen, però no.
3: No, ara, de moment no, però bueno, no descarto res.
1: Igual si està prou bé, qui sap.
3: Segurament.
1: Bueno, què, ens portes la Lluna en un cop o què?
3: Bueno, avui us porto un... O sigui, que hem de fer una diferenciació quan parlem de... coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
1: Són coses diferents.
3: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
1: Ah, sí? Això és així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
3: Sí, és així. Ja està, no té cap diferència més.
1: No, molt bé, bueno. Molt bé, el gran apunt. És un apunt de qualitat, això està molt bé.
3: Uns van als astres i altres van al cosmos. No sé què és
1: clar.
3: Més general.
1: Home, poder, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no?
3: Bueno, la Unió Soviètica
2: si
3: era molt ambiciosa.
2: Si l'escrius amb K, encara més.
3: Exacte. També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè... Jo crec que molta gent que va treballar amb Kubrick, jo crec que creu que és més fàcil anar a la Lluna que treballar amb ell.
1: Segur, això també s'ha dit. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i evidentment era una conya, no? una broma, però jo crec que el hoax és anterior. És anterior al mockumental aquest. Jo crec que el mockumental aquest simplement va donar quasi bé més alt. Però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental. Sí,
3: és que la gent s'ho creu tot.
1: Malament. Clar, però és que està molt
3: no
1: ben fet.
3: No podeu fer bromes.
1: No es pot.
3: Parlem d'invents, parlant a la Lluna, que no han funcionat.
1: Va, segur que n'hi ha, segur.
3: Jo pensava que no n'hi havia, però n'hi ha molts. Hi ha moltíssims, molts.
1: Veus?
3: N'he triat dos, que no són els més estrambòtics, però, i que potser sí que poden funcionar, no sé, vosaltres.
1: No
3: s'han dut a la pràctica,
1: eh? No
3: s'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic, però, bueno, jutgeu vosaltres.
1: L'Albert, que té 4 duros, com que aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
3: Sí. Exacte.
1: I que ens doni un cop de mà. Va, digues.
2: Fem un crowdfunding.
3: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
1: Home, és maco. No res a veure la Lluna, però vale, molt bé, davant.
3: Bueno, però el nom està guapo. Això, bàsicament, és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè van dir, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques. Ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, doncs el catxarro aquest anirà cap a dalt, no?
1: Això tirarà sol. Clar. Sí, sí. Que estarà com un matxero, que diuen.
3: O sigui, com a gas, tu gasta poc. Però, clar, les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques. Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible. Clar. Perquè...
0: Què pot sortir malament?
3: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem detonar una bomba atòmica a la Terra, encara que sigui molt petita, perquè no crec que sigui.
1: Fa de mal fer. Sí. És impopular, a més.
3: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences, que serà Houston, suposo, no sé.
1: Sí.
3: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase d'enlairament propulsat amb motors convencionals, no? Del que es faci servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears, no motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs, no, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. El senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques. I això, bàsicament, van dir que tenia molts avantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etc., anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, clar, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, doncs... A veure, que potser no va ser molt bona idea, no?
1: No.
3: I es va fer... L'any 53 van prohibir els fer assajos nuclears, o sigui, només, bueno, es va prohibir, només ho podia fer als Estats Units i diferents llocs on ells donés la gana i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era molt bona idea.
1: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després de que tot el món veigués la potència de dues bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima de fer una nau per enviar a l'espai que faria explotar...
3: Microbombes.
1: Clar, però clar, això...
3: Ell ho feia amb bona fe, ella, no? Però petit.
1: Segur, clar. Pobre home, saps? Sí,
3: clar,
1: sí.
3: Però bueno...
1: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, bueno, allà al prop, no sé...
0: Era un mal
1: moment. Sí. Crec que la gent, els pobres camperols de per allà devien patir, pels camps de soja o del que tinguessin, del blat...
3: Però bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
1: Ah,
3: pugem a l'ascensor, no?
2: Sí.
3: Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
1: Estic d'acord, jo em passa, també.
3: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors, mira tu.
1: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat, eh?
3: Ai, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, amb gent molt complicada, eh?
1: És tremendo, sí. No cal.
3: Però
1: no
3: bueno,
1: cal pensar-hi.
3: Com que està molt amunt, mira, jo no...
1: Sí, ho has de fer.
3: T'ha tancat que fes fort físic, diguem. Però bueno, imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
1: Ah, ep. Especial en va, eh?
3: Especial, sí, no especial de que és especial, sinó que és especial de l'espai.
1: Espaial, seria,
3: espaial,
1: no?
3: Sí. Espaial, sí, d'acord. Sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que, doncs, et portés a l'espai.
2: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure bé la curvatura de la Terra,
3: segur. Si no és plana, clar.
0: Perquè la Lluna és plana, o...
2: Això hauríem... Això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de la Terra no és plana.
1: Sí, bueno, però ara és tard, eh? Hem d'avançar, que si no, malament, eh? Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta, així, de... Galeta Maria, eh? Bueno, va!
3: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra, punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
2: Ficar d'orbitat tot hòstia, sí.
3: Bueno, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí.
3: Vale.
2: No és mala idea, eh?
3: Ojo, perquè... Ah, no, no, jo no.
1: Però quin era el plan? Quin era el plan?
3: A veure, el plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tirar un cable, sí. un cable fins al terra, sí. Fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
1: Clar, un cable que deuria pesar i devia formar una quantitat de matèria espectacular, no? Bueno, 35.000, has dit.
2: I com que se't trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient-te sí. Enmig del cap, imagina't. Sí.
3: Doncs, bueno, aquesta sembla una bona idea. No, bueno, no sembla una bona idea. Bueno, algú li va semblar bona idea. Vale? Sí, llavors vam dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, pues això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
1: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, eh? Tot sí. Això?
3: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, eh? O a la Lluna, ja que estem. O a l'estació internacional.
1: És que hi ha un muntacàrregues sí, espaial, allò. Sí. Molt bé.
3: Vale, sí, sí. No? Doncs aquesta idea, que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat de pujar coses a la Lluna. Que dius, per què? Doncs pues no ho sé. I bueno. Hi ha un físic rus, un senyor que es deia Tosilkovsky, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
2: Home, sí.
3: Que això es veu...
2: És lleuger, és resistent.
3: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta i va dir que per poder fer aquest ascensor el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta, perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs, a anclar-la a l'equador de la Terra, i llavors, amb aquella cinta, fer pujar un petit vehicle molt lleuger, aquest vehicle seria elèctric, perquè es pogués propulsar cap a dalt, i ell pujaria una cinta per reforçar el cable, i a partir d'aquí anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi, la idea sembla bé, no?
1: Sí, a mi home, la idea és xula, això sí.
2: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
1: Això és una cosa que està sobre la taula encara. No s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
3: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres. No són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure...
1: I què?
3: Ho van provar, van triar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha dit també que aquest invent...
1: És un primer pas.
3: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les en ciència-ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les, podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
2: Jo veig que és, passant la nau allà a recollir la compra del Condis.
3: Home, està guapo.
2: Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
3: Sí, clar, la putada si s'espatlla. Sí. Surt per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
1: Clar, no. Això sí que acabes fotut.
3: Estaves fart.
1: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
3: Clar, 4 minuts.
1: Quantes escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
2: Això ho va fer en Goku, no?
1: Bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volies.
0: Sí. Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous? Amb...
3: Camp Nous, ho sents cap a l'Asi. Hola.
1: Sí, exacte.
0: Quantes Sagrades Famílies hauries de pujar? Per...
2: Anava a dir Torres Eiffels, però sí, sí.
1: Home, si ets català...
3: Si ets català o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, i si us sembla, acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès. Que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no ho han deixat marcianos ni res.
1: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
3: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
1: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
3: Anar, sí, de la basura. Sí, anar a embrutar i ja està, i anar a deixar merda. Doncs comencem per una pilota de golf.
1: Hi ha una pilota de golf, eh?
3: Hi ha una pilota de golf.
1: Home, hi ha un vídeo. De... Hi ha un vídeo d'ell jugant
3: exacte.
1: A golf, no?
3: Hi ha un...
2: Ah, sí, sí, sí, és veritat.
3: Sí, hi ha un senyor, un astronauta, que es deia sí. Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971, doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir, aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb el pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que, per tant, és molt home. Fàcil jugar a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto. Perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un paso para el hombre, un pequeño paso para el hombre, sí, un paso sí. para la humanidad, superèpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
1: Veus?
3: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
1: Sí, home. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, sí, una mica és sí, això, sí. però, bueno... Sí, sí. Una cosa és allò, pragmàtica.
3: És allò que diuen els cunyaus, no? Quan, pues ya hemos comido. Pues el senyor aquest, pues ya hemos llegado.
1: Bueno, després de milers de milions de dòlars sí. I hores arriba de... Bueno, pues ja està, tu.
3: Sí,
1: pues
3: ja estaríem. Quan marxem? Pues va ser això. Sí, sí, vale. Sí. Un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna a l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna i la va deixar allà. Va. I allà està.
1: Bueno, però això...
2: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
3: Sí, deu estar cremada, suposo. Ja està plastificada, sí, sí. Però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
1: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí.
3: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art. Una obra d'art que es va, ficar expressa, ah, sí? es va fer expressament per anar a la Lluna. La va fer un artista que es diu Paul Van Hooydonk. I va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un trajo especial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions espacials
1: ah,
3: o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
1: És un homenatge.
3: Sí, exacte, és un homenatge. Mira, aquest encara, dius, bueno, va. També hi ha banderes. Hi ha banderes, heu parlat de banderes, hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
1: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
3: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
1: Ah, ah no?
3: La de l'Apolo 11 va caure. Bueno, sí que hi és, però està a terra.
1: Hi és, però va caure a terra.
3: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I està, no sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
1: Més conspiració hi veig
3: sí.
1: aquí, eh?
3: Sí.
2: No, i... perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
1: Ah, exacte.
3: Sí, sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que, sí. amb els que es viatjaven, doncs estan allà, perquè portar-los, tornar-los, fot molta mandra. Els van deixar allà tirats. També hi han tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
1: Sí, abans ho explicava el Jordi, mm-hmm. això sí. Doncs
3: pues allò es va deixar allà. Sí. Sí, sí. I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana, en general, que han deixat anar totes les missions Apolo. No sé si la 20, però de moment les 19 missions Apolo han deixat anar allà. I que això
1: 96 bosses, eh?
3: Que són 180 quilos de brossa.
1: Mare de Déu.
3: De tot tipus, eh? De tot tipus.
1: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada si és que s'hi va anar, eh?
2: Ostres, jo pensava que el problema eren els tardígrets aquells que van caure. I
1: sí, no. És que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
0: Sí, però això ja es desfà ràpid.
1: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
2: Ja, hi ha animals que s'ho mengen.
1: Bueno... Escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tota aquella època que ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu, literalment, hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làsers reflectors són difícils de falsejar fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. A Rubí hi ha 8 dels 3.600 edificis d'obres d'arquitectes catalans catalogats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes que hi ha arreu de Catalunya. Ara, aquests 8 edificis, alguns molt coneguts i d'altres no tant, formen part de l'aplicació Rutes per al mòbil que ha impulsat la COAC i que està disponible per a Google Play i Apple Store des de fa unes setmanes. Aquesta aplicació permet recórrer Catalunya amb el navegador del mòbil, visitant aquests 3.600 edificis, fent servir la informació del catàleg del col·legi. Així ho explica a Ràdio Rubí la presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
1: Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta.
0: Els 8 edificis de la ciutat que apareixen a la ruta de Rubí són l'Institut La Serreta, el Mercat Municipal, els blocs d'habitatges de les Torres, les oficines de l'edifici Sant Cugat del polígon de la Bastida, l'escola Ramon Llull, el Teatre Municipal La Sala, el Centre Cívic Cruïlla del Pinar i el Centre d'Operacions dels Ferrocarrils de la Generalitat. Cada un dels 3.600 edificis compta amb informació de la data de construcció, nom dels arquitectes, tots catalans, i una descripció de l'edifici escrita pels mateixos autors, on expliquen què buscaven quan el van dissenyar. L'aplicació permet fer rutes personalitzades per fer a peu, en bicicleta o en cotxe, però també per tipologia dels edificis.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: A partir de demà i fins a diumenge 23 d'agost, la circulació de trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya quedarà totalment tallada entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres de renovació de la via. Aquesta actuació, que s'ha programat en dates de baixa demanda per minimitzar les molèsties, consisteix a instal·lar una nova via en la placa de formigó per millorar la robustesa de servei i reduir el manteniment. Els trens mantindran els seus horaris habituals en el trajecte entre l'estació de Rubí i Sarrià. A partir de Sarrià, per poder arribar al centre de Barcelona, s'haurà de pujar un autobús alternatiu que farà el recorregut per la Via Augusta amb les parades a Les Tres Torres, La Bona Nova, Montaner i Sant Gervasi fins a arribar a l'estació de Gràcia, on de nou es podrà agafar el tren fins a passar Catalunya. En aquest tram final entre Gràcia i el centre, els horaris estaran modificats i hi haurà una freqüència de 18 trens per hora.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Fins aquí les notícies, més d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim aquesta setmana de menú. Doncs atenció, perquè tenim moltes cosetes. De convidat tindrem nosaltres a l'streamer, presentador i showman David Gimart. No us ho perdeu, perquè parlarem amb ell també d'un tema solidari i també d'un tema de conscienciació. No us ho perdeu. David Gimart, avui a La Caixa Tonta. I també tindrem amb nosaltres a l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele i, a més, també parlarem d'actualitat televisiva. Analitzarem Supervivientes All Stars, la tornada d'OT 2025, Operació Triunfo. I també parlarem de Masterchef i de moltes altres coses. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira. El Toni Rovira, de Toni Rovira i tu, senyores i senyors. No us ho podeu perdre, perquè amb ell avui tenim una secció diferent. Una secció que no passa al seu plató, al plató del Toni Rovira. Estigueu atents, pareu les orelles, perquè valdrà la pena. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials. Així de senzill, així de fàcil. Com? Us preguntareu. Doncs seguint-nos a La Caixa Tonta Ràdio. Ens busqueu a Twitter, a la xarxa X. Ens busqueu a Instagram. Ens busqueu a Facebook. Encara tenim Facebook nosaltres, eh? Som una mica boomers. I també tenim el YouTube, on hi trobareu les entrevistes que anem publicant i que anem fent aquí al programa, entrevistes i reportatges. Per tant, senyores i senyors, esteu preparats, preparades? Doncs comencem.
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.

0: Doncs tot seguit és el moment de la secció de l'Assumpte Vitòria, la secció de la història de la caixa tonta de la tele. Assumpte Vitòria, què tal? Com estàs?
1: Doncs mira, bé, molt bé, gràcies a Déu, i anar passant el temps, i molt contenta de col·laborar a la ràdio, a la tele, a tot arreu amb aquestes coses que estic fent,
0: que sí.
1: Perquè porto molts anys, Joan.
0: Molts anys,
1: Assumpta.
0: Jo no
1: sé si se'n recorden, però jo vaig començar la tele en blanc i negre.
0: Que es diu aviat,
1: Vaig començar... Clar, als principis de tot, amb el José Luis Barcelona, amb el Mario Beut, que eren uns mestres. Eren una gent que els admiraves quan es posaven davant del micro. És que hasta m'impressiona i tot. T'emocionava veure la seguretat que tenien ells.
0: Sí, sí.
1: I deies, jo vull ser com ells. Per exemple, jo, el José Luis Barcelona, quan vaig anar a Ràdio Joventut, el tenia de professor.
0: Imagina't.
1: I després, quan vaig anar a la tele, el tenia al costat presentant amb mi Salto a la Fama. Clar, aquell respecte que tenia jo pel professor et feia fer-ho superbé.
0: El millor possible, clar que sí, Assumpta, clar, és normal.
1: Però aleshores, com també, si t'equivocaves, s'havia de començar tot una altra vegada, no podies equivocar. Saps?
0: Totalment.
1: I aleshores, esclar, queda com una mica que no s'entén, perquè el que t'estic dient ara, la gent jove no entenen res del que dic, perquè no es pot comprendre que amb tot el que està veient i amb tot el que està fent no hi hagués ni mòbil, ni res, ni un repetidor, ni res a les cases.
0: Res de res.
1: Perquè mira, clar, el Barcelona va començar molt d'hora, em sembla que va començar als anys 60. Y digo, mira, y con José Luis Barcelona empezó la televisión en Cataluña. José Luis Barcelona fue el primero en estrenar los estudios de Miramar. Y después no cesó de presentar programas y programas, algunos muy recordados, como Reina por un día. ¿Saps?
0: Totalment, sí, sí.
1: Clar, després, al principi de la tele, també hi havia un personatge que en aquella època era molt important, però només se'l coneix per l'amor de l'Ava Gardner,
0: home,
1: que va venir a buscar-lo i tot això. Però Mario Cabré era un poeta, torero, un gran escriptor, i havia fet molt teatre. I mira, i diu, Mario Cabré i Mario Beut, además de coincidir en el nombre de pila, los dos fueron presentadores de éxito en Televisión Española en Cataluña. Mario Cabré era también torero y poeta. Apareció en programas como Mundo Ligero o Reina por un Día. Mario Beut presentó Club Mediodía, que sirvió de plataforma para artistas como, por ejemplo, José Luis Moreno.
0: Mira el José Luis Moreno.
1: El José Luis Moreno amb ells. Tot això ho dic perquè jo tinc una documentació com a periodista, locutora de nivell 1 a Televisió Espanyola durant molts anys, i he tingut accés a tots els arxius, a tots els llibres, a la biblioteca, a tot. I aleshores, ara no hi soc, però m'ho donaven tota la informació.
0: Sí, sí, que ho tens, ho tens tot. Sí, sí, ben guardat.
1: Tinc un diploma de quan va ser l'assalto al Banco Central, que ens el va donar Ràdio Barcelona, no?
0: Sí, sí.
1: No sé, tinc molta cosa que
0: m'explico. Tens un bon arxiu, Assumpta.
1: Clar, i aleshores, no sé, de sobte dic, ai, vull parlar del Constantino, no? Perquè també tinc pena, perquè se n'han anat tots.
0: Clar, no, és que és així.
1: I aleshores, per exemple, diu, Constantino Romero presentó uno de los concursos más recordados, El Tiempo es Oro. Pero además se le recuerda por la singularidad de su voz. Clar, és que era Constantino, la veu, tot.
0: Tot.
1: Després hi havia el senyor Vinyes, que li deien que feia un programa que es deia La Campanya Benèfica, que això jo ja ni ho vaig veure, perquè es veu que ho feia a Ràdio Nacional. I després va ser director de premsa de Televisió Espanyola a Catalunya. I l'Enric Frigola, aquest Enric sí que està viu i campante. El Frigola està molt bé. Està a Ràdio Estel.
0: No, i tant, sí, sí, exacte.
1: Que va ser jefe de programes infantils durant molts anys. Però abans havia dirigit i presentat molts programes. tot pels nens petits. Jo me'n recordo que jo treballava amb la Letícia, amb Mucha Marcha.
0: Sí, Letícia Sabater, eh?
1: Amb la Letícia Sabater va durar com 4 anys.
0: Déu-n'hi-do,
1: i l'Enric Frigola era el director de Televisió Espanyola en aquell moment.
0: Correcte.
1: Que també donava moltes oportunitats i moltes coses. No sé, potser alguna persona dirà que parlo de coses que no entén.
0: No, però escolta, tothom ho ha escoltat, això.
1: A Juan José Castillo li dèiem el maestro. Perquè, clar, era un senyor que feia molts programes i va inventar un nou estil de televisió. Juan José Castillo. No sé, després hi havia el Josep Maria Casanovas, que també feia tots els partits de futbol. No sé.
0: Exacte.
1: I m'agrada per recordar una mica a la gent, el Puyal.
0: Mm-hmm. Sí, el senyor Puyal,
1: Clar, que va fer vostè pregunta, que el feia en directe, i a vegades havia tingut molts sustos perquè filtraven les trucades i deien una cosa, no? No era com ara que tenim més malícia, no? Trucava un i deia, de qui quiere hablar? En el noi que ho filtrava. Pues no sé, sobre un médico que me operó a mi, per exemple, no? Amb vostè pregunta.
0: Sí.
1: I aleshores aquell senyor, quan el passaven, deia, vostè pregunta al Puyal. I aquell senyor deia, sí, doncs ara que estic en directe, diré que aquest metge va fer morir la meva mare perquè no sé què. Això en directe.
0: Déu-n'hi-do,
1: I no es podia tallar. Això és autèntic. Amb el Puyal, amb vostè pregunta.
0: Era pur i dur.
1: Perquè
0: directe.
1: Pur i dur, però era una cosa. I al final es va cansar una mica i se'n va anar a fer futbol. I tot això.
0: Sí, va canviar una mica d'estil i de manera de fer, no? Lògic, sí.
1: I també hi ha el Pitu Abril, que encara corre per aquí, també.
0: Sí, el Pitu Abril, sí, amb la porteria.
1: Que presentava informatils i després futbol.
0: Sí.
1: I feia la barberia i la porteria.
0: De tot,
1: No sé si parlo de masses persones, no?
0: No, està bé, Assumpta, està molt bé recordar-los.
1: És que
0: estàs
1: fullejant aquí gent tan maca, la Mercedes Milà i el Lorenzo Milà.
0: Ai, la família Milà,
1: germans,
0: i tant.
1: I van començar junts, ella com redactora de Deports, i després Buenas Noches, tot allò del CELA, que només es recorda allò.
0: Ai, sí.
1: Vaya pena que només
0: Quina
1: es recordi
0: pena,
1: allò.
0: Només es recorda aquell sketch,
1: I el desparpajo que tenia, ben dit,
0: Hombre.
1: La Milà, i no sé. Hi havia coses molt, molt, molt boniques. Mira, el Fran Johan i l'Arturo Caps, que feien els Amigos del Lunes, els Amigos del Martes,
0: sí.
1: La Noche del Sábado, jo què sé.
0: Déu-n'hi-do.
1: I la Herta Frankel amb les marionetes.
0: Sí, i tant, les marionetes. I sí.
1: Escolta'm, estan totes al Tibidabo
0: i
1: estan precioses.
0: Sí, allà al parc,
1: Sí, estan precioses.
0: Doncs, Assumpta, gràcies com sempre per ser-hi. Avui hem repassat aquesta història de la tele. Hem repassat grans personatges que ens han acompanyat, que ens segueixen acompanyant per la resta de la vista,
1: de la
0: vida.
1: Nostra vida.
0: Perquè són ja immortals. Immortals són.
1: És com una mica Trocitos, no?, de Cacho y de Cielo.
0: Clar que sí.
1: Pedacitos,
0: no? Aquests pedacitos.
1: Pedacitos.
0: I tant.
1: Trocitos. Com diu aquella cançó, no sé de qui, és que està hecho de trocitos de mi.
0: Exacte.
1: I quan parlem queden com trossets de tu a dintre.
0: Correcte.
1: Que fa molta angúnia parlar i molt bonic.
0: Molt maco. Doncs, Assumpta, gràcies com sempre. Una abraçada ben forta.
1: Adeu, Joan, guapo.
2: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista.

0: Doncs avui tenim amb nosaltres el plaer d'entrevistar un bon amic que també moltes vegades podeu trobar, el Toni Rovira i tu, i a més doncs que també està ara posat amb el tema de les xarxes socials i el volem presentar perquè ell és el David Gimart. David, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, Joan, molt bona tarda a tots i a totes.
0: Escolta'm, benvingut.
1: Gràcies.
0: Ens agradaria preguntar-te una mica com vas començar tu en el món de l'espectacle, el món de, també de la comunicació, perquè també et podem trobar a les xarxes. Com vas començar?
1: Bueno, vaig començar gràcies a un examic meu, que ara de moment ja no és amic. Tornaré a veure si aconseguim retornar l'amistat. Però gràcies a ell vaig començar a ficar-me en el plató del Toni. Gràcies a ell vaig també sortir una mica de la meva zona de confort en temes xarxes socials, perquè jo sóc una persona neurodivergent, tinc síndrome d'Asperger amb TDAH, i no m'agradaria que això sigués un tema tabú per la societat, a més de pertanèixer al col·lectiu LGTBIQ+.
0: Que quedi clar, molt bé, no? T'has presentat perfectament. I escolta'm, com t'has anat fent aquest, aquest personatge, o com t'has anat introduint en el món de la comunicació, David?
1: Pues gràcies al programa, com bé has dit, el Toni Rovira i tu, gràcies a ell jo he pogut ser jo mateix sense els meus tabús que tenia dintre meu.
0: Molt bé, molt bé. O sigui que tu ja podríem dir-ho que ho tenies força, força clar, no?
1: Correcte, jo tenia força clar, però clar, jo em vull dedicar també, ara començaré al setembre a fer estudis d'integració social, però clar, si no et coneixes a tu mateix, com pots ajudar una altra persona? Per això jo tot aquest estiu és el que t'he dit abans, m'he estat llegint llibres d'autoajuda, psicologia, per poder ajudar els altres.
0: T'has estat formant.
1: Correcte, sí.
0: Molt important realment aquesta tasca, David, que vols portar a terme, sobretot de conscienciació, És importantíssim.
1: A més, jo vull conscienciar també, perquè hi ha un altre tema tabú a la societat, que és, jo sóc una persona neurodivergent amb TEA, que és trastorn de l'espectre autista, que és una derivació de l'Asperger, però també hi ha un altre tabú, que és a la societat, quan ets membre del col·lectiu LGTBIQ+, que quan coneixes una persona, un amic, que voleu tenir una relació estable, jo per què no puc dir aquesta persona que he conegut que, per exemple, no vols tenir una relació amb mi per la meva condició, saps? Soc una persona amb els meus drets i les meves obligacions. Per això vull trencar aquest estigma que hi ha a la societat.
0: M'agrada molt, realment, David, aquest projecte. I una miqueta, el teu objectiu, quin seria? On t'agradaria actuar, arribar? Què t'agradaria fer, més o menys, David?
1: Per exemple, a mi m'agradaria arribar a ser funcionari de l'Estat, però en el departament del SAI, del Servei d'Atenció i Integració, que és com el departament del LGTBIQ+.
0: Molt bé. I una mica la funció, quina és d'aquesta persona, David? Perquè ens entengui la gent que ens està veient o ens està escoltant.
1: La funció, per exemple, és que a mi m'agrada ajudar molts cops a la gent. El que passa que jo no confio en mi mateix a vegades i tinc aquest estigma que abans de pensar en mi penso molt en l'altra persona que m'està demanant ajuda. Això és un tema que també estic tractant, òbviament.
0: A vegades és un hàndicap, no? Això de que a vegades et preocupes massa, no? Per la resta i per tu estàs una mica com t'oblides, no? També de la teva persona, que també tens les teves necessitats, tens els teus sentiments, no? Que també els has de cobrir.
1: Correcte. Jo tinc uns sentiments que a més tinc que cobrir, però clar, jo mai penso en mi, sempre estic pensant en els altres, òbviament.
0: I escolta'm, tens algun referent dins el món de, potser de l'espectacle o dins del món del show business que sigui potser d'aquesta mateixa condició o LGTBIQ+, que diguis, pues mira, aquesta persona és una mica com, entre cometes, no referent, però sí que un exemple.
1: Mira, per exemple, hi ha un referent que, és un drag queen, que és Natxa la Matxa, ¿vale? Que ja va fer l'any 2022 la cançó amb la húngara de No más homofobia. ¿Vale? Ella, en el meu procés d'autodescobriment, òbviament, ella va ser un referent per mi, saps? Perquè ell també era ample com jo, era gran, o sigui, i ella va ser una referent per mi perquè també ell s'ha sentit discriminat o discriminada, saps?
0: Mm-hmm. Que no tenia, diguem-ne, les mesures establertes dels cànons de bellesa.
1: Correcte.
0: Normativo, que no és normativo, que simplement és una cosa que s'ha creat per la publicitat i per vendre.
1: Clar, jo, per exemple, quan a mi me dicen, per exemple, David, estàs gordo, jo els hi salto i els hi dic, jo no estic gordo, jo soy ancho de caderas, que és també una frase que s'utilitza mucho, la obra que todo lo logra, que tiene una canción
0: sí.
1: que habla de eso. No eres gorda, eres ancha de caderas.
0: Que quede claro.
1: También es una otra razón.
0: Està molt bé, està molt bé, David. No, em sembla molt bé. Realment, cadascú té el cos que té i, escolta'm, a qui no li guste que no mire, i punto, ja està, o no?
1: Aquesta és una frase molt meva, eh? També t'ho dic,
0: també,
1: Joan.
0: No? No, està molt bé. I realment, una de les coses que, per exemple, en el programa del Toni, que és el que m'agrada, no? El del Toni Rovira, no? Que allà hi ha gent de tot tipus, de tot color, i això és el que hauria de ser, o no, David?
1: En el Toni, el que veus molt és molta diversitat. Jo el primer cop que vaig estar en el Toni, ja estava de públic, i a mi hi ha un vídeo en el meu perfil d'Instagram que a mi el Toni em treu a ballar amb el Guapo del Paral·lelo.
0: Sí, ja ho vaig veure.
1: Saps? Em treu a ballar. Molta gent em diu, però això estava pactat. Òbviament, normalment es pacten les coses, però això no està... Jo moltes vegades que em pregunten, el Toni és un programa imprevisible? El Toni mai saps el que passa a plató. O sigui, el Toni va, et planta el micro, pum. Saps? O sigui, el
0: I el
1: Toni
0: que
1: és passa, molt imprevisible.
0: Què passa? Sí, sí.
1: I també improvisa molt, el Toni, que això m'he donat compte jo des que estic anant allà.
0: Sí, no té molta capacitat d'improvisació, el Toni fa una mica el que vol i no ho sembla a vegades, o sigui, que no sembla que sigui improvisat.
1: També et dic una cosa que a mi m'ha passat. El Toni protegeix molt a les persones que som al programa, eh?
0: Sí, això és
1: això
0: veritat.
1: Això és una cosa, és una faceta d'ell que a mi m'ha agradat molt i que m'encanta. O sigui, el Toni, si el pot protegir, et protegeix.
0: Sí, sí, i realment és una persona que cuida, que et cuida i que, si pot, et dona un cop de mà. Això ho tinc comprovat.
1: Correcte, sí, sí.
0: Tu ja
1: això
0: ho saps.
1: És veritat, No t'ho desmenteixo.
0: Escolta, anem a veure... Mira, aquí tinc algunes fotos. Mira, aquí, amb qui et tenim aquí? A veure, David, explica, qui és?
1: Aquesta és la Valquíria Drac, és una gran amiga meva de Sabadell, jo soc de Barberà, i li vaig fer pues, el típic ping-pong amb Valquíria Drac, saps? Li vaig fer una sèrie de preguntes i tal. També et dic una cosa, ella va estar contractada per l'Ajuntament,
0: sí,
1: pel Departament del SAI, i el mateix Departament del SAI és qui es va posar en contacte amb mi per dir-me, David, ve la Valquíria, vols entrevistar-la? Porta't els micros i tal.
0: Iapa.
1: Jo els micros, òbviament, els porto en el bolso.
0: Ja portes ja incorporat, no? Ja dius, per lo que pueda passar.
1: Sí, jo, per exemple, estava fent un curs de monitor de temps lliure aquí a veure, ara no em sortirà, a les Basses de Barcelona, mm-hmm, al costat de Vilapiscines, i em vaig trobar un noi que tenia el típic outfit de pijo repelente, ¿sabes?
0: Sí, típic, sí, sí.
1: El vaig parar al metro i li vaig dir pim-pong, tal, i li vaig fer unes preguntetes.
0: Iapa. I com qui no vol la cosa, eh?
1: Correcte.
0: Mira, tenim més fotos. Mira, aquí, veiem aquí, escolta'm, com Pedro por su casa, eh? Aquí, on t'estaves, aquí? On t'és, això?
1: Aquí estava presentant un bingo musical en l'espai on jo m'he tret el curs, tinc bona relació, és l'espai Jove a les Basses, i a vegades contacten amb mi. O sigui, ara, per exemple, estem organitzant un karaoke, saps?
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Al Turó de la Peira. I clar, em van dir, David, vols presentar el bingo? Sí, sí.
0: Però venga.
1: També et dic que ja n'ha de contactes.
0: Això és veritat. Aquest mundillo, suposo que ho saps, és contactes. Ara coneixes un, ara sí. Coneixes l'altre o no?
1: Sí, o sigui, jo m'ho vaig passar molt bé en el bingo musical aquest. El vaig presentar, em van invitar un mojito sense alcohol, que és el que es veu, que ho tapo perquè moltes vegades a les xarxes socials quan surts amb algú típic d'alcohol i
0: sí,
1: tal...
0: Sí, ja t'ho vanegen, sí, sí.
1: Correcte, però aquest mojito, per exemple, és sense alcohol.
0: Mm-hmm. Que quede claro, que quede claro y constante. I aquí tenim una altra foto també molt xula. Amb qui estàs?
1: Aquesta és la Mona Sequeda, és una persona que fa por. És com la... Perquè m'entengui, Joan, és com les babies del drag queen.
0: Sí, sí, correcte.
1: Perquè va començar fa poquet. El seu nom, si no m'equivoco, original és Dani, però ella... Quan ella és Mona Sequeda, saps?
0: Tal qual, no?
1: Sí, i que també li va ajudar molt a experimentar el tema drag. Però ella es considera les babies de les drag queens, perquè com ha començat fa poc...
0: Doncs apa. Aquí, molt bé, està molt bé, així es va quedar, està molt bé. Una altra, a veure, aquí, on t'estàs aquí? És una, a la festa.
1: Correcte, això és a Sant Benat, vale? A Can Vinyals, presentant un altre bingo musical. Jo tinc una amiga meva, que es diu, una molt bona amiga meva, que és de la colla de Diables de Barberà, em va dir, David, vols venir a un bingo musical que fan a l'urbanització de Can Vinyals de Sant Benat? Dic, tenen presentador? Em diu, no. Pues digue'ls que els hi presento jo el bingo, saps? I a raïs d'ahir em van dir que presentés.
0: I allà que et vas quedar de presentador,
1: Sí, allà em vaig quedar de presentador. També et dic, anava fent bromes amb el públic... Òbviament, saps? Compte que la gent molt agraïda i molta gent em va dir volem que tornis l'any que ve, saps?
0: Toma ja.
1: Si la meva agenda m'ho permet, òbviament tornarem a estar en el bingo de Can Vinyals.
0: Allà estarà el David Gimart, clar que sí. I també mira, aquesta... Mira que xulo.

0: més vius, perquè em sentia que m'estava apagant, saps? Poquet a poc.
1: Sí, t'entenc perfectament. I aquí tenim una altra molt xula amb la Brigitte Lamour.
0: Correcte, també és el que té com... Per exemple, se m'ha oblidat... Pots passar una altra, a l'altra foto, si us plau? A la Mona?
1: Aquesta? No,
0: la Mona se queda.
1: La que has posat, aquesta.
0: Sí, que se m'ha oblidat. Per exemple, per entrevistar a Mona Sequeda, em va contactar un altre departament de l'Ajuntament, que va ser de Comerç. ¿Vale? El Sergio Murilla em va dir, ve tal persona a l'Orgullo LGBTIQ+, de Barberà del Vallès. Vindrà la Mona Sequeda, que jo la Mona la vaig conèixer sí, a Terres de l'Ebre, en el Pride de Terres de l'Ebre, amb el Toni Rovira i tu.
1: Ah, sí, sí, ¿vale? Que vau fer aquella rua, sí, sí.
0: Sí, o sigui, i la vaig conèixer, tenim bona relació, i el Sergio Murillo, que és de Comerç, que és el dinamitzador de Comerç, aquí de l'Ajuntament de Barberà, em va dir, la vols entrevistar? Sí, sí, pues res, l'entrevistem i per xarxes, per donar visibilitat.
1: Iapa, una altra entrevista al sac, eh?
0: Correcte.
1: I tornem a la Brigitte, a la Brigitte Lamour. Com va ser això, de la Brigitte?
0: Vale, la Brigitte Lamour va organitzar aquí un taller de cicles LGTBIQ+, vale, al Teatre Municipal Cooperativa, on també et dic una cosa, el regidor LGTBI,
1: sí,
0: vale, el Daniel González Cabrera, em va fer una jugada.
1: Però,
0: una jugada en el bon,
1: sentit. Molt bé, molt bé.
0: O sigui, ell, jo estava gravant amb el mòbil perquè era la presentació de campanya de l'LGTBQ+, aquí a Barberà,
1: uh-huh,
0: i em va dir, bueno, tenim una persona que ha vingut vestida per l'ocasió, clar, jo amb el mòbil gravant, saps?
1: Apa.
0: I em diu, David, tens... O sigui, em va dir, David, tens 30 segons per apropar-te aquí, on estic jo, i presentar a la gran Brigitte Lamour.
1: Carai, quin honor, no?
0: I em va tocar presentar-lo, o sigui, em sento molt content de poder haver presentat a la Brigitte Lamour.
1: Molt bé, ostres, déu-n'hi-do, quin... Això és paraules majores, eh? Perquè la Brigitte, tu ja saps que és un icono, ja, eh?
0: La Brigitte és un icono molt, bastant gran.
1: Més bastant gran, és pionera, Déu-n'hi-do. I escolta, per la gent que ens estigui escoltant, que ens estigui veient, nosaltres aquí sota ho hem posat, però com et podem trobar, David, com a artista?
0: Em teniu a Instagram, Twitter, TikTok i Threads com David, JIMMART, David Himmart.
1: Que quede claro. I escolta'm, si algú pots dir, escolta'm, David, vull que presentis un acte, es posen en contacte amb tu, no?, per xarxes, per exemple, o volen que facis algun vídeo, perquè tu tens molt de desparpajo.
0: Correcte, o sigui, qui vulgui contactar amb mi em pot escriure un direct, que jo sempre contesto els missatges, o qui vulgui contactar amb mi, que m'escrigui un direct, David, necessito que presentis alguna cosa. M'escriu per Instagram, que és per la xarxa que jo més utilitzo,
1: mm-hmm,
0: li contesto a l'Instagram, li passo el meu telèfon mòbil, el meu WhatsApp, i em poso a contactar a veure què és el que vol.
1: Què t'agradaria fer en un futur, David?
0: En un futur m'agradaria, és el que t'he dit, m'agradaria ser integrador social. O sigui, aquest és a curt termini, i a llarg termini és ser funcionari del SAI.
1: Molt bé. Doncs escolta'm...
0: També per...
1: Digues.
0: També per ajudar persones que tenen la meva discapacitat o que es troben en la meva situació que he estat jo a l'adolescència, òbviament.
1: Mm-hmm. Que quedi clar, sobretot donar suport, no?, a la gent, doncs, que ha patit una mica també la teva situació, eh? I donar escalf, no?, i donar, sobretot, tenir algú amb qui poder parlar, no?, i poder també compartir aquest dia a dia, no?, les problemàtiques que solen passar.
0: Exacte, jo el que vull és ajudar la gent que, per exemple, té alguna discapacitat i... I bueno, m'agradaria que també, si ha patit bullying o acoso escolar, que sàpiga que té una persona referent que també ho ha patit i amb qui poder parlar, perquè, per exemple, Joan, o sigui, tot el món en què no ho diguin tenim alguna cosa, saps?
1: Sí. Aquí, quien esté libre de pecado, que tire...

0: La primera piedra, que diuen.
1: Correcte. O sigui, que en este llibre de pecau que tiene la primera piedra.
0: Exacto.
1: Però és, per exemple, és per exemple, jo vull ajudar els altres. Mm-hmm.
0: Que quedi clar. Doncs, David Gimart, ha sigut un plaer tenir-te avui al programa. No sé si vols afegir alguna cosa més per acabar.
1: Bueno, que em poden seguir tota la gent en xarxes i que si algú em vol per presentar un event, que em contacti via Instagram, que és la xarxa que més utilitzo.
0: Doncs queda dit, David Gimart, moltíssimes gràcies per la feina que fas. Gràcies per estar avui amb nosaltres al programa i endavant, endavant, perquè vals molt. Una abraçada.
1: Ha sigut un plaer.
2: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent. Ah!

0: Doncs tot seguit tenim a parlar una mica d'actualitat televisiva amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta Vitòria, què tal, de nou? Com estàs?
1: Escolta, no sé què dir,
0: A veure, parlàvem fora de micros que realment la televisió ja no és el que era, Assumpta, que no?
1: No, perquè no, a mi em sembla, potser diran que no, però a la gent li falta educació o cultura.
0: Sí, sí.
1: Però de general, a tot arreu. No vull dir que sigui una carca perquè parli sempre del passat.
0: No, home, no. Però no, no té per què.
1: És que diuen unes coses, unes paraulotes. Wow. Que estàs amb una nena petita o amb nens petits i diuen unes coses a l'informatiu i amb tot això
0: I
1: que no cal.
0: I unes imatges, Assumpta, unes imatges que fan fredat, Fan fredat, Assumpta.
1: Que fan fredat.
0: Home,
1: i ho deixen.
0: Escolta'm. Mira, anem a començar, si et sembla, a parlar una mica d'aquests Supervivientes All Stars, segona edició.
1: Es que no sé por dónde cogerlos.
0: A veure, Assumpta, realment aquesta edició està siguent una mica fiasco. Parlàvem també avui amb el Toni Rovira, parlàvem. Sí o no?
1: És que saps què passa? Que falta cultura, que falta gent amb nivell.
0: Aquí està.
1: Perquè tu diràs el que vulguis, però la Pantoja, en el fons, de tant en tant, tenia alguna cosa de nivell, imagina't, la Pantoja.
0: Que sí, que sí.
1: Que ja estan parlant de nivell. Però, no sé, falta algú que tingui una mica de categoria, no? Perquè
0: sí,
1: tots m'has dit...
0: Exacte, perquè de famosos, realment, no n'hi ha cap.
1: No n'hi ha cap, la Glòria Camila, pobreta.
0: Sí, però ja em diràs. Vull dir, és filla, neta de... M'entens? Neboda de...
1: Però això no dona res,
0: Re, home, re.
1: No dona de tirón. Perquè, clar, una persona intel·lectual, no sé, o algú... No sé, sents una entrevista amb algú per la ràdio a vegades i dius, veus, aquesta persona té molt a dins. Però ells quasi no tenen. Tenen molt poca trajectòria, no?
0: Sí, sí, molt poca.
1: I aleshores es trenca el fil de seguida.
0: Totalment.
1: No saben com agafar-los.
0: I a més que no hi ha un fil argumental. Estan... canviant molt el tema de les illes, no? Sí o no? Ja, el Lian no és com abans. No és, jo crec que no...
1: No, i ni siquiera no sé pega. Si passen gana.
0: Sí,
1: mira què
0: no
1: dic,
0: sé.
1: Perquè abans...
0: Exacte.
1: Perquè abans els miraven al mirall i deien, he perdit 10 quilos o no sé què.
0: Clar.
1: Tot allò del mirall. Oi que érem supervivientes?
0: Totalment, Assumpta.
1: I ara no s'aprimen tampoc, ni
0: no,
1: res.
0: No.
1: Que no?
0: No.
1: No sé.
0: No. Mira, i ara
1: ens
0: passem...
1: Ens ensenyaven les picades d'aquella
0: sí,
1: pobra noia.
0: Pobres.
1: Feia molta pena, no? Però per això no hi havia res més. Lo del menjar tampoc ho parlen massa.
0: Res. Mira, i passem
1: algú
0: de...
1: Algú
0: ha passat. Ho esbrinarem. I mentrestant anem a parlar d'Operación Triunfo.

0: assumpte. Anem a parlar d'Operació Triunfo 2025, que està ara a punt d'estrenar-se a Prime. Deixa'm que et digui,
1: a veure,
0: jo sóc bastant,
1: a veure,
0: em sap greu, però estic una mica crític, però a veure, assumpte victòria. A veure,
1: avui estàs molt crític.
0: Estic crític, però a veure, a mi m'agrada molt el format d'Operació Triunfo, a tu també.
1: Hombre, fantàstic.
0: Però deixa'm que et digui una cosa, a veure. La Xenó fa molt bé. A mi m'agrada molt la Xenó. No sé si a tu t'agrada com a presentadora.
1: M'encanta quan canta, sobretot.
0: Clar, quan canta fa bé. Pues ara està de presentadora, ho fa bé. Però, a veure...
1: Calla, ara... va fer-ho molt bé, allò de les persones, ho va fer-ho molt bé.
0: Ho va fer bé, ho va fer bé. Bueno, la Xenó la deixem a part. Però, a veure, tu creus que de jurat d'Operació Triunfo 2025... A veure, jo no sé com ho veus, però a veure... Que posin, a veure... El Guille Milky Way, que va més disfressat que un mono de fèria.
1: Ai, per favor. Vale.
0: Sí o no? Després sí o no? Posen a l'Abraham Mateo, que ja em diràs, de jurat, a l'Abraham Mateo.
1: No tens? Això no ho sabia jo.
0: Pues
1: no
0: sí,
1: ho sabia.
0: Sí. Pues t'ho estic explicant. I després, l'altre jurat han posat a la cantant de l'Oreja de Van Gogh, no a la Maya Montero, sinó a l'altra, a la Leire. A la Leire. I, no sé, a veure, a tu, a aquest jurat, què et sembla? A veure, sigues sincera, Assumpta Vitoria, si us plau.
1: Que no té cap base.
0: Aquí està. Per mi...
1: Que no té base.
0: Per mi...
1: No té profunditat, era el que dèiem abans.
0: Clar.
1: Li falta profunditat per
0: escolta'm,
1: conèixer...
0: Escolta'm, posa algú que en sàpiga de música.
1: Clar.
0: O no?
1: Clar, perquè no tenen profunditat de música.
0: Mira, l'única...
1: Bueno, la lengua aquesta...
0: Sí, sí. Però què? Però què assumpte? Ha sigut cantant de l'Oreja de Van Gogh? No sé. Després, l'Abraham Mateo... Són cantants. Són cantants. I...
1: Claro. I a lo millor els cantants no saben ni música a vegades,
0: eh? Exacte, és que és això. I llavors, l'única que
1: no
0: han posat
1: si era,
0: és una periodista, que és la Cris Regatero, que està a los 40. Que és una periodista musical. Però és l'única. La resta han volgut com un planar, per un planar, saps què vull dir-te? Ostres, a mi... És que és el que et dic, o sigui, no hi ha ningú artista... A veure, entre cometes, deixa'm-ho... Jo no vull descalificar ningú, però amb una carrera sòlida, amb una carrera...
1: Clar.
0: A veure, tu, per exemple, tu imagina't Assumpta Vitoria, per un moment. Imagina't Operació Triunfo, de jurat, posem pel cas Miguel Bosé. Què et sembla? Ah?
1: Pues molt bé.
0: A tu et posen Miguel Bosé, a tu et posen, per exemple, l'Ana Torroja, que,
1: vale,
0: tenen una carrera consolidadíssima, una carrera de tota la vida. Tu et posen, per exemple, la Mònica Naranjo, que parla bé. O sigui, a mi m'agraden aquests cantants que parlen bé. Ho entens o no?
1: Clar.
0: Oi,
1: tant.
0: M'entens.
1: Aquesta. Que són molt fluixets,
0: Jo penso que són fluixets. Em sap greu, però...
1: L'altre dia vaig veure amb allò Bailando con las Estrellas el Manu Tenorio, que anava ballant, i també Tela Marinera,
0: Tela.
1: Ballant, cantava més malament.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: com
0: sí.
1: Posen aquesta gent per ballar?
0: No ho sé, no ho sé. I també està la Bàrbara, la Bàrbara Rey.
1: Que diu, ai, jo no bailava. ¿Com que no?
0: Home, si era la vedet, que no, ens vol enganyar, ens quieren enganyar, home, això no pot ser. Home, de veritat.
1: Però si bueno, de bailarina, ballava tant o més que la Concha Velasco.
0: Hombre, ja t'ho dic jo, hombre. I per últim, Assumpta... Bueno, Assumpta Vitoria, em sembla que ja no ens queda més temps, però per acabar, jo vull... Atenció, mira, Assumpta Vitoria. A veure, un altre programa, que és aquest. Masterchef Celebrity. Què et sembla, Assumpta?
1: Ostres, no m'acordava.
0: Se
1: m'ha ido de la... Mira tu.
0: Què?
1: Aquell noi, aquell mac, fent aquella trampa tan gran amb els
0: mans.
1: I com van consentir que valgués aquella edició?
0: Jo no ho entenc.
1: Jo trobo que no tenia que valdre. Tenien que tornar-ho a gravar, tornar-ho a fer.
0: Home, jo crec que seria el més lògic i normal.
1: tornar a dir no vale.
0: Home.
1: Amb els calés que tenen.
0: Mare meva. Mare meva.
1: Hi ha dos fallos molt grans aquí.
0: Fallos molt grans.
1: Quan va passar lo de la Verónica Forqué.
0: Sí, sí.
1: També no pitava allò.
0: No pitava.
1: I això ara tampoc pita.
0: No
1: estan
0: pita.
1: Estan en un pla molt raro.
0: Sí, sí, sí. Ha canviat totalment l'essència.
1: Clar. O sigui, en 20 minuts aquell home fa aquella tonteria i consenteixen que portin aquell menjar. No és presentable, no es pot.
0: Ah, sí o no, Assumpta? Jo també ho penso.
1: És com si tu em dius parla de la tele sense tenir cap orientació. Que dic, hola, què tal, Joan, guapo?
0: No, clar, no té sentit.
1: Doncs allò va ser horrorós.
0: No té això. Cap ni peus. Déu-n'hi-do.
1: Aquell Masterchef increïble.
0: Totalment.
1: I encara no s'estan amb aquell noi. No sé quin... És que no ho entenc. No. Perdona, però és que no ho entenc.
0: No, a mi tampoc em cap en la meva ment, eh? Això. Vull dir que és així, Assumpta.
1: En 20 minuts.
0: Que fort. Sí, sí.
1: Però què dius ara?
0: Déu-n'hi-do, doncs, Assumpta, hem fet una mica de revisió als realities més importants que s'estan emetent actualment. Gràcies, com sempre, i bé, seguim. Digues.
1: Tu no creus que ara tots són contradiccions?
0: Totalment, Assumpta.
1: Perquè és un lío al cap.
0: Totalment. No hi ha un ordre.
1: No sabem què.
0: Clar, exacte. No hi ha un ordre. No. No pot ser. Doncs, Assumpta...
1: I explicant-ho, tot està bé.
0: Exacte. Nosaltres simplement ho hem posat aquí sobre la taula, eh? Si voleu compartir... Clar, home. Hem dit...
1: Jo
0: crec que sí. Hem dit una mica el que tothom, jo crec, que pensa. Gràcies, Assumpta. Seguim.
2: El racó de Toni Rovira.

0: La gent el senyala, el critica, l'apunta amb el dit, però, com sempre, amb ell això li importa un bledo. Importa un bledo? Sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim...
1: El racó de Toni Rovira.
0: Exacte, del racó del Toni Rovira. El Toni Rovira, el mateix. El mateix que vista i calza, que diríem, eh? Doncs res, anem a connectar amb ell. Jo no sé on el trobarem avui. Jo diria que avui va pel carrer. Estigueu atents, estigueu atentes, perquè el tenim per aquí, fora, eh? Toni, que estàs per aquí?
2: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira.
0: Hola,
2: i mira,
0: Toni,
2: doncs,
0: endavant.
2: Voltant per la vida, m'apropo, doncs, a les persones que, jo que sé, o que treballen, o que estan prenent alguna cosa, que van a comprar, que fan la vida quotidiana. I hi ha un senyor que es diu Siegfried i que està acompanyat de dues senyores i que no sé de què estan parlant. Vaig a veure de què parla el poble en aquest...
3: Carmen i Mercè, les dues senyores que estic acompanyat. Carmen i Mercè.
2: Són... I de què parleu?
3: Són uns àngels protectors meus, tu. No vols dir? Ja t'ho dic jo. La primera és de l'ATI, de la meva escala, divina. I una senyora que la coneix fa més anys que l'hòstia i fot com massatges d'aquests una mica... esotèrics.
2: Com els xinos,
3: no, res de xinos.
2: Ah,
3: no.
2: Són diferents, aquests.
3: Ella, quan té que fer alguna cosa, ho fa tot en català, i a vegades, quan fa algun massatge fort, diu, oh, collons, escolta, i diu jo. Però aquí, totes dues.
2: És veritat el que diu o no?
4: En una època sí, era cert. A més, quan els pacients es mouen perquè tenen dolor, els hi haig de dir amb una serietat forta de que facin el favor d'estar quiets, perquè si no, no puc fer el tractament. Però bé. I ara no, ara el que faig és sanació quàntica. Ah. Llavors, clar, ja no faig ni força. Però els meus braços ja fan llufa.
2: Fixa't tu de quines coses més interessants que parlen quan estan reunits en una taula prenent aquí un cafè, no? I tu com te dius?
5: Jo, Carme.
2: I tu què hi dius en tot el que han dit? Tu què hi aportes?
5: Doncs bé, mira, jo ara vinc de piscina, que també faig aigua gin, perquè quan un té una edat s'ha de fer una mica d'exercici i l'aigua t'acompanya moltíssim.
2: Però quan dius una edat, de quan parlem?
5: La meva edat. Sí. Jo tinc 72 anys.
2: Oh, però si se't veu molt jove.
5: Joveníssima.
2: Ho veus? I tot això perquè fa piscina, fa natació.
4: I també pel caràcter. Si ets optimista i veus tot amb possibilitats de solució, sempre et trobes molt més jove.
2: I tu amb quin idioma els hi parles? En castellà, en català, en anglès, en alemany?
3: Mira, aquests senyors que acaben de passar per aquí els hi parlo en portuguès, perquè he viscut molts anys a Brasil. Ells, uns senyors que són de Portugal. Ella li parlo català. Tota la vida. I a la senyora que està davant, la meva vida, també li parlo català. Què vols fer?
2: Tu dius Siegfried i parla sis idiomes.
3: És que hi ha problema amb mi d'anar a veure. Vine a Barcelona, que volen. No vistis? Deixes ser?
2: Ara amb una altra, a veure.
3: What else, I mean? I can't tell you in something else. I'm so proud to be here with my neighboring. Really. Honestly. They're good persons.
2: Sí, no, també o no?
3: My Thai. Piaolea i mien pao. Menjar, piaolea vol dir xica guapa, i menjar, i mi en Pau, va dir, ja ho he dit.
2: Ets un home feliç, tens un do de gent que sempre que passo per aquest cafè et veig rodejat de gent. Sempre, tothom que passa s'asseu a la teva taula.
3: A mi do, no sé si m'ho va donar Déu aquí, però em dono compte ràpidament,
2: De què et dones compte?
3: De la gent que és bona i la gent que no és bona. De la gent tòxica...
2: I qui se senten, bons i dolents o només bons?
3: No, tots bons! L'única una vegada que es va sentar per allà, la vaig deixar distreta i...
5: Va tornar.
2: Quin idioma et vas... Perdó.
3: Castellà pur i vas dir tot el que tenia que sentir. Que no, es veu que no li va agradar gaire i no va estar gaire.
2: Quan a la gent els dius el que no els agrada, se'n van.
3: No, però és que és una tia tòxica.
2: Tòxica.
3: Però tòxica, eh?
2: Hi ha molts tòxics, oi que sí?
4: Avui en dia, sí. Però estem acabant un procés de la Terra. Ui. Estem acabant un procés de la Terra en la qual la Terra es divideix en dos. No físicament, sinó energèticament. Llavors, una banda serà la gent de bona fe, gent que creu en la humanitat, i l'altra, que és el que veiem a vegades a les notícies, que no canviaran i es aniran matant entre ells. El bo d'això, el que a mi em fascina, és pensar que quan això sigui totalment real... Els de, per dir-ho d'alguna manera, els de negre no veuran els de blanc i els de blanc no veurem els de negre, encara que estarem tots junts.
2: Quina sort, perquè ara els tenim que veure. Vaja, jo penso que jo vull ser dels blancs.
4: Sí, però és per entendre tot aquest procés. Llavors, com els quins tenim una energia concreta que hem intentat evolucionar o el que sigui, tant és, o som bona gent, val? Amb bons sentiments, hem de veure tot això per poder-nos separar més. Perquè si no ens separem i pensem, oh, quina pena, goita, com vivim, que malament, acabarem sent igual que els negres. Llavors, la solució és aquesta.
2: Què et sembla? Estàs d'acord amb tot el que ha dit? Jo no sé si és evident, clarivident o...
4: És una mica profund tot el que ha dit, eh?
2: Sí, però jo hi crec, eh? Jo sí. També en parlo d'això fa molt de temps i ho pinto i ho parlo a la televisió.
5: Jo el que sí que veig és que cada vegada veig una societat que anem una mica pel pedregar. Molt intolerant. No sé, s'estan perdent una sèrie de valors que, francament, a mi em preocupen una mica. Jo perquè dic, ja estem de sortida, però les noves generacions que s'hi posin, eh? Perquè
2: els no deixem un panorama que déu-n'hi-do.
5: No m'agrada res del que estic veient, eh? Hi ha més bo que dolent, evidentment, però és que el dolent es veu molt. Es veu moltíssim. Sempre.
2: Bueno, seguiu parlant, perquè si no, jo, els amics de la Caixa Tonta tenen que escoltar altres coses, però és interessant veure què parlen i fixa't quines coses més interessants a les taules dels cafès. Imagina't. No se ho devien pensar, lo interessant, tot el que esteu parlant.
3: I, a més, ho dic de debò. Jo vinc quasi cada dia aquí perquè m'agrada. M'agrada tindre la sensació propera d'humanitat. I repeteixo, com la Mercè, jo escolleixo la gent que té que seure enfront meu. L'altra, no la vull. No li dono cadira.
2: Moltes gràcies, amics. Podeu seguir. Jo dic adiós als amics de la Caixa Tonta, en Joan Bosch, a la xarxa, i ens tornem a trobar la setmana que ve. Adéu-siau, Catalunya, t'estimo. Tornaré a explicar més coses de vosaltres.
3: Gràcies.
0: Gràcies, Toni Rovira. Avui una secció diferent, una secció més humana, una secció que també ha estat realment molt interessant, eh? Gràcies al Toni, que avui ens ha fet aquesta secció doncs, de carrer, eh? Més de carrer, més vivencial i una mica copsant l'ambient, eh? Que també, escolteu-me, el que s'aprèn i el que s'escolta amb un cafè. Nosaltres, mentrestant, escoltem una mica la Sade de fons amb aquest Smooth Operator, seguirem amb el programa. Vinga.
1: El racó de Toni Rovira.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Si no, si no estuviera aquí, m'habría
2: hecho. I nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, per fer-nos confiança. Gràcies a totes les emissores que recolzeu aquest programa dedicat al món de la televisió i l'entreteniment. Gràcies a, també a tots els que ens escolteu, perquè sense vosaltres això no seria possible.
1: Y aunque somos diferentes.
2: Gràcies als nostres convidats, al nostre convidat d'avui. Nosaltres hem tingut avui el David Gimart, aquest artista polifacètic que, bé, jo de vosaltres el buscaria per xarxes, eh? I el seguiria, eh? També gràcies, com sempre, al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, avui amb una secció diferent. I a l'Assumpta Vitòria, amb ella avui hem parlat d'actualitat televisiva i també hem recordat grans moments de la televisió i grans personatges. I avui marxem amb Mi música es tu voz, que és una mica el leitmotiv, l'himne del primer OT, que, bé, ara ja s'ha estrenat l'Operación Triunfo 2025, que, bé, ja han passat uns quants anys des de que la Rosa, el Bustamante, la Chenoa van passar per aquí, però nosaltres, doncs, els volem recordar.
1: Estamos.
2: Res més, gràcies per escoltar-nos. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Que vagi molt bé. Ens veiem. A reveure. Adéu-siau.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bon dia. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, o Pla TER. Entre elles hi ha les al·legacions fetes el passat juliol per l'Ajuntament de Rubí, que reclama una revisió profunda de l'actual proposta, ja que considera que no incorpora el coneixement a escala local i presenta errors en la zonificació del municipi. Aquesta oposició de diversos ajuntaments i entitats ha provocat que la Generalitat retardi l'aprovació definitiva del pla, com a mínim fins a l'estiu de 2027. L'argument central de Rubí és que la ciutat té capacitat suficient per assolir els objectius de descarbonització sense trinxar l'entorn natural. El Pla TER estableix que Rubí ha d'instal·lar 130 megawatts de potència fotovoltaica per a l'any 2050, repartint-la un 70% en cobertes, 9% en infraestructures i un 21% en sòl no artificialitzat. No obstant, el govern municipal defensa que aquests 130 megawatts es podrien generar íntegrament aprofitant les cobertes industrials, domèstiques i d'equipament. Així ho explicava recentment el regidor de Medi Ambient de Rubí, Andrés Medrano.
1: Recull aquestes previsions i determina quines són les àrees on no pot anar i on sí pot anar una instal·lació de renovables. A través de quin mètode? El que agafa és tot el territori de Catalunya, li aplica una sèrie de filtres, és a dir, si hi ha un espai que és una reserva natural, allà no pot anar, si hi ha un espai que és patrimonial, allà no pot anar, si hi ha un espai amb altres condicionants tampoc.
0: En aquest sentit, l'Ajuntament denuncia que la proposta de la Generalitat marca com a zones prioritàries per a instal·lacions sobre el terreny d'espais de gran valor com Can Oriol, Can Xarcavins o Can Ramoneda. Les al·legacions reclamen excloure aquestes àrees, així com el corredor biològic de la Serra d'Oleguer i de Can Riquer.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: La sort ha aterrat a Rubí en forma d'una butlleta premiada del sorteig de la Primitiva. Dissabte passat, a l'administració de loteries número 1 del passeig Francesc Macià número 13, es va premiar una butlleta de la segona categoria del sorteig, és a dir, 5 encerts i el complementari. És un dels 3 bitllets del sorteig de la Primitiva de segona categoria que s'han validat amb un valor de 68.340 euros. La combinació guanyadora estava formada pels números 12, 25, 26, 49, 21 i 43, amb el complementari el 19. La recaptació total del sorteig va ser de més de 11 milions d'euros. Fins aquí les notícies, més d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
2: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
3: Que n'hi ha fins i tot al Magba.
4: Museu particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
1: Hola, Anna.
5: Hola, Àlex.
1: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
5: Va, sí, va, comencem.
4: Museu particular.
1: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
5: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'ho explicaràs.
1: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan o, com a mínim, quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina. Per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper, que doncs després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i demés, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entre mig, fins i tot un punt sexy, no?
5: Sí, una mica com ara, realment, no?
1: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també amb aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança, vale, i deixar passar... no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però... és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
5: Sí, sí, i tant, per suposat. Vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut, a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
1: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, no? d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa, que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
5: Ah, sí?
1: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
5: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
1: És català i és montblanquí, mal tot pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
5: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
1: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar. Això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal, o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'escola d'enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç, evidentment eren enginyers, no era rotllo Willy Fogg a veure qui se'n van fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla d'aquestes dels cavallers medievals, d'acord?
5: Això em sona haver-ho vist.
1: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien de juntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs van fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
5: Supersostenible.
1: En aquest cas sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment no la soldava. Sents, eh?
5: Val, és la màquina, eh?
1: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos... sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna Montblanc, perquè ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
5: La de mosques, clar.
1: Què puc fer? No? O xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam, se li va encendre la llumeta i va dir, ep, jo tinc una màquina que fa cadenes, potser si aquestes cadenes les faig molt llargues i després les ajunto, potser puc arribar a fer una cortina que deixi passar l'aire i que, evidentment, la gent la pugui separar i pugui entrar, però que les mosques no puguin fer-ho. I, doncs, el 1928 sembla ser que va ser quan va crear aquesta primera cortina per aquesta pastisseria de Montblanc, per Cala Drogueret, que és una pastisseria doncs, molt coneguda que hi ha just al rovell de l'ou de Montblanc. No va durar gaire aquesta cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser. Però vaja, suposo que com que era com un favor, no li deuria cobrar al Josep Maria i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
5: Que això serien les cortines de cadenetes.
1: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957... patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a la intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió. Passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus,
5: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
1: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
5: Uau, brutal, eh? Quina història. I trobo que és d'aquestes allò que els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickman. Bàsicament, el Daniel Stickman és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickman va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
2: Doncs jo entenc que hauria de ser en aquest cas el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som ara tots molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
2: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment, de Montblanc al món, però literal al món, no? En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes
0: artístic.
2: amb aquestes cortines, artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló també a Barcelona. Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
0: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquí, jo no soc montblanquina.
2: Ja, a mi ja m'agrada, però...
0: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Mm-hmm. Ja te n'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li he fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs, mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pepe Espaliu la va fer... el Pepe Espaliu va patir sida i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar. No? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna, vale. Pues ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor, ho dic bé?
2: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
0: Correcte.
2: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, eh? És una marca que ja té el seu bagatge.
0: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura, és una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
2: És un sí, però no.
0: Sí, però no m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha, no sé com seria la paraula, hi ha impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
2: Sí, al final, sí, que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem
0: exacte,
2: dir, es poden imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
0: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I, i llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no?, és quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
2: Aquest sí, però no.
0: Que ja et vaig a riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
2: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés una altra. Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, ho hauríem de preguntar.
0: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música,
2: sí.
0: Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual et penses que et portaré alguna cosa així com... Cas que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara et penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah.

0: C o C L B. Él me pasa lo que fuma loca. T. Yo me puse el short, la Jordan en los pies. Pa moverlo como es chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar. El primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després la Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, què fas, no me la batguial? Estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa. Però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la batguial, que la cadena també és un símbol com a joia de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara, clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la batguial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellós. No hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Tia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la...

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: maresmes i estanys. Una entitat ecologista, el GEPEC, en fa visites guiades. Ens ho explica en breus moments en Ramon Ferrer, un dels seus tècnics de projectes. Segona etapa de la travessa de Salvaguarda, cim de la vall de Benasc, que recorre aquesta vall, també l'Arieja i part de la vall d'Aran, i que ens permet sensacionals vistes al cim pirinenc per excel·lència, l'Aneto. En Xavi Tió descriu la ruta tot seguit i detalla les seves característiques principals amb la fitxa tècnica. I fem una incursió a Alemanya de la mà de la nostra col·laboradora habitual, la Cristina Duró. Descobrirem els imprescindibles de la ciutat de Düsseldorf, capital de la Renània del Nord-Westfàlia. Programa número 568 dels Sendes, que comença ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Som a l'any 2026 després de Crist. Pràcticament tota la costa catalana és ocupada per construccions fetes pels humans. Tota? No. Una franja poblada per irreductibles espècies de flora i de fauna resisteix encara i sempre als invasors. Aquest lloc, un dels pocs que resten gairebé verges al nostre malmès litoral, és els Muntanyans. Una petita i estreta àrea de terra arran de mar que resisteix entre urbanitzacions de Torredembarra i Creixell i infraestructures com, per exemple, la via del tren. Els Muntanyans és un espai natural que a dia d'avui compta amb una figura de protecció, la xarxa Natura 2000, dins l'àmbit de les costes del Tarragonès. Una franja de prop de 65 hectàrees de superfície amb una llargària de 2 quilòmetres i poc més, tancada a l'est pel pont de Clarà i a l'oest pel sector marítim de Creixell. I molt estreta, no supera els 200 metres. Una entitat ecologista, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, fa visites guiades arran d'una iniciativa de l'Ajuntament de Torredembarra. Se n'encarrega el Ramon Ferrer, tècnic de projectes del GEPEC. Ell ens explica que el que hi ha als Muntanyans seria el que trobaríem a gran part de la costa catalana. Això si els humans no hi haguessin posat les urpes, o més ben dit, el ditxós formigó.
1: Que encara perviuen dunes i maresmes de les que abans hi eren a tota la costa catalana, no només catalana, sinó arreu del planeta, Austràlia, Àfrica, etc. Podíem trobar aquest esquema de la platja amb dunes i darrere maresmes. De fet, és una espècie de petit santuari envoltat d'urbanitzacions, càmpings, etc. La via del tren ha fet de barrera per bé i per mal, llavors ha accelerat la urbanització al cantó de muntanya i l'ha frenat al cantó de mar. Llavors és un espai molt allargat i entremig hi ha algunes urbanitzacions, però per sort encara perviu la base, que són les dunes ben conservades i les maresmes.
0: I en tan poc espai, tres elements que hem sentit ara mateix. Terra endins, les maresmes i els estanys. A mig camí, una filera de dunes. I a primera fila, una platja autèntica, entre cometes, tal i com seria, sense intervenció humana.
1: Quan parlem de platja, normalment la gent el que li ve al cap és una platja nua, amb sorra i com a molt, amb alguna estora o alguna sombrella per allà posada. Aquesta és una platja autèntica en el sentit de que té tot el que tenien totes les platges del país. Té les seves dunes, les seves plantes, els seus bolets, els seus rèptils, els seus amfibis... Té una mica tot l'ecosistema que caracteritzava totes les platges. Si ens en retirem temps enrere, al final trobaríem una fotografia que és el que podem venir a veure aquí a Torredembarra i Creixell.
0: Platges molt més brutes, podríem dir, que les que sovint veiem i que en realitat formen part d'un sistema natural molt més complex.
1: Les platges, en realitat, és com un iceberg en el qual nosaltres veiem una punteta que està a la part dalt de tot, que és l'emergida, la que està fora de l'aigua. La part més important és la que no veiem, que és el fons marí, que hauria d'estar cobert per una praderia de Posidònia. En el nostre cas encara perviuen algunes petites praderes. Llavors, continuant el viatge cap a l'interior, ens trobaríem una platja, entre cometes, bruta perquè arriben restes marines i no es neteja mecànicament. I això implica que hi poden trobar-se crancs i altres animals al peu de platja que s'han perdut en molts altres llocs.
0: Passada la franja costanera i anant cap a l'interior, ens queden paisatges molt canviants en molt poca distància, ho explica en Ramon Ferrer.
1: Unes dunes primer embrionàries, després dunes que es diuen mòbils, que estan més a prop del mar, després unes dunes fixes, que són de color gris, que també es diuen dunes grises. A continuació trobaríem un espai que és en barreja d'aquest substrat que arriba del mar, sorrenc pel qual s'hi escola l'aigua a un altre espai que no té res a veure, que és l'espai de les Maresmes. I entremig hi ha la Jonquera.

0: Després de la Jonquera ens trobaríem doncs, ja les pròpies maresmes, que trobem doncs, és un material que és molt més impermeable, en el qual s'estanya doncs, l'aigua i forma aquests estanys al cantó interior.
1: En aquest entorn, el substrat i l'aire, carregats de salinitat i d'humitat, condicionen i molt la vida vegetal, però diverses espècies hi han trobat el seu hàbitat. A la platja hi reposen les restes de posidònia i d'algues variades. L'interior es pobla d'arbres petits, els tamarius, i de més port, els pins pinyers. Les maresmes són el reialme dels joncs i les salicòrnies, i a les dunes s'hi arrapen les punxegudes fulles del panical, la bufalaga, sempre amb aspecte de caigut, i la reina, el pancratium maritimum, és a dir, el lliri de mar, amb una preciosa flor de la família dels narcisos, més angulada i de color blanc.
0: Cadascuna de les plantes que hi ha en les dunes són cosines germanes d'altres plantes que tenim més vistes a l'interior, a la muntanya, als camps i als conreus, però que són adaptades, són unes especialistes en adaptar-se al moviment de la sorra, a la manca de salinitat o a l'excés de salinitat. Llavors, entre aquestes, doncs, potser destaquen, doncs, plantes amenaçades com el Phleum arenarium o el Limonium diverti, que estan dintre el catàleg de les plantes més amenaçades, i una de molt espectacular és el lliri de mar, que fa una flor blanca, que fa una olor exquisita i que floreix a l'estiu.
1: I pel que fa a la fauna dels muntanyans, en Ramon destaca que en aquest punt intermedi entre els deltes de l'Ebre i del Llobregat hi fan aturada prop de 250 espècies d'aus migratòries. Més diversitat, de fet, que no pas en molts parcs naturals. Cal dir també que la Jonquera solen ser l'amagatall de conills, ratolins i talpons. Sobre l'aigua d'estanys, com el del Saler, el del Sol o el de Clarà, hi busquen insectes i rèptils els esplugabous, les fotges o els ànecs collverd. A les dunes, amb una mica de sort, hi veurem feinejar els escarabats piloters i una sargantana ben peculiar. És la cua roja.
0: És una sargantana molt bonica, especialment quan és petita, perquè té la cua vermella, com el seu nom indica, i l'esquena està ratllada amb ratlles blanques i negres. Conforme se va fent gran, se torna el color de la sorra, i és un lacèrtid molt rar, és un dels més rars que tenim a Catalunya. És molt gros, a més, i viu a les dunes. De fet, venia a la plana de l'Ebre, en algunes zones sorrenques al prop del riu.
1: I també a les dunes un curiós insecte, innocent, fràgil i delicat en la seva fase adulta i alada, però molt depredador quan és una larva. Es coneix com la formiga lleó i fa pràctiques com aquesta.
0: La formiga lleó, que quan són larves, fan uns culots a la sorra i esperen que passi una formiga. Cau al fons, llavors l'atrapa amb les mandíbules i l'ensorra, li xucla els líquids i després la llença fora. Però si la formiga s'escapa a la primera d'intentar-la atrapar, es veu perfectament com li catapulta a sorra per fer-la caure al fons del con. Llavors aquesta formiga lleó, quan és adulta, doncs es transforma en un insecte alat molt delicat que menja nèctar de les flors i que és una altra vida.
1: I a la línia de costa, sota l'inconfusible fil musical de les gavines, els xatracs i els corbs marins, un petit ocellet molt característic d'aquests ecosistemes porta de bòlit als naturalistes.
0: L'animal que ens dona més treball, d'alguna manera, és el corriol camanegre, perquè com nidifica la platja, que és on estenem les tovalloles, doncs això implica que cal que hi hagi un grup de voluntariat que està actiu i que busca els nius, busca les parelles, protegeix els pollets, amb no gaire bona estadística, perquè normalment doncs, de cada 15 ous que es posa, perquè cada niu posen 3 ous, de 15 pollets potencials només un arriba adult.
1: Gaudir de tots aquests paisatges i de la seva flora i fauna és possible gràcies a algunes rutes a peu que ja estan marcades. El Ramon Ferrer en parla.
0: Recomanem el que comença per l'extrem de Torredembarra, des del Club Marítim de Torredembarra, es camina arran de la via del tren, al cantó de mar, i allà trobaran un circuit que es fa un buit, que són com a dos cercles que es troben. Llavors allà trobaran tant la vegetació i la fauna que hi ha als estanys, tocant a la via del tren, com la vegetació i la fauna que hi ha arran de la platja, de les dunes. Podrien ser uns 300 metres lineals, és molt petit. Rodeja els estanys del Sol i de Clarà. Quan acabes aquest itinerari, arribes a una barrera de fusta que no pots passar, vas cap al mar, fins a la següent entrada, que pots fer com a diferents entrades des del mar i travessant els estanys i anant fent recorreguts. I l'altre és el que està a l'altre extrem, tocant ja a Creixell, a l'urbanització marítima residencial hi ha un pas subterrani, i ja doncs a través de l'estany més gran, que és el del Saler, hi ha un recorregut que fa en forma de creu perquè arriba fins al mar.
1: Això si us apropeu per compte propi. Trobareu les diferents rutes dins del web turismetorredembarra.cat, fent clic a Rutes. Però també podeu concertar una visita guiada amb el JPEC, entrant a la pàgina jpec.cat. Sigles del Grup d'Estudi Protecció dels Ecosistemes Catalans, l'entitat ecologista de majors dimensions al país, amb 700 socis i 10 persones treballant-hi, fundada a Valls fa 41 anys, fa educació i defensa judicial del medi ambient i forma la canalla a la seva escola de naturalistes. Va començar al Camp de Tarragona i ara ja s'extén a 10 comarques de la demarcació, desplegant projectes com ara la defensa de les oliveres monumentals del Montsià, la preservació del riu Siurana o el control de la canya asiàtica a la Riera de la Bisbal. I, evidentment, ens proposa visites guiades als muntanyans, aquesta estreta franja de natura entre Torredembarra i Creixell que resisteix a l'imperi del ciment.
2: Sendes.

0: aires pirinencs a la nostra secció de senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
1: Avaria, Déu es guard, com va?
0: Vam començar un cicle la setmana passada i avui continuem amb la segona etapa, oi?
1: Ah, això mateix. Ara hem reprès, com deies, el tema de travesses i vam començar a parlar la setmana passada d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que entra a França per anar a dormir al refugi de Benasc, després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà salta pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
0: Doncs bé, anem per aquesta segona etapa recordant d'on vam sortir en la primera, no?
1: Ah, això mateix, si recordeu, a la primera etapa, des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar a dormir al refugi de Benasc després de fer el Salvaguarda amb unes vistes excepcionals de la cara nord del massís de l'Aneto. Hem fet nit, doncs, amb aquest refugi de Benasc, en un amfiteatre de muntanyes que tanca els llacs del Boom de Benasc que envolten el refugi, sota la cara nord del Salvaguarda, i comencem la segona etapa baixant. Dels 2.250 metres d'altura que està el refugi, perdem alçada ràpidament per una vall secundària, per un entorn preciós entre prats de lliris. El camí, ben traçat, va fent ziga-zagues amables i, sense carregar les articulacions, arribem descansats al fons de la vall, ja acompanyats per trams de bosc. De pla, arribem a l'Hospice de France, és el final d'una carretereta de muntanya, una carretereta local. Havia estat en el seu dia un punt d'allotjament, però avui dia és un edifici tancat perquè s'ha quedat antiquat. Aquest és el punt més baix de l'etapa d'avui. A partir d'aquí hem de remuntar la vall principal, d'entrada per un tram de fageda espectacular per dintre d'un túnel ombrívol de vegetació atapeïda i humida. No gaire enllà, el bosc s'acaba, passem per una font amb un com de fusta modern i arribem en uns plans on l'espectacle floral s'incrementa. Els lliris els acompanyen una multitud de flors amb predominància de gencianes exuberants. Anem guanyant altura per uns lloms herbats, sense descans, fins a desembocar al coll d'Aramonjoia. 2.075 metres, pràcticament 700 metres per sobre l'Hospice de France, on hem començat a remuntar la vall. És un coll fronterer amb la Vall d'Aran. De fet, per aquí podríem baixar al refugi de l'Artiga de Lin, on anirem a dormir, però la ruta ens du encara més amunt. Per carena ampla, anem a passar per sota del Tuc d'Arescaleta per arribar en un altre coll, als pràcticament 2.400 metres. És el Cot de l'Infern, és a dir, el Coll de l'Infern en aranès. Aquí, de pla, podem aprofitar perquè pràcticament amb un tres i no res podem anar fins al proper Tuc de l'Escaleta, unes vistes grandioses de part del massís de l'Aneto, del mall de la Forcanada, del Mulleres i dels Baciberris, també no massa llunyans. Des d'aquest coll de l'Infern, aquí sí que entrem, ara sí que entrem a l'Aran, pel pas de l'Escaleta, és una petita obra d'enginyeria una mica agosarada per l'alçada on està situada, i comencem a perdre alçada una altra vegada. Entrem a la vall de Pomero, primer ens trobem un tram una mica pedregós i dret, sense contemplacions del desnivell, i més avall, entre vegetació baixa, el pendent se suavitza, passem vora la cabana de Pomero i acabem de baixar de nou per entre bosc fins als prats oberts on, entre el bestiar pasturant, trobem el refugi de l'Artiga de Lin. 1.000 metres per sota del Coll de l'Infern i prop dels ulls del Jueu, per on les aigües de la gelera de l'Aneto retroben la llum després de posar-se sota terra al forat d'Aigualluts. Refugi és un edifici modern, que és acollidor, i amb unes vistes del començament de l'etapa següent que treuen el sanglot, però això ja ho deixarem pel proper dia. Avui el que fem és anem a descansar d'aquesta excepcional, variada i exigent segona etapa de la travessa del Salvaguarda.
0: I com sempre, després d'aquest autèntic espectacle de natura i de plantes, també de vegetació que hem pogut gaudir, anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
1: 1.100 metres de desnivell positiu i 1.600 de desnivell negatiu.
0: Déu-n'hi-do. Temps.
1: Comptem-hi unes 7 horetes per contemplar les vistes des del coll i baixar sense presses, perquè encara ens queda una etapa per endavant.
0: Dificultat?
1: La mateixa que l'etapa anterior, hi posaria un 3 sobre 5, més que res per aquest desnivell, sobretot de baixada.
0: Considerable, doncs. Cartografia.
1: Tenim el mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Cossets Maladeta, escala 1-25.000.
0: Informació a internet.
1: I a internet tenim el propi web d'aquestes travesses, que és bufentrerefugios.com, buf amb dues Fs, tot junt, bufentrerefugios.com. I a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa de tres etapes.
0: Sabem que ja s'ho està fent salivera pensant en la tercera etapa, perquè promet, però us haureu d'esperar uns quants dies. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
1: A reveure.
2: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré el meu viatge a Düsseldorf durant l'època de Carnestoltes.
0: Capital de la regió de la Renània del Nord-Westfàlia, Düsseldorf és una ciutat que, comptant la seva conurbació, arriba pràcticament al 1.200.000 habitants. Una ciutat que la nostra viatgera Cristina Duró va conèixer en plena època de Carnestoltes, que, com veurem, aquí i a la veïna colònia se celebren de manera molt espectacular. Dels imprescindibles de Düsseldorf en comencem a parlar tot seguit als quaderns del viatger.
2: Düsseldorf és la capital del nord de Westfàlia. És una ciutat que té aproximadament 1.300.000 habitants i és una ciutat que conjuga un estil arquitectònic clàssic alemany amb un estil arquitectònic bastant cosmopolita. La ciutat s'ordena al voltant de la riba del Rin i podem dir que el riu divideix dos espais en els quals podem trobar diversos barris de la ciutat. Per una banda, el casc antic i la part més tradicional i típica de visitar, que és el que ells anomenen el Karlstadt i l'Altstadt, ens trobem a una riba i a l'altra riba trobem un barri anomenat Oberkassel, que és un barri tradicional al qual es pot accedir mitjançant la travessia del pont a Oberkassel. Des d'allà arribes a la Lueckplatz i des d'aquí pots fer una visita a peu per un barri residencial que és molt bonic. Així que tota aquesta zona d'Oberkassel seria el meu primer punt recomanat, que és un punt que surt del que acostumen a recomanar les guies turístiques. En segon lloc, la zona recomanada per visitar, òbviament, és tota la zona més cèntrica, és la zona de l'Altstadt. En aquesta zona de l'Altstadt hi ha un lloc que no us heu de perdre, que és el Königshalle, que és una mena de canal que travessa aquest punt de la ciutat. És un passeig en el que podreu trobar botigues de luxe combinades amb alguns comerços de marques més estàndard i és una ubicació que serveix per fer una bona passejada de manera relaxada, això sí, vigilant que no plogui. Una altra de les zones que també us recomano és la zona del Karlstadt. És la zona que podríem dir que està ubicada més a la riba del riu. En aquesta zona podem trobar algunes de les places més característiques de la ciutat, com són la Karlsplatz, la Marktplatz, i també hi ha un altre punt d'interès que és bastant interessant, que és la Rathaus, és a dir, l'Ajuntament de Düsseldorf. Seguint la riba del Rin, i si anem en direcció al pont d'Oberkassel, podrem arribar a la Burgsplatz, que és una de les zones més boniques de Düsseldorf. És una plaça en la qual s'ubica una gran torre que ara mateix està utilitzada com a un centre que serveix per fer visites guiades i com a mirador. Des d'aquesta zona es pot observar tota la corba que fa el riu tota la forma costanera i és un lloc en el qual pots extreure molt bones panoràmiques de tota la riba del riu amb el relleu de les casetes típiques alemanyes. Un cop fet aquest passeig per la riba en direcció al pont d'Oberkassel, podem retrocedir i anar en direcció contrària, de manera que podem arribar fins al que s'anomena barri de Hafen. És un barri en el qual podreu trobar bàsicament dos edificis d'interès. El primer és la típica torre de televisió, com moltes de les que podem trobar al llarg de les ciutats alemanyes, la més típica de les quals és la de Berlín. I si caminem aproximadament uns 300 metres vorejant el riu, arribarem a un edifici que és molt semblant al de les cases dansants de Praga. De fet, és un edifici que va ser dissenyat pel mateix arquitecte, per Gehry, i crec que és un edifici que és interessant de visitar, ja que és un habitatge, és una part d'un barri en el qual hi viu gent. Just al davant hi ha com una mena de port esportiu i podem veure com les cases estan perfectament integrades dins del paisatge. A la ciutat de Düsseldorf hi podem trobar un Little Japan, ja que Düsseldorf és la ciutat alemanya que alberga la colònia japonesa més gran d'aquesta zona de Germània. Llavors, en aquesta zona, què és el que podeu trobar? Doncs, òbviament, podeu trobar milers de restaurants amb una oferta gastronòmica japonesa molt interessant, amb molts nadius japonesos menjant-hi. I fins i tot en aquesta zona podeu trobar una mena de recreació de temple japonès.

I nosaltres ho deixem aquí. La setmana vinent tindrem més Düsseldorf i més continguts. Esperem haver-vos fet viatjar, ni que sigui amb la imaginació, a tots aquests indrets fantàstics que hem descrit. Han fet possible el programa l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Podeu descarregar els darrers programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Res més, sigueu feliços i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.

0: Bona tarda. La Policia Nacional ha detingut un home a Rubí per venda de cites prèvies falses per a fer tràmits d'estrangeria. El detingut, un home de Rubí, es feia passar per una gestoria especialitzada i demanava transferències bancàries a les víctimes. Com a retorn, els enviava documents falsificats de cita prèvia per a fer gestió dels tràmits d'estrangeria. L'acusat tenia diverses requisitòries judicials de diferents jutjats del territori per delictes d'estafa i altres causes. Se l'acusa de delictes d'estafa i de falsedat documental. 8 dels 3.600 edificis d'arquitectes catalans catalogats pel Col·legi d'Oficial d'Arquitectes que hi ha arreu de Catalunya es troben a Rubí. Ara, 8 d'aquests edificis formen part també de l'aplicació Rutes per al mòbil que ha impulsat COAC i que està disponible per a Google Play i Apple Store des de fa unes setmanes. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d'Energies Renovables, Plater. Entre elles hi ha les al·legacions fetes per l'Ajuntament de Rubí, que reclama una revisió profunda de la proposta actual, ja que considera que no incorpora el coneixement a escala local i presenta errors en la zonificació del municipi. La línia R8 de Rodalies torna a circular entre Rubí i Martorell. La línia, que havia estat tallada del 2 al 9 d'agost, es reincorpora a la xarxa de transport públic el dia abans del tall de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Les línies dels trens del metro del Vallès estaran aturades a partir de demà entre les estacions de Sarrià i Gràcia per obres de renovació de la via. Abans de saber-ne més, escoltem la previsió del temps del Marc Llauraguizar des de la xarxa.
1: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: La Policia Nacional ha detingut un home avui a Rubí per venda de cites falses per fer tràmits d'estrangeria. L'home, que vivia al municipi rubinenc, es feia passar per una gestoria especialitzada en l'obtenció de cites prèvies i demanava un pagament de 67,50 € a les víctimes. Els documents que els enviava eren falsificats i quan les víctimes demanaven un retorn dels seus diners, enviava un justificant de transferència fraudulent per evitar o retardar les reclamacions. Els policies van poder arribar al detingut a través d'una investigació en què van comptar amb la declaració de diversos ciutadans estrangers que havien estat afectats per un mateix modus operandi. Gràcies a ells, havien localitzat un telèfon anunciat a través de xarxes socials de la suposada gestoria especialitzada en l'obtenció de cites prèvies d'estrangeria. Els afectats, al contactar amb el número a través de l'aplicació de WhatsApp, eren enviats uns documents falsificats i dades d'una compte bancària on havien de fer l'ingrés amb 67,50 €. En alguns casos, el detingut fins i tot al·legava que la transferència no s'havia efectuat correctament per rebre un segon pagament. Les víctimes, en una posició de vulnerabilitat per la necessitat de regularitzar la seva situació administrativa, no descobrien el frau fins que arribaven a les dependències policials els dies de la suposada cita. La Policia Nacional va arribar al detingut seguint el número de telèfon i el compte bancària. El detingut tenia diverses requisitòries judicials de diferents jutjats del territori per delictes d'estafa i altres causes. Actualment se l'acusa de delictes d'estafa i falsedat documental.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: A Rubí hi ha 8 dels 3.600 edificis d'arquitectes catalans catalogats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes que hi ha arreu de Catalunya. Ara, aquests 8 edificis, alguns molt coneguts i d'altres no tant, formen part de l'aplicació Rutes per al mòbil, que està disponible a Google Play i Apple Store. Aquesta aplicació permet recórrer Catalunya amb el navegador del mòbil visitant aquests 3.600 edificis, fent servir el catàleg del col·legi. Així ho explica a Ràdio Rubí la presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
3: Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta.
0: Els 8 edificis de la ciutat que apareixen en la ruta són l'Institut La Serreta, el Mercat Municipal, els blocs d'habitatge de les Torres, les oficines de l'edifici Sant Cugat del polígon La Bastida, l'escola Ramon Llull, el Teatre Municipal La Sala, el Centre Cívic Cruïlla del Pinar i el Centre d'Operacions de Ferrocarril de la Generalitat. Cada un dels 3.600 edificis compta amb informació de la data de construcció, el nom dels arquitectes, tots catalans, i una descripció de l'edifici escrita pels mateixos autors on expliquen què buscaven quan el van construir. De fet, segons explica Cristina Mora, la presidenta, molts d'aquests edificis tenen un afegit de qualitat.
3: Els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. Uh-huh. O sigui, és arquitectura que té un nivell de qualitat, doncs, uh-huh, certificat, no?, per algun premi.
0: L'aplicació permet fer rutes personalitzades per fer a peu, en bicicleta, en cotxe, però també per tipologia d'edificis.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d'Energies Renovables, o PLATER. Entre elles hi ha les al·legacions fetes per l'Ajuntament de Rubí, que reclama una revisió profunda de la proposta actual, ja que considera que no incorpora el coneixement a escala local i presenta errors en la zonificació del municipi. A Rubí, el govern municipal aposta per generar renovables a través de fotovoltaica a les teulades i cobertes i assegura que hi ha potencial suficient per arribar amb aquest sistema als objectius del PLATER que demana la ciutat. El regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, explicava a Ràdio Rubí com la Generalitat havia decidit el repartiment de les renovables en aquest document.
4: Recull aquestes previsions i determina quines són les àrees on no pot anar i on sí pot anar una instal·lació de renovables. A través de quin mètode? El que agafa és tot el territori de Catalunya, li aplica una sèrie de filtres, és a dir, si hi ha un espai que és una reserva natural, allà no pot anar. Si hi ha un espai que és patrimonial, allà no pot anar. Si hi ha un espai amb altres condicionants, tampoc.
0: Doncs bé, segons el document preliminar del PLATER, que s'estava presentant al territori els últims mesos, Rubí havia de contribuir amb la instal·lació de 130 megawatts de potència solar fotovoltaica per a l'horitzó de 2050. Tot i que el Pla de la Generalitat inicialment marcaria espais naturals com Can Oriol, Can Xarcavins o Can Ramoneda com a zones prioritàries per a instal·lació sobre el terreny, el govern municipal defensa un model alternatiu. I és que Medrano assegura que la ciutat té capacitat per generar a les teulades la potència que demana la Generalitat i que permetria que l'ús del sol no urbanitzable per a les plaques fos només una opció residual.
4: Si aprofitéssim tota la potència de sostre industrial, domèstic i d'instal·lacions que tenim a la ciutat, ja podríem produir el doble dels megawatts que diu el PLATER que hem de produir. O sigui, la necessitat d'ocupar sol no és de sortida. La necessitat d'ocupar sol només vindrà donada si no som capaços d'aprofitar tot el sostre disponible.
0: Recordem que per blindar aquest model i protegir el patrimoni natural, el ple municipal ha aprovat de forma provisional una modificació del Pla General d'Ordenació que regula la instal·lació de plantes renovables i, especialment, dels camps de bateries d'emmagatzematge d'energia. L'objectiu és evitar que projectes industrials s'ubiquin en zones de valor agrícola i biològic, com Can Ramoneda, Can Xarcavins, Can Roig o zones de la ciutat que vol preservar com a connectors ecològics essencials.
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: Avui es reprèn la circulació de la R8 entre Rubí i Martorell. Rodalies ha restablert aquest dilluns el servei de trens de la línia R4 entre les estacions Martorell Central i Molins de Rei i de la línia R8 entre les estacions de Molins de Rei i Rubí Can Vallhonrat. El tram va estar interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu de la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, segons va informar l'operadora Renfe en un comunicat. Durant aquests dies es va habilitar un servei alternatiu per carretera entre les estacions per garantir la mobilitat dels viatgers. I també, parlant de mobilitat, a partir de demà i fins al diumenge 23 d'agost, la circulació de trens de ferrocarril de la Generalitat de Catalunya quedarà totalment tallada entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres de renovació de la via. Aquesta actuació s'ha programat en dates de baixa demanda per minimitzar les molèsties i consisteix a instal·lar una nova via en la placa de formigó per millorar la robustesa del servei i reduir el manteniment. Els trens es mantindran en els seus horaris habituals en el trajecte entre l'estació de Rubí i Sarrià. A partir de Sarrià, per poder arribar al centre de Barcelona, s'haurà de pujar un autobús alternatiu que farà el recorregut per la Via Augusta, amb les parades de Les Tres Torres, La Bonanova, Montaner, Sant Gervasi, fins a arribar a l'estació de Gràcia, on de nou es podrà agafar el tren fins a plaça Catalunya. A aquest tram final de Gràcia i al centre, els horaris estaran modificats i hi haurà una freqüència de 18 trens per hora. Des de Ferrocarrils recomanen als usuaris rubinencs consultar els horaris actualitzats a través del seu web.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: I acabem l'informatiu, com sempre, fixant-nos en les ciutats del voltant. A Terrassa hi ha hagut un accident de trànsit amb ferits a Campalet, al carrer Bages, a la Cruïlla, amb el carrer Méndez i Pelayo. L'alerta del 112 va quedar registrada a 1:15 de la tarda. Dotacions de la Policia Municipal de Terrassa i ambulàncies del SEM van desplaçar-se fins al lloc indicat. Els vehicles havien patit una forta col·lisió entre ells i, fruit d'això, hi havia diverses persones ferides. Segons la primera avaluació feta in situ, s'informa que cap de les lesions produïdes entre els conductors i ocupants del cotxe revestia gravetat. A Sabadell, la zona blava deixa de ser de pagament des d'avui, 10 d'agost, fins a les 9 del matí del dilluns 24 d'agost. Així com ha passat amb la zona taronja de Rubí, durant aquestes dues setmanes els conductors poden estacionar gratuïtament a les places regulades sense haver d'obtenir cap tiquet. La mesura coincideix amb un període de menor activitat a la ciutat i permet que alguns usuaris aprofitin aquests dies per desplaçar-se al centre amb cotxe i fer-hi compres o gestions sense haver de pagar per aparcar. I finalment, a Sant Cugat comencen les obres als edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Les obres tenen una durada prevista de 12 setmanes, coincidint amb l'inici del curs. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació.

0: Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Rubí. Recordeu que podeu continuar informats sobre la vostra ciutat als butlletins horaris, cada hora en punt, aquí, a la 99.7 de la FM. També teniu les notícies actualitzades al nostre web, que és radiorubí.cat, o als nostres perfils a Instagram, X o Facebook. Nosaltres tornem demà, que tingueu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
1: Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Informatiu migdia.

0: Bona tarda. La Policia Nacional ha detingut un home a Rubí per venda de cites prèvies falses per a fer tràmits d'estrangeria. El detingut, un home de Rubí, es feia passar per una gestoria especialitzada i demanava transferències bancàries a les víctimes. Com a retorn, els enviava documents falsificats de cita prèvia per a fer gestió dels tràmits d'estrangeria. L'acusat tenia diverses requisitòries judicials de diferents jutjats del territori per delictes d'estafa i altres causes. Se l'acusa de delictes d'estafa i de falsedat documental. 8 dels 3.600 edificis d'arquitectes catalans catalogats pel Col·legi d'Oficial d'Arquitectes que hi ha arreu de Catalunya es troben a Rubí. Ara, 8 d'aquests edificis formen part també de l'aplicació Rutes per al mòbil que ha impulsat COAC i que està disponible per a Google Play i Apple Store des de fa unes setmanes. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d'Energies Renovables, PLATER. Entre elles hi ha les al·legacions fetes per l'Ajuntament de Rubí, que reclama una revisió profunda de la proposta actual, ja que considera que no incorpora el coneixement a escala local i presenta errors en la zonificació del municipi. La línia R8 de Rodalies torna a circular entre Rubí i Martorell. La línia, que havia estat tallada del 2 al 9 d'agost, es reincorpora a la xarxa de transport públic el dia abans del tall de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Les línies dels trens del metro del Vallès estaran aturades a partir de demà entre les estacions de Sarrià i Gràcia per obres de renovació de la via. Abans de saber-ne més, escoltem la previsió del temps del Marc Llauraguizar des de la xarxa.
1: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: La Policia Nacional ha detingut un home avui a Rubí per venda de cites falses per fer tràmits d'estrangeria. L'home, que vivia al municipi rubinenc, es feia passar per una gestoria especialitzada en l'obtenció de cites prèvies i demanava un pagament de 67,50 € a les víctimes. Els documents que els enviava eren falsificats i quan les víctimes demanaven un retorn dels seus diners, enviava un justificant de transferència fraudulent per evitar o retardar les reclamacions. Els policies van poder arribar al detingut a través d'una investigació en què van comptar amb la declaració de diversos ciutadans estrangers que havien estat afectats per un mateix modus operandi. Gràcies a ells havien localitzat un telèfon anunciat a través de xarxes socials de la suposada gestoria especialitzada en l'obtenció de cites prèvies d'estrangeria. Els afectats, al contactar amb el número a través de l'aplicació de WhatsApp, eren enviats uns documents falsificats i dades d'una compte bancària on havien de fer l'ingrés amb 67,50 €. En alguns casos, el detingut fins i tot al·legava que la transferència no s'havia efectuat correctament per rebre un segon pagament. Les víctimes, en una posició de vulnerabilitat per la necessitat de regularitzar la seva situació administrativa, no descobrien el frau fins que arribaven a les dependències policials els dies de la suposada cita. La Policia Nacional va arribar al detingut seguint el número de telèfon i el compte bancària. El detingut tenia diverses requisitòries judicials de diferents jutges del territori per delictes d'estafa i altres causes. Actualment se l'acusa de delictes d'estafa i falsedat documental.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: A Rubí hi ha 8 dels 3.600 edificis d'arquitectes catalans catalogats pel Col·legi Oficial d'Arquitectes que hi ha arreu de Catalunya. Ara, aquests 8 edificis, alguns molt coneguts i d'altres no tant, formen part de l'aplicació Rutes per al mòbil, que està disponible a Google Play i Apple Store. Aquesta aplicació permet recórrer Catalunya amb el navegador del mòbil visitant aquests 3.600 edificis, fent servir el catàleg del col·legi. Així ho explica a Ràdio Rubí la presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
3: Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta.
0: Els 8 edificis de la ciutat que apareixen en la ruta són l'Institut La Serreta, el Mercat Municipal, els blocs d'habitatge de les Torres, les oficines de l'edifici Sant Cugat del polígon La Bastida, l'escola Ramon Llull, el Teatre Municipal La Sala, el Centre Cívic Cruïlla del Pinar i el Centre d'Operacions de Ferrocarril de la Generalitat. Cada un dels 3.600 edificis compta amb informació de la data de construcció, el nom dels arquitectes, tots catalans, i una descripció de l'edifici escrita pels mateixos autors on expliquen què buscaven quan el van construir. De fet, segons explica Cristina Mora, la presidenta, molts d'aquests edificis tenen un afegit de qualitat.
3: Els edificis que tenim cartografiats són edificis premiats. Uh-huh. O sigui, és arquitectura que té un nivell de qualitat, doncs, uh-huh, certificat, no?, per algun premi.
0: L'aplicació permet fer rutes personalitzades per fer a peu, en bicicleta, en cotxe, però també per tipologia d'edificis.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d'Energies Renovables, o PLATER. Entre elles hi ha les al·legacions fetes per l'Ajuntament de Rubí, que reclama una revisió profunda de la proposta actual, ja que considera que no incorpora el coneixement a escala local i presenta errors en la zonificació del municipi. A Rubí, el govern municipal aposta per generar renovables a través de fotovoltaica a les teulades i cobertes i assegura que hi ha potencial suficient per arribar amb aquest sistema als objectius del PLATER que demana la ciutat. El regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, explicava a Ràdio Rubí com la Generalitat havia decidit el repartiment de les renovables en aquest document.
4: Recull aquestes previsions i determina quines són les àrees on no pot anar i on sí pot anar una instal·lació de renovables. A través de quin mètode? El que agafa és tot el territori de Catalunya, li aplica una sèrie de filtres, és a dir, si hi ha un espai que és una reserva natural, allà no pot anar. Si hi ha un espai que és patrimonial, allà no pot anar. Si hi ha un espai amb altres condicionants, tampoc.
0: Doncs bé, segons el document preliminar del PLATER, que s'estava presentant al territori els últims mesos, Rubí havia de contribuir amb la instal·lació de 130 megawatts de potència solar fotovoltaica per a l'horitzó de 2050. Tot i que el Pla de la Generalitat inicialment marcaria espais naturals com Can Oriol, Can Xarcavins o Can Ramoneda com a zones prioritàries per a instal·lació sobre el terreny, el govern municipal defensa un model alternatiu. I és que Medrano assegura que la ciutat té capacitat per generar a les teulades la potència que demana la Generalitat i que permetria que l'ús del sol no urbanitzable per a les plaques fos només una opció residual.
4: Si aprofitéssim tota la potència de sostre industrial, domèstic i d'instal·lacions que tenim a la ciutat, ja podríem produir el doble dels megawatts que diu el PLATER que hem de produir. O sigui, la necessitat d'ocupar sol no és de sortida. La necessitat d'ocupar sol només vindrà donada si no som capaços d'aprofitar tot el sostre disponible.
0: Recordem que per blindar aquest model i protegir el patrimoni natural, el ple municipal ha aprovat de forma provisional una modificació del Pla General d'Ordenació que regula la instal·lació de plantes renovables i, especialment, dels camps de bateries d'emmagatzematge d'energia. L'objectiu és evitar que projectes industrials s'ubiquin en zones de valor agrícola i biològic com Can Ramoneda, Can Xarcavins, Can Roig o zones de la ciutat que vol preservar com a connectors ecològics essencials.
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: Avui es reprèn la circulació de la R8 entre Rubí i Martorell. Rodalies ha restablert aquest dilluns el servei de trens de la línia R4 entre les estacions Martorell Central i Molins de Rei i de la línia R8 entre les estacions de Molins de Rei i Rubí Can Vallhonrat. El tram va estar interromput del 2 al 9 d'agost amb motiu de la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, segons va informar l'operadora Renfe en un comunicat. Durant aquests dies es va habilitar un servei alternatiu per carretera entre les estacions per garantir la mobilitat dels viatgers. I també, parlant de mobilitat, a partir de demà i fins al diumenge 23 d'agost, la circulació de trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya quedarà totalment tallada entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres de renovació de la via. Aquesta actuació s'ha programat en dates de baixa demanda per minimitzar les molèsties i consisteix a instal·lar una nova via en la placa de formigó per millorar la robustesa del servei i reduir el manteniment. Els trens es mantindran en els seus horaris habituals en el trajecte entre l'estació de Rubí i Sarrià. A partir de Sarrià, per poder arribar al centre de Barcelona, s'haurà de pujar un autobús alternatiu que farà el recorregut per la Via Augusta, amb les parades de Les Tres Torres, La Bonanova, Montaner, Sant Gervasi, fins a arribar a l'estació de Gràcia, on de nou es podrà agafar el tren fins a plaça Catalunya. A aquest tram final de Gràcia i al centre, els horaris estaran modificats i hi haurà una freqüència de 18 trens per hora. Des de Ferrocarrils recomanen als usuaris rubinencs consultar els horaris actualitzats a través del seu web.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: I acabem l'informatiu, com sempre, fixant-nos en les ciutats del voltant. A Terrassa hi ha hagut un accident de trànsit amb ferits a Campalet, al carrer Bages, a la Cruïlla, amb el carrer Méndez i Pelayo. L'alerta del 112 va quedar registrada a 1:15 de la tarda. Dotacions de la Policia Municipal de Terrassa i ambulàncies del SEM van desplaçar-se fins al lloc indicat. Els vehicles havien patit una forta col·lisió entre ells i, fruit d'això, hi havia diverses persones ferides. Segons la primera avaluació feta in situ, s'informa que cap de les lesions produïdes entre els conductors i ocupants del cotxe revestia gravetat. A Sabadell, la zona blava deixa de ser de pagament des d'avui, 10 d'agost, fins a les 9 del matí del dilluns 24 d'agost. Així com ha passat amb la zona taronja de Rubí, durant aquestes dues setmanes els conductors poden estacionar gratuïtament a les places regulades sense haver d'obtenir cap tiquet. La mesura coincideix amb un període de menor activitat a la ciutat i permet que alguns usuaris aprofitin aquests dies per desplaçar-se al centre amb cotxe i fer-hi compres o gestions sense haver de pagar per aparcar. I finalment, a Sant Cugat comencen les obres als edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Les obres tenen una durada prevista de 12 setmanes, coincidint amb l'inici del curs. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació.

0: Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Rubí. Recordeu que podeu continuar informats sobre la vostra ciutat als butlletins horaris cada hora en punt aquí a la 99.7 de la FM. També teniu les notícies actualitzades al nostre web, que és radiorubí.cat, o als nostres perfils a Instagram, X o Facebook. Nosaltres tornem demà, que tingueu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nova demostració de força dels ens locals i les entitats agràries i ecologistes d'arreu de Catalunya que reclamen al govern que retiri el plàter i una moratòria en els projectes. En una roda de premsa conjunta, a Barcelona han presentat una plataforma i han reiterat el seu rebuig al pla d'implantació d'energies renovables. Àlex Terès és un dels impulsors del moviment d'ajuntaments opositors.
2: Però continuem oferint la nostra col·laboració de tots els municipis per fer un procés des de baix, presentar nosaltres amb unes ràtios de repartiment de potències equilibrats i justos.
0: Un plàter que tot just ara ha obert un segon període de delegacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer. És dilluns 10 d'agost de 2026, tenim més titulars. Entrem de ple en la setmana de l'esperat eclipsi solar. Marc Pijoan.
3: Els agents rurals han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància. El dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants.
0: I Atenció Salut recorda que no es pot mirar l'eclipsi sense protecció.
3: Des del departament reiteren que observar el fenomen sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
0: Més coses, Itàlia i Dinamarca rebutgen la immigració descontrolada.
3: Els dos governs asseguren que aquest fenomen té un impacte negatiu a les societats. Ho han denunciat en un comunicat conjunt les primeres ministres, la italiana conservadora i la danesa socialdemòcrata.
0: Queixes a Badalona per molèsties amb l'estació de Renfe.
3: Veïns dels carrers més propers a la instal·lació han començat una recollida de signatures per denunciar que porten més de 3 mesos patint reparacions de trens en una via morta de davant de casa.
0: Cultura, arrenca el gruix del festival Jordi Savall.
3: Proposta que tindrà lloc fins diumenge a Montblanc, Valls, Alcover i Santes Creus i que acollirà a destacades figures de música barroca.
0: Esports, Jordi Cervantes, l'Europa guanya l'Històrics.
4: El conjunt escapulat es va endur l'edició número 40 del mític torneig d'estiu després d'imposar-se en la gran final al Badalona per 2-5. És el segon títol que aixeca l'equip de la Vila de Gràcia.
0: Històrica victòria de l'Europa a l'Històrics. I nova setmana de calor intensa, però també amb algunes tempestes, sobretot demà dimarts. Previsió, Marc Jaureguizar.
5: Fins a primeres hores d'aquest dilluns i al transcurs d'aquest matí hem anat tinguent ruixats que han anat apareixent per sorpresa a bona part de la Catalunya central i a punts de les comarques de Tarragona. Han deixat pocs litres, com els 2,4 de Tàrrega o els 3,5 de Pinós. I uns ruixats que han continuat fent acte de presència sobre tota la zona de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures continuen sent elevades a bona part de Catalunya, concretament a l'interior de les comarques de Girona i també al Pla de Lleida. Aquí els valors seran els més elevats. De cara a les properes hores, els ruixats continuaran sent destacats, sobretot a les Terres de l'Ebre, on aniran acompanyats de tempesta, i també al llarg de la tarda apareixeran més ruixats, sobretot pel Pirineu Occidental, i aniran escombrant tot el Pirineu, on aquí els ruixats també descarregaran amb molta intensitat.
0: El control de so, avui el nostre company Lluís Sánchez, a coordinació Artau Bellavista, Montse Huguet i també Regina González. Passen 3 minuts i mig de 2:45. És la nostra portada aquest dilluns, la xarxa catalana per la transició energètica que alerta que el conegut com a Plater presenta fins a 44 incompliments en diverses lleis.
3: Per aquest motiu, entitats opositores al pla d'implementació d'energies renovables del govern, juntament amb més de 300 ajuntaments i associacions, han denunciat la creació d'una plataforma per fer front al que consideren un pla pensat per a grans empreses i no amb el territori.
0: Ho han fet a la ciutat de Barcelona en un acte que ha seguit el nostre company Marc Dalmau.
6: Bon dia, Jordi. Denuncien que el Plater incompleix fins a 44 articles de diverses lleis catalanes, espanyoles i europees. Lamenten que no s'ha comptat per a res

0: amb els municipis i reclamen un pla nou que vagi de baix a dalt i no a l'inrevés. Àlex Terès és impulsor del moviment Ajuntaments Oposats al Plater.
1: I que el que s'ha de fer és consensuar amb el territori. I una de les coses que ens sorprèn més d'aquest Plater és que tots els municipis que tenen una càrrega, el 98% dels municipis que tenen una càrrega de 100 megawatts d'exigència de producció energètica solar, són municipis de menys de 1.000 habitants. Això vol dir que són municipis amb poca capacitat econòmica ni una capacitat jurídica per defensar-se.
0: La portaveu de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, Montserrat Cubaró, reclama la retirada immediata del Plater.
2: En primer lloc, li demanem que retiri el Plater i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania.
0: Asseguren que hi ha moltes alternatives abans de posar camps solars o eòlics en boscos i cultius actuals. Diuen, per exemple, que utilitzant teulades, zones urbanes o vorals d'autopistes es podria generar fins al 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, juntament amb una quinzena d'experts en la matèria, preparen un Plater alternatiu per proposar a la Generalitat.
3: Martorelles és un dels molts municipis que ha presentat al·legacions. Des del consistori es mostren preocupats perquè la proposta inicial identifica diversos terrenys com a potencialment aptes per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables. Vallès Visió, Albert Maspons.
4: Martorelles és un municipi amb molt terreny agrícola, forestal i paisatgístic. Per preservar aquests espais davant la proposta del Plater, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per evitar la construcció de grans infraestructures energètiques en aquestes zones naturals. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
5: L'espai que marcava com a apte no prioritari, que era l'entorn de les vinyes de Martorelles, gairebé totes les vinyes de Martorelles, entenem que no, aquest no és l'espai, aquest és un espai agrícola.
4: Des del consistori es manifesta el compromís amb el desplegament de les energies renovables i la lluita contra l'emergència climàtica i estan d'acord que hi ha d'haver estratègies com marca el Plater per arribar a aquests objectius. Tot i això, també defensen que aquesta transició s'ha de desenvolupar amb criteris de sostenibilitat ambiental, preservant els espais naturals i agraris i amb la participació dels municipis. Per aquest motiu, proposen altres espais per poder desenvolupar aquest model a Martorelles, com podria ser en el sostre industrial que té un municipi.
3: Un pla Ter que tot just ara ha obert un segon període d'al·legacions per part del govern després de rebre'n més de 12.000 en el primer.
6: Des de la Conselleria de Territori consideren que les aportacions dels municipis, de les entitats i de la ciutadania serà l'eina que permetrà ajustar els resultats estrictament tècnics a la realitat social de cada municipi. Un pla que vol estendre i facilitar la implantació d'energies renovables arreu de Catalunya, sent la solar la més habitual.
3: Doncs justament parlant del sol, 8 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, us hem de dir que ja hem entrat de ple en la setmana de l'eclipsi, per si no ho sabíeu. Els agents rurals s'han posat en marxa un operatiu amb 150 efectius per reforçar la vigilància preventiva.
6: I el dispositiu controlarà els espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants procedents de tot Catalunya.
3: Un dels punts oficials d'observació el trobem a Camarles. Durant dos dies aquesta població brenca ha organitzat un programa d'activitats per celebrar aquest moment històric. Al recinte de les escoles s'ha habilitat un espai on es preveu l'arribada de 6.000 persones. 21 Ràdio, Joan Baricat.
7: Camarles ja ho té tot a punt per viure l'eclipsi solar i convertir-lo en una atracció turística. El municipi ha habilitat un punt de visió amb capacitat per a 6.000 persones i aparcament per prop de 1.500 vehicles. Des de l'Ajuntament s'han organitzat diverses activitats entre els dies 11 i 12 d'agost, que inclouen concerts, la inauguració d'un mural, xerrades divulgatives i una zona gastronòmica per potenciar el comerç i la restauració local.
8: Bueno, Camarles hem apostat fort per l'eclipsi, al final hem de fer atracció turística en altres coses, no tenim platja, no tenim espais turístics com a tals, i vam pensar en concerts, no? En concerts en talent local, en zona gastronòmica per a fer una oferta gastronòmica també en comerços i en restauració del poble, i al final també tenim un atractiu que ara serà turístic, que serà el mural de l'eclipsi, no? Hi haurà el concert de Joan Rovira per la nit, abans es tirà la zona gastronòmica, que la gent podrà anar i sopar allí. Els pàrquings estan tots senyalitzats, tenim aparcament per a quasi 1.500 cotxes, el punt de visió és per a 6.000 persones, per tant, anem bé.
7: Per garantir la mobilitat i evitar moments de col·lapse, el dispositiu comptarà amb el treball coordinat de la policia local, protecció civil, voluntaris i personal de control d'accés, a més de la col·laboració de veïns que han cedit terrenys.
3: A la ciutat de Terrassa l'eclipsi no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs aquell dia. Ràdio Municipal de Terrassa, Núria Àries.
9: Falta menys per l'eclipsi del 12 d'agost. A Terrassa no serà total, perquè el sol es cobrirà en un 99,7%. Així que ens hem preguntat què faran els agarencs.
10: No el veuré, no. No m'interessa.
9: I els que sí, es queden o marxen.
11: Aquí, aunque no se vea total.
12: Desde casa. De la terraza.
13: No, es muy bonito, pero no me voy a trasladar, no.
14: Estaremos en Terrassa, lo veremos ahí en Campetit, por ejemplo.
15: Subiré al terrao a ver si veo algo.
16: No, a Rubí hi ha un lloc que és com una Atenea.
17: Vaig a Tarragona. És anar amb el cotxe, amb el meu germà, i intentarem tornar la mateixa nit.
9: Els terrassencs que volen veure l'eclipsi total i encara no han planificat el viatge ho tenen una mica complicat. Una mostra són les reserves en activitats i allotjaments turístics del Delta de l'Ebre o la Terra Alta, per exemple, on ja fa mesos que van penjar el cartell de complet.
3: I us ho dèiem en titulars, atenció, perquè el Departament de Salut alerta aquest dilluns que observar directament l'eclipsi solar del 12 d'agost sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o una pèrdua parcial de visió.
6: Salut recorda que només es podrà mirar el sol a ull nu durant la fase de totalitat a les zones on quedi completament ocult per la Lluna. Durant la resta del fenomen caldrà utilitzar ulleres amb filtres solars certificades amb altres mètodes d'observació segurs. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació.
3: I és que conèixer les mesures de seguretat visual, escollir el lloc des d'on observar l'eclipsi i planificar el trajecte són aspectes fonamentals per viure el fenomen amb totes les garanties. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
18: Mirar el sol directament, encara que sigui durant pocs segons, pot provocar lesions greus a la vista. Per això, el primer consell és clar. Mai no s'ha de mirar l'eclipsi a ull nu ni amb ulleres de sol convencionals. Per observar-lo amb seguretat cal utilitzar unes ulleres especials per a l'eclipsi, homologades i en bon estat. La Mònica Gràcia, d'Òptica Gràcia, ens ho explica.
19: Quan hi ha l'eclipse, la radiació és la mateixa, però el sol està tapat per una ombra, per la Lluna. Llavors, què passa? Que la nostra pupil·la ja no té aquesta defensa, podem mirar el sol, que ens sembla que no ens està passant res, però aquesta radiació sí que ens arriba a la retina. Per això és aconsellable portar les ulleres.
18: I molta atenció amb els mòbils, les càmeres, els prismàtics o els telescopis. No s'han d'utilitzar per mirar el sol sense filtres solars adequats, perquè també poden causar danys oculars. En definitiva, gaudir de l'eclipsi és possible, però sempre amb protecció.
3: Sí, com sigui, dir-vos que el govern retransmetrà en directe l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya.
6: El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats i inclourà els actes institucionals, una jornada científica i divulgativa i l'observació de les diferents fases del fenomen. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 amb una durada aproximada d'un minut i mig.
20: Notícies en xarxa.
3: 3 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Parlem un dia més de la crisi migratòria de Ceuta, perquè Itàlia i Dinamarca han rebutjat la immigració incontrolada cap a Europa perquè asseguren que té un impacte negatiu en les societats.
6: En un comunicat conjunt signat per les primeres ministres d'ambdós països, la italiana conservadora Giorgia Meloni i la danesa socialdemòcrata Mette Frederiksen han indicat que, malgrat que venen de polítiques molt diferents, s'han unit en el seu desig de protegir el continent. Les dues aposten per la creació de centres de repatriació.
3: I el govern espanyol, mentrestant, s'ha fixat com a prioritat el reagrupament familiar dels menors que encara es troben a Ceuta.
6: Des de la ciutat autònoma, el ministre de Política Territorial ha xifrat en gairebé 1.400 els menors filiats. El ministre Ángel Víctor Torres ho ha explicat aquest matí en una compareixença des de Ceuta.
21: Le hemos trasladado al presidente Vivas y también él nos lo ha trasladado a nosotros lo importante con respecto a los menores de priorizar el reagrupamiento familiar. Creo que es la primera de las medidas. Y lo ha dicho también recientemente la ministra de Infancia, que ha estado también aquí hasta ayer mismo. Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar.
6: Torres també ha anunciat un reforç dels cossos de seguretat a Ceuta i, en aquest context, la Comandància General de la Ciutat Autònoma ha cancel·lat tots els permisos dels militars. Temen que en els pròxims dies hi hagi una nova entrada de migrants des del Marroc.
3: Doncs sobre aquesta crisi migratòria han opinat en una visita a Barcelona el vicesecretari general del Partit Popular, Elías Bendondo.
6: El diputat popular ha carregat contra l'actitud del govern espanyol i l'ha titllat d'irresponsable.
22: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez. Claro que no vale con que el presidente mande emisarios a Ceuta. hacen falta explicaciones en las Cortes. Creo que Sánchez y los suyos no han entendido que la soberanía popular, la voz del pueblo, reside en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado.
6: Bendondo ha parlat des de la plaça popularment coneguda com del Covi, a tocar de la Ronda Litoral al Port Olímpic de Barcelona. Ho ha fet acompanyat del candidat a l'alcaldia de Barcelona del partit, Daniel Cirera, i tots dos han aprofitat per denunciar un assentament amb barraques en aquell punt de la capital catalana.
3: Més coses, gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i ens situem ara a Badalona, us ho dèiem en titulars, perquè els veïns del carrer Eduard Maristany recullen firmes en protesta pels sorolls d'un tren en fase de proves en una via morta. Els afectats cada cop estan més molestos i lamenten que no hi hagi reaccions per part de cap administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Daniel Mormuz.
0: Des del març, l'empresa Alstom utilitza aquest tram de les vies badalonines per fer-hi proves dels trens que fabrica. Des de Renfe expliquen que han posat en coneixement aquestes molèsties al fabricant per tal que les minimitzin. Els veïns afirmen que se senten sorolls durant el dia i també la nit fins a les 4 de la matinada. La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Escoltem a un dels veïns, Joan Anton Pérez.
1: Portem des de el mes de març. Què succeeix? Que des del mes de març l'humor de la gent va canviant i en aquests moments el veïnat està molt enfadat, irritat, perquè no hi ha solució. I aviam si podem trobar una solució per aquest tren desaparegui d'aquest espai i li busquin un espai adient que seria un taller.
0: Els residents expressen que Adif disposa d'espais sense habitatges suficients per poder fer aquests treballs. Per la seva banda, des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
3: De Badalona a Barcelona, perquè l'Ajuntament ha acabat les obres de reurbanització i millora del carrer de Balmes en el tram comprès entre la plaça de Molina i la ronda del General Mitre, és a dir, el districte de Sarrià-Sant Gervasi.
6: I en total s'ha renovat una superfície d'uns 15.000 metres quadrats i s'han invertit uns 7 milions d'euros. Ara els vianants disposen d'unes voreres d'una amplada mitjana superior als 4 metres a cada banda, gairebé 2 metres més que les anteriors. Les obres han durat 2 anys.
3: I per tant, d'obres, Vallfogona del Ripollès s'ha aixecat el seu nucli medieval per renovar el clavegram i també la xarxa d'aigua d'aquest municipi. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
2: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona de Ripollès que han servit per canviar tot el clavegram. En parla Esteve Font, alcalde de Vallfogona de Ripollès.
23: El que és el carrer, Milany, el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost l'empresa doncs, que fa el que és l'obra civil de ficar les clavegueres, que ja estan totes ficades, ja s'ha fet una mica de rebaix per ficar el material de grava i tot el que toca, doncs ara al mes d'agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
2: En aquest cas és un projecte subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en uns 100.000 euros. Únicament s'han fet talls en el subministrament en el moment d'instal·lar els tubs provisionals i també hi haurà talls al dia de la connexió a la nova xarxa, que es preveu que sigui a la tardor. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers es cobriran amb un enllosat nou, millorant també l'aspecte del nucli medieval. A més, la subvenció de l'ACA per modificar la xarxa en baixa també permetrà millorar el servei a diverses masies dins del terme municipal.
3: A l'estiu cada cop és més habitual veure pescadors que s'instal·len a les platges en horari nocturn aprofitant les hores que no hi ha banyistes. Els municipis del litoral i també els agents rurals intensifiquen la vigilància i insten els pescadors a deixar les platges netes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
24: Com en qualsevol altra modalitat de pesca recreativa, els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent. Segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas en la pesca des d'embarcació o en la subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els practicants deixin l'espai net. César Calabrés és sotsinspector i cap de l'àrea de fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals.
25: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
24: Els ajuntaments de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
3: 11 minuts arribem a les 3. Combinar una dieta mediterrània hipocalòrica amb activitat física pot reduir el risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Així ho conclou un estudi que alerta de l'augment dels ultraprocessats i la pèrdua d'hàbits mediterranis, especialment entre els joves. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
4: Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi Predimed Plus, una de les investigacions europees més importants sobre nutrició i salut, que ha fet seguiment de milers de persones durant 6 anys. El coordinador de l'estudi catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Salas, ha explicat que els participants que combinaven alimentació saludable i exercici físic presentaven un 31% menys de risc de patir diabetis tipus 2.
5: Això es tradueix en que, bueno, aquelles persones que fan una dieta mediterrània i a més es posen a fer activitat física, doncs al final tenen menys risc de patir una diabetes al llarg del temps, amb un seguiment que hem fet nosaltres de 6 anys. No?
4: La dieta mediterrània hipocalòrica plantejada en l'estudi consisteix a reduir unes 600 calories diàries, eliminant sobretot aliments allunyats del patró mediterrani, com les begudes ensucrades, els embotits, els ultraprocessats o els sucres refinats.
3: I moment ara per la cultura. I per començar pel concert inaugural del Festival Jordi Savall, arranca aquest dilluns a diferents indrets de la Conca de Barberà durant tota la setmana. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
7: Montblanc es convertirà aquesta nit en un dels escenaris del Festival Jordi Savall, que inaugura avui la seva 6a edició amb una proposta musical al Santuari de la Serra. A les 10 de la nit, l'Euskal Barroc Ensemble oferirà El Cano, la primera volta al món, un concert que obrirà una setmana dedicada a la música antiga i al patrimoni. Martí Sant Climent, director i coordinador del festival.
8: Conjunta de música antiga més reconeguts a nivell peninsular, dirigit per Enrique Solini, i el que interpretaran amb músics i amb instruments de tant europeus, americans com asiàtics, és les cultures musicals inexistents a dia d'avui que hi havia tant a l'Amèrica precolombina com a l'Àsia preimperial al 1500, quan Sebastián Elcano va ser la primera persona al món que va fer la volta a l'esfera terrestre.
7: El Festival Jordi Savall s'allargarà fins al 16 d'agost amb concerts a Santes Creus, Valls i Alcover. Estima.

0: no massa lluny de la Conca de Barberà, la Costa Daurada, i en un registre ben diferent. Ana Torroja serà l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils, amb un concert al Parc de Can Pinaret a partir de les 10 de la nit. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
1: L'artista presentarà un directe espectacular que combinarà les noves cançons del seu últim àlbum, Se ha acabado el show, amb els seus èxits en solitari i un repàs dels grans clàssics de Mecano, entre els quals no faltaran Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o Hoy no me puedo levantar. Ana Torroja ha explicat que, després de 4 dècades damunt de l'escenari, si no ha perdut la passió és gràcies a l'energia i l'amor que li transmet al públic.
2: Verlos felices, verlos cantar, verlos disfrutar, verlos llorar, verlos emocionarse, o sea, el público es mi motor.
1: Segons el web del festival, encara queden algunes entrades a la venda.
0: I Lleida es prepara per acollir una nova edició del Festival Sant Miquel de les Lletres. Se celebrarà del 5 al 10 d'octubre. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
3: Arriba la 4ª edició de Sant Miquel de les Lletres amb una nova entrega plagada de novetats i amb més d'una 50ena d'activitats culturals al llarg de la setmana. Des de l'organització assegura que el repte d'enguany és superar els 12.000 visitants de l'any passat, així com que el certament incideix molt més pel que fa a l'àmbit nacional. A més, entre les novetats d'enguany s'inclouen la poesia, així com un servei de prescripció literària. En parla la directora de Sant Miquel de les Lletres, Merche París.
4: A diferents llocs estratègics de la ciutat, repartit per barris, hi haurà doncs, diferents cornes cartonades de poesia que hi haurà poetes recitant. Farem un llistat bibliogràfic de recomanacions, és a dir, de llibres relacionats amb el tema. No? Per exemple, l'amor i els llibres, doncs farem tot un llistat bibliogràfic que a través d'un codi QR o d'un enllaç el lector i la lectora podran anar a buscar què és el que recomanem.
3: La 4ª edició se celebrarà del 5 al 10 d'octubre.
0: Doncs de la cultura als esports. Esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. L'Europa és històric.
5: Bon dia, Jordi. L'equip de la Vila de Gràcia es va emportar l'edició número 40 del torneig històric del futbol català. Els de la Vila de Gràcia es van imposar a la gran final per 2-5. Els graciencs es van avançar ràpidament amb un gol de Marc Anglès i abans dels 20 minuts de partit, Flavio feia el segon. Abans d'arribar al descans, Anglès, novament de penal, ampliava diferències. A la represa, el Badalona va buscar la remuntada en dues dianes pràcticament consecutives de Pepe i Joaco. I després de la pausa per hidratació, els de Josep Maria Gené van tornar a la tranquil·litat al marcador amb un doblet de Calit. Gené i Genís Sanpietro, tècnic del Badalona, valoraven la final.
6: Hi havia poques renovacions en relació a la temporada passada i per nosaltres el que volíem era tenir experiències positives, enfrontaments que ens enriqueixin i que ens permetin doncs, fer una bona pretemporada per trobar aquest ADN que ens ha de permetre després poder competir. Per tant, contents per haver viscut aquesta 40ª edició de la manera que l'hem viscut.
7: El joc que t'exigeix l'Europa doncs, t'ajuda molt i després doncs, és informació no?, que agafes i com més exigent o pitjor et va a vegades en els partits de pretemporada doncs, més informació, més saps el que pots corregir i realment l'objectiu de la pretemporada al final, no que et surti tot bé contra rivals doncs, més assequibles sinó trobar aquest repte d'equips més potents en principi que t'exigeixin i que et donin la informació per on després agafar el camí.
5: El davanter escapulat, Calit es mostrava feliç per haver acabat com a màxim golejador del torneig.
8: Ser el màxim golejador del torneig és un plaer i més guanyar-lo. Així que estic molt content i a seguir. Aquest torneig l'he vist molt complet. Ja toca millorar algunes fases i arribar el millor possible a la Lliga. I allà és on es dona jugar més les castanyes, no? Pues allà anirem entrenant cada dia, com sempre, i millorar ja per la Lliga.
5: Encara en futbol, el Barça espera tancar una setmana clau en els fitxatges i és que voldria tancar el fitxatge de Rodri, arribant a una entesa amb el Manchester City i a més voldria desencallar també l'opció de Julián Álvarez. El jugador ha tornat ja de les vacances i s'ha incorporat a les files de l'Atlético de Madrid. Tot plegat en una setmana on s'espera la tornada dels internacionals campions del món com Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí i Ferran Torres el dimecres. Abans, dimarts, hauria de tornar també l'internacional francès Jules Koundé. L'equip jugarà un amistós a Suïssa diumenge contra el Basilea. Pel que fa a l'handbol, el Barça ha tornat a la feina després de les vacances d'estiu. L'equip dirigit per Carlos Ortega, que el curs passat va aconseguir el ple de títols, s'ha estrenat amb una sessió a la ciutat esportiva amb les tres noves incorporacions, Sergei Hernández, Janus Smarason i Oriol San Felipe. L'equip ja és en camp, on continuarà amb la seva preparació abans de disputar els primers amistosos amb la disputa d'un torneig a Alemanya. I un últim apunt, perquè l'Espanyol de tercera FEP en bàsquet ha fitxat a Xavi Rabasseda.
0: Doncs gràcies, Jordi, per aquest últim apunt de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem, serà demà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

shelter

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La Policia Nacional ha detingut un home avui a Rubí per venda de cites falses per a tràmits d'estrangeria. L'home, que vivia al municipi rubinenc, es feia passar per una gestoria especialitzada en l'obtenció de cites prèvies i demanava un pagament de 67 euros amb 50 cèntims a les víctimes. Els documents que enviava eren falsificats i quan les víctimes demanaven un retorn dels seus diners, enviava un justificant de transferència fraudulent per evitar les reclamacions. Tots els afectats havien localitzat el telèfon a través de les xarxes socials i al contactar amb el número a través de l'aplicació de WhatsApp, l'autor els enviava els documents falsificats i unes dades del compte bancari on havien de fer l'ingrés. Les víctimes no descobrien el frau fins que arribaven a les dependències policials. El detingut tenia diverses requisitòries judicials de diferents jutges del territori per delictes d'estafa i altres acusacions.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: 8 edificis rubinencs formen part de l'aplicació Rutes per al mòbil del Col·legi Oficial d'Arquitectes, que està disponible per a Google Play i Apple Store des de fa unes setmanes. Aquesta aplicació permet recórrer Catalunya amb el navegador del mòbil visitant aquests 3.600 edificis fent servir el catàleg del col·legi. Així ho explica a Ràdio Rubí Cristina Mora, la presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
2: Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta.
1: Els 8 edificis de Rubí són l'Institut La Serreta, el Mercat Municipal, el Bloc d'Habitatges de les Torres, l'oficina de l'edifici Sant Cugat del Polígon La Bastida, l'Escola Ramon Llull, el Teatre Municipal La Sala, el Centre Cívic Cruïlla del Pina, el Centre d'Operacions de Ferrocarrils de Generalitat. L'aplicació permet fer rutes personalitzades a peu, en bicicleta, en cotxe, però també per tipologia d'edificis.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: La sort ha aterrat a Rubí en forma d'una butlleta premiada del sorteig de la Primitiva. Dissabte passat, a l'administració de loteries número 1 del passeig Francesc Macià número 13 es va premiar una butlleta de segona categoria del sorteig. És un dels tres bitllets del sorteig de la Primitiva de segona categoria que s'han validat amb un valor de 68.340 euros. Fins aquí les notícies. Per més informació, d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica, també conegut com Pla TER. Entre elles hi ha les al·legacions fetes el passat juliol per l'Ajuntament de Rubí, que reclama una revisió profunda de la proposta actual, ja que considera que no incorpora el coneixement a escala local i presenta errors en la zonificació del municipi. Aquesta oposició de diversos ajuntaments i entitats ha provocat que la Generalitat retardi l'aprovació definitiva del plan, com a mínim fins a l'estiu de 2027. L'argument central de Rubí és que la ciutat té capacitat suficient per assolir els objectius de descarbonització sense trinxar l'entorn natural. El Pla TER estableix que Rubí ha d'instal·lar 130 megawatts de potència fotovoltaica per a l'any 2050, repartint-la un 70% en cobertes, un 9% en infraestructures i un 21% en sòl no artificialitzat. No obstant això, el govern municipal defensa que aquests 130 megawatts es podrien generar íntegrament aprofitant les cobertes industrials, domèstiques i d'equipaments. Així ho explicava recentment el regidor de Medi Ambient de Rubí, Andrés Medrano.
1: Recull aquestes previsions i determina quines són les àrees on no pot anar i on sí pot anar una instal·lació de renovables. A través de quin mètode? El que agafa és tot el territori de Catalunya, li aplica una sèrie de filtres, és a dir, si hi ha un espai que és una reserva natural, allà no pot anar, si hi ha un espai que és patrimonial, allà no pot anar, si hi ha un espai amb altres condicionants tampoc.
0: En aquest sentit, l'Ajuntament denuncia que la proposta de la Generalitat marca com a zones prioritàries per a instal·lacions zones de gran valor com Can Oriol, Can Xercavins o Can Ramoneda. Les delegacions reclamen excloure aquestes àrees, així com el corredor biològic de la Serra d'Oleguer i Can Riquer.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: La Unió Esportiva Rubí inicia el camí de la campanya 2026-2027 aquesta tarda. Els jugadors estan convocats per començar la pretemporada a les ordres de Blai Martí. Els primers entrenaments i amistosos són per estar preparats per a l'inici de Lliga el 20 de setembre, quan visitaran a Viladecans. El tècnic serà una de les grans novetats, ja que dirigirà el primer equip des de l'arrencada de la temporada. Martí es va guanyar la continuïtat després d'agafar l'equip a la recta final i dur-lo fins a la promoció d'ascens. El fet de tenir el barceloní a la banqueta també ha permès que hi hagués molta continuïtat en la plantilla. Per endavant, tenen 41 dies de preparació per mirar de tornar a ser un equip competitiu en la Lliga d'Elit. L'objectiu serà tornar a entrar en places d'ascens.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
4: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplament estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin, que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
3: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: Bé, per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
5: Sergi, atenció, se'm sent, sisplau.
4: Jordi?
5: Sí?
4: Hola?
5: Sí. Tenim, sembla que tinc un problema de comunicació.
4: I què fas?
5: Espera't.
4: Tu, sí. Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
6: Bé, ja m'agradaria passar 20 quilos, almenys 20 quilos menys, que ara, ja ho saps. Tinc un petit problema amb el menjar, jo.
4: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
6: Sí, la millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la lluna.
4: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així, des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
6: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, a portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, i evidentment els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
4: Déu-n'hi-do, home,
6: fa... És que hi havia... Feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
4: 59, que no existia ni, bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment,
6: sí.
4: Ni res de tot el món actual, no?
6: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
4: Sí, sí, sí.
6: És que el 59, d'això fa molts anys, això fa, pràcticament, en farà 64 o 65 anys,
4: tot,
6: ja, eh?
4: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
6: Sí. Totalment. Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna, és el primer que vam fer. És enviar
4: Què és un impactador?
6: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra, recollir dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç, doncs, de poder-se veure des de la Terra, una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
4: Això el 59, eh?
6: S'hi
4: van disparar un petardo per veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
6: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, el mateix Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
4: Clar, havia de ser una cosa molt vetusta, no? Molt...
6: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
4: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar, en el fons, la fotografia digital.
6: Sí,
4: perquè,
6: sí,
4: clar,
6: sí,
4: no,
6: sí.
4: El cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
6: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. Clar. És a dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas. Amb megas.
4: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, la memòria d'aquell moment.
6: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, eh? No eren Windows.
4: Ja. Més eren fet per això, eren ad hoc, diguem. Sí.
6: Exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer, doncs, una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
4: Sense fotografiaven... persones, Això eren només mecàniques, diguem.
6: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar-hi. Això era molt important per saber si portem persones allà, que no sigui un terreny abrupte, amb penyes segats, amb roques enormes, que et quedarà serà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrar allà, no?
4: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
6: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor,
4: sí,
6: van ser doncs, una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar... Uh-huh. Era lo suficientment compacte,
4: clar,
6: com per aguantar el pes d'una...
4: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
6: Sí, sí, és que no tenia ni punyetera idea,
4: clar,
6: de com era.
4: Clar, clar, clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
6: Sí, sí, sí, sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar doncs, tota aquesta informació geològica, uh-huh, inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, uh-huh, que sabem doncs, que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
4: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, sí, diguem, eh?
6: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no?, la que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, uh-huh, i Michael Collins, que no és... Phil Collins, que aquest és un altre, no, que és
4: ni sabem, que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
6: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí.
4: No sé.
6: Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar dins, estar per allà...
4: Ho tens a tocar
6: i et diguin, tu no baixaràs.
4: Punyeta, eh? Quin greu.
6: Punyeta, sí, sí, sí. Però bé, això... és l'Apollo 11, eh?
4: L'11.
6: N'hi van haver 10, abans.
4: Sí, sí, sí.
6: N'hi van haver 10.
4: Perquè recordem que, de fet, ells, quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si és el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament, el juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
6: Sí, sí, sí. I eren tots militars, eh? Tota aquesta uh-huh gent, eren pilots. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara escombraré molt cap a casa.
4: A veure...
6: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
4: Ah, mira, veus?
6: Sí, sí, sí, sí.
4: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
6: No, doncs. No, a mi no, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. Uh-huh. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg, això perquè ho sàpigues.
4: Ah, mira, veus? Ho saps mai? Ah, sí, ara, algun
6: sí, sí,
4: dia?
6: Sí. Eh? No, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
4: Vas fent la piqueta i anar
6: sí,
4: fent,
6: sí, sí, sí, home. Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió,
4: sí,
6: aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portava 21 quilos i mig uh-huh de mostres, són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui en dia? És factible? No és factible? Perquè, esclar, estem parlant del 1969 i hi vam arribar.
4: Sí, sí.
6: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
4: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'hi ha anat més a la Lluna, no? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també.
6: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines.
4: Uh-huh.
6: No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta, molta, molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè em facis una idea, el 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith. I
4: o sigui que sí que hi van anar més homes, com dius, és a dir,
6: sí,
4: a part
6: d'astronautes
4: sí, sí, sí, sí, que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apollo 11, eh?
6: Les següents missions Apollo, 11, 12, 13, 17, fins uh-huh i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, uh-huh, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica doncs, com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, uh-huh, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna
4: sí
6: són molt similars als que formen la Terra.
4: A veure.
6: D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
4: Que es va cindir de la Terra, no? I és el mateix material.
6: Es va cindir, sí. Fa uh-huh uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart,
4: uh-huh,
6: un planeta que se li ha dit Eia. Doncs es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
4: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar, i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80 sí, ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no? Que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han orbitat la Lluna, no?
6: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
4: Ai, quasi bé, eh?
6: I era, no, però ja era això, era el que volien
4: fer. Era la idea.
6: Era la idea. Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Uh-huh. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
4: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
6: Sí.
4: Una mica té a veure amb això.
6: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
4: Sí.
6: És a dir, són coses que es veien, que
4: era evident, no? Que estava passant allò, no? I que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més per el preu que, pel valor que té i el retorn que en té, no? En realitat.
6: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home ja ha anat, deixem-ho aquí. No. Anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les Índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna.
4: O sigui, per tant, hi són. La conspiració seria a nivell mundial, que d'aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no? Que farà unes fotos que, curiosament...
6: Bueno, és que imagina't la Índia i la Xina confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
4: Que a més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot aquesta hora dient, sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
6: I és clar, i l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant. La ràdio, el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. I tenies els soviètics allà escoltant. I els soviètics no ho van desmentir pas, eh?
4: No, i mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot cas.
6: I els convenia.
4: Eren els primers, perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
7: Hola, bé, aquí mirant. Vull llançar una llança en favor dels biòlegs. Sí, que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart.
4: Gràcies a
7: Ridley Scott, per tant...
4: Sí, és veritat.
6: Jo, que a favor dels biòlegs, et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
7: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
4: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà?
6: Sí.
4: Veus? Fixa't.
6: És un problema, eh?
4: Sí, bueno, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses. Sí.
7: L'important és embrutar coses.
4: Sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Explica'ns això una mica.
7: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànime, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
4: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta als científics, no?
7: Sí.
6: Sí, doncs jo li envio cartes a l'Albert.
4: Apassionant.
7: Sí. No arriben mai perquè a Correus, bueno, té un problema amb el carter, però ho passarà. Podem
6: parlar. El dia que les rebis veuràs.
4: Clar,
7: m'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que s'hi va trobar era massa gros.
4: Ah, però que massa gros, què vol dir massa gros?
7: Massa gros, molt gros, molt.
4: Molt gros, una cosa molt, molt tremenda que no es pot explicar.
7: Sí, sí, sí. Hi ha moltes, moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
4: Ah, ep. Que és una... però, perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi, pot ser?
6: La 17, sí, ja no sabré. No
4: la 17 o la 18, eh? Més,
6: però jo diré que a la 20 no van arribar,
7: No, perquè la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
4: Ah, aquí hi havia consens.
7: Sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu Cràter Guyot, on ells tenien l'evidència que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
4: Val.
7: Tot això...
6: Sí, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
7: Sí, sí, sí. Sí.
4: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
7: Sí, sí. Hi ha de teories de que a la Lluna hi han construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. Uh-huh. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que... En el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Uh-huh. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com una pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat que va donar la casualitat que es veia una forma que rematia a un tipus de construcció.
4: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem, eh?
7: Sí.
4: D'aquesta pareidòlia que van dir però això s'assemblava i tal,
7: sí.
4: I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
7: Sí, això
4: és mentida.
7: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apollo 20.
4: Ah, ojo!
6: Oh.
4: Mira, veus?
6: Ostres, el van trobar.
7: Sí.
4: El van trobar, i el tio llarg, ho explica,
7: Sí, i explica que l'Apollo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, que no sé si us sona el nom, és el primer astronauta, el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
4: Vale. O sigui, fora de la nau, vols dir
7: sí,
4: que
7: sí.
4: Va sortir.
7: Vull dir que és un personatge real històric. I una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que, bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, però no troba mai ningú.
4: Ah.
7: Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apollo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
6: Ah, femení.
7: I que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
4: O sigui, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem? Però...
7: Sí, sí, sí. Ell, que ell ho té. Que ell té les vídeos, es va filtrar. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada.
6: Sí,
7: això,
6: jo vull mirar.
7: Amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant i això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
4: Sí, home.
7: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spretz, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell...
4: Ah.
7: Va muntar una mica el xou aquest, van a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i va, se li va escapar de les mans i, bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
4: Hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ara ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs, esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
7: Sí, William Rutledge no ha acabat de aclarir si era el seu nom. O sigui, jo crec que sí que era el seu nom real, el que no
4: el que
7: tenia,
4: no
7: tenia
4: ell, o...
7: cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril que el senyor Thierry Spretz, que no ha confirmat ell mai que ho sigui. Se sospita planeta, suposo que es va acollonir, potser, i ha deixat...
4: Ha deixat que... Va recollir cable, que es diu, no?
7: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui a la seva, al seu llegat, suposo.
4: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat o ho has mirat o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar. No sé si li heu donat un tom al tema.
6: Sí, sí, sí, he estat mirant les fotografies que es van fer.
4: Uh-huh.
6: I bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
4: Entre altres coses, sí. Entre altres
6: sí,
4: coses, sí.
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Començaré per això intentant dir-te quines són les evidències científiques.
4: Sí, home, prou. Sí, sí.
6: Sòlides.
4: Sí, sí.
6: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna.
4: Uh-huh.
6: Començo per una que no és sòlida, però és una evidència, que és tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
4: Sí, hem dit al principi, sí, sí.
6: És un, en llarg de totes aquestes missions, és un volum bastant important.
4: Déu-n'hi-do. L'altre, què en fas? Totes aquestes, on les guarden? On són?
6: Sí, bé, mira, n'hi va haver un, per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans, es van obrir el 2022.
4: Ah, ostres, imagina't, molt recent.
6: És molt recent. S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment uh-huh. potent,
4: uh-huh.
6: no? O sigui, jo no vaig allà, dona'm una mostra d'aquestes, que li farem aquí uns talls i mirarem altra cosa. Bueno, no, ja s'ha fet això.
4: I que tinguin una utilitat concreta i que serveixin per a alguna cosa, perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
6: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural.
4: Ah,
6: cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
4: Poc o molt en tenen.
6: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí heu refutat tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
4: Ah.
6: Aquests impactes són impossibles a la Terra.
4: Ah,
6: no és possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquelles tèlfugues que es vaporitza. Aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització, i aquests petits impactes de micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
4: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt, i com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
6: Sí, sí, sí. A veure, s'ha intentat rebatre també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies, de la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar.
4: Uh-huh.
6: No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la uh-huh. posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte a lo més proper, s'haurà mogut.
4: Sí, sí, sí, correcte.
6: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist, doncs, que aquestes distàncies tenen...
4: Allò per trigonometria,
6: metres,
4: no?
6: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres.
4: Uh-huh.
6: Tant, les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, uh-huh. no és un plató de televisió.
4: Ja.
6: Yeah. Com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Eh que sí?
4: Clar, sí, sí.
6: Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
4: Sí, sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, sí, efectivament, s'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí, sí.
6: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
4: No.
6: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Etc. Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure.
4: Uh-huh.
6: Simplement descriu un tip
4: paràbolic. Això no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
6: la pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
8: Ah, veus?
6: Sí, sí.
8: Clar, això, perquè no té fregament quan... amb l'aire, no n'hi ha, no?
6: I per tant... No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte. Uh-huh. A més et diuen, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, sí, el cel negre. Sí, aquí sí. La Terra és blau, per tots els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexada com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca en una atmosfera, per això no veus color. Clar. Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal, perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares a aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
8: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem. Està
6: sí,
8: clar.
6: I allà, diguéssim, que a més el sol, a l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veu ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
8: Que no n'hi ha.
6: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames i fum.
8: Clar, perquè no hi ha oxigen, per tant no es crema. No hi ha oxigen. I, clar, correcte.
6: Sí,
8: clar.
6: L'oxigen...
8: Sí, sí que

0: Sí, em sembla que sí que es volen referir. Quan va, estan plantant la bandera, que els veus ja amb un martell que planten un
1: Sí,
0: pal, després
1: sí.
0: l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta
1: Es
0: fa que la
1: mou.
0: bandera onegi, es mogui. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer a sobre la bandera que l'aguanta
1: Que
0: dreta.
1: l'aguanta dreta, efectivament, que aquesta és la
0: Sí.
1: cosa, no? La van fer perquè, si no, seria
0: Sí.
1: vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es
0: Sí, o
1: veuria.
0: sí, o fi, si la deixessin allà per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal, vull dir, no es
1: Plom,
0: veuria.
1: clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, eh? Que és el que
0: Això mateix.
1: tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem a tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre no arribar a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que, doncs, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
2: Sí, sobretot hi ha dues línies. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts. Ara no recordo si era durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
1: Clar, són, és molt de temps, realment, 2 minuts
2: és molt
1: en
2: de
1: aquell
2: temps.
1: Moment, perquè estan mirant-ho tot el món, a més.
2: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
1: Segur.
0: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el
2: sí.
0: meu pare.
2: Doncs bé.
1: De seguida hi ha nervis.
0: Sí, hi ha molts nervis.
2: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
1: de la gravació
2: i de l'emissió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
1: Ah, carai, hi havia de ser en aquell moment, esclar.
2: Sí.
1: Vale.
0: Quan tot el món els estava escoltant, eh?
2: Sí.
0: Just en aquell moment.
2: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de l'emissió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, però un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions, fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa i que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho sabíeu,
1: no?
2: Això, vosaltres.
1: No, o sigui, les van eliminar o les van perdre o...
2: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apollo 11,
1: sí,
2: que s'emetia a tot el món, ells, diguem, el material base, l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard, i que ells en directe i automàticament des de Houston transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món. Això ho feien a temps real, per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat fent servir aquest sistema que és, que si bé et diria, cinematogràfic. Eren 45 bobines.
1: Estem parlant de l'any 69, eh?
2: Sí, sí. Imagina't, bueno, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material, que a vegades que pateixes per si perds l'USB. Doncs, bueno. El que va passar el 2006, quan s'acostava l'aniversari, van dir, bueno, anirem a fer farem uns documentals i unes coses, la NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
1: El material original, diguem.
2: El material original gravat en SSTV d'això.
1: Home, devia estar fet caldo, poter.
2: Bueno, no el van trobar mai.
1: Ah, hosti. Clar, llavors a partir d'aquí la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
2: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat. I després, bueno, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, va sortir i va dir que, bueno, no ho hem trobat.
1: Ah, o sigui que potser hi ha algú a casa seva amb 40, amb no sé quantes, 49 bobines, has dit?
2: No, la teoria més plausible és que als anys 80 la NASA va patir unes retallades pressupostàries molt bèsties i que hi van gravar a sobre.
1: Ah, hòstia, ah, molt bé. Doncs, en fi, algú també s'hi devia ben lluir, eh?
2: Sí,
1: però clar. La qüestió és que els 2 minuts minuts, se sap sí o sí que va desaparèixer la comunicació. Sí, que hi va haver un blanc, diguem.

0: Sí, sí, sí, sí, sí. En tot cas, el Nafsger mateix, el portaveu, va dir que no hi ha ni un sol segon de la gravació de tot el que va passar aquell dia que no s'emetés a tot el món i que no tinguin gravat centenars de televisions en els seus propis arxius. Vull dir que, bueno, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que hi vam anar, però era molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no s'hi va anar, tot això ho va fent Kubrick. Aquest senyor, en un moment donat, va afirmar que ell havia rebut per accident algú de la NASA, accidentalment, li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, no, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que, en realitat, les naus dels Apolo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
1: una mica rebuscat, però...
0: Sí, sí, sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
1: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten, potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí? Encara d'evidència que certifica que s'hi va anar a la Lluna?
2: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda i que, a més, la pots comprovar des de la Terra.
1: Ah,
2: que
1: ja
2: és un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Uh-huh. Això, què és això? Això és, doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna a les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls.
1: Com uns miralls.
2: Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, eh? T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa.
1: Molt mat, no? A més és molt, molt opaca.
2: Sí. Sí, sí, sí. No hi ha una zona reflectant. No és, tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Però van instal·lar tota una sèrie de panells i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Mm. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància que tarda uns segons a fer aquest trajecte i amb aquesta mesura se sap exactament amb una precisió de mil·límetres la distància entre la Lluna i la Terra.
1: És com un radar, això... diguem, però amb llum.
2: Això mateix.
1: O un sonar, no?
2: Sí, sí, sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
1: Amb els mirallets aquests es pot saber això, sí. Està molt bé.
2: Clar, i és un mirallet que si dispares el làser et torna aquesta llum i tu la veus.
1: Clar.
2: És a dir... Més clar.
1: Sí,
2: clar,
1: i això
2: sí, Pamplona,
1: sí,
2: no?
1: Si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
2: Sí, sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? És una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
1: I barat no ha de ser?
2: No és barat.
1: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular, és el nostre tècnic, muntador... conservador del Museu d'Invents Estrafolaris. Xavi Gorro, què tal? Com estàs? Encara ets a la Lluna o què?
3: Què tal?
1: Què dius? Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí estem, aquí. Sí? No, jo a Roses. No.
1: Anava a dir que estaves a la Lluna de València, que diuen, però no.
3: No, ara, de moment no, però bueno, no descarto res.
1: Igual si està prou bé, qui sap.
3: Segurament.
1: Bueno, què, ens portes la Lluna en un cop o què?
3: Bueno, avui us porto o sigui, que hem de fer una diferenciació quan parlem de... coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
1: Són coses diferents.
3: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
1: Ah, sí? Això és així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
3: Sí, sí, sí, és així. Ja està. No té cap diferència més.
1: No, molt bé, bueno. Molt bé, el gran apunt. És un apunt de qualitat. Això està molt bé.
3: Uns van als astres i uns van al cosmos. No sé què és
1: clar.
3: Més general.
1: Home, poder, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no?
3: Bueno, la Unió Soviètica
2: si
3: era molt ambiciosa.
2: Si l'escrius amb K, encara més.
3: Exacte. També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè... jo crec que molta gent que va treballar amb Kubrick, jo crec que creu que és més fascinant la Lluna que treballar amb ell.
1: Segur, això també s'ha dit. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i era evidentment era una conya, no? Una broma, però jo crec que el hoax és anterior. És anterior al documental aquest. Jo crec que el documental aquest simplement va donar quasi bé més alt. Però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental. Sí,
3: és que la gent s'ho creu tot.
1: Malament. Clar, però és que està molt
3: no
1: ben fet.
3: No podeu fer bromes.
1: No es pot.
3: Parlem d'invents, parlant a la Lluna, que no han funcionat.
1: Va, segur que n'hi ha, segur.
3: Jo pensava que no n'hi havien, però n'hi ha molts. Hi ha moltíssims, molts.
1: Veus?
3: N'he triat dos, que no són els més estrambòtics, però i que potser sí que poden funcionar, no ho sé, vosaltres.
1: Ah.
3: No s'han dut a la pràctica, eh? S'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic, però bueno, jutgeu vosaltres.
1: L'Albert, que té 4 duros, com que aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
3: Sí, sí. Exacte.
1: I que ens doni un cop de mà. Va, digues.
2: Fem un crowdfunding.
3: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
1: Home, és maco.
3: El nom està guapo.
1: No té res a veure amb la Lluna, però vale, molt bé, davant.
3: Bueno, però el nom està guapo. Això, bàsicament, és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè van dir, clar, això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb... amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques. Ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, doncs el catxarro aquest anirà cap a dalt, no?
1: Això tirarà sol.
3: Clar.
1: Sí, sí. Que estarà com un matxero, que diuen.
3: Com a gas tu gasta poc. Però, clar,
1: sí.
3: les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques.
1: Uh-huh.
3: Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible.
1: Clar.
3: Perquè...
0: Què pot sortir malament?
3: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem detonar una bomba atòmica a la Terra, encara que sigui molt petita, perquè no crec que sigui.
1: Fa de mal fer.
3: Sí.
1: És impopular, a més.
3: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences, que serà a Houston, suposo, no sé.
1: Sí.
3: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase d'enlairament propulsat amb motors convencionals, no? El que faré servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears, no motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs, no, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts avantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etc., anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, clar, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, doncs... A veure, que potser no va ser molt bona idea, no?
1: No.
3: I es va fer... L'any 53 van prohibir els a fer assajos nuclears, o sigui, només ho podia fer als Estats Units i diferents llocs on ells et donés la gana i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era molt bona idea.
1: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després de que tot el món veigués la potència de dues bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima de fer una nau per enviar a l'espai que faria explotar...
3: Microbombes.
1: Clar, però clar, això...
3: Ell ho feia amb bona fe, ella, no? Però petit.
1: Segur, clar. Pobre home, saps? Sí,
3: clar,
1: sí.
3: Però bueno...
1: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, bueno, allà al prop, no sé.
0: Era un mal
1: moment.
0: Sí.
1: Crec que la gent, els pobres camperols de per allà devien patir, pels camps de soja o del que tinguessin, del blat.
3: Però bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
1: Ah, Sí, home, de tant en tant.
3: Pugem als ascensors, no? Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
1: Estic d'acord, jo em passa, també.
3: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors, mira tu, escolta.
1: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat, eh?
3: Ai, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, amb gent molt complicada, eh?
1: És tremendo, sí. No cal.
3: Però,
1: no
3: bueno,
1: cal
3: pensar-hi. Com que està molt amunt, mira, jo no...
1: Sí, ho has de fer,
3: està tancat que fes fort físic, diguem. Però, bueno, sí. Imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
1: Ah, ep. Especial en va, eh?
3: Especial, sí, no especial de que és especial, sinó que és especial de l'espai.
1: Espaial, seria, espaial, no?
3: Sí. Espaial, sí, d'acord. Sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que, doncs, et portés a l'espai.
2: Això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure bé la curvatura de la Terra,
3: segur. Si no és plana, clar, perquè...
0: La Lluna és plana, o...
2: Això hauríem... Això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de la Terra no és plana.
1: Sí, bueno, però ara és tard, eh? Hem d'avançar, que si no, malament, eh? Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta així, de galeta Maria, eh? Bueno, va!
3: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, eh? Fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra. Punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
2: Ficar d'orbitat tot hòstia, sí.
3: Bueno, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser,
2: sí, sí,
3: no?
2: Sí. Vale. No és mala idea, eh?
3: Ojo, perquè... Ah, no, jo no.
1: Però quin era el plan?
3: El plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tirar un cable... Sí. Un cable fins al terra, fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
1: Clar, un cable que deuria pesar i devia formar una quantitat de matèria espectacular, no? 35.000, has dit.
2: I com que se't trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient al mig del cap, imagina't. Sí.
3: Doncs, bueno, aquesta sembla una bona idea. No sembla una bona idea. Bueno, algú li va semblar bona idea, vale?
1: Sí,
3: llavors vam dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, pues això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
1: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, eh? Tot això...
3: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, eh? O a la Lluna, ja que estem. O a l'estació internacional.
1: És que hi ha un muntacàrregues, sí, espaial, allò. Sí. Molt bé.
3: Vale, sí. No? Doncs aquesta idea, que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat de pujar coses a la Lluna. I dius, per què? Doncs no ho sé. I hi ha un físic rus, un senyor que es deia Tosilkovsky, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
2: Home, sí.
3: Que això es veu...
2: És lleuger, és resistent.
3: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta i va dir que per poder fer aquest ascensor el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs, a anclar-la a l'equador de la Terra i llavors, amb aquella cinta, fer pujar un petit vehicle molt lleuger, aquest vehicle seria elèctric perquè es pogués propulsar cap a dalt i ell pujaria una cinta per reforçar el cable i a partir d'aquí anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi la idea sembla bé, no?
1: Sí, a mi m'agrada. La idea és xula. Això sí.
2: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
1: Això és una cosa que està sobre la taula encara. No s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
3: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres. No són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure, bueno, ho van provar, van triar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres, pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha dit també que aquest invent...
1: És un primer pas.
3: Sí,
1: és un primer pas.
3: Aquest invent no va aparèixer del res, bàsicament es troben en diferents novel·les sense ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
2: Jo veig que, passant la nau allà a recollir la compra del Condis...
3: Home, està guapo!
2: Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
3: Sí, que la putada sí. Si s'espatlla. S'ho va per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
1: Clar, no. Això sí que acabes fotut.
3: Estaves fart.
1: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
3: Clar, 4 minuts. Quantes
1: escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
2: Això ho va fer en Goku, no?
1: Bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volies.
0: Sí. Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous?
3: Camp Nous, ho sents cap a l'Asi. Hola.
1: Sí, exacte.
0: I quantes Sagrades Famílies hauries de pujar? Per...
2: Anava a dir Torres Eiffels, però sí, sí. És...
1: Sí, home, però si ets català...
3: Si ets català, o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, i si us sembla, acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès. Que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no ho han deixat marcianos ni res.
1: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
3: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
1: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
3: Anar, sí, de la basura. Anar a deixar merda. Doncs comencem per una pilota de golf.
1: Hi ha una pilota de golf, eh?
3: Hi ha una pilota de golf.
1: Home, hi ha un vídeo d'ell jugant
3: Exacte.
1: A golf, no?
3: Hi ha un...
2: Ah, sí, és veritat.
3: Sí, hi ha un senyor, un astronauta, que es deia Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971 doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir que aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb el pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que, per tant, és molt fàcil jugar a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto, perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un pequeño paso para la humanidad, superèpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
1: Veus?
3: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
1: Sí, home, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, una mica és això, però, bueno... Sí, sí. Una cosa pragmàtica.
3: És allò que diuen els cunyaus, no? Quan, pues ya hemos comido. Pues el senyor aquest, pues ya hemos llegado.
1: Bueno, després de milers de milions de dòlars i hores arriba de... Bueno, pues ya está, tú.
3: Sí,
1: pues
3: ja estaríem. Quan marxem? Pues va ser això.
1: Sí, sí,
3: vale.
1: Sí,
3: un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna, i la va deixar allà. Va. I allà està.
1: Bueno, però això...
2: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
3: Sí, deu estar cremada, suposo. Ja està plastificada, sí. Però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
1: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
2: Sí.
3: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art. Una obra d'art que es va ficar es va fer expressament per anar a la Lluna. La va fer un artista que es diu Paul Van Hooydonk. I va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un trajo especial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions espacials o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
1: És un homenatge.
3: Sí, exacte, és un homenatge. Mira, aquest encara, dius, bueno, va. També hi ha banderes. Hi ha banderes, heu parlat de banderes, hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
1: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
3: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
1: Ah, no?
3: La de l'Apolo 11 va caure. Però sí que hi és posta terra.
1: Hi és, però va caure a terra.
3: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I està, no sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
1: Més conspiració hi veig aquí, eh?
3: Sí.
2: No, perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
1: Ah, exacte.
3: Sí, sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que es viatjaven, doncs estan allà. Perquè, clar, portar-los, tornar-los, fot molta mandra. Els van deixar allà tirats. També hi han tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
1: Sí, abans ho explicava el Jordi, això sí.
3: Doncs allò es va deixar allà. Sí, sí. I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana, en general, que han deixat anar totes les missions Apollo, no sé si la 20, però de moment les 19 missions Apollo han deixat d'allà, i que això...
1: 96 bosses, eh?
3: Que són 180 quilos de brossa.
1: Mare de
3: tot,
1: Déu.
3: De tot tipus, eh? De tot tipus.
1: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada, si és que s'hi va anar, eh?
2: Ostres, jo pensava que el problema eren els tardígrads aquells que van caure. I
1: sí, no, no, no, és que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
0: Sí, però això ja es desfà ràpid.
1: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
2: Ja, ja, hi ha animals que s'ho mengen.
1: Bueno, escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tota aquella època ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu literalment: "Hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres." Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làsers reflectors són difícils de falsejar, fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
6: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
8: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen a la nova temporada del cicle.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Ràdio Rubí, notícies.
9: Bona tarda. La Policia Nacional ha detingut un home avui a Rubí per venda de cites falses per a tràmits d'estrangeria. L'home, que vivia al municipi rubinenc, es feia passar per una gestoria especialitzada en l'obtenció de cites prèvies i demanava un pagament de 67 euros amb 50 cèntims a les víctimes. Els documents que enviava eren falsificats i quan les víctimes demanaven un retorn dels seus diners, enviava un justificant de transferència fraudulent per evitar les reclamacions. Tots els afectats havien localitzat el telèfon a través de les xarxes socials i, al contactar amb el número a través de l'aplicació de WhatsApp, l'autor els enviava els documents falsificats i unes dades del compte bancari on havien de fer l'ingrés. Les víctimes no descobrien el frau fins que arribaven a les dependències policials. El detingut tenia diverses requisitòries judicials de diferents jutges del territori per delictes d'estafa i altres acusacions.
6: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
9: 8 edificis rubinencs formen part de l'aplicació Rutes per al mòbil del Col·legi Oficial d'Arquitectes, que està disponible per a Google Play i Apple Store des de fa unes setmanes. Aquesta aplicació permet recórrer Catalunya amb el navegador del mòbil visitant aquests 3.600 edificis fent servir el catàleg del col·legi. Així ho explica a Ràdio Rubí Cristina Mora, la presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
10: Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta.
9: Els 8 edificis de Rubí són l'Institut La Serreta, el Mercat Municipal, el Bloc d'Habitatges de les Torres, l'oficina de l'edifici Sant Cugat del Polígon La Bastida, l'Escola Ramon Llull, el Teatre Municipal La Sala, el Centre Cívic Cruïlla del Pina, el Centre d'Operacions de Ferrocarrils de Generalitat. L'aplicació permet fer rutes personalitzades a peu, en bicicleta, en cotxe, però també per tipologia d'edificis.
6: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
9: La sort ha aterrat a Rubí en forma d'una butlleta premiada del sorteig de la Primitiva. Dissabte passat, a l'administració de loteries número 1 del passeig Francesc Macià número 13 es va premiar una butlleta de segona categoria del sorteig. És un dels 3 bitllets del sorteig de la Primitiva de segona categoria que s'han validat amb un valor de 68.340 euros. Fins aquí les notícies. Per més informació, d'aquí una hora.
6: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics oients, què tal? Com estem? Salutacions cordials i de nou moltes gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics. El programa en el que repassem els grans èxits de la música de la dècada dels 80. I en aquest programa estem al
0: 1979.
1: Un any en el que hi van haver les primeres eleccions municipals després del franquisme a Espanya i també en el qual es va celebrar el referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que va entrar en vigor a finals d'any. Un any, doncs, de canvis i també de novetats a la història de la música, on, per exemple, podíem escoltar l'anomenat primer rap de la història. Una colla de músics, la majoria negres, que van utilitzar aquesta sintonia coneguda de Good Times per fer-hi aquest rap, Rapper's Delight.

0: 1979, l'any que estem repassant avui al Rock and Classics, i en el qual van néixer personalitats com el motociclista italià Valentino Rossi o Sophie Ellis Bextor, una cantant britànica. I any també en el que va morir Carles Buigas, arquitecte i enginyer català. També un any en el qual sonaven èxits com aquest de Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. Segueixen els èxits del 79 al Rock and Classics.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

Aquest va ser el segon llarga durada de Police, un disc molt interessant que portava aquest gran èxit Message in a Barrel des d'un molt recomanable disc anomenat Regatta de Blanc. Uns joveníssims Police que tenien molt bones idees i molta ràbia a l'hora de tocar les seves cançons amb contundència. Canviem d'estil, seguim amb un altre tema que aquell 1979 ressonava a les pistes de ball i a les ràdios amb els The Whispers, And the Beat Goes On.

0: Els que ja comenceu a tenir una edat segur que recordareu perfectament aquest tema i, a més, doncs, en certa manera encara està una mica de moda, sobretot en festes majors. Què serà de mi vida amb Gibson Brothers? Saltem al següent any, el que inaugurava la dècada dels 80. Escoltem els seus temes més recordats.
1: 1980.
0: Començant pels Macarras Blues Brothers, amb un dels temes que sonava a les seves pel·lícules a principis de la dècada. Everybody needs somebody to love.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: El 1980 els Genesis tornaven amb un nou treball, uns anys després d'haver marxat un dels seus carismàtics líders, Peter Gabriel, i amb Phil Collins al capdavant, amb temes com aquest Turn It On Again, era el seu treball publicat l'any 80, Duke. Un any en el que hi van haver les primeres eleccions democràtiques a Catalunya des de l'època de la República, on va guanyar Convergència i Unió amb Jordi Pujol com a president de la Generalitat.

Una d'aquelles bandes efímeres que sonaven en el programa espanyol de l'any 1980 es deien Cucharada, i aquest era aquest rock ballable anomenat Quiero Bailar Rock and Roll. Continuem el Rock and Clàssics amb més èxits del 1980.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Grans com Christopher Cross, que l'any 1980 treia un single que va formar part l'any següent de la banda sonora de la pel·lícula Arthur. Precisament aquest era el tema que donava títol a aquesta pel·lícula. Arthur's Theme.

0: Jo no sé què penseu vosaltres, però jo crec que van enregistrar aquest tema i el van passar al disc una mica passat de voltes, perquè aquesta veu no sembla la de Bruce Springsteen. Un doble disc que triomfava l'any 1980. Es deia The River i aquest era el ballable i exitàs Hungry Heart.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Estem a l'any 1980, any en el qual van néixer els futbolistes Xavi Hernández i Oleguer Presas, o, per exemple, també el jugador de bàsquet Pau Gasol. Així doncs, un any prolífic pel que fa al món de l'esport i també al món de la música, amb temes com aquest, Could You Be Loved, de Bob Marley and the Wailers.

0: Estimats oients, amb aquest tema del treball Uprising de Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, esgotem els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat als anys 1979 i 1980. Al Rock and Classics teniu unes vies de contacte per comunicar-vos amb nosaltres. D'una banda, disposeu de l'e-mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I d'altra banda, estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.esteballó.
2: twitter.com/rocknclassics.
0: I marxarem amb un èxit d'aquell any que va portar el més alt als Dire Straits. Era el seu tercer llarga durada. Es deia Making Movies i començava amb aquest llarg tema de 8 minuts de duració que va ser un absolut èxit. Tunnel of Love. Us deixem amb ells fins al final del programa. Adéu-siau, que vagi molt bé. Salutacions cordials. Rock and

0: Ràdio Rubí, notícies. Bona tarda. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica, també conegut com Plater. Entre elles hi ha les al·legacions fetes el passat juliol per l'Ajuntament de Rubí, que reclama una revisió profunda de la proposta actual, ja que considera que no incorpora el coneixement a escala local i presenta errors en la zonificació del municipi. Aquesta oposició de diversos ajuntaments i entitats ha provocat que la Generalitat retardi l'aprovació definitiva del plan, com a mínim fins a l'estiu de 2027. L'argument central de Rubí és que la ciutat té capacitat suficient per assolir els objectius de descarbonització sense trinxar l'entorn natural. El Plater estableix que Rubí ha d'instal·lar 130 megawatts de potència fotovoltaica per a l'any 2050, repartint-la un 70% en cobertes, un 9% en infraestructures i un 21% en sòl no artificialitzat. No obstant això, el govern municipal defensa que aquests 130 megawatts es podrien generar íntegrament aprofitant les cobertes industrials, domèstiques i d'equipaments. Així ho explicava recentment el regidor de Medi Ambient de Rubí, Andrés Medrano.
1: Recull aquestes previsions i determina quines són les àrees on no pot anar i on sí pot anar una instal·lació de renovables. A través de quin mètode? El que agafa és tot el territori de Catalunya, li aplica una sèrie de filtres, és a dir, si hi ha un espai que és una reserva natural, allà no pot anar, si hi ha un espai que és patrimonial, allà no pot anar, si hi ha un espai amb altres condicionants tampoc.
0: En aquest sentit, l'Ajuntament denuncia que la proposta de la Generalitat marca com a zones prioritàries per a instal·lacions zones de gran valor com Can Oriol, Can Xercavins o Can Ramoneda. Les al·legacions reclamen excloure aquestes àrees, així com el corredor biològic de la Serra d'Oleguer i Can Riquer.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: La Unió Esportiva Rubí inicia el camí de la campanya 2026-2027 aquesta tarda. Els jugadors estan convocats per començar la pretemporada a les ordres de Blai Martí. Els primers entrenaments i amistosos són per estar preparats per a l'inici de Lliga el 20 de setembre, quan visitaran a Viladecans. El tècnic serà una de les grans novetats, ja que dirigirà el primer equip des de l'arrencada de la temporada. Martí es va guanyar la continuïtat després d'agafar l'equip a la recta final i dur-lo fins a la promoció d'ascens. El fet de tenir el barceloní a la banqueta també ha permès que hi hagués molta continuïtat en la plantilla. Per endavant, tenen 41 dies de preparació per mirar de tornar a ser un equip competitiu en la Lliga d'Elit. L'objectiu serà tornar a entrar en places d'ascens.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Fins aquí les notícies. Més informació d'aquí una hora.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I també un programa que fem, doncs, per fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què tenim aquesta setmana al programa? Atenció, perquè tenim moltes coses que explicar-te. Concretament, tindrem nosaltres, com sempre, l'Assumpta Vitòria, amb la història de la tele. No us ho perdeu, perquè avui la cosa va forta. I també tindrem nosaltres a la Reyes Sánchez, tiktoker, influencer, encara que ella digui que no, i divulgadora del món televisiu i del món del reality, sobretot. La podeu trobar al TikTok com a Princeses Poderoses. A Instagram també, però a TikTok és on podeu veure també els seus superdirectes. En vida parlarem sobretot d'Operació Triunfo 2025. Com està funcionant aquesta nova edició que acaba d'arrencar? Parlarem amb ella d'algunes sorpreses, algunes cosetes així que no se saben gaire, i també de favorits, favorites, una mica de tot. I també, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ens porta al seu racó, un racó en el que també, com sempre, hi pot passar de tot. Recordem, ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Instagram, també ens podeu trobar a YouTube, ens podeu trobar a Facebook, ens podeu trobar a Twitter, a la xarxa X. Vaja, a tot arreu. Jo de vosaltres és que no m'ho perdria, senyores i senyors, perquè tenim moltíssimes coses que explicar-vos. Res, esteu preparats, preparades? Comencem.
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
4: Doncs sí, anem tot seguit a l'apartat de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta i ho fem, com sempre, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Avui ens porta un tema potent, em sembla, eh? Assumpta, què tal, com estàs?
6: Hola, estimat Joan, mira, jo he estat mirant llibres i coses perquè sempre busco alguna història que sigui xula, no?
4: Sí.
6: No sé si serà massa fort, això, perquè hi ha un llibre que tinc de 100 anys de televisió que l'escriu el Lorenzo Díaz, que només ho tenim gent de televisió, i entre moltes coses,
4: Sí, sí, digues,
6: entre moltes coses diu això. Creo que ha habido un cruce entre el mundo del corazón y el de los sucesos. Ahora que los monstruos mediáticos que llenan las tertulias del corazón proceden de los concursos y se queman a los 3 meses. Son productos perecederos. Actualmente las noticias no están en la calle. Las crea la propia televisión y las consume con voracidad. Las revistas del corazón se han quedado sin información. No tienen nada nuevo que ofrecer. Y digo así, te reúnes con amigos, deporte intelectual y no falla. Desde la mitad de la cena ya te están preguntando por el mundo del corazón. Hay una hipocresía absoluta en torno al mundo del chisme. A nada que te dejas ver, la gente empieza a enseñar la patita y a mostrar una feroz complacencia por el chisme. Esto funciona así porque hay una tradición muy española del chisme, de curiosidad por lo ajeno. Aquello que decía Quevedo de que la vida a menudo es un corral de cuernos. A veure, jo l'altre dia a Canal Sur vaig veure el Bertín Osborne, que fa un programa, el torna a presentar, estava molt divertit, molt distret, i estava, bueno, estava bé el programa, no? I de repente diu, bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas. I el Bertín va dir, però nada de chismes, eh? Nada de chismes. I em va semblar bé, perquè parlaven de coses del món, coses de què havia fet el Bertín, però mai, mai, mai parlaven de chismes. Doncs això és la meva aportació d'avui, que he llegit i em sembla que pot ser interessant. Un petó a la Caixa Tonta. Adeu.
4: Gràcies, com sempre, Assumpta. Avui una secció diferent, també parlant d'aquest món del cor que, vaja, ho tenyeix tot, no? A vegades de vermell o de rosa, no? I bé, també val la pena reflexionar-hi. Apa, seguim amb el programa.
5: Cada setmana una veu, cada setmana una entrevista.

0: gent el senyala, el critica, l'apunta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, que avui em sembla que continua estant en un bar. A veure, anem a connectar amb ell. Toni, a veure si la nostra tele va. Toni, que estàs per aquí? Toni?
1: Què tal?
0: Ara,
1: amics, mira, de la Caixa Tonta. Bé, l'altre dia conversava, doncs, amb unes persones que estaven sentades en una terrassa d'un cafè aquí en el carrer Marina de la ciutat de Barcelona, i jo em pregunto sempre, de què parlen la gent? De què parlen? Bueno, ja ens podem imaginar que parlen de les coses de la vida, no? De tot el que ens passa, els problemes que tenim, si estem tristos i compartim, doncs, aquesta d'angúnia amb les persones que són capaces d'escoltar, perquè avui en dia ningú escolta. I trobo que hi ha aquí asseguts amb una taula, però avui només són dos, aquells personatges, el Siegfried i aquella senyora que ens parlava, doncs, de tot allò que està passant a la Terra, de la nova energia que m'ha entrat, i que aquell que no es prepari, doncs, ja saps el que li passarà si no vius amb l'espiritualitat, doncs, que per si mateixos ens destruïm. Jo això és el que penso, també. Siegfried,
2: dime.
1: Què tal? Com estem?
2: Bé, jo estic bé. Acabo de sortir, m'han fet una cura a les cames, perquè tinguin les cames una mica fotudes, saps? Però bé, estic bé. I a més amb vosaltres estic de conya.
1: Però el cor te'l tens bé.
2: Súper!
1: Enamorat i tot, potser.
2: Total.
1: Totalment enamorat.
2: Totalment enamorat.
1: De la vida o...?
2: A mi, per exemple, m'agrada la geografia, m'agrada Àsia, m'agrada molt Àsia, t'ho juro.
1: Ja t'escapes. Jo, la teva mirada, veig que estàs enamorat.
2: Enamoradíssim.
1: Estàs conversant... Això li estàs explicant a aquesta senyora que està sentada, que l'altre dia ens explicava aquelles coses espirituals?
2: Mercè, la Mercè.
1: Sí, però li estaves explicant això?
2: Estava dient alguna coseta relativa amb això, sí. Sí, perquè és una tia que té molta... Com et diria? Té molt... No trobo la paraula en espanyol. A deeply feeling. Un sentiment profund de tot el que hi ha. I no s'equivoca mai,
1: És que, clar, les persones que vivim soles necessitem això, no? De tindre persones que ens puguin escoltar, també.
2: Sí, i tant. No em sento sol, mai.
1: No, però viu sol.
2: Perquè estic a vosaltres, també, cert, No, però estic bé.
1: A veure què diu la Mercè. Què tal, Mercè? Com estem?
3: Molt bé.
1: Crec... No em preocupis, no? Ja m'assec, va. És que... Hi ha gent que els hi va interessar, jo crec, allò que em vas explicar de tot això, de l'espiritualitat, que el que no es prepari...
3: Vols que parli d'això?
1: Una mica més, sí que... Ja sabem que tothom no ens entén, no?
3: No ens entén molta gent, per desgràcia, però bueno, hi ha un tant per cent molt elevat. A veure, jo em sembla que l'altre dia, com venia d'una altra conversa, vaig dir coses que potser la gent no va acabar d'entendre, però m'agradaria començar una miqueta des de, no al principi, perquè jo crec que molta gent ja sap el que són les aures i els xakras i el que ens influeixen en el caràcter i en la forma de pensar. Llavors, suposo que ho saben. Tot així, hem de tindre molt clar ja, de que som energia. Som sers de llum experimentant la matèria. No una matèria, un cos, una ment que experimenta l'espiritualitat. És que ja ho som. Ja som espirituals. El que passa és que hem perdut la memòria a l'entrar a la matèria. La matèria ens aplaca. Llavors, hem d'entendre que és una experiència molt bona disfrutar del cos que ens ha tocat, la vida que ens ha tocat, el lloc on ens ha tocat, perquè cada lloc té una energia diferent, i hem de disfrutar i entendre-la. Llavors, com ja som sers de llum, ens pensem que hem d'aprendre tot el que ens pot ensenyar un altre que creiem que ja està en aquell nivell espiritual. És erroni.
1: Tots estem en el mateix nivell, només que hem de despertar, és el que jo penso.
3: Exacte, perquè tots som energia. I l'energia és comuna. D'aquí va vindre l'època aquella de todos somos uno, no? De que es va fer molt famosa aquesta frase i ningú la va entendre. Per què? Doncs perquè la part material, l'uno, sóc jo. Tu ets tu, l'altre és l'altre. La idea de que tots som el mateix és impossible perquè no ens reconeixem físicament. Però energèticament sí que som un, perquè som déus. som part de Déus i de l'univers. Llavors això costa molt d'entendre.
4: Jo també els explico això sempre, que som com petites partícules que es desprenen de l'amor i quan marxem ens incorporem en aquesta plenitud.
3: Exacte, exacte.
4: Bueno, això és el que jo els explico
3: pel programa. No, és correcte.
4: Els monòlegs i així.
3: Exacte, és correcte. Jo sempre dic que som com llàgrimes de l'univers, perquè patim molt aquí a la Terra. Jo, per mi, l'infern és això, és el que estem vivint. Per què? Perquè ens passen moltes coses.
4: Mercè, un altre dia una mica més, perquè això és molt llarg i ja saps que la ràdio i la televisió, el temps, s'escapa de les nostres mans. Però jo estic fent també una feina semblant a la teva i és amb el programa que m'han tractat de boig, m'han tractat de tot, però que dintre d'aquell gran espectacle, que ni el Siegfried l'entén, hi ha aquelles pinzellades d'espiritualitat que vull que comparteixin.
3: Exacte.
4: Anem despertant aquelles consciències que dormen, en mica en mica.
3: I, a més, jo tinc un problema, és el meu monotema.
4: Ja.
3: O sigui que tinc informació per donar i veure.
4: Però és molt interessant.
3: Moltes gràcies, Toni.
4: Però jo no sé de què segueixen parlant aquests amics que acaben d'arribar ara a Siegfried. No. De què aneu a parlar ara, vosaltres, aquí?
5: Nosaltres ara parlarem del temps, en principi, i a continuació farem una tertúlia.
4: I aquella senyora que se'n va? Senyora, senyora, vingui, vingui, un moment.
6: Fas part del grup.
4: Es diu Conxita, i tu com te dius?
5: Domingos.
4: Ah, Domingos. És d'un altre país, de Portugal. Conxita, per què te'n vas?
6: Perquè me n'he d'anar, perquè he de fer el dinar.
4: I de què heu parlat, amb en Siegfried, si es pot saber?
6: De què hem parlat, de lo de sempre. Dels mals, de l'edat, d'això.
4: De l'edat? Però on es queixa, de l'edat?
6: Sí, ell sí.
4: Però tu no.
6: Jo no. Què coño, m'he de queixar jo?
4: És que si penses en positiu, les coses són molt millors.
6: Nada, todo positivo aquí. No, nada de negativitat.
4: Bueno, i ara què te'n vas a comprar?
6: Ara me'n vaig a la farmàcia, que el senyor del meu marit s'ha oblidat de dir-me que necessito un medicament.
4: El gran productor de TV3?
6: Sí.
4: Què fa? Com se diu?
6: Una per sac.
4: Com se diu?
6: Perdó.
4: No, que està menjant.
6: Antonio Zapata, es diu.
4: Antonio Zapata, que treballava amb el programa de...
6: Mikimoto.
4: Carai, molts anys, no, a TV3?
6: 24.
4: 24 anys.
6: Sí.
4: Quanta història que té de la televisió.
6: Molta,
4: no?
6: molta. Diu que podria escriure un llibre. A vegades es repassa els contractes que guarda de quan feia els contractes a la gent.
4: Mare
6: I els té guardats.
4: I sap el que cobraven.
6: Ho sap, si ho mira. Si ho mira, diu, hòstia, aquest el que cobrava. Tu has vist el que cobrava? Que aquells temps es cobrava molt, eh?
4: Ja. Bueno, et deixo que vagis a comprar i ja xerrarem un altre dia. Des de l'aigua que està... Ja ha fugit aquella senyora.
5: No, ha fugit. Som tots aquí. Ah. Mira, està aquí al meu costat.
4: I tu de què parlaràs amb ell ara?
5: Nosaltres ara parlarem amb el Siegfried i farem una tertúlia.
4: De què parleu? Doncs... Perquè sempre passeu, no?
5: No, nosaltres avui tenim 3 minuts per fer conversa amb ell sobre, una tertúlia cultural, sobre els països involucrats en el reconeixement de la Palestina per avui, que el Siegfried està molt ficat. I després parlarem una mica de la música portuguesa del Fado, que li dona molta energia pel dematí, saps?
6: Jo bueno, soc portuguès, també m'agrada el Fado.
4: Val, us haig de deixar aquella senyora que es va aventant. No vol dir res, ella. No, que me'n vaig corrents. Que tens calor, noia?
7: Jo sempre tinc calor.
4: Per què, si ja no fa tanta calor, ara?
7: Soc molt calorosa, de tota la vida.
4: Com te dius, ja et deixo.
7: Glòria.
4: Bueno, Glòria. Bé, amics de la Caixa Tonta, deixem-ho, perquè si no m'estic allargant molt. Gràcies per deixar-me participar en el programa La Caixa Tonta i aquest programa que s'emet per la xarxa. Salutacions a tots els amics de la xarxa. Adéu-siau, ja veieu, la gent parla de coses més interessants dels que ens pensem. I et pots trobar de tot en el carrer, imagina't. La senyora del gran productor de TV3. Adéu-siau.
0: Déu-n'hi-do, Toni Rovira, el que són les coincidències i la vida. Gràcies, com sempre. Que como agua de mar somos la
8: hora que suena el chocar. Hola, soy Mamen Márquez y mando un saludo enorme a todos los oyentes.

0: Doncs fins aquí la caixa tonta d'aquesta setmana. Esperem que hagueu passat una molt bona estona. Avui han passat pels micròfons l'Assumpta Vitoria amb la història de la tele, la Reyes Sánchez de Princeses Poderoses. Amb ella hem repassat i hem parlat d'aquesta nova edició d'Operación Triunfo, OT 2025. I també amb el Toni Rovira, de Toni Rovira i tu. Avui una secció també especial, des del carrer. Esperem que us hagi agradat. Doncs bé, res més, gràcies per seguir-nos. Recordeu que podeu connectar-vos amb nosaltres a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, amb algun, on trobareu moltes de les nostres entrevistes i moltes coses més. Res més, com sempre diem, que sigueu molt feliços i també gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, que això és molt important també, i tots els oients. Vinga, apa, que vagi molt bé, ens veiem.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. La Policia Nacional ha detingut un home avui a Rubí per venda de cites falses per a tràmits d'estrangeria. L'home, que vivia al municipi rubinenc, es feia passar per una gestoria especialitzada en l'obtenció de cites prèvies i demanava un pagament de 67 euros amb 50 cèntims a les víctimes. Els documents que enviava eren falsificats i quan les víctimes demanaven un retorn dels seus diners, enviava un justificant de transferència fraudulent per evitar les reclamacions. Tots els afectats havien localitzat el telèfon a través de les xarxes socials i al contactar amb el número a través de l'aplicació de WhatsApp, l'autor els enviava els documents falsificats i unes dades del compte bancari on havien de fer l'ingrés. Les víctimes no descobrien el frau fins que arribaven a les dependències policials. El detingut tenia diverses requisitòries judicials de diferents jutjats del territori per delictes d'estafa i altres acusacions.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: 8 edificis rubinencs formen part de l'aplicació Rutes per al mòbil del Col·legi Oficial d'Arquitectes, que està disponible per a Google Play i Apple Store des de fa unes setmanes. Aquesta aplicació permet recórrer Catalunya amb el navegador del mòbil visitant aquests 3.600 edificis fent servir el catàleg del col·legi. Així ho explica a Ràdio Rubí Cristina Mora, la presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
2: Que amb l'aplicació et venen unes rutes ja preformades, hi ha unes 150 rutes establertes, que per Rubí em passa una en concret, però després tens algunes també que passen per Sant Cugat i per Terrassa, o sigui que en el Vallès hi ha diverses rutes, o pots fer la teva pròpia ruta.
1: Els 8 edificis de Rubí són l'Institut La Serreta, el Mercat Municipal, el Bloc d'Habitatges de les Torres, l'Oficina de l'Edifici Sant Cugat del Polígon La Bastida, l'Escola Ramon Llull, el Teatre Municipal La Sala, el Centre Cívic Cruïlla d'Alpina, el Centre d'Operacions de Ferrocarrils de Generalitat. L'aplicació permet fer rutes personalitzades a peu, en bicicleta, en cotxe, però també per tipologia d'edificis.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: La sort ha aterrat a Rubí en forma d'una butlleta premiada del sorteig de la Primitiva. Dissabte passat, a l'administració de loteries número 1 del passeig Francesc Macià número 13 es va premiar una butlleta de segona categoria del sorteig. És un dels tres bitllets del sorteig de la Primitiva de segona categoria que s'han validat amb un valor de 68.340 euros. Fins aquí les notícies. Per més informació, d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Clàssics, hits, dance, urban,
1: fórmula, Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Ei, Anna, estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
2: Però tu saps, la d'hores, suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
3: Museu particular. Capítol 4. Els tapets.
1: Ei, Anna.
4: Hola.
1: Què? Parlem dels tapets?
4: 100%.
3: Museu particular.
1: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment no sé per què els fent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea, no m'hi posaré, però dins de les d'altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
4: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
1: No, però és a dir,
4: no, però perquè és fàcil logísticament. És
1: exacte,
4: a dir, només
1: exacte,
4: necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
1: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal. No? Més concretament, al llibre Memòries d'una dona de les Highland, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i, per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
4: Penélope.
1: Evidentment, clar. Era una revista dedicada a la costura, doncs, evidentment,
4: aquest
1: nom també vinculat, en aquest cas, no, amb aquell famós tapís que feia i desfeia. No? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes, que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que, per tant, estaven destinades, no? També perquè, doncs, evidentment, es triguen més hores a fer determinats dissenys i, a més, estaven destinades o tenien un preu més alt i, per tant, qui les comprava eren les classes altes, no? Totes les classes populars, i això és interessant, però pràcticament des del seu inici aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba, també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem amb puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica, perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet que, com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar, en part, absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient. No? Aleshores, es segueix veient net, però no es veu la pols que està. I això simplement després, simplement, s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores d'aquesta manera doncs, es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net. No? I això, per exemple, a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fa. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà i no han de... Jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no? Un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I sobretot, la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desarrollismo comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més, és aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja. És el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs, gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs, en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del disseny. El mobiliari o la casa deixa de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
4: Ah,
1: d'acord?
4: Carai.
1: Estem en aquest punt, no?
4: Vale.
1: O un sofà al llit es podia veure malament. Perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit.
4: Ja.
1: Bueno, doncs, ja. Saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs, hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor... És a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat. D'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons. Uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara. És a dir, aquells nous, aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que se't ratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? És, per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona. doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé...
4: Maca,
1: decorada i de més, no? I, de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment on veiem, doncs, això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la...
4: Ja tardava, de la
1: tele, o el quadre, no, el quadre de cavalls, o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere del no, damunt del sofà i davant de la tele, doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
4: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, mm-hmm. perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
1: Les dones.

0: Martes antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los dies de la setmana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament, totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura, està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé el segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura... coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors, i després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals. Coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico. Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè, clar... A casa meva, la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella, diu tapetis.
2: No, i ara està bé, sí. Em sembla bonic i tot.
1: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
2: Pues ja està bé.
1: Està bé, una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxets, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge... Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat. Vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sonia Deloné també, la Violeta Parra. És a dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz, que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la Terra, Teixint la Terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti, i llavors és preciós, una peça molt bonica, molt, bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors, clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti, la borrassa que és tan dura, no? És aquesta aquesta tela tan, tan vasta la transforma en tapet i en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mireia Coromina fa aquesta peça teixent de la terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que més com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso en aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual brodava fotografies que trobava així en desús, en mercats tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va haver aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tres de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic, al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, ara ens tirarem una mica de floretes, a tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tres de Dona, també en certa manera va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir i s'hi fan espais expositius durant uns dies i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tres de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica Les dones posen fil a l'agulla, i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats. Va ser una cosa espectacular. I recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests EBART és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els dones de l'Espluga per fer alerta més de 1.000 mandales de ganxet. És que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt tancat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia molt moltes dones hi ha que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: batallón de mofistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo...
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots, ens hem abrigat, ens hem vestit i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista allà de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui ha cosint ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
7: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Al Sendes ja som a punt per explicar-vos, com cada setmana, tres propostes per conèixer món. Es tracta d'una visita a un indret interessant, una ruta senderista i un viatge a algun lloc del planeta. I tot plegat, comprimit en els propers 25 minuts. Un programa que us preparem amb molta estima des de Ràdio Martorell i per les emissores sindicades a la xarxa. Els tres continguts del dia els repassem abans que res en el nostre sumari. Deixar-te la taronja, diu una dita. Però aquesta localitat del Baix Ebre també hi destaquen tot un seguit d'edificacions i construccions històriques que n'han marcat el passat i el present. Són 17 punts que cal conèixer del poble i que s'agrupen a través de la ruta audioguiada del Xerta Tour. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, en parla tot seguit. Ens traslladarem cap a l'oest. El Xavi Tió parla d'un dels edificis més recòndits que tenim al país, una torre de guaita anomenada Les Conclues, a la que s'hi arriba per una ruta senderista lineal des del petit poble de Corçà, a Àger. I l'Helena Merín segueix parlant de Sri Lanka en el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger. A més, va aprofitar també aquest viatge per, recordem-ho, passar per les Maldives, i avui nosaltres també farem el salt cap a aquest país paradisíac i molt turístic. Tot això configura el Sendes d'avui. Què tal? Què us sembla? Ens hi acompanyeu? Doncs va, que marxem. Xerta, una caseria estirada sobre un meandre, amb un airós campanar, envoltada d'una verda i fèrtil plana, poblada d'horta i d'uns tarongers que tenyeixen el primer pla de verd i de taronja. I molt a prop del nucli, el riu. Lo riu, l'Ebre, majestuós, ample en aquest tram. I de fons sobresurt el cim de la Creu de Santos, a la Serra de Cardó. I a l'oest del poble, diverses torrenteres que davallen dels ports connecten aquests amb la fèrtil plana. Aquesta podria ser la postal de Xerta, al Baix Ebre, l'antiga Osiquerda, poblada pels ilercabons, una vila que es va independitzar de Tortosa l'any 1628 i que avui tanca la llista de municipis catalans per ordre alfabètic. L'agricultura en sobresurt i l'Ebre l'ha condicionada, com també la seva personalitat i el seu patrimoni. I més enllà de viure'l, els xertolins, fent gala d'aquest esperit acollidor que tenen els ebrencs, el mostren a tothom. Avui ho comprovem amb una iniciativa de l'Ajuntament, el Xerta Tour, una audioguia descarregable al mòbil que parla de 17 punts d'interès. Roger Avinyó, alcalde de Xerta i gran apassionat de la història local, autor del llibre 1910, La reconstrucció d'un símbol, el campanar de Xerta, ens en parlarà tot seguit. Primer, ens defineix el projecte que es coneix com el Xerta Tour.
1: En una base, en una pàgina web, poder tenir les explicacions com si fos una guia de cada punt turístic a senyalitzar, no? Llavors, tenim d'una banda les cases senyorials, tenim també elements d'edificis públics que també són d'interès, tenim també espais com és el cas de la Sud o com és el cas de les Trinxeres, fora del nucli urbà, i el que es fa és d'alguna manera fer com una mena de guia, audioguia, per a les persones que ens visiten i que d'aquesta manera puguen fer la ruta pels 17 punts que tenim del municipi i que així puguen conèixer la història del nostre poble. Aquesta audioguia està en català i castellà i també en anglès i francès.
0: El Xerta Tour neix l'any 2019 per complementar la informació dels panells informatius i els codis QR que estaven col·locats in situ, proposant una visita guiada per compte propi. El nucli antic amb l'església parroquial, les cases senyorials, les trinxeres de la Guerra Civil, molins, capelles i una estació de tren formen el repertori, però de totes elles en sobresurt la Sud, una gran obra d'enginyeria hidràulica que ha estat clau pel poble i per tot l'Ebre.
1: És el monument estrella, no, del municipi, una Sud que està construït al riu Ebre, que eleva les aigües del riu i és on neixen els canals de la dreta i l'esquerra de l'Ebre, que són els que permeten el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre, no? També és cert que també reguen un tram d'horta, però sobretot la seva funció principal és aquesta, no? De poder convertir tot el que és els camps del delta en camps aptes pel cultiu de l'arròs.
0: La Sud de Xerta és una presa construïda en diagonal, de banda a banda de l'Ebre, al llarg de 310 metres i que en fa 6 d'alçada. Desvia l'aigua cap a la central hidroelèctrica i cap als canals de la dreta, a Xerta, i el de l'esquerra, cap a Tivenys. S'inicià en època islàmica i es va acabar el 1411, però, com explica en Roger Avinyó, encara faltava molt de temps perquè comencés a funcionar.
1: Però això, paradoxalment, no s'aconsegueix fins a 400 anys després. El canal de la dreta, el 1850, aproximadament, i el canal de l'esquerra, el 1912. Però o sigui, va ser una obra inacabada. Mentrestant, només es van construir uns molins fariners a la part de Xarta i a la part de Tivenys, no? El marge del marge esquerre, que el de Xarta encara es conserva i és un element que actualment està en vies de ser declarat com a bé cultural d'interès nacional, perquè és l'únic edifici industrial de l'època del Renaixement que es conserva a Catalunya. Recentment també l'Ajuntament l'hem adquirit i ara estem en tràmits per a restaurar-lo i poder-lo ficar en valor.
0: Sortim de l'Assut. Circulant pel carrer de l'Àngel o per l'avinguda de Martí Martí, accedirem al nucli antic, amb força punts inclosos, al Xerta Tour.
1: És el centre neuràlgic de la vila. És una plaça molt gran, on hi ha l'església parroquial, hi ha l'Ajuntament, hi ha diferents serveis. L'església és un edifici interessant, no? Perquè és una església del segle XVI, es va començar a construir el segle XVI, destaca el campanar, que té quatre escultures de gossos al capdamunt, no? Que és un tret singular que el fa únic a Catalunya.
0: Lucero, Marino, Turco i Leal són els noms dels quatre gossos de pedra que fan de guardians del poble sota un parallamps de forja modernista. I sota l'església hi veurem la reproducció en rajola d'un limnígraf que marca els nivells de les principals crescudes de l'Ebre registrades des del segle XVII. Seguirem la visita per unes quantes cases senyorials.
1: Del carrer Santana cap endins, entrem dins cap al casc antic del municipi i aquí cal admirar les cases senyorials, que són les cases que eren d'una part de famílies nobles i de famílies burgeses que van haver el municipi tant al segle XVIII, segle XIX i segle XX, no? Fins que és el segle XX. Les més destacades, Casa Senemines, que també és un estil més senyorial, tot i que també té trets del modernisme, que es va reformar en aquella època, Casa Rabanals.
0: I encara una altra casa senyorial, però aquesta, com diu el seu nom, una mica apartada del nucli, Villa Retiro, també dita Torre del Milionari, i és un pintoresc palauet dels Martí, una família xertolina d'indians construït al llarg del segle XIX i acabat el 1892.
1: I Villa Retiro, que no està tant al centre del poble, està més als afores, que actualment és un restaurant amb estrella Michelin i també un hotel de 5 estrelles, i és un edifici molt interessant perquè és de l'època colonial. És una família d'indians que van fer fortuna a l'Argentina i al tornar van construir aquest palauet.
0: La Guerra Civil, que tants estralls va causar en aquestes terres del sud del país, també és molt present a la ruta, sobretot per les trinxeres del barranc dels Fornets, al sud-oest del poble. Un fossar o passadís construït l'any 1938 de 110 centímetres d'alt i 70 centímetres d'ample que ressegueix el perímetre del Tossal.
1: De fet, al terme de Xarta tenim molts quilòmetres de trinxeres, però aquestes en particular fa uns anys que l'Ajuntament les van decidir recuperar perquè estan molt a prop de la Via Verda i, per tant, és fàcil que una persona o una família que faci la ruta de la Via Verda les pugui anar a visitar perquè estan a menys de 200 metres de la via i estan damunt d'un turonet i que fortifica tota la muntanya, no? Amb diferents pous de tirador i està molt ben construïda, no? Llavors està molt ben conservada i des de l'Ajuntament vam decidir posar-la en valor, no? I aprofitar per explicar una mica aquest episodi que va estar molt marcat, no?, a la nostra zona, que va ser la Guerra Civil.
0: L'alcalde Roger Avinyó encara destaca dos punts més dels 17 que composen el Xerta Tour, la Peixera i l'Era, i tot el verd i ho fa que l'envolta.
1: Els punts 15 i 16, que són la Peixera i l'Era, és la zona del passeig del fluvial de Xerta, que és molt bonic. Tenim l'embarcador, tenim el canal de la dreta, el riu. És una zona que té molt d'interès en una importància, jo crec, natural, que crec que també s'ha de visitar. Quan vens a veure Xerta, a part de perdre't pels carrers del casc antic, és molt important poder visitar el passeig fluvial i gaudir de les vistes que ens dona el riu Ebre a la façana fluvial de Xerta.
0: Ja descrits els principals punts d'aquesta ruta audioguiada, no podem marxar de Xerta sense parlar de la seva gastronomia. Cal posar en valor un plat que, malauradament, costa de trobar als restaurants, però que ha estat tradició a les cases. És l'arròs de plana.
1: L'arròs de plana era un arròs que es feia quan la gent anava a la plana, a la muntanya, a collir les olives. Era un arròs de pobre, que es feia arròs, verdures i bacallà. Perquè llavors, en aquella època, el bacallà era un menjar de pobre, que ara és menjar de ric, el bacallà. I és en bacallà aquest de salat, se desmolla i es fica l'arròs, i la veritat que està molt bo, arròs amb verdures i el bacallà.
0: I per rematar-ho, xalarem amb les coquetes, els ametllats, les coques i els cocs, i sobretot amb les casquetes, que és el nom que a Xerta serveix per

0: quan baixa poca aigua, en episodis de sequera, s'ha de regar en aigua del canal de la dreta que ve del riu. Però, de normal, quasi tota l'horta es rega en aquesta aigua dels fonts de pous, que és aigua de manantial.
1: Doncs entreu a la www.xertatur.com per conèixer més sobre els imprescindibles de Xerta. En ple eix de l'Ebre, marcada pel riu, pels tarongers i, com hem pogut comprovar, per un patrimoni que podem escoltar i contemplar.

0: Sendes.
1: Si la setmana passada vam anar cap a terres empordaneses a fer una mica de senderisme, avui em sembla que... Xavi, tio, què tal com estem?
2: Ah, Maria, adéu, guard.
1: Em sembla que avui ens anem més cap a l'interior, oi?
2: Ah, això mateix, de la costa que estàvem la setmana passada, saltem a l'interior. Ens n'anem cap al Montsec, als confins del país, als antics dominis d'Arnau Mir de Tost guanyats als sarraïns, per anar a fer un recorregut que ens portarà a un indret màgic, un cul de sac ja de per si naturalment aïllat i que n'ha quedat encara més amb la construcció de l'embassament de Canelles. És un turó on al final del segle XIII s'hi va construir un castell amb una torre de guaita que servia per defensar un pas estratègic important com era el Congost de Fet, a la Noguera Ribagorçana, en especial a partir de l'any 1300, en què Jaume el Just va incorporar la Ribagorça a la Corona d'Aragó i, per tant, el riu va esdevenir frontera entre els dos regnes. Estem parlant de la Torre de les Conclues i, si recordeu, fa 4 anys vam proposar pujar a una talaia d'excepció com és el Puig de Millà i quan en aquella ocasió vam treure el cap al mirador que hi ha poc més enllà del cim, ens va cridar l'atenció l'existència cap al nord d'una torre penjada al cim d'un espadat sobre el Congost de Fet. Era la Torre de les Conclues i d'aquella vista s'originà l'excursió que avui us proposo. El que farem és, des de Corçà, una ruta lineal que ens passarà per diversos masos, ens baixarà a traspassar un petit barranc i després de saltar a la carena dels Espins ens pujarà fort fins al capdamunt del turó on s'alcen, encara imponents, les restes de la Torre de les Conclues.
1: M'encanta quan anem a llocs confinats, remots, remotíssims, com és el cas del d'avui. Per tant, ens hi posem en matèria. Vinga, per on comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a la masia de Cuixet, als afores de Corçà, el Corçà d'Àger, no el Corçà del Baix Empordà. I ja a peu continuem per la mateixa pista per on hem arribat amb el cotxe, passem per la bassa de Cuixet i comencem una llarga baixada pel costat de Camps de Sembrat. És el camí de la Salada que un tros enllà va traspassar el torrent que baixa pel barranc de les Colomines, ja dins d'una roureda jove molt bonica. Ja de pla anem pel costat d'un camp de cereals, a l'ombra de l'obaga de Badia, amb vistes una mica endarrere cap al poble de Corçà i les parets del Montsec d'Ares al darrere. I quan l'obaga s'acaba, passem entre els dos petits edificis del Mas del Joaquim i ens endinsem en un tram àrid, el Solell, que ens puja al final de la pista en un camp abandonat. Aquí trobem el darrer pal indicador i una gran fita ens marca l'inici d'un corriol que es posa dins d'una agradable pineda de repoblació, acompanyats de boixos, i que ens mena per l'obaga fins a un collet a l'extrem de la Serra de los Espins. Aquí veiem les aigües de l'embassament que tenim a tocar, fem un colze marcat, ens posem a sud i contemplem per primera vegada la torre objectiu de la ruta d'avui, llunyana encara, al capdamunt d'un turó. El que fem és anem a baixar una mica per traspassar el barranquill dels Espins i per l'altra marge, entre pins romanins i ginebrons, continuem en baixada per anar a buscar l'extrem d'una altra serreta on un trau natural a la carena ens permet traspassar-la. És el pas dels Espins, gairebé tallat a la roca. Aquí tenim vistes de la impressionant Crestallera de Savinós, a l'altre cantó del Congost de Fet, ja en terres administrativament aragoneses. És una successió de 5 clinals encinglerats que es despengen fins a capbussar-se a les aigües del pantà de Canelles. Des d'aquest punt fem una petita baixada per la vertical cara sud de la serreta que hem traspassat i un primer tram planer entre brolla i pins ens porta a un collet i d'aquí ens queda la forta pujada final per terreny obert i relliscó

0: Fins a assolir la torre. L'edifici rectangular, imponent, alçat en un indret impossible, voltat d'espadats, encara conserva els gruixuts murs d'un metre vint, quasi del tot sencers, i ocupa tot l'espai del petit cim. El que fem és hi entrem per l'esbotzada obertura de la cara nord, per contemplar a l'interior l'únic arc apuntat que queda dels tres originals que aguantaven un terrat avui desaparegut per sobre del primer pis, i en sortim per una altra obertura a la cara sud, una bonica porta gòtica que dona accés a una petitona terrassa natural de roca penjada 200 metres a plom sobre les aigües de l'embassament, amb unes vistes espaterrants del congost de Fet, que tanca un estret pas en forma de zeta, del Puig de Millà, de la Crestallera de Sabinós, parets verticals per tot arreu on mirem. És un espai que convida a seure una estona i contemplar el paisatge i el vol dels voltors que nien a la zona, i, si és l'època i el nivell de les aigües és alt, el pas de la barca que porta els turistes a veure la muralla de Finestres, propera aigües avall, i el congost de Mont-rebei, aigües amunt. I si la cara sud és per treure el cinglot, les vistes de la cara nord no desmereixen en absolut. A ponent, a l'altre cantó de l'embassament, tenim sobre una llarga cinglera d'arenisca vermella el despoblat de Fet, amb l'església a la punta. Cap a nord, la formidable paret del Montsec d'Estall, sobre el gran casalici de l'alberg de Montfalcó. Veiem l'entrada del congost de Mont-rebei i les parets del Montsec d'Ares fins al Sant Alís, alçada màxima d'aquest tram del Montsec. Bé, quan el castell va quedar abandonat militarment, un altre ús de la torre fou tancar-hi el bestiar afectat per la tinya, i per això també s'anomena la Torre de les Tinyoses, i encara també un altre nom és la Torre de Porta Closa, amb el sentit original de pas estret o pas tancat. I per acabar de confirmar la màgia d'aquest lloc que dèiem al començament, resulta que la Torre de les Conclues és considerat l'edifici més aïllat i remot de Catalunya, segons un estudi experimental que utilitzava tecnologia geoespacial i Big Data.
1: Déu-n'hi-do, l'edifici més remot de tot Catalunya. No ho hagués dit mai, que era aquest. N'hauria pensat en d'altres, però bé, en qualsevol cas, aquesta és la designació. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Doncs en aquest cas estem parlant d'entrenada i tornada, 7,5 km.
1: Desnivell.
0: 330 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Unes 4 horetes només, perquè bàsicament la pujada final és força entretinguda.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Posem-hi també un 9,5 sobre 5.
1: Internet.
0: Doncs a internet, avui a Wikiloc trobareu un munt de rutes només buscant Torre de les Conclues.
1: És una ruta lineal, no té pèrdua, bàsicament. I això sí, tenim bibliografia.
0: Sí, avui deixeu-me recomanar un llibre magnífic que es diu Serra del Montsec, 101 propostes, del David Chacobo i la Cristina Papell, dos enamorats d'aquestes terres, on una de les propostes és aquesta de la Torre de les Conclues.
1: Doncs una proposta molt i molt interessant, remota, com ha quedat prou clar, sobradament en terres de la Noguera. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs encara ens queden algunes cosetes per conèixer de Sri Lanka de la mà de l'Helena. En concret, l'interior del país, les seves terres altes i molts altres consells pel viatger. A més, com dèiem, farem el salt cap a les Maldives, una petita república situada al sud-oest de la Índia, a una hora en vol de Sri Lanka. Tot seguit, el tercer capítol de la sèrie Els quaderns del viatger.
2: Les terres altes de Sri Lanka estan situades al centre de la illa. Crec que arriben fins als 2.000 metres. És una zona bastant altura, relativament per una illa. I són conegudes per les seves terrasses de te. Llavors, és una zona on podem visitar diverses ciutats, com Ela o Kandy, i és una de les destinacions més populars també a Sri Lanka. Jo crec que entre Sirigilla i les Terres Altes serien els highlights del viatge d'un viatge a Sri Lanka. Ellai Kandy són ciutats petites. En general, totes les ciutats de Sri Lanka són petites. No estem parlant d'una ciutat tipus Índia com Nova Delhi o grans ciutats així. Són ciutats petites. I des d'aquí és fàcil, doncs, podem llogar un cotxe. Nosaltres vam seguir amb tuk-tuk i desplaçar-nos, doncs, per diverses zones, per veure els camps d'arròs, per veure molts més temples i moltes més experiències. L'allotjament a Sri Lanka és molt econòmic. Una habitació amb bany privat, que és un estàndard, pot costar uns 30 euros en total, dic, una habitació per dues persones, 30 euros en total, i la majoria d'allotjaments oferien esmorzar. I eren esmorzars bastant contundents, amb productes locals, que te'ls feien els propis cuiners dels allotjaments. Molts cops nosaltres vam utilitzar aquesta fórmula d'hotel amb esmorzar, i de fet, a vegades al migdia preníem un pica-pica perquè ja havíem esmorzat prou contundent, doncs, per seguir el nostre viatge a 40 km per hora amb el tuk-tuk. En un viatge a Sri Lanka, el menjar, doncs, també és protagonista. L'arròs, les carns, alguns plats de peix fregits són típics del país. Tinguem en compte que és una illa i que al final, doncs, són productes que tenen a l'abast, i molt d'arròs. És un menjar semblant al de la Índia. Pots demanar-lo no spicy, no picant, i s'intenta, i de fet nosaltres vam menjar bastant bé i no gaire picant. Quan dius que no és picant, no és gaire picant, realment sí que ho intenten adaptar, perquè un menjar picant a un país com la Índia o Sri Lanka pot ser molt, molt, molt, molt picant. A Sri Lanka també podem prendre cerveses, són bastant populars, refrescos, potser és més complicat trobar vins o licors, perquè no és el que acostumen a prendre, però si voleu fer una cerveseta al final del dia del viatge, nosaltres en algun allotjament ho vam fer, no hi ha cap problema. La interacció amb els habitants de Sri Lanka va ser fàcil. Parlen anglès, molts, ja que tenen, doncs, una influència britànica. De fet, crec que Sri Lanka havia estat colònia, abans es deia Colombo, al país, i nosaltres també, la nostra interacció va ser tot mitjançant el tuk-tuk, doncs, perquè a vegades en algun punt vaig necessitar ajuda perquè escalava, llavors em veien amb dificultats i venien i m'ajudaven. Però la veritat és que és gent molt tranquil·la, no t'agobien quan vas pel carrer per vendre't coses. Ho vaig trobar una experiència, doncs, una mica més tranquil·la que potser la que vaig viure a l'Índia, que és un país amb moltíssima densitat de població, on segurament molts cops, doncs, et veus rodejat de gent que et vol vendre coses, de nens que demanen menjar. Tot això a Sri Lanka no ho vaig trobar. Ho vaig trobar, doncs, un país més tranquil i més còmode en aquest sentit. Si parles en anglès, viatjar per Sri Lanka no té gaire dificultat, doncs, perquè ells l'entenen i estan habituats al turisme. Normalment, quan he viatjat a països on el budisme és una de les religions principals, normalment es nota això també en la gent. És gent propera, gent tranquil·la, no s'enfaden. I això crec que deriva una mica de la religió, és una experiència que també és interessant de conèixer a Sri Lanka. La combinació Sri Lanka i Maldives és molt popular. És una combinació que és fàcil de fer perquè hi ha diverses aerolínies que connecten Sri Lanka i Maldives i al contrari. De fet, nosaltres vam trobar bastants viatgers per Maldives que ja havien visitat Sri Lanka. És una combinació fàcil perquè està a poc més d'una hora en avió. I és molt recomanable perquè passes d'un país selvàtic, no?, amb verd, budista, a un país on la religió principal és musulmana, són musulmans, i on tot és blau turquesa, llavors és un canvi bastant xulo. A Maldives el que trobarem són platges, són moltes illes repartides per un gran territori. Per arribar a aquestes illes s'ha de fer normalment o bé amb bots públics, que són econòmics, que poden costar un dòlar o dos, però que triguen bastant. o també tens l'opció normalment de fer algun speedboat, com li diuen allà, que són ja més vaixells ràpids, que van molt més ràpid, boten una mica més, però que et faciliten el fet de traslladar-te per les illes. Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurà, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any.

Doncs acabem aquí, no tenim temps per més. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en aquest recorregut que ens ha portat a Xerta, al Montsec, a Sri Lanka i a les Maldives. La setmana vinent encara una miqueta més. Salutacions de l'Andreu Ortega, del Xavi Tió i de qui us ha parlat, en Jaume Monés. Recupereu aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa. Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
1: Són les 10 de la nit.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: La ignorància engendra més sovint la confiança que no pas el coneixement. Això ho escrivia Charles Darwin el 1871. I és curiós com aquesta frase ressona en ple segle XXI, quan encara hi ha qui afirma amb una convicció inamovible que la humanitat mai va trepitjar la Lluna. Darwin apuntava que com menys sabem, més segurs estem de les nostres idees. I potser per això, en un món inundat de fotografies manipulables, titulars express i desinformació amb filtres retro, hi ha conspiracions que no moren mai, només es reinventen. Una de les més persistents és, sens dubte, la del Moon Hoax. La idea que el 20 de juliol de 1969 no hi va haver cap aterratge a la Lluna, o allunatge, sinó un rodatge clandestí en un plató secret. Hi ha qui defensa que Stanley Kubrick va ser el director no acreditat de l'obra, que les ombres no quadren, que la bandera oneja quan no hauria d'onejar, o que la NASA va colar un muntatge tan perfecte que cap persona del planeta ha estat capaç de trobar-ne les esquerdes. Bé, excepte YouTube. I tanmateix, la realitat, que sempre és menys dramàtica que la conspiració, és que avui tenim fotografies preses per satèl·lits d'altres països mostrant les restes de les missions Apollo. Tenim reflectors lunars encara actius que permeten mesurar la distància Terra-Lluna amb un làser. Tenim més de 380 quilos de roques lunars analitzades i amplament estudiades. I tenim, fins i tot, el mateix Buzz Aldrin, que continua responent preguntes 50 anys després. Però tot això no ha fet callar la conspiració. Per això, avui volem entrar en aquest terreny relliscós amb esperit crític, humor i curiositat i veure què hi ha al darrere d'una de les teories més populars de la història moderna. Una teoria que, segons els experts, és l'exemple perfecte de com la desinformació juga amb emocions, sospites i la necessitat humana de donar sentit a allò que no s'entén. I ens acompanyaran, com sempre, els nostres col·laboradors habituals. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben, però a diferència de la conspiració, sense fils penjats al sostre.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Bé, i per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg i professor preferit, en Jordi Vilà, promotor de geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Com vas?
3: Sergi, atenció, se'm sent, sisplau.
2: Jordi?
3: Sí.
2: Hola.
3: Sí. Tenim, sembla que tinc un problema de comunicació.
2: I què fas?
3: Espera't.
2: Tu, sí. Escolta, per què camines com si pesessis 20 quilos, tio?
4: Bé, ja m'agradaria pesar 20 quilos, almenys 20 quilos menys, que ara, ja ho saps. Tinc un petit problema amb el menjar, jo.
2: Ja veig. El que busques és una forma fàcil de perdre pes, eh?
4: Sí, la millor forma de perdre pes em sembla que és anar a la Lluna.
2: Ah, veus? Doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. Bueno, va, escolta, fotem-li, que si no se'ns tira el temps al damunt. Mirem una mica això de la conspiració lunar, així, des de la física, la geologia i potser el sentit comú. Va, dispara.
4: Home, doncs sí, mira, podem començar, si vols, amb les primeres missions, el que s'ha arribat a gastar diversos països, diversos estats, en anar a la Lluna, a portar màquines, a portar persones a la Lluna. Un dels que va començar aquesta primera carrera, aquesta carrera espacial cap a la Lluna, va ser la URSS, i evidentment els Estats Units. Però la URSS és el que primer va arribar a la Lluna, el 1959.
2: Déu-n'hi-do, home,
4: fa... És que hi havia... Feia res que com aquell qui diu que existien les màquines que volaven.
2: 59, que no existien ni, bueno, evidentment, ni els ordinadors que coneixem actualment, ni res de tot el món actual, no?
4: Bé, quan dic que feia res que existien les màquines que volaven, és que m'ho miro amb la perspectiva d'ara, eh?
2: Sí, sí, sí.
4: És que el 59, d'això fa molts anys, molts anys. Això fa, pràcticament, en farà 64 o 65
2: sí, sí,
4: anys,
2: tot,
4: ja, eh?
2: Tot una vida d'algú que ja ara jubila, diguem-ne, no?
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Totalment. Doncs mira, la Unió Soviètica va enviar un impactador a la Lluna. És el primer que van fer.
2: És enviar què és un impactador?
4: És una sonda que va a tota pastilla cap a la Lluna, impacta i intenten crear un núvol de pols que es pugui mesurar des de la Terra, recollir dades sobre el magnetisme, sobre la velocitat de caiguda, sobre diversos paràmetres, i a més l'impactador genera un núvol de pols que és capaç doncs, de poder-se veure des de la Terra una mica intuir la composició d'aquest nostre satèl·lit.
2: Això el 59, eh?
4: Si
2: van disparar un petardo per veure si aixecava un núvol de pols per poder analitzar de què estava fet aquesta pols, diguem.
4: Exacte, això amb el Luna 2. I el mateix 59, el mateix Unió Soviètica, va fer les primeres fotos a la cara oculta de la Lluna. Que són unes fotografies mítiques que tenen una resolució baixíssima, perquè hem d'imaginar aquestes naus, les antenes que portaven i els receptors a la Terra a l'any 1959 com eren.
2: Clar, és dir, una cosa molt vetusta, no? Molt...
4: Sí, per enviar una fotografia de pocs píxels segurament tardaven dies.
2: Clar, perquè aquesta gent, per fer aquest tipus de missions, en el seu moment, van inventar, en el fons, la fotografia digital.
4: Sí,
2: perquè,
4: sí.
2: El cel·luloide no venia, o sigui, no eren cintes magnètiques ni de cel·luloide que vinguessin de l'espai, sinó que realment havien d'enviar píxels, no?
4: Exacte, i es enviaven amb un emissor i un receptor a terra. És a dir, que la tecnologia era bestial per l'època. Eren ordinadors de pocs kilobytes de memòria. Ara ens estem movent amb gigas. Amb megas.
2: Sí, ara ens semblen ridícules, no? Gairebé irrisòries, amb la memòria d'aquell moment.
4: Sí. Però bé, eren ordinadors dedicats, eh? No eren, no eren Windows.
2: Ja. Més eren fet per això, eren ad hoc, diguem. Sí.
4: Exacte. Després de que la Unió Soviètica hi anés, els Estats Units va fer doncs, una sèrie de missions també per poder mirar, per poder entendre la geologia de la Lluna i per poder veure si podien portar persones allà a la Lluna. Del 61 al 65 van fer una sèrie de missions, les Ranger, que eren missions també suïcides, eren impactadors també.
2: Sense fotografiaven... persones, eh? Això eren sí. Només mecàniques, diguem.
4: Exacte. Que fotografiaven el terreny abans de xocar-hi. Això era molt important per saber si portem persones allà que no sigui un terreny abrupte, amb penya-segats, amb roques enormes, que et quedarà la nau girada, que faràs una volta de campana si intentes aterrallar, no?
2: Clar, que s'hi pugui assentar alguna cosa, no, diguem?
4: Exactament, que s'hi pugui posar alguna cosa. Una altra missió, la Surveyor, van ser doncs, una sèrie de sondes que van aconseguir aterrar i per demostrar que el pes no enterrava les pròpies naus. És a dir, que el regolit lunar era lo suficientment compacte com per aguantar el pes d'una...
2: Clar, que no fossin com arenes movedisses, allò de que quedessin enfangades.
4: Entenc. Sí, és que no tenia ni punyetera idea de com era.
2: Clar. Fins que no hi arribes no ho saps, no?
4: Sí. I a partir d'aquí, un cop van proporcionar doncs, tota aquesta informació geològica inicial, després ja es van atrevir a enviar les missions Apollo, que sabem doncs, que és l'Apollo 11 la que arriba a tocar...
2: L'11. Això és el que explica la teoria oficial, diguem, eh?
4: Exacte. Aquesta és la teoria oficial, la que arriba, no? La que arriba el mòdul a la Lluna amb la tripulació, amb Neil Armstrong, Buzz Aldrin, que són els dos que van poder baixar, i Michael Collins, que no és Phil Collins, que aquest és un altre, que és
2: el que fa... I que sapiguem no eren parents, no?
4: No eren parents, diria jo, no ho sé, potser sí.
2: No sé.
4: Però aquest no va baixar. Imagina't, tu estar per allà...
2: Ho tens a tocar
4: i... Tu no baixaràs.
2: Punyeta, eh? Quin greu.
4: Punyeta. Sí. Però bé, és l'Apollo 11, eh?
2: L'11.
4: N'hi van haver 10, abans.
2: Sí.
4: N'hi van haver 10.
2: Perquè recordem que, de fet, ells quan arriben a l'administració, el president ja és Nixon, però no sé quin any ben bé, no sé si el 60 o 62, Kennedy es compromet en un míting a portar un home a la Lluna abans d'acabar aquella dècada. I, efectivament... El juny del 69, és a dir, pocs mesos abans que s'acabés la dècada, Estats Units, segons la versió oficial, repeteixo, que és la bona, doncs, efectivament, posa a Neil Armstrong i fa el petit pas per l'home, que diu, no?
4: Sí. I eren tots militars, tota aquesta gent, eren pilot. Però, això sí, com que anaven a la Lluna, no els havia d'entrenar un biòleg. Ara ens convidaré molt cap a casa.
2: A veure.
4: Els van entrenar molt intensament geòlegs.
2: Ah, mira, veus?
4: Sí.
2: No t'hagués faltat gens de feina aquells dies allà?
4: No, a mi no. De fet, perquè ho sàpigues, sempre han estat militars, els que han anat a la Lluna, és a dir, gent d'acadèmia militar. L'únic civil que ha anat a la Lluna era un geòleg, això perquè ho sàpigues.
2: Ah, mira, veus? saps mai, sí, ara, algun sí, sí, dia. Sí. Eh?
4: No, mira, allà m'agafes el martellet i te'n vas allà a mirar.
2: Vas fent la piqueta i anar sí, sí, fent, sí. Sí, home.
4: Doncs les mítiques fotografies que van fer allà, que són les que són font de discussió,
2: sí.
4: Aquelles fotos del Mar de la Tranquil·litat, totes aquelles roques que em portaven, portava 21 quilos i mig de mostres, són mostres que són molt útils per després descriure tot el que esdevindrà a partir d'aquí. És a dir, podem portar altra gent a la Lluna avui en dia? És factible? No és factible? Perquè, esclar, estem parlant del 1969 i vam arribar.
2: Sí, sí.
4: Però avui sembla difícil, no?, que s'hi pugui arribar.
2: També, i en seguirem parlant després, però s'ha dit moltes vegades allò, home, si era veritat, com és que no s'ha anat més a la Lluna? No? I, a veure, potser és que sí que s'hi ha anat més, no?, també?
4: Bé, sí que s'hi ha anat més. S'hi ha anat bastantes vegades més. El que passa és que s'hi ha anat amb màquines. S'hi ha anat amb... No s'hi ha anat amb persones. Hi ha un munt d'orbitadors a la Lluna, i després hi ha robots, hi ha diferents països que hi han portat el seu rover lunar. Hi ha molta tecnologia abocada sobre la Lluna. Mira, perquè et facis una idea, el 72 va ser... El 1972 va ser el geòleg que va arribar a la Lluna, que es deia Harrison Smith. I
2: o sigui que sí que hi van anar més homes, com dius? És a dir, sí. A part d'astronautes sí. Que van tornar a trepitjar la Lluna més enllà de l'Apolo 11,
4: Les següents missions Apolo, 11, 12, 13, 17, fins i tot, hi van anar persones. Hi van anar portant roques, mostres, anaven a diferents indrets que geològicament eren els que interessava veure, zones una mica més fosques, una mica més clares. Ells volien saber una mica com era la geologia lunar. Fixa't que a partir de les mostres que s'han portat de la Lluna, s'ha pogut deduir que molts dels minerals que formen la Lluna són molt similars als que formen la Terra.
2: A veure.
4: D'aquí a que s'hagi pogut deduir que la Lluna, de fet, és una part explosionada, és una part que ha sortit de la Terra.
2: Que es va escindir de la Terra, no? I és el mateix material.
4: Es va escindir, sí. Fa uns 4.400 milions d'anys, és el càlcul que es fa, degut a un xoc d'un planeta molt similar de la mida de Mart, un planeta que se li ha dit Eia. Es veu que aquelles roques composicionalment són molt similars a les de la Terra.
2: Per tant, per desmuntar aquests mites, un dels que corren és això de no s'hi ha anat més. Això és mentida. Sí que s'hi va anar i s'hi va anar fins entrats als anys 80, crec, no? A partir dels 80 ja no s'hi va més. També ho deies tu abans, no?, que el primer que hi arriba una persona que trepitja és l'11, però ja n'hi ha d'altres que han fet orbitar astronautes prèviament, que no han trepitjat el planeta, però sí que han orbitat la Lluna, no?
4: Sí. L'Apolo 10, de fet, es va quedar a 15 quilòmetres de tocar la superfície.
2: Ai, quasi bé,
4: I era... No, però ja era això, era el que volien
2: fer.
4: Era la idea. Ells volien veure si amb la següent missió podrien aterrar en algun lloc. És a dir, van anar arran de la Lluna per veure si hi havia llocs per aterrar. Si era factible o no era factible. Si podrien sortir de l'òrbita, si... Mil coses s'han de mirar abans de fer-ho.
2: Home, per això en devien fer 10 abans d'assegurar-se que hi podia anar algú, no? Entenc?
4: Sí.
2: Una mica té a veure amb això.
4: Bueno. I també tenim en compte que l'Apolo, la missió Apolo és una càpsula, aquella càpsula amb una forma de campana, que la condueix, o sigui, la treu de la Terra un coet que es diu Saturn 5, que és un coet enorme que val milers de milions de dòlars, que gasta una de combustible que no vegis, que quan surt fa molt soroll, que la gent el pot veure sortir.
2: Sí, sí.
4: És a dir, són coses que es veien, que
2: era evident, no?, que estava passant allò, no?, i que era molt car i que potser tampoc no s'hi ha anat gaire més per el preu pel valor que té i el retorn que en té, no?, en realitat.
4: Exacte. Ara te l'he dit sempre des del punt de vista de l'home hi ha anat, deixem-ho aquí. No, anem a mirar més coses. Doncs les missions que hi ha hagut ara a la Lluna, les últimes missions, les índies, les missions xineses, han portat orbitadors i han pogut fotografiar els mòduls de descens de l'Apolo, han pogut fotografiar les roderes que van deixar els rovers, han pogut fotografiar totes aquestes missions que van aterrar a la Lluna.
2: O sigui, per tant, hi són. La conspiració seria a nivell mundial que d'aquests països també s'haurien d'haver posat d'acord per dir, doncs ara jo faré veure que n'he enviat una, no? Que farà unes fotos que, curiosament...
4: Bueno, imagina't la Índia i la Xina confirmant confirmant que sí, que Estats Units hi va anar.
2: Que a més a més, efectivament, la mateixa Unió Soviètica, la Xina i tot el... Sí. Aquesta, dient, sí, sí, van guanyar la Guerra Freda a nivell de la carrera espacial, no?
4: I esclar, i l'altra cosa que també hi havia molt en aquella època, imagina't, estaven a la Lluna i s'enviaven missatges de ràdio des de la Lluna a la Terra. Hi havia tota la Terra escoltant.
2: Sí, sí.
4: Clar, la ràdio, el missatge de ràdio arribava a tota la Terra, a la Unió Soviètica també. I tenies els soviètics allà escoltant. I els soviètics no ho van desmentir pas, eh?
2: No, i mira que els hi convenia desmentir-ho, en tot cas.
4: I els convenia.
2: Eren els primers, que... sí, perquè tot plegat eren el context de la Guerra Freda, no? Donem entrada una mica al nostre convidat resident, també, que segur que ens vol dir coses. Albert Palou, biòleg, divulgador del Centre d'Investigació Beta. Albert, com estàs? Com va tot?
5: Hola, bé, aquí... Mirant, vull trencar una llança, en favor dels biòlegs. Sí que un geòleg és l'únic que ha anat a la Lluna. Però un biòleg, precisament, i concretament un botànic, és l'únic que ha protagonitzat una pel·lícula d'una persona sobrevivint a Mart.
2: Gràcies a
5: Ridley Scott, per tant...
2: Sí, és veritat.
4: Bé, jo que a favor dels biòlegs et diré només una petita dada. Saps que es van perdre un vial amb tardígrads a la Lluna?
5: Sí, home, això, els tardígrads són uns organismes que poden sobreviure a qualsevol circumstància.
2: Però això, per tant, podria ser que hi hagués ara mateix vida portada pels humans allà?
4: Sí.
2: Veus? Fixa't.
4: És un problema, eh?
2: Sí, bueno, anem allà i ja comencem a expandir virus i coses. Sí.
5: L'important és embrutar coses.
2: Sí. Escolta, va, fem una cosa. Hem parlat dels que asseguren que tot això del viatge a la Lluna és un cuento i una superproducció i tot això, però abans d'entrar a l'estudi, Albert, em deies que n'hi ha que també asseguren exactament el contrari, que es tapa que s'hi va anar i que s'hi van trobar coses molt grosses. Que sí, explica'ns això una mica.
5: Sí, m'ha sorprès, perquè em pensava que el món de la conspiració lunar seria una cosa més unànima, i el que he trobat és que entre ells hi ha moltes variants i moltes opcions diferents i molts camins diferents.
2: És com entre biòlegs i geòlegs, que us baralleu i tal, no? Que en un capítol vas dir que us barallàveu per carta als científics, no?
5: Sí. Sí,
4: doncs jo li envio cartes a l'Albert.
2: Apassionant.
5: Sí. No arriben mai, perquè a Correus, bueno, tinc un problema amb el carter, però ho passarà. Podem parlar
4: un altre dia. El dia que les rebis, veuràs.
5: M'ha semblat bastant graciós una línia de conspiranoics del tema lunar, que són els que afirmen amb tota la vehemència possible que sí que s'hi va anar. O sigui, aquí es barallarien amb els conspiranoics del no s'hi va anar, tots aquests que el Kubrick va gravar en un plató i tot això. Doncs no, doncs aquí hi ha uns conspiranoics que diuen que sí que es va anar a la Lluna, però que el que s'hi va trobar era massa gros.
2: Però què, massa gros, què vol dir massa gros?
5: Massa gros, molt gros, molt.
2: Molt gros. Una cosa molt tremenda que no es pot explicar.
5: Sí. Hi ha moltes cosetes, però potser la que m'ha fet més gràcia és tota la teoria de que va existir la missió número 20 de l'Apolo.
2: Ah, ep. Que és una... Perquè hem dit que ens havíem quedat a quina? La 17, deies tu, Jordi, pot ser?
4: La 17, sí, ja no sabré. No
2: la 17 o la 18, eh? Més,
4: però jo diré que a la 20 no van arribar, eh?
5: No, perquè la 20, segons algunes teories, era una missió secreta extraoficial que es va portar a terme conjuntament entre Estats Units i la Unió Soviètica.
2: Ah, aquí hi havia consens.
5: Sí. Diguem que van col·laborar per viatjar a la cara oculta de la Lluna, concretament a un cràter que es diu Cràter Guyot, on ells tenien l'evidència que hi podia haver la demostració de l'existència de vida extraterrestre.
2: Val.
5: Tot això...
4: Sí, russos i americans anant a un cràter amb nom francès.
5: Sí.
2: Amb una missió amb nom nord-americà i bandera nord-americana, entenc, encara que fos oculta, no?
5: Sí. Hi ha de teories de que a la Lluna hi ha construccions o ruïnes o antigues civilitzacions, n'han circulat bastantes. Uh-huh. I algunes es basen en una foto real que es va fer durant la missió de l'Apolo 15, l'any 1971, en el que... En el fons d'un cràter es veu un suposat objecte amb una forma regular que es podria equivaldre a un tipus de construcció. Uh-huh. Passa que, clar, després es va fer des de la pròpia NASA tot el possible per tornar a fotografiar el mateix cràter i van demostrar que aquell efecte era el que es coneix com a pareidòlia, era un efecte visual d'un joc d'ombres concret en un moment donat que va donar la casualitat que es veia una forma que rematia a un tipus de construcció.
2: Clar, i vols dir que encara n'hi ha que estan vivint d'això, diguem, eh?
5: Sí.
2: D'aquesta pareidòlia que van dir però això s'assemblava i tal,
5: sí.
2: I està demostradíssim que allà hi havia una civilització molt més avançada i tal.
5: Sí, això
2: és mentida.
5: Anava quedant així fins que de cop un dia apareix un senyor de Ruanda, William Rutledge, afirma ser el pilot de la missió Apollo 20.
2: Ah, ojo!
4: Oh.
2: Mira,
4: sí, sí, veus? Ostres, el van trobar.
2: Sí. El van trobar, i el tio llarg, ho explica, eh?
5: Sí, i explica que l'Apollo 20 eren tres persones que formaven aquella tripulació, ell com a pilot, Alexei Leonov, que no sé si us sonarà el nom, és el primer astronauta, el primer ser humà que va fer un passeig espacial de la Unió Soviètica.
2: O sigui, fora de la nau, vols dir que va sortir.
5: Vull dir que és un personatge real històric. I una astronauta americana que es diu Leona Snyder, que, bueno, que ningú ha demostrat mai que existeixi, perquè no troba mai ningú. Aquest senyor, William Rutledge, apareix a la premsa, comença a donar entrevistes i diu que ell té les gravacions, les proves de que la Unió Soviètica i els Estats Units van coordinar un Apollo 20 a la banda fosca de la Lluna, que allà van trobar ruïnes, civilitzacions, que allà van trobar un ésser alienígena femení, recalquen femení, en hibernació.
4: Ah, femení.
5: I que ell té les gravacions. I aquestes gravacions han aparegut. Es poden buscar, circulen per internet...
2: Sí, com una caixa negra, diguem. Bueno, clar, les caixes negres són quan hi ha accidents, no, diguem, però...
5: Sí, sí, sí. Ell ho té. Que ell té les vídeos, ell es va filtrar. Segur. Hi ha alguns canals de YouTube d'aquests. Hi ha algun programa d'aquest de misteri que les ha més. Segurament les heu vistes alguna vegada.
4: Sí,
5: això,
4: jo ho he de mirar.
5: Amb el temps, sembla ser que algú va anar rascant i això va sortir un mes d'abril. Nosaltres aquí a Catalunya tenim... Bueno, Catalunya, costum, no sé si és ara molt europea, el tema dels Sants Innocents.
2: Sí, home.
5: Tenim un dia de fer bromes. A la cultura americana hi ha un dia d'abril, ara no recordo quin, que se'n diu April Fool's Day, que és un dia de gastar-se bromes. I això sembla ser que seria una broma d'un artista francès que es deia Thierry Spretz, que se li va escapar una mica de les mans. O sigui, ell...
2: Ah.
5: Va muntar una mica el xou aquest, van a buscar el tal William Rutledge, es van inventar la història, van fer unes imatges, ho van fer circular un dia d'aquests, i va, se li va escapar de les mans i, bé, aquí ha quedat a la cultura popular de la conspiració.
2: Hi ha molta gent que tenia moltes ganes de poder comprar aquest tipus de mercaderia, diguem-ne, eh? Mira, ara ho estava mirant i és l'1 d'abril, Fool's Day. Bueno, molt bé, doncs, esclar, aquest senyor es va inventar tot aquest cuento. Si ell no existia, el ruandès, o si existia? Ell sí existia, no? Aquest senyor existia.
5: Sí, William Rutledge, no he acabat de aclarir si era el seu nom. O sigui, jo crec que sí que era el seu nom real, el que no
2: el que
5: tenia,
2: no
5: tenia
2: ell, o...
5: cap tipus de relació ni amb la NASA ni amb res. Tot, era, tot sembla ser que era una broma i unes imatges fetes així expressament mal fetes per llançar-ho un 1 d'abril, que el senyor Thierry Spretz, que no ha confirmat ell mai que ho sigui, se sospita. Suposo que es va acollonir, potser, i ha deixat que...
2: Va recollir cable, que es diu, no?
5: Sí, ha deixat que la història sobrevisqui al seu llegat, suposo.
2: Segurament. Escolta, no sé si ho has estudiat o ho has mirat o has repassat una mica els diversos mites que hi han en relació al tema de l'arribada o no arribada de l'home a la Lluna, el tema de les fotografies, no sé si tu, Jordi, ho has mirat, el tema de les fotografies, el tema de la bandera que onejava però que no hauria d'onejar. No sé si li heu donat un tom al tema.
4: Sí, sí, sí, he estat mirant. Mirant, les fotografies que es van fer.
2: Uh-huh.
4: I bé, són les que són el motiu de la discòrdia, no? Una miqueta, aquestes fotografies.
2: Entre altres coses, sí. Entre altres coses, sí.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Començaré per això, intentant dir-te quines són les evidències científiques.
2: Sí, home, prou. Sí, sí.
4: Sòlides.
2: Sí, sí.
4: Per dir que hem anat a la Lluna, que hi ha hagut gent a la Lluna.
2: Uh-huh.
4: Començo per una que no és sòlida, però és una evidència que és... Tot el volum de roques que s'ha arribat a portar són 382 quilos.
2: Sí, com dit al principi, sí, sí.
4: És un... Al llarg de totes aquestes missions és un volum bastant important.
2: Déu-n'hi-do. Què en fas? Totes aquestes... On les guarden? On són?
4: Sí, bé, mira, n'hi va haver un... Per exemple, les mostres que va portar el geòleg que t'he esmentat abans es van obrir el 2022.
2: Ah, ostres, imagina't, molt recent.
4: És molt recent. S'obren aquestes mostres, es van obrint a poc, a mesura que hi ha alguna tecnologia que passa de fer algunes proves en aquestes roques que tinguin una validesa científica lo suficientment potent, no? O sigui, jo no vaig allà, dona'm una mostra d'aquestes que li farem aquí uns talls i mirarem quatre coses. Bueno, no, ja s'ha fet això.
2: I que tinguin una utilitat concreta i que serveixin per alguna cosa, perquè és un recurs molt limitat aquí, no? Entenc.
4: Exactament. I s'ha vist que en aquestes roques, per exemple, tenen zero contingut d'aigua estructural.
2: Ah.
4: Cosa que les fa diferents a la Terra. La Terra sí que té aigua estructural.
2: Poc o molt en té.
4: Sí, que els isòtops d'oxigen són molt similars als de la Terra, però tenen una lleugera diferència. I després, una cosa que ja aquí heu refutat tot, doncs que aquestes mostres que van portar de la superfície lunar tenen impactes de micrometeorits.
2: Ah.
4: Aquests impactes són impossibles a la Terra.
2: Ah,
4: no okay. És possible, perquè la Terra es vaporitza. Entra tan ràpid aquests micrometeorits que fan aquell estel fugaz que es vaporitza. I aleshores no arriben a impactar mai a la Terra. Per tant, tenen textures d'impacte, de cristal·lització, i aquests petits impactes de micrometeorits. Però anem ara a les fotografies que tu deies.
2: Sí, és interessant, perquè se n'ha parlat molt. I com tu deies, és veritat que és una de les coses que més es repeteixen amb el tema de les fotos, que si les ombres, no?, tot plegat.
4: Sí, sí, sí. A veure, s'ha intentat rebatre també de la mateixa manera que els conspiranoics han anat a rebatre aquestes fotografies. De la mateixa manera s'ha fet de manera científica. Aleshores han provat de fer les mateixes fotografies amb un model d'il·luminació similar. No? Doncs han vist que el model d'il·luminació coincideix amb el del sol i en el del moment i el dia que ells estaven allà. Que les ombres tenen l'angle d'incidència exacte de la posició del sol com els astronautes quan estaven allà a la Lluna. Que, a més, hi ha un efecte que es diu paral·lax. Paral·lax, t'ho explico, que és com quan tu tens una cosa molt a prop, et tanques l'ull dret, et tanques l'ull esquerre i veus com si es mogués, no? De fet, tenim dos ulls per veure en tres dimensions. El paral·lax ve a ser una cosa així. Si jo faig una fotografia al fons, em desplaço un parell de metres, torno a fer la mateixa fotografia al fons, respecte a lo més proper, s'haurà mogut.
2: Sí, correcte.
4: Doncs amb això han pogut calcular les distàncies del fons. I s'ha vist, doncs, que aquestes distàncies tenen...
2: Però per trigonometria,
4: metres,
2: no?
4: Sí, exacte. Centenars de metres, fins i tot quilòmetres. Tant, les fotografies s'han fet en un indret on hi ha centenars de metres i quilòmetres de profunditat. Per tant, no és un plató de televisió.
2: Ja.
4: Ah, com ens deien. Una altra cosa que hi ha, doncs, quan es movien, mentre es movien, generaven pols. Eh que sí?
2: Clar, sí,
4: sí. Hi ha alguna imatge d'algun astronauta patinant i se veu que s'aixeca...
2: Sí, sí, allò d'una forma molt matussera, no? Perquè caminar per allà sembla ser que és molt difícil i tal. Sí, sí, efectivament, s'entrebanca, s'aixeca molta polseguera, sí, sí.
4: Sí, doncs aquesta pols no forma un núvol que es desplaci.
2: No.
4: Perquè això és el que passaria aquí a la Terra. Aquella pols es veuria, es faria un nuvolet, potser es desplaçaria pel vent... Etc. Què fa aquella pols? Tal com s'aixeca, amb una paràbola, torna a caure. Simplement descriu un
2: Veus, això no m'hi he fixat, però és bo per fixar-s'hi. Ara tothom que entri a YouTube i ho busqui, no? Les imatges de com la pols...
4: La pols fa un tir parabòlic, que és el que ha de fer en condicions sense atmosfera.
2: Ah, veus?
4: Sí, sí.
2: Això, clar, perquè no té fregament amb l'aire, no n'hi ha, no?
4: I per tant... No hi ha cap fregament amb l'aire, exacte.
2: Ah.
4: A més, et diu, ostres, és que, clar, amb el fons tan negre, perquè tu veus les fotos i veus el fons, el cel negre.
2: Sí,
4: aquí la Terra és blau, per tot els colors que es generen de descomposició de la llum blanca. Però allà, com que no hi ha atmosfera, la llum no es descomposa, no es reflexa i no tens un input de llum reflexa com aquí a la Terra, sinó que veus un fons negre. La llum no s'entrebanca en una atmosfera, per això no veus color.
2: Clar.
4: Què passa? Diu que no, és que no es veuen les estrelles, ens diuen. Home, normal, perquè és que estem disparant a unes velocitats amb aquella càmera de menys d'un segon. I quan dispares aquestes velocitats, la llum de l'estrella no és suficientment important com perquè quedi gravada en una pel·lícula.
2: Són massa tènues perquè la pel·lícula les agafi, diguem. Està
4: sí,
2: clar.
4: I allà, diguéssim, que a més el sol, a l'impactar sense atmosfera, fa que l'albedo, és a dir, la llum reflexada pel sol contra el Terra, contra els propis astronautes, sigui molt intensa. Aleshores, les màquines han de disparar molt ràpid. Què més diuen? Diuen que, a més, en el mòdul lunar, quan surti, no es veuen ni flames, ni fum. Com que no hi ha atmosfera, doncs això precisament confirma.
2: Que no n'hi ha.
4: Que no n'hi ha, perquè si hi hagués atmosfera sí que es veurien flames i fum.
2: Clar, perquè no hi ha, no hi ha oxigen, per tant no es crema.
4: No hi
2: ha oxigen. Correcte.
4: Sí,
2: clar.
4: L'oxigen
2: sí, sí que és veritat que quan el mòdul Eagle, doncs, que arrenca el vol, diguem, quan se'n va cap a...
4: Sí.
2: Sí que es veu una petita explosió, almenys ho sembla, no?, la imatge. Però no hi ha una deflagració, diguem.
4: No hi ha una deflagració, però fa la suficient explosió no per arribar al mòdul que estava orbitant. En aquell moment ens van acoplar amb el mòdul que estava orbitant i van marxar, no?
2: El tema de la bandera, no? Que la bandera oneja. Jo, sincerament, jo he vist aquestes imatges mil vegades i jo no veig onejar com a tal la bandera. No sé qui la veu.
4: No, què passa? Sí, ja sé. Em sembla que sí que es volen referir. Quan estan plantant la bandera, que els veus allà amb un martell que planten un pal, després l'altre agafa la bandera, doncs la mateixa inèrcia de la bandera fa del moviment de l'astronauta fa que la bandera oneja. vagi, es mogui. Mm. Però és que hi ha una altra varilla, una varilla d'acer a sobre la bandera que l'aguanta dreta.
2: Que l'aguanta dreta, efectivament. Que aquesta és la cosa, no? La van fer perquè, si no, seria vertical, seria com una ploma, no? Que cauria i no es veuria.
4: Si la deixessin allà, per la gravetat, per la pròpia gravetat de la Lluna, cauria i seria com si haguessis posat una manta sobre un pal. Vull dir, no es veuria.
2: Clar, no es reconeixeria que és la barra estrellada, diguem-ne, eh? Que és tant que els agrada als yanquis i als americans que es vegi la seva bandera. Escolta'm, Albert, tornem a tu un moment, perquè també m'havies comentat que un dels mites que hi ha més importants en relació al tema de la teoria de conspiració sobre no arribar a la Lluna és les comunicacions, no? Les comunicacions amb la Terra durant la missió, sobretot l'Apollo 11, que hi van haver microtalls en la comunicació, alguna interferència curiosa, no? I que aquí alguns, molts, ho han omplert o ho han interpretat d'una determinada manera. Què ens en pots dir d'això?
5: Sí, sobretot hi ha dos líders. Una primera és, si parlem de l'Apollo 11, per exemple, hi va haver un tall de 2 minuts. Ara no recordo si és durant l'anada o la tornada. En un moment del viatge hi ha un tall. Els astronautes estan desconnectats de Houston durant 2 minuts.
2: Clar, és molt de temps, realment, 2 minuts en aquell moment, perquè estan mirant-ho tot el món, a més.
5: Jo em puc imaginar el patiment de la gent que estava controlant que tot funcionés bé. Són 2 minuts que se'ls devien fer bastant, bastant, bastant llargs.
2: Segur.
4: Això és com quan no contesto el WhatsApp amb el meu pare.
5: Doncs bé.
2: De seguida hi ha nervis.
4: Sí, hi ha molts nervis.
5: Això, aquest tall de 2 minuts a la missió de l'Apollo 11, que al final és la que es va mirar tot el món en directe, perquè després altra gent s'ha dedicat a demostrar que a totes les Apollo, a totes, hi ha hagut moments en els que les comunicacions s'han tallat o s'han interromput o han tingut problemes, absolutament a totes, i em sembla bastant normal perquè realment la tecnologia que van fer servir per arribar a la Lluna ara mateix és quasi bé màgia pensar que amb el que tenien van aconseguir el que van aconseguir. Doncs bé, es van produir aquests talls. Arrel dels talls de l'Apollo 11, molta gent, molts conspiracionistes han dit que just aquells 2 minuts els van eliminar
2: de la gravació
5: i de la missió, perquè són els 2 minuts en els que van aprofitar per parlar amb els extraterrestres.
2: Ah, carai, hi havia de ser en aquell moment, esclar.
5: Sí.
2: Vale.
4: Quan tot el món els estava escoltant, just en aquell moment.
5: No m'ha quedat clar si el tema és que van tallar perquè els hi van entrar per sorpresa, diguem allò, van envair el territori de la missió i van trucar sense avisar, o perquè van dir, espera, però un moment que hem de donar les gràcies aquí als extraterrestres que ens han ajudat a sortir. No queda molt clar la teoria, però bé, aquests 2 minuts de desaparició, diguem, de les connexions fan que molta gent hagi teoritzat que es va produir un contacte extraterrestre en aquell moment. I no ajuda una cosa que he descobert preparant aquest programa i que m'ha sobtat molt, que és que les gravacions originals no existeixen. No sé si ho sabíeu,
2: no?
5: Això, vosaltres.
2: No, si les van eliminar o les van perdre o...
5: Mira, tota l'operació aquesta de l'Apollo 11, que s'emetia a tot el món, ells, el material base, l'enregistraven en un sistema que es deia SSTV, Low Scan TV. No sóc molt expert en temes tècnics d'aquests, però és un sistema que és bastant poc estàndard i que ells en directe i automàticament des de Houston transformaven i convertien el senyal de televisió que emetien cap a tot el món. Això ho feien a temps real, per això hi havia un petit decalatge, però bé, ho van deixar tot enregistrat fent servir aquest sistema que es diria cinematogràfic. Eren 45 bobines.
2: Estem parlant de l'any 69,
5: Sí. Imagina't, acabes tot el xou, tens allà 45 bobines de material, que a vegades que pateixes per si perds l'USB. El que va passar el 2006... quan s'acostava l'aniversari, van dir, anirem a farem uns documentals i unes coses. La NASA va voler recuperar i tornar-se a mirar les cintes.
2: El material original, diguem.
5: El material original, gravat en SSTV. Clar.
2: Home, devia estar fet caldo, poter.
5: No el van trobar mai.
2: Ah, hòstia. Clar, a partir d'aquí la teoria de la conspiració encara es fa molt més gran, no?
5: Clar, diguem que ajuda. I la NASA va obrir una investigació interna per veure què havia passat. I després, després de tot un temps, un enginyer que va fer de portaveu d'aquesta investigació, que es deia Richard Nofsger, va sortir i va dir que,

0: en els seus propis arxius. Vull dir que, bueno, llavors, això ha ajudat a néixer algunes conspiracions. Hi ha un mite, un senyor que es diu Bart Sibrel. Aquest és diferent. Jo he parlat de gent que deia sí que hi vam anar, però era molt gros, borreu. Aquest és, diguem, és un clàssic, és un dels de no, no s'hi va anar, tot això ho va fent Kubrick. Aquest senyor, en un moment donat, va afirmar que ell havia rebut per accident de la, algú de la NASA, accidentalment li havia enviat part d'aquestes gravacions que s'havien destruït. I dius, no, explica'm la cadena d'esdeveniments que ha permès que passi això. I deia que, clar, el que passava és que en algunes d'aquestes gravacions es notava massa que en realitat les naus dels Apolo sí que es llançava el coet, però que quan arribaven a òrbites baixes donaven la volta i tornaven. Però, clar,
1: una mica rebuscat, però...
0: Sí. Hi va haver una periodista del New York Times, Amanda Hess, que va estudiar una mica les teories de Bart Sibrel i el va definir com el major farsant que havia conegut mai a la vida. I que per què us feu?
1: Molt bé, estupendo. Escolta, més enllà d'aquests personatges que es desacrediten potser ells sols fins i tot, el Jordi, per acabar una mica les evidències del que ens deies abans, hem parlat de les fotos, però també hem parlat de les roques. N'hi ha algun altre, oi que sí, encara, d'evidència que certifica que s'hi va anar, a la Lluna?
2: Per mi és l'evidència més clara, més rotunda i que, a més, la pots comprovar des de la Terra.
1: Ah,
2: que
1: ja
2: és
1: veus?
2: Un projecte que es va fer amb aquestes missions, que és el Lunar Laser Ranging. Uh-huh. Això, què és això? Això és, doncs mira, els astronautes que van anar a la Lluna, a les diferents missions i en diferents llocs de la Lluna, van instal·lar uns panells reflectors, com uns miralls.
1: Com uns miralls.
2: Aquests miralls encarats amb una precisió extrema enfocant a la Terra. Una precisió brutalíssima, eh? T'has d'imaginar que a la Lluna, si t'imagines una mica com és, no hi ha cap roca que pugui reflexar absolutament res, sinó que és una superfície rugosa.
1: Molt mat, no? A més és molt, molt opaca.
2: Sí. No hi ha una zona reflectant. Tampoc es generen minerals reflectants com a tal. Però van instal·lar tota una sèrie de panells, i aquests panells serveixen per mesurar la distància entre la Terra i la Lluna. Mm. Com es fa? Doncs des d'un observatori aquí a la Terra es dispara un làser tan potent com perquè arribi bé la Lluna, i aquest làser impacta en un d'aquests reflectors i torna. Es mesura aquesta distància, que tarda uns segons a fer aquest trajecte, i amb aquesta mesura se sap exactament amb una precisió de mil·límetres la distància entre la Lluna i la Terra.
1: És com un radar, diguem, però amb llum.
2: Això mateix.
1: O un sonar, no?
2: Sí. I amb això s'ha pogut calcular que, per exemple, la Lluna i la Terra s'estan allunyant a un ritme d'uns 3,8 centímetres cada any.
1: Amb els mirallets aquests es pot saber això, sí. Està molt bé.
2: Clar, i és un mirallet que si dispares el làser et torna aquesta llum i tu la veus.
1: Clar.
2: És a dir, més clar el Ferito Pamplona,
1: sí,
2: no?
1: Si algú tingués un làser prou potent, un d'aquests conspiranoics ho podria comprovar in situ, no?
2: Sí, el que passa és que el làser és molt potent, eh? És una bèstia. A més, ha d'anar molt ben canalitzat, no s'ha de perdre el feix, vull dir que són unes coses d'alta, altíssima tecnologia.
1: I barat no ha de ser.
2: No és barat.
1: A veure, escolteu, deixeu-me que saludi el nostre selenita particular. És el nostre tècnic, muntador, conservador del Museu d'Invents Estrafolaris. Xavi Gorro, què tal? Com estàs? Encara ets a la Lluna o què?
3: Què tal?
1: Què dius? Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí estem, aquí. No, jo a Roses. No.
1: Anava a dir que estaves a la Lluna de València, que diuen, però no.
3: No, ara, de moment no, però bueno, no descarto res.
1: Igual si està prou bé, qui sap.
3: Segurament.
1: Bueno, què, ens portes la Lluna en un cove o què?
3: Bueno, avui us porto que hem de fer una diferenciació quan parlem de coses de l'espai i tal, de gent que va a l'espai, hem de diferenciar entre astronautes i cosmonautes, eh? Això és molt important.
1: Són coses diferents.
3: Sí, perquè l'astronauta són els americans i els cosmonautes són els soviètics, bueno, o els russos.
1: Ah, sí? Això és així? No ho sabia. No tenia clar que la distinció anava per aquí.
3: Sí, és així. Ja està, no té cap diferència més.
1: No, molt bé, bueno. Molt bé, el gran apunt. És un apunt de qualitat, això està molt bé.
3: Uns van als astres i altres van al cosmos. No sé què és més general.
1: Però, home, poder, el cosmos és més ambiciós, fins i tot, no?
3: Bueno, la Unió Soviètica era molt ambiciosa.
2: Si l'escrius amb K, encara més.
3: Exacte. També us diré una cosa. Això de la conspiració de l'arribada de la Lluna i dir que qui ho va gravar va ser Stanley Kubrick, a veure, jo hagués agafat, com per inventar-m'ho, un altre director, perquè jo crec que molta gent que va treballar amb Kubrick, jo crec que creu que és més fascinant la Lluna que treballar amb ell.
1: Segur, això també s'ha dit. No, jo crec que hi ha un documental, un mockumental d'aquests falsos, que justament va fixar la idea de que era Kubrick, però que és relativament modern i era evidentment era una conya, no? Una broma, però jo crec que el hoax és anterior. És no anterior al documental aquest. Jo crec que el documental aquest simplement va donar quasi bé més alt, però clar, era clarament una broma. De fet, ho diuen al final del documental, si
3: la gent
1: si
3: s'ho creu tot.
1: Malament. Clar, però és que està molt
3: no
1: ben fet.
3: No podeu fer bromes.
1: No es pot.
3: Parlem d'invent.

0: Parlen a la Lluna que no han funcionat.
1: Va, segur que n'hi ha, segur.
0: Jo pensava que no n'hi havien, però n'hi ha molts, hi ha moltíssims, molts. N'he triat dos, que no són els més estrambòtics, però, i que potser sí que poden funcionar, no ho sé, vosaltres.
1: Ah.
0: No s'han dut a la pràctica, no sé. S'han teoritzat, però no s'han portat a la pràctica, com és lògic, però bueno, jutgeu vosaltres.
1: L'Albert, que té quatre duros, com que comprovi. Aspirava a ser un malvat de James Bond, doncs segur que ha fet una mica de racó.
0: Sí, sí. Exacte.
1: I que ens doni un cop de mà. Va, digues, digues.
2: Fem un crowdfunding.
0: El primer s'ha de dir que és... El nom és guapo, eh? Es diu Projecte Orió.
1: Home, és maco.
0: El nom està guapo.
1: Amb la Lluna, però vale, molt bé, davant.
0: Bueno, però el nom està guapo. Sí. Això bàsicament és un estudi que es va fer, perquè no es va arribar a materialitzar, jo crec que per sort, per crear una nau espacial que tenia com a objectiu anar a l'espai. Que dius, bueno, això està bé, no? L'únic que el problema venia amb la manera que aquesta nau era propulsada. Perquè van dir que això fer-ho amb gasolina, o amb querosè, o amb... amb el que sigui, és molt car i necessites molt de combustible, no? Per tant, el farem a partir de bombes atòmiques.
1: Ah,
0: ficarem a la nau on van els motors petites bombes atòmiques i que les bombes atòmiques vagin detonant i, clar, pues el catxarroquet anirà cap a dalt, no?
1: Això tirarà sol.
0: Clar.
1: Sí, sí. Que estarà primer... com un matxero, que diuen.
0: No, o sigui, com a gas tu gasta poc. Però, clar, les primeres versions d'aquest invent eren que s'enlairés directament des de la Terra i ja fent explotar doncs, diferents petites microbombes atòmiques.
1: Uh-huh.
0: Que dius, a veure, bueno, sí, bé, però, clar, no sé si això ecològicament és gaire sostenible.
1: Clar,
0: perquè,
3: clar, què pot sortir malament?
0: Exacte. Bàsicament tot, no? Quan van plantejar aquesta idea, van dir, bueno, no, potser millor que no fem detonar una bomba atòmica a la Terra, encara sigui molt petita, perquè no és, no crec que sigui...
1: Fa de mal fer.
0: Sí.
1: És impopular, a més a més.
0: I és lleig per la gent que viu allà al voltant del lloc on llences,
1: sí.
0: Que serà a Houston, sí. Suposo, no sé.
1: Sí.
0: Llavors sí que tindrien un problema, més d'un. Llavors van dir, bueno, millorem la nau i... Fem-ho de dues maneres. La primera fase de l'aïllament propulsat amb motors convencionals, no, del qual faré servir, querosè, gasolina, el que sigui, i després, un cop ja estigui, diguem, enlairat i lluny, quasi lluny, o sigui, a prop de sortir de l'atmosfera terrestre, doncs engeguem els motors nuclears. No motors nuclears, perquè motors nuclears actualment ja existeixen i diuen que són molt segurs. No, petites bombes atòmiques que al detonar, doncs, impulsin la nau. Clar, aquesta proposta la va fer un senyor que era físic, que es deia Stanislaw Ulam, i la va fer l'any 1946. Clar, el senyor estava bastant emocionat amb el tema i no semblava una bogeria. A l'any 58 és quan es comença a desenvolupar aquest projecte d'aquesta nau que anava propulsada per energia atòmica, però per explosions atòmiques, eh? I això, bàsicament, van dir que tenia molts avantatges, perquè era un consum mínim, és a dir, un consum que podia ser etern, podia estar funcionant sempre, i que seria, és molt més lleuger, perquè no pesaria el combustible que hauria de portar la nau, i per tant seria molt barat i molt fàcil poder anar a diferents planetes, i començar per la Lluna, Mart, etc., anar tirant. Però clar, els polítics, això, després de l'any... O sigui, clar, l'any 45 acaba la Segona Guerra Mundial, no? Es tira una bomba atòmica, veiem que la cosa, doncs... A veure, que potser no va ser molt bona idea, no?
1: No.
0: I es va fer... És més, a l'any 53 van prohibir els fer assajos nuclears, o sigui, només, bueno, es va prohibir, només ho podia fer als Estats Units i diferents llocs on ells et donés la gana i tal. I, per tant, dic que aquest invent d'una nau que estigués propulsada per explosions nuclears, per molt que explotés a l'espai, doncs que potser no era molt bona idea.
1: Sí, aquest senyor, per recapitulant, un any després de que tot el món veigués la potència de dues bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki, perquè es van llançar a l'agost del 45, llança la idea brillantíssima de fer una nau per enviar a l'espai
0: però
1: que
0: micro.
1: Faria explotar...
0: Microbombes.
1: Clar, però clar, això...
0: Ell ho feia amb bona fe, ella, no? Però petit.
1: Segur, clar. Pobre home, saps? Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Però bueno...
1: Microbombes, però esclar, és el que dius tu, allà, bueno... Sí, allà al mig de Houston, bueno, allà al prop, no sé.
3: Era un mal
1: fer. Crec que la gent, els pobres camperols de per allà devien patir, pels camps de soja o del que tinguessin, del blat.
0: Però bueno, si aquest invent us sembla raro, imagineu-vos una cosa quotidiana que feu servir segurament, no sé si cada dia, però molt sovint, que és l'ascensor.
1: Ah,
0: pugem a l'ascensor, no?
2: Sí.
0: Jo he de dir que jo sempre evito pujar als ascensors.
1: Estic d'acord, jo em passa, també.
0: Menys quan hi ha més de 4 plantes, que llavors mira tu.
1: Jo sóc d'aquests que sempre té por de quedar-s'hi tancat,
0: Ai, sí. I imagina't la teva feina amb qui et pots quedar tancat, amb gent molt complicada,
1: És tremendo, sí. No cal.
0: Però
1: no cal
0: bueno, com que està molt amunt, mira, jo no...
1: Sí, ho has de fer, ho has de fer.
0: Tancat que fes fort físic, diguem. Però bueno, imagineu-vos un ascensor, però un ascensor que té un cognom, que és ascensor especial.
1: Ah, ep. Especial en va,
0: Especial, sí, no especial que és especial, sinó que és especial de l'espai.
1: Espaial, seria,
0: espaial,
1: no?
0: Sí.
1: Espaial,
0: sí. Sí. Doncs això va ser un projecte. Un projecte de crear un ascensor flotant que doncs et portés a l'espai.
2: Això, però... això està bé, és bona idea. A més, des d'allà es devia veure sí. la curvatura sí, clar, de la Terra,
0: segur. Tot, si no és plana, no, clar, perquè...
3: La Lluna no sé. És plana ah. o...
2: Home, això hauríem... Sí, de, això hauríem de parlar el dia que fem el capítol de, sí. De la Terra no és plana. Sí.
1: Bueno, però ara és tard, eh? Hem d'avançar, que si no, malament, eh? Escolta, no ho sé, jo, de moment, des d'aquí sembla que tingui una forma de galeta, això sí. Però, bueno, de galeta d'aquesta, així, de galeta Maria, eh? Bueno, va.
0: Doncs, bueno, la idea d'això era ficar sempre sobre el mateix punt, o sigui, fixa, però no fixa la Terra, fixa a l'espai una mena de plataforma que sempre estigués en el mateix punt de la Terra, punt de distància, a uns 35.786 metres d'alçada. Sí? O sigui, ficar allà...
2: Ficar d'orbitar bueno, tot hòstia, sí.
0: Bueno, l'estació internacional aquesta que hi ha allà, potser,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí. Vale. No és mala idea, eh?
0: Ojo, perquè... Ah, no, no, jo no.
1: Però quin era
0: no,
1: el plan? Quin era el plan?
0: A veure, el plan era pujar això a 35.786 metres amb una cosa que estigués allà quieta. Tira un cable, sí. Un cable fins al terra, sí. Fotre-li un contrapès i fotre-li un ascensor, i ja està.
1: Clar, un cable que deuria bueno, pesar i clar, devia bueno, formar noi. Una quantitat de matèria espectacular, no? Bueno, 35.000, has dit.
2: I com que se trenqui i caigui, saps? 35 quilòmetres de cable allà caient sí. enmig del cap, imagina't.
0: Sí. Doncs, bueno, aquesta sembla una bona idea. No, bueno, no sembla una bona idea. Bueno, algú bueno, va semblar bona idea, vale? Sí, és... Llavors vam dir, a veure una cosa, com ho podem fer? Dius, pues això ha d'estar sempre, com dèiem, fix en un lloc i anem a buscar un lloc concret del planeta on això sigui possible. Hi ha un lloc on és més fàcil, que és a l'Equador, on la rotació de la Terra, o sigui, la força de la rotació de la Terra és més lleugera, diguem, i ajudaria a mantenir estable el cable amb la plataforma que està allà quieta. Faria que no es mogués gaire.
1: Tot plegat és una mica allò, piensa en grande, eh? Tot
0: sí.
1: això?
0: Clar, això podria servir per pujar material, no? Ho tens ancorat, jo m'imagino, eh? O a la Lluna, ja que estem. O a l'estació internacional.
1: És que hi ha un muntacàrrega sí, espaial, allò. Sí. Molt bé.
0: Vale, sí, sí. No? Doncs aquesta idea, que sembla una bogeria, és una idea molt antiga. Algú ja ho havia imaginat de pujar coses a la Lluna. Que dius, per què? Pues no ho sé. I hi ha un físic rus, un senyor que es deia Tosilkovsky, que ho va imaginar el 1895. Però més endavant, a l'any 1960, un altre enginyer, entenc que també rus, que es deia Yuri Artusanov, va fer una proposta moderna, però clar, va dir, no hi ha cap cable que es pugui fer amb un material prou fort que resisteixi una alçada tan llarga sense que es trenqui. I per tant van dir, a veure, això és una bogeria, no ho podem dur a terme bàsicament per un tema que no tenim el material per fer-ho. Però què passa? Que uns anys després es van descobrir una cosa que jo no sé, segurament vosaltres coneixeu, però jo no, que són els nanotubs de carboni.
2: Home, sí.
0: Que això es veu...
2: És lleuger, és resistent.
0: Clar, això es veu, segons la NASA, podria resistir una llargada tan llarga i aguantar pes. Per tant, un enginyer que treballava per la NASA, que es diu Bradley Edwards, va fer una proposta. I va dir que per poder fer aquest ascensor, el que s'hauria de fer és llançar a l'espai una cinta superfina feta de nanotubs de carboni, i quan aquesta estigués en òrbita, deixar caure la cinta en línia recta, perquè baixés en vertical cap a la Terra, un cop estigués allà, doncs, a anclar-la a l'equador de la Terra, i llavors, amb aquella cinta, fer pujar un petit vehicle molt lleuger, aquest vehicle seria elèctric, perquè es pogués propulsar cap a dalt, i ell pujaria una cinta per reforçar el cable, i a partir d'aquí ja anirien tirant cable cada vegada més gruixut. I, bueno, en principi, la idea sembla bé, no?
1: Sí, a mi home, la idea és xula, això sí.
2: Jo veig per això el latigasso del cable trencant-se.
1: Això és una... Sí, que això és una cosa que està sobre la taula encara. No s'ha fet mai, però potser algun dia algú ho farà, eh?
0: Bueno, l'any 2009, un equip anomenat Laser Motif va aconseguir que un petit vehicle pugés un cable que penjava d'un helicòpter a una alçada de 899 metres, van trigar uns 8 minuts, i van fer una espècie de prova. Clar, són 900 metres. No clar. Són 35.000 quilòmetres que hi ha. Clar, a veure...
1: I què?
0: Bueno, ho van provar, van trigar 4 minuts en pujar 900 metres, imagina 35.000 quilòmetres. Pot ser una mica agobiant estar allà, però bueno. S'ha dit també que aquest invent...
1: És un primer pas.
0: Sí,
1: és un primer pas.
0: Aquest invent no va aparèixer del res. Bàsicament, es troben en diferents novel·les sense ficció, han teoritzat o han imaginat aquest ascensor que pujava cap a una nau espacial que estava en òrbita a la Terra, i sobretot a l'Arthur C. Clarke, en algunes de les seves novel·les, podem trobar aquest aparell, que de moment no s'ha dut a terme, bàsicament, perquè jo crec que és bastant complicat. I si us sembla...
2: Jo veig que, passant la nau allà a recollir la compra del Condis...
0: Home, està guapo!
2: Doncs hi puges la cistella allà dalt, eh?
0: Sí, clar, la putada sí. Si s'espatlla. Suba per les escaleres, no? Clar, dius, bueno...
1: Clar, clar, no, no, això sí que acabes fotut.
0: Acabes fart.
1: Si només per pujar els 800 metres van tardar no sé quanta estona has dit, imagina't, a peu, els...
0: Clar, 4 minuts. Quantes
1: escales serien 35.000 metres? El tanto, eh?
2: Això ho va fer en Goku, no?
1: Sí, Goku. Bueno, anar a buscar la mongeta màgica, això ja ho volies. Sí.
3: Amb quina mesura ho faries? Amb Camp Nous? Amb...
0: Ja. Camp Nous, sents cap a l'Asi. No, clar.
1: Sí, exacte.
3: Quantes Sagrades Famílies hauries de pujar? Per...
2: Anava a dir Torres Eiffels, però sí, sí. És...
1: Home, però si ets català...
0: Si ets català, o Camp Nous o Sagrades Famílies, a veure. Va, i si us sembla, acabo amb una cosa que no és un invent, però és una curiositat bastant... A mi m'ha sorprès. Que és la quantitat d'objectes estranys, o sigui, que no han d'estar allà, que estan a la Lluna. I no estan perquè no han deixat marcianos ni res.
1: Sí, són a la Lluna i no hi haurien de ser.
0: No, estan allà perquè ho han deixat astronautes, bàsicament.
1: Ah, és el que deia l'Albert abans, no?
0: Sí, de la basura. Anar a embrutar i ja està, i anar a deixar merda. Doncs comencem per una pilota de golf.
1: Hi ha una pilota de golf, eh?
0: Hi ha una pilota de golf.
1: Home, hi ha un vídeo d'ell jugant
0: exacte.
1: A golf, no?
0: Hi ha un...
2: Ah, sí, sí, és veritat.
0: Sí, hi ha un senyor, un astronauta, que es deia Alan B. Shepard, que el 5 de febrer de 1971, doncs, va anar a la Lluna. S'ha de dir, aquest senyor va anar a la Lluna, va trepitjar la Lluna, i més, li va fotre un pal de golf, un pal a una pilota de golf, amb un pal de golf, i ell diu que la pilota se'n va anar milles molt lluny, i que, per tant, és molt fàcil jugar-vos a la Lluna. Però aquest tio té la millor frase de quan arribes a un puesto. Perquè us en recordeu, Neil Armstrong, no? un paso para el hombre, un pequeño paso para el hombre, un paso para la humanidad, superèpic. Aquest tio, quan va arribar, va dir, ha estat un viatge llarg, però aquí estem.
1: Veus?
0: O sigui, dius, parece ser que hemos llegado, saps?
1: Sí, home. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, una mica és això, però, bueno... Sí, sí. Una cosa pragmàtica.
0: És allò que diuen els cunyaus, no? Quan pollamos comio. Pues el senyor aquest, pues ya hemos llegado.
1: Bueno, després de milers de milions de dòlars i hores arriba de... Bueno, pues ja està, tu.
0: Sí,
1: pues,
2: ja estaríem.
0: Quan marxem? Pues va ser això. Sí. Vale. Un altre objecte que hi ha a la Lluna és una foto de la família de Charles Duke, que això va ser un astronauta de l'Apolo 16 que va arribar a la Lluna l'any 1972. I el senyor va agafar una foto de la seva família, la va plastificar i va escriure una frase dient aquesta és la família de l'astronauta Charles Duke que ha arribat a la Lluna, i la va deixar allà. Bueno, i allà està.
1: Bueno, però això...
2: Bueno, amb el sol que li toca deu estar com aquells menús de color blau.
0: Sí, deu estar cremada, suposo. Ja està plastificada, però jo crec que sí, deu estar cremada. No sé.
1: Tothom ha vist un calipo a terra al cap d'uns mesos, no? Que està tot de color blanc, quasi bé. Doncs això.
2: Sí.
0: Més coses que hi ha a la Lluna. Una obra d'art que es va ficar es va fer expressament per anar a la Lluna. L'ha fet un artista que es diu Paul Van Hooydonk i va ser col·locada per la tripulació de l'Apolo 15 a l'agost del 1971. Bàsicament és una escultura d'uns 8 centímetres, que és un trajo espacial, on aquesta, diguem, té un... simbòlica, o sigui, té un reconeixement perquè porta inscrits els noms de tots els astronautes i tots els cosmonautes que havien mort o durant les missions espacials o durant els entrenaments per anar a la Lluna o per anar a l'espai.
1: És un homenatge.
0: Sí, exacte, és un homenatge. Dius, mira, aquest encara. Dius, bueno, va. També hi ha banderes. Hi ha banderes, heu parlat de banderes. Hi ha la bandera de l'Apolo 14, de l'Apolo 15 i de l'Apolo 16.
1: Ah, clar, cadascú hi deixava la seva, eh?
0: Sí, però no hi és la de l'Apolo 11.
1: Ah, no?
0: La de l'Apolo 11 va caure. Ostres. Bueno, sí que hi és, però està a terra.
1: Hi és, però va caure a terra.
0: Sí, perquè quan l'Apolo 11 va enlairar amb els propulsors, va fer caure la bandera. I ja està. No sé si l'han tornat a posar bé, però en principi està allà a terra.
1: Més conspiració hi veig aquí, eh?
0: Sí.
2: No, perquè dius, ostres, que així fa vent. Així fa vent.
1: Clar, exacte.
0: Sí, sí. I ja per acabar us diré que a la Lluna hi ha bastanta basura, hi ha bastanta brossa. Els vehicles espacials, tant dels russos com dels americans, aquella mena de Land Rovers descapotables que es viatjaven, doncs estan allà. Perquè clar, portar-los, tornar-los, fot molta mandra. Els van deixar allà tirats. També hi han tirats una mena de reflectors que es van fer servir entre l'any 1969 i 1971 per medir amb precisió la distància que hi ha entre la Lluna i la Terra.
1: Sí, abans ho explicava el Jordi, això sí.
0: Doncs allò es va deixar allà. Sí. I també hi ha basura humana. En concret, 96 bosses de brossa humana, en general, que han deixat anar totes les missions Apolo. No sé si la 20, però de moment les 19 missions Apolo han deixat anar allà. I que això
1: 96 bosses, eh?
0: Que són 180 quilos de brossa.
1: Mare
0: de Déu. De tot tipus, eh? De tot tipus.
1: Perquè llavors n'hi ha que diuen que només s'hi va anar una vegada si és que s'hi va anar, eh?
2: Ostres, jo pensava que el problema eren els tardígrads aquells que van caure. I
1: sí, no. És que vés a saber, peles de plàtan a punta pala, no?
3: Sí, però això ja es desfà ràpid.
1: Sí, bueno, allà no ho sé, no ho tinc gaire clar, eh?
2: Ja, hi ha animals que s'ho mengen.
1: Bueno, escolta, doncs, Xavi, gràcies, eh? Jo crec que, bueno, amb aquesta òrbita tan completa, tancarem l'episodi d'avui. Deixeu-me llegir un tros del discurs que va fer John Fitzgerald Kennedy, que l'hem comentat abans, que crec que il·lustra una mica tota aquella època ens hi porta, no? Això va ser el 12 de setembre del 1962. I el president Kennedy, en plena Guerra Freda, diu literalment: "Hem decidit anar a la Lluna. Triem anar a la Lluna en aquesta dècada i fer la resta. No perquè siguin fites fàcils, sinó perquè són difícils. Perquè aquest repte servirà per organitzar i mesurar el millor de les nostres energies i habilitats. Perquè és un repte que estem disposats a acceptar, que no volem ajornar i que intentarem guanyar, igual que els altres." Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per portar-nos a la Lluna i tornar. I recordeu que conspiracions n'hi ha moltes, però proves només unes quantes. I les roques lunars, les missions, els làsers reflectors són difícils de falsejar, fins i tot per Hollywood. Nosaltres seguirem buscant respostes amb rigor, curiositat i humor. Això és La Terra no és plana. Fins al proper episodi.

0: Trillones, trillones, bien cabrones.
1: Són les 11 de la nit.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que l'heu reconegut directament. S'ha utilitzat en anuncis de televisió, s'ha utilitzat per tot arreu, un tema que més enllà, no?, del suport visual que al final i comercial que al final se li ha donat, té entitat per si mateixa. Eren els anys 80, quan els Madness, aquesta formació britànica de ska i pop, treien feien servir, no?, la seva cara més pop, més que no pas escatalítica, amb aquest tema. 1982, Our House. Un tema que ens parla sobre la nostra casa, diuen ells, la casa d'una família treballadora a l'Anglaterra, doncs, als anys 80. Explica la història del pare, de la mare, dels fills, no?, cadascú anant a la seva i, bé, cadascú, doncs, aixoplugat sota la mateixa casa. Una cançó que ja quedarà en la retina de tots aquells que van veure la sèrie Els Joves, i d'això parlàvem la setmana passada, perquè, doncs, apareixen els Madness tocant-la en directe en un episodi dels Joves que es deia Sic Malalts. Doncs vinga, entre moltes altres coses que us podríem explicar d'aquesta cançó Our House, que de fet avui ens du a lligar-ho amb el tema del dia. Parlem d'allotjaments en època de vacances. De si preferiu emportar-vos la casa amb vosaltres, no?, anant amb una autocaravana, una camper, sí, i a més us voleu complicar una miqueta més la vida, perquè, doncs, voleu muntar una tenda de campanya, voleu anar de càmping en les vostres destinacions, en les vostres vacances, o si preferiu la comoditat d'un sostre, un sostre de maons, no?, no sé, un hotel, fins i tot, en què us ho puguin fer tot, o un apartament turístic d'aquests que surten més econòmics, especialment si sou una bona colla, si no, no massa. O preferiu una casa rural que us permeti moure's per l'entorn i també gaudir, no?, d'un tipus d'allotjament que normalment, doncs, és difícil que tinguem. És curiós la relació que s'estableix amb els habitatges que triem, amb els allotjaments que triem quan anem de vacances, perquè s'acaben convertint en un punt de comparació molt interessant. A vegades, quan tornem a casa, després, no?, li donem més valor a la llar. Trobem a faltar la llar perquè no deixem d'estar fora de casa i, per tant, doncs, no tenim a l'abast totes les nostres coses, tenim lo justet i ja està. Per altra banda, acostuma a passar que quan arribes a casa després d'anar d'hotel o d'allotjament trobes la casa molt, molt desendreçada, eh? Perquè, clar, allí tens tota mitja vida posada allí dintre i a l'hotel, clar, està tot netet i tot endreçat. I també no ens oblidem d'aquelles persones que realment, quan fan vacances, tornen a casa, perquè aprofiten per visitar el seu poble, la seva família, per tornar en aquell lloc on tenen la casa de veritat. El concepte d'habitatge i el concepte de casa, que ben fet, tindria moltes més cares de què parlar-ne, i una d'elles és l'econòmica, però d'això ja seria ja una qüestió una qüestió major, que ho deixaríem per un altre dia, segurament no ens faria somriure tant a primera hora del matí. Vinga, va, que saludem a l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Ai, comencem la setmana, no sé com dir-te, il·lusionats, però amb molta feina. Com ho teniu per Cardedeu? Sí. Quina sensació teniu?
1: La veritat és que es gira feina, sí. Ve una setmana intensa per motius positius, no?
0: Sí.
1: Però sí, sí, ve una setmana intenseta.
0: Molt bé. Doncs avui ja veureu que avui, demà i especialment dimecres, el programa es vesteix d'eclipsi. Anirem esquitxant temes que tenen a veure amb l'eclipsi, però de moment mantenim aquest que en principi és més general, no? Què preguntem concretament,
1: sí.
0: Aina?
1: Mira, avui parlem de l'allotjament, ¿vale? Perquè quan pensem en vacances d'estiu, una de les primeres decisions que hem de prendre és on ens allotjarem, no?
0: Clar.
1: Hi ha qui no renuncia a la comoditat d'un hotel, qui prefereix desconnectar en una casa rural envoltat de natura. També hi ha qui gaudeix de l'ambient de càmpings i qui aposta per la llibertat d'una furgoneta camper per improvisar les rutes sobre la marxa i anar fent, no? Al final no hi ha una fórmula millor que una altra, tot depèn simplement de la manera com ens agrada viure els viatges a cadascú de nosaltres. Però aquest estiu hi ha un ingredient que fa que moltes persones hagin planificat les seves escapades d'una manera molt especial. Mm-hmm. I és que aquest dimecres 12, el cel ens regalarà un eclipsi solar, que és un fenomen astronòmic excepcional que es podrà veure, doncs, des de gran part d'Espanya i que ha despertat interès en moltes persones, d'acord? Llavors, això ha fet que alguns allotjaments situats en espais naturals, lluny de la contaminació lumínica, amb bona visibilitat, doncs s'hagin convertit en opcions molt buscades aquests dies. Llavors, avui el tema en si, en general, és allotjament. És a dir, si preferiu campers, hotels, càmpings, cases rurals... Però, com que tenim aquest fet de l'eclipsi, us ho preguntem enfocat al dia de l'eclipsi. És a dir, on us agradaria a vosaltres passar la nit de l'eclipsi? A una casa rural, per exemple, que podeu tenir menys contaminació lumínica, a una camper i agafar i marxar on sigui... Llavors, el tema és aquest.
0: Mm-hmm, molt bé. Doncs ja està, envieu els vostres missatges, ja sabeu, a través de l'Instagram, no? Obert Vacances.
1: Ah, exactament.
0: I també ens podeu anar seguint, i si no, per WhatsApp, que ens agrada molt que ens envieu àudios.
1: Ens encanten els àudios, així que tant per una via com per l'altra estarem encantats de rebre les vostres respostes.
0: Doncs vinga, a les 10 passem comptes. Aina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Ja us dic que entre avui, demà i especialment demà passat, dimecres, parlarem d'eclipsi des de moltes vessants i ens ho farem venir bé perquè aquells continguts que habitualment us oferim a l'Obert per Vacances doncs tinguin aquest tint, no?, d'eclipsi solar total. Començarem parlant d'aquestes... de les ulleres inclusives, o com veuran, més que ulleres, com veuran l'eclipsi aquelles persones cegues, aquelles persones invidents, com viuran aquest dia tan especial. A la 11 ja s'ho han pensat i fins i tot han adquirit uns kits per tenir la sensació auditiva, no?, que els descrigui com serà l'eclipsi. Ara ens ho explicaran des de delta.cat. Per altra banda, també parlant d'ulleres, coneixerem un fabricant, un dels molts fabricants que hi ha d'aquestes ulleres especials i homologades. Com són? Què tenen d'especial els filtres? Com podem distingir-les d'unes ulleres que no són homologades? Penseu-vos una mica, depèn d'on les hagueu comprat, segur que no teniu dubtes, però potser depèn d'on les hagueu comprat, doncs encara podeu dubtar una miqueta de com han de ser, i sabrem també que això és interessant, com els ha crescut la demanda. Fabricants d'ulleres per l'eclipsi, un altre dels temes que ens ocuparan el programa d'avui. Com dèiem, us explicarem com s'ha vist afectat també el turisme rural pel que fa a aquesta jornada, aquesta diada tan especial de l'agost. Per altra banda, també donarem quatre pinzellades a dilluns, a dos dies de l'eclipsi, sobre com serà el dispositiu de trànsit per una jornada que es preveu amb mobilitat concentrada i fins i tot complicada. En temps de mar, canviarem totalment de tema. Això sí, parlarem de la tortuga careta, perquè no tot és eclipsi, tot i que els animals marins, jo crec que d'alguna manera o altra, tots els animals en general també ho viuran, però vaja, no serà el tema del mar a mar. Parlarem d'una altra qüestió, que és la tortuga careta. I en temps friki, aquest espai que ens ofereixen des de Vilafant i que ens donen idees, no?, de mangas, d'animes que ens poden agradar, doncs avui ens expliquen la història de Berserk, una història que de fet comença, arrenca també amb un eclipsi. I mira, els nostres tècnics, el Lluís, el Joan Maria, avui el Gabriel, que el saludem, a partir d'ara el saludarem cada matí també, jo us veig una mica com a embullats, com jo, no?, amb els pelos així, els cabells una mica desenfadats. Doncs a Premià de Mar avui ens direm com ens podem posar guapos, com podem arreglar-nos el cabell de cara a la jornada de dimecres, perquè l'eclipsi n'era moltíssimes fotos afegides i hem de quedar ben xulos a les fotos. Avui anem de perruqueria, d'estètica capilar. Comencem, doncs, el programa i ho fem com és habitual amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada, com és habitual, també la fem a Girona, Girona FM, Pau Villafanya. Bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, bon cap de setmana. Heu passat o què? Caloreta?
1: Sí, home, encara sí, molta no? calor, però hem anat tirant.
0: Molt bé. Vinga, va, que comencem amb una notícia que ens va parlar de tràfic d'animals. Els Mossos detecten un repunt del tràfic d'animals a través de la P7 i alerten que alguns poden portar malalties.
1: De fet, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos de Girona persegueix les organitzacions que es dediquen a traficar amb animals i que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis un cop han venut normalment gossos, que és l'animal més freqüent. Es tracta de bandes que porten els animals habitualment de països de l'est per vendre'ls a l'Estat. Toni Martín és el cap de l'URMA a Girona.
2: Pensa que els estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros, el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500, i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000 o 2.500 en funció de la raça. Tenc que beneficis importants. Multipliquen per 10 el benefici. Sempre hi ha baixes, perquè sempre hi ha alguna baixa, però el negoci ja és, per això s'està fent.
1: En aquest sentit, la policia avisa que algunes d'aquestes bèsties podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que a vegades venen sense cap control.
0: Canviem de tema. Un home de 61 anys va morir ofegat dissabte mentre es banyava al mar endins a la zona de la platja de l'Estartit.
1: Sí, l'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre dissabte cap a les 6 de la tarda alertant d'una persona que estava surant a l'aigua a mar endins. L'home es trobava en una embarcació i es va llançar a l'aigua a nedar i no va poder tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan el van poder pujar a l'embarcació. Allà li van començar a fer les maniobres de reanimació i posteriorment el van traslladar al port de l'Estartit, on el SEM va confirmar que la persona ja havia mort.
0: I tanquem amb una notícia que ens parla de que Girona posa 41.068 sancions en un any amb els nous radars de velocitat.
1: Es tracta dels aparells ubicats al carrer de Barcelona, el del riu Güell, el de Pedret i a l'avinguda Josep Tarradellas. Precisament aquest és el que hi ha davant d'una escola, els Maristes, un punt on el volum de sancions no ha disminuït, com ha passat a la resta de punts de la ciutat. De fet, aquest aparell ha multat a 22.309 vehicles en un any, que suposa el 54,3% de les sancions posades. Entre el 13 d'agost i el 31 de desembre de l'any passat, aquest radar va sancionar 11.998 conductors que superaven els 30 km/h, mentre que entre l'1 de gener i el 31 de juliol ja se n'han multat 10.310.
0: Doncs amb aquestes xifres tanquem la connexió amb Girona. Girona FM, Pau Villafanya, moltes gràcies i fins demà.
1: A reveure.
0: Actualitat barcelonina també la que ens aporta Cugat Media. Tina Forés, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comencem parlant de que el risc de violències masclistes creix durant els mesos d'estiu.
3: Sí, els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament de la víctima en són els factors principals. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covelo, explica que sempre hi ha més risc d'una violència més greu en moments de canvis, com una separació, un embaràs o un postpart, o també les vacances, cosa que el Departament d'Igualtat i Feminisme corrobora. Argumenta que les violències masclistes són les mateixes, però les circumstàncies canvien. Covelo avisa que els infants també són afectats directes. Des del 2011, a Catalunya, més d'un centenar d'infants s'han quedat orfes per la mort de les seves mares víctimes de violències masclistes.
0: Passem a notícies molt més positives. La Conselleria de Cultura estudia impulsar una companyia nacional de teatre a més de la de dansa.
3: Al seu entendre, es tracta de projectes que tenen molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta i s'ha de treballar bé. Sònia Hernández Almodóvar és la consellera de Cultura.
4: Fer estructures d'aquesta magnitud s'ha de treballar amb els sectors i, per tant, nosaltres ho estem analitzant. Dintre d'aquesta manera que tenim de treballar, que fa temps que des del Departament de Cultura està establerta, que és impulsar polítiques, però sempre amb diàleg amb els sectors corresponents a cada àmbit, doncs seguirem fent-ho de la mateixa manera. Per tant, doncs hi ha molt per parlar, n'hem parlat de manera informal amb tots ells, però hem de fer un espai de treball per veure com hem d'articular tot això.
3: La titular de Cultura circumscriu la iniciativa a la voluntat de la Conselleria de donar un impuls a la creació, un dels eixos que considera que té el govern amb l'objectiu d'impulsar la creació per millorar la feina dels artistes.
0: I la manca de places de centre ocupacional al Maresme alarma familiars i gestors.
3: Sí, alerten que les places disponibles a centres ocupacionals del Maresme per a persones amb discapacitat està arribant al seu límit. De fet, la Fundació Maresme ha engegat una campanya de captació de fons per obrir un nou espai al curs 2027-2028. Madrid, quan preveuen que s'hauran quedat sense places disponibles. El director de l'entitat, Albert Vidal, assegura que quedar-se a casa no és gens positiu per a aquestes persones. Als centres ocupacionals destaca se'ls dona una alternativa de vida que inclou esport, creixement personal i activitat laboral terapèutica. La Fundació Maresme calcula que farà falta reunir prop d'un milió d'euros per fer realitat el projecte.
0: Tina Forés, moltíssimes gràcies des de Cugat Mèdia. Una abraçada i no marxis massa lluny.
3: Fins ara, Núria, que vagi bé.
0: Diríem fins ara a la Tina perquè ella ens portarà la notícia, la informació relativa al dispositiu de trànsit. Però de moment és hora de marxar cap a Lleida. Emun, Arnau Vilà, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Com afronta Lleida les hores prèvies a l'eclipsi total de sol?
5: Doncs mira, la previsió és que ja a partir d'avui es comença a intensificar-se l'arribada de visitants a la demarcació amb l'eclipsi com a principal reclam turístic. Segons les últimes dades, l'ocupació hotelera a Lleida se situa al voltant del 95%, molt pel sobre del 30 o 40% habitual en aquestes dates. Les poques habitacions que encara es poden trobar per la nit de dimecres tenen un preu mitjà pròxim als 162 euros, mentre que alguns apartaments arriben als 842 euros. L'efecte també es nota fora de la capital, especialment a les comarques situades dins de la franja de la totalitat, on l'oferta d'allotjament és més reduïda. Hotels, cases rurals i apartaments turístics afronten una demanda molt superior també a l'habitual. Tot plegat fa preveure una arribada important de visites durant les pròximes hores, amb el gruix dels desplaçaments concentrat entre demà i dimecres.
0: I una esllavissada al barranc del Puy de Linya ha provocat importants afectacions en un dels principals accessos al Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
5: El moviment de terra i pedres ha arrossegat una gran quantitat de material fins a la zona d'aparcament i amb almenys quatre vehicles que hi havia estacionats. No hi ha hagut danys personals. Els treballs per retirar la terra i les pedres i recuperar la zona han començat aquest diumenge amb màquines retroexcavadores i personal del Parc Nacional, l'Ajuntament d'Espot, bombers voluntaris i l'estació també d'esquí. L'aparcament ha quedat tancat temporalment mentre es treballa per garantir que l'accés es pugui fer amb seguretat, tot i que la previsió és que avui es pugui reobrir una part de l'aparcament sempre i quan les condicions meteorològiques ho permetin. Tot i això, des del Parc Nacional demanen extremar les precaucions i recomanen als visitants evitar l'accés amb vehicle privat mentre es mantinguin les afectacions.
0: I encara un darrer apunt per explicar-vos que els bombers continuen buscant un parapentista belga de 56 anys. Va desaparèixer dissabte a la zona del Montsec d'Ares.
5: L'home s'allotjava en un càmping d'Àger i la seva dona va alertar des de Bèlgica després de diverses hores sense poder contactar amb ell. El dispositiu amb bombers, Mossos, drons i gossos ha rastrejat el Montsec per terra i aire, però de moment sense èxit. Els equips no han pogut confirmar si el parapentista va arribar a iniciar el vol i també investiguen la possibilitat que hagués volat fins a l'Aragó, on la recerca s'ha coordinat amb la Guàrdia Civil. En paral·lel, un altre parapentista de 30 anys ha resultat ferit greu a Fígols i Alinyà després d'impactar contra unes roques i ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: Moltíssimes gràcies, Emun, des de Lleida. Arnau Vilà, una abraçada.
5: Que vagi molt bé, Núria.
0: Fins demà. Tanquem la ronda, també com és habitual, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia.
6: Bon dia.
0: La marca Tarragona es va consolidant entre les operadores. Per primer cop es comença a detectar interès per venir a l'hivern, no?
6: Sí, per les operadores de creuers, que no t'ho havia posat. La
0: ja,
6: marca
0: magra.
6: Per si algú no ho entenia.
0: No són les de telefonia, són les de creuers.
6: Són les de creuers. M'ha agradat molt, així com has dit marca Tarragona. Doncs sí, a veure, anem a explicar-ho bé. Ja ha començat la temporada de creuers. Ja saps que a partir del mes d'abril, maig, comencen a arribar creuers aquí a Tarragona i han explicat que els mesos de juliol i agost han anat molt bé, però que la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre, que són els mesos més forts. El més novedós és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals.
7: Estem començant a veure que hi ha algunes peticions, poques, evidentment, però és una cosa que no havíem aconseguit fins ara i sembla que s'està movent algunes peticions per hivern. I això és molt interessant, perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, doncs que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, doncs, evidentment el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que no, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
6: Tot i això, de moment es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no previstos més enllà dels de la companyia MSC Cruceros que arriben cada divendres.
0: Repassem notícies d'altres territoris. Anem a Montblanc.
6: Doncs sí, l'Ajuntament de Montblanc ha demanat que Google Maps posi algun tipus d'avís sobre divendres i diumenges, i especialment a l'estiu, perquè l'aplicació i els navegadors dels cotxes, quan hi ha molt de trànsit, no recomanin passar per dins del nucli urbà quan aquestes retencions es troben a l'N240 i a l'AP2. També, a veure si ho dic bé, Babak Tafreshi, reconegut fotoperiodista, científic i col·laborador habitual de la revista National Geographic Society, visitarà Tarragona. Núria, ho visitarà aquests dies per immortalitzar l'eclipsi solar total.
0: Farà fotos des d'aquí?
6: Exacte, farà fotos des d'aquí, ja saps que és un dels llocs on millor es veurà, i Tafreshi és considerat un dels grans mestres mundials de l'astrofotografia i de la fotografia nocturna i paisatgística. I acabem al Delta de l'Ebre perquè els turistes accepten regulacions d'aparcament per protegir l'entorn, i un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que la satisfacció amb la visita és el principal factor que explica el suport dels visitants a mesures de restricció d'aparcament en entorns naturals.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta informació tan, tan escampada. Pel territori, Marina, una abraçada.
6: Sempre fem territori. Fins ara.
0: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Vinga, va, que com ja sabeu, perquè ja us ho hem dit i ja ho sabeu, dimecres viurem a casa nostra un episodi extraordinari, astronòmicament parlant, un eclipsi solar total. Un episodi, un fenomen que sembla que no passa a Catalunya des de l'any 1905 i que tardarà uns quants anys també en què es pugui veure des de casa nostra. N'hi ha d'altres, d'eclipsis solars totals, però vist des d'aquesta manera, en la seva totalitat i a Catalunya, doncs això, encara tardarem uns quants anys. Tot plegat passarà entre 8:15 i les 9 del vespre, depèn de on us situeu, no? I en funció de la ubicació, com dèiem, on us trobeu, en les hores prèvies hi ha molta gent que es desplaçarà cap als punts on aquest eclipsi es vegi millor, perquè no es veurà igual a tota Catalunya. I on es veurà millor, bàsicament, serà el terç sud del territori. Per tant, es preveu molta mobilitat, tant el mateix dia com els dies previs. Volem parlar de trànsit, ras i curt. Aquesta és l'entrevista que teníem preparada. De fet, teníem preparada una entrevista amb el responsable, amb el director del Servei Català de Trànsit, amb el Ramon Lamiel. S'ha excusat, van de reunions aquests dies, estan acabant de modular el que serà, doncs, el dispositiu de trànsit, especialment, com dèiem, per als dies previs, però especialment per al mateix dimecres. Això vol dir que estan en plenes reunions i ja ens han avançat que el dimarts a les 10 del matí oferiran una roda de premsa, suposem que, doncs, acabant de donar els detalls ja tancats de com anirà tot plegat. Però sí que una mica el dispositiu, la prèvia, per dir-ho així, no? El dispositiu a trets generals ja el coneixem i ara us l'explicarem una mica perquè tingueu en compte si sí o si us heu de desplaçar, que de fet la recomanació és, si ho veieu des de casa, mireu des de casa, però si sí o si us heu de desplaçar, doncs que tingueu en compte les rutes i les vies que poden ocasionar-vos menys embussos, menys problemes. En tot cas, tota la informació l'ha recopilat la Tina Forés, la nostra companya de Cugat Media. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Què sabem hores d'ara? Que això pot canviar, ja us dic, posterior a la roda de premsa, no?, de dimarts, de demà a les 10, però de moment, què ha dit el Servei Català de Trànsit sobre com serà aquest dispositiu?
3: Sí, ja donaran més detalls, però mira, de moment el que et puc dir, que no és tampoc cap secret, és que l'autopista P7 serà l'eix principal de mobilitat durant aquesta jornada i, per tant, en la que preveuen que hi haurà més congestió en segons quines hores, no? Com sempre és aquesta AP7, i davant d'això, una de les mesures principals que han pres és el de recomanar a la població que utilitzi, doncs, vies secundàries, no?, per poder distribuir aquests desplaçaments segons la destinació d'observació de l'eclipsi. En aquest sentit, les vies que ells donen com a alternativa, per una banda, la C25 i la A2 per als desplaçaments cap a les comarques de Ponent, d'altra banda, la AP2 per accedir a zones d'observació com podrien ser Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la A7 i la N340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Però què passa, Núria? Mm-hmm. Que d'altra banda també es preveu un augment significatiu del trànsit en diverses vies secundàries properes a les zones d'observació.
0: Clar, totes aquestes que has dit
3: Exacte. De retruc. No, no, clar, la N340 i l'A7 són unes de les que es preveu que també hi hagi aquest augment significatiu. D'altra banda, l'A27 a l'Alt Camp, la N240, el que seria Conca de Barberà i Ponent, i la T11 i N420 a la zona de Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
0: Tinguem clar això, són les vies que enllacen les poblacions d'aquest territori, del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que clar, sigui per als cotxes, els vehicles que podem venir de Barcelona o de Girona, o d'altres punts, o sigui per la mateixa població que es mogui per aquí, es veuran implicades. Penseu que és el Camp, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que seria la nomenclatura general, però a partir d'aquí les comarques més afectades serien el Camp, Conca de Barberà i Ponent, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Terra d'Alta. Molt bé.
3: Clar, i a més aquestes recomanacions d'utilitzar vies alternatives a l'AP7 no només fan això des del Servei Català de Trànsit, sinó que també desplegaran tot un dispositiu especial, no?, el que comentàvem, amb diverses mesures per tal de facilitar i acompanyar la mobilitat derivada d'aquest eclipsi.
0: Clar, vull dir, ells pensen que aquestes vies estaran a rebentar, no? Llavors, què faran? Com ho arreglarem això una miqueta?
3: Doncs mira, per una banda ho reforçaran amb tot el que seria senyalització. Okay. El que volen fer és un reforç de la informació a peu de carretera a través d'aquests panells de missatges variables, fixes i mòbils,
0: sí.
3: I també el que volen fer és instal·lar senyalització específica per guiar una mica aquests conductors cap als punts d'observació de manera que els hi sigui més fàcil, si desplacin, tinguin més indicacions per arribar més fàcilment cap a aquests punts de destí. Alhora, també, aquest dispositiu el que es farà en coordinació amb altres departaments, com per exemple els Mossos d'Esquadra i policies locals, és fer controls als accessos de les zones d'observació. Mm-hmm. També faran patrullatge intensiu estàtic i dinàmic per distribuir els fluxos d'entrada i sortida per diferents itineraris, tot plegat per evitar col·lapses i estacionaments indeguts als vorals.
0: Per tant, esteu ben atents als panells, als missatges, no?, extraordinaris que aquell dia hi siguin, als senyals, especialment jo crec que els panells luminosos els podran utilitzar molt bé, i sobretot a les indicacions de tot aquest personal, segurament us faran canviar la ruta. No esteu preparats perquè us facin canviar la ruta, perquè potser l'entrada per on volíeu entrar doncs no us haureu de desviar del camí. Bueno, i qui sap si acabareu amb un destí una miqueta diferent d'on podíeu, d'on preveieu anar, tot depèn de la fluïdesa del trànsit i tot plegat.
3: Mentre al final acabin dormint o en tenien reservat, ja...
0: Bé, això, clar, és que jo crec que amb això ens hi trobarem, i aquesta serà la pregunta del dia, no? Jo no puc passar per aquí, però si jo tinc l'habitació aquí, no?
3: Exacte.
0: Veurem com s'hi arriba, però en tot cas és això, hi haurà moltíssims agents, no? Mossos d'Esquadra, policies locals, que aniran direcció de manera que no es faci un coll d'ampolla, que no se'ns faci un embut allí. Escolta,
3: correcte.
0: I els accidents, Tina, perquè jo crec que algun accident serà inevitable.
3: Sí, bueno, quan hi ha un augment considerable del trànsit, no, també pot ser que es donin accidents a la carretera, més probabilitat, i que això, per tant, provoqui retencions. I en aquest cas, una altra de les mesures que es posarà en marxa és un reforç del dispositiu de grues per a retirar possibles cotxes, no, possibles incidències, i també es farà patrullatge i vigilància aèria, sobretot a les vies de l'AP7 i a la zona de l'Ebre.
0: Què passarà amb aquestes vies, amb tots aquells vehicles que normalment hi circulen, que siguin vehicles pesants, camions, i que encara entorpirien més, eh? És un dia laboral, dimecres. Què passarà
3: doncs,
0: amb tots aquests vehicles?
3: Amb aquests vehicles també hi haurà restriccions. Estem parlant de vehicles pesants a mercaderies, transports especials, vehicles especials, vehicles que transportin mercaderies perilloses. En concret, aquests camions no podran circular per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona en sentit sud, ni tampoc per la N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar, també en sentit sud, entre les 5 de la tarda i les 12 de la nit. A més, també es preveuen limitacions de circulació per als vehicles de transport de mercaderies en general, i els autobusos amb una massa màxima autoritzada igual o superior a 7.500 quilos. Aquests vehicles el que hauran de fer és circular obligatòriament pel carril dret, sense poder efectuar avançaments, i amb una velocitat màxima de 80 km per hora a la P7. Les limitacions s'aplicaran en tots dos sentits, entre Ulldecona i el Vendrell, des de les 2 del migdia i fins a les 12 de la nit.
0: Ara us ho estem dient així com de carrereta, com molt, molt, molt directe. Hi ha moltes dades. Jo us recomano recomano que us poseu el podcast de nou, que torneu a escoltar,
3: sí.
0: que l'Obert per Vacances queda enregistrat i, per tant, el podeu descarregar de la web de qualsevol de les vostres ràdios locals i res, us torneu a posar el podcast i aneu apuntant. En tot cas, el missatge, i ara donarem més dades, però el missatge, ja ho veieu, és si podeu evitar fer carretera, molt millor. Molt millor. Zones que es preveuen més afectades, més o menys ja ho hem dit, però hi ha punts especialment calents, Tina.
3: Sí, evidentment, Terres de l'Ebre i Prades. Prades.
0: És que Prades l'estan liant parda, eh?
3: Sí, ja ho explicareu
0: vosaltres.
3: Sí, ja
0: ho explicarem demà.
3: Exacte. Doncs sí, el Delta de l'Ebre és un dels punts en què es preveu una afluència més elevada de visitants i per aquest motiu s'establiran regulacions de trànsit específiques als accessos de diversos municipis de la zona, com podrien ser l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpida. I Prades, que ho comentàvem ara, han habilitat zones d'aparcament i itineraris a peu per arribar als espais d'observació. I a més s'establiran regulacions de trànsit a Alforja i Vilanova de Prades per facilitar l'accés i evitar retencions.
0: A Prades us ho explicarem demà amb una connexió en directe que establirem des d'allà, però és un dels punts més calents. Ells, des d'aquest cap de setmana ja que estan com de festival de l'eclipsi, amb activitats prèvies, ves que hi ha un observatori i, de fet, les muntanyes de Prades són un lloc privilegiat per veure l'eclipsi i per tant es preveu això, que sigui un dels punts xulos però també problemàtics en aquest sentit de volum de població. Tina, ja per acabar, que ni tu ni jo som especialistes i el que direm segurament serà molt lògic, però val la pena doncs acabar amb quatre consells que resumeixen per posar en valor totes aquestes dades que hem donat, que ens diuen des del Servei Català de Trànsit també a nivell de recomanacions.
3: Sí, mira, simplement coses molt lògiques, planificar el trajecte amb antelació si és que ens hem de moure, consultar una mica l'estat del trànsit abans de sortir i sobretot seguir les indicacions tant a peu de carretera dels agents i del personal organitzador i prioritzar sempre la informació oficial i la senyalització existent a la carretera.
0: Tina Forets, des de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies per aquesta posada a punt del que és la informació de trànsit, el dispositiu de trànsit per l'eclipsi, i estarem molt pendents de si hi ha alguna actualització de darrera hora a tot plegat arran de la roda de premsa que ens convoquen demà a les 10. Gràcies, Tina, una abraçada.
3: Adéu, Núria, que vagi molt bé.
8: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Doncs seguim parlant de l'eclipsi i ho fem ara des d'un altre punt de vista. L'eclipsi inclusiu. Milions de persones mirarem al cel el dia 12 per veure aquest eclipsi total de sol. Però com pot viure un eclipsi aquelles persones que no poden veure? En aquest sentit, l'ONCE ha impulsat diferents mesures per fer que l'eclipsi sigui més accessible i segur també per les persones cegues. I tot plegat, aquest eclipsi inclusiu ens en parla Diana Mar de DeltaCat.
9: La resposta no passa necessàriament pels ulls. La baixada de temperatura, els canvis en els sons de la natura i la sensació de l'aire sobre la pell també formen part d'un fenomen que enguany la tecnologia permetrà experimentar d'una manera nova a les persones cegues o amb baixa visió. Fran Sánchez, director de la ONCE a Reus, ens proposa començar per una cosa tan senzilla com deixar de pensar només en els ulls.
10: Una persona cega o deficient visual pot gaudir de lo que és un eclipse, pues no utilitzant la vista. En la descripció d'una altra persona, que facin la descripció, però també pues, se pot sentir a través de la pell, perquè clar, el sol, la qualitat del sol que ens arriba és diferent, amb els sons que ens arriba de la naturalesa que tenim al nostre entorn, es viu l'aire, que diuen que pot baixar fins a 10 graus, es viu utilitzant altres sentits.
9: Clar, però en un eclipse, per exemple, la oïda com s'utilitza? Sí que parlaves de la sensació a la pell perquè se preveu que hi haurà una baixa.

0: Participació de més d'un centenar de persones vinculades a la ONCE. I és precisament aquí on la tecnologia deixa de ser només una ajuda tècnica i es converteix en una eina d'inclusió.
1: Pues aquest dispositiu que ens han presentat en uns tallers que van fer a les diferents agències de la ONCE és l'iSong, que és un dispositiu que té una tecnologia que transforma la llum en so. I fa que, diguéssim, va canviar amb el so, de més greu a més agut, en funció de la llum. És un to molt harmònic i, sobretot, el que permet aquesta tecnologia és gaudir de l'eclipse en temps real. Una persona cega, una persona vident, perquè els dos a l'hora.
0: Diguéssim que realment ens trobem davant d'eines totalment inclusives, no?
1: Sí, moltes vegades pensem, quan parlem de barreres arquitectòniques, amb barreres físiques, però també hi ha barreres que no són físiques, però que són també molt importants, que és el tema de la cultura, de l'oci i de gaudir, perquè, en definitiva, el que busquem és que tothom pugui gaudir de lo mateix, tingui una discapacitat o no. I és superimportant que quan parlem d'accessibilitat, d'integració, pensem d'una forma més àmplia, no només en barreres físiques, sinó en barreres que tenim per accedir a la cultura, a l'oci, al gaudir d'espais com aquest, que serà un aconteixement únic i bueno, irrepetible, està dintre de 150 anys. És una forma innovadora, també, i amb les noves tecnologies cada vegada més podrem fer que tot això sigui més inclusiu.
0: Havies viscut una experiència similar, perquè, te faig la pregunta, tu tens un dèficit de visió, no?
1: Sí, un dèficit molt important de visió, i tinc una resta de menys d'un 0,5% i de naixement, i jo, per desgràcia, no he viscut mai un aconteixement com aquest. O sigui que serà tota una experiència.
0: Suposo que molta emoció, no?
1: Sí, molta emoció, perquè, bueno, us ho han explicat i, bueno, penso que és una forma també de viure un aconteixement que no repetirà. I si ho pots gaudir amb els teus, pues meravellosament bé.
0: Hi ha una advertència que també afecta les persones amb restes visuals mínimes. Els ulls s'han de protegir igualment durant l'observació. La implicació de la ONCE amb l'eclipse també ha tingut un altre vessant, la seguretat. L'organització ha distribuït gratuïtament ulleres homologades a través dels seus venedors i venedores. Segons explica Sánchez, inicialment se'n preveien 200.000, però finalment se n'han distribuït unes 250.000 a Catalunya. El 12 d'agost, durant uns minuts, el cel canviarà. Alguns ho veuran, altres ho escoltaran, ho notaran a la pell o percebran com canvia l'entorn.

0: Doncs ja sabeu que l'eclipsi també pot ser inclusiu i això ens ho ha explicat des de Delta.cat la nostra companya Diana Mar. Va, que seguim endavant i encara us hem d'explicar altres qüestions que tenen a veure amb el que, no el que passarà dimecres, sinó el que ha passat aquest cap de setmana. Avui no tenim podcast casteller, aquest tan xulo que ens porten cada dilluns des de Ràdio Ciutat de Valls, però sí que li hem de donar a l'Eric Rosique, sisplau, que ens expliqui doncs, com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, encara que sigui un apunt de dos minutets. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Diada encara dura el Firagost a Valls i heu tingut diada aquest cap de setmana?
1: Encara dura la Firagosta, sí. No ha sigut aquest cap de setmana, però sí que és veritat, Núria, que hem de fer aquest apunt, perquè és la diada més important de tota la setmana. A més, també era important per saber com estaven les colles dels xiquets de Valls. I fem l'apunt, perquè no vam poder fer com l'apunt de, de la Firagosta.
0: Perquè va ser com entre setmana, veritat? Va caure entre setmana.
1: Exacte. Però era molt important perquè la vella venia d'una caiguda del 3 de Nou en Folre, a veure què passava amb la Firagosta, però ens va portar una Firagosta de gama extra. La vella que va descarregar el 4 a 9 net, que va dir aquí som, i per tant serà important per saber com arribarà el concurs. El 2 de 9 en Forre Manilles, el 7 de 9, i finalment el Pilar de 6. Per tant, la vella que va plantar una gran diada de la Firagosta i que es marcarà objectius per aquest mes d'agost. I pel que fa a la jove...
0: Bueno, fa una mica...

0: sensació de que ja es van escalfant motors per aquest any de concurs de castells, eh? Això es nota. Per aquí, per la redacció, deien, és que és insultant. És que els fan tan fàcils.
1: I tant. Exacte. A més, va ser un 4-1 de postal, i per tant, és això. I la diada del 30 d'agost, a Vilafranca del Penedès, que també és un gran termòmetre casteller.
0: Sí.
1: I pel que fa a les joves, Núria, sí que és veritat que va fer una diada més prudent, perquè ja ens van dir que bé, va a causa de baixes, volien ser un pèl més prudents, i per tant van fer el 4-9 amb folre, descarregava el gama extra amb el 2-9 amb folre i manilles, i van intentar el 4-9 net, al veure que la vella el feia, doncs el van intentar, però li van dir cap a baix de l'enxaneta i va quedar en intent desmuntat i es van acomiadar amb el Vila de Cinc.
0: Això passava al Firagós, però em sembla que a Llorenç del Penedès també hi ha hagut sarau aquest cap de setmana, aquí sí.
1: Sí, amb Llorenç del Penedès és on hem centrat l'actuació d'aquest cap de setmana, amb les joves, que també actuava Llorenç del Penedès, en aquest sentit portava el 3 i el 4 de 8, el 2 de 8 en Forra i el Pilar de 7, que també era important per les joves. També actuava la jove de Tarragona, que feia millor actuació, amb el 5 de 8, el 3 de 9 en Forra i el 4 de 8 amb l'agulla. La jove que ja està pensant, Núria, amb Sant Magí, que ja en parlarem molt, de Sant Magí, però ja està preparant aquest Sant Magí, i els nens del Vendrell que feien la clàssica de 8 amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Per tant, actuació també tranquil·la pels nens del Vendrell.
0: Molt bé. Un apunt ràpid, Eric, que anem sense temps ara. Proper cap de setmana on ens trobem per celebrar els castells?
1: Exacte, doncs serà dissabte, que podeu seguir-ho per les televisions locals i per la xarxa, la Diada de la Bisbal del Penedès. Castells de Vilafranca, Colla Vella, Colla Joves i els Bous de la Bisbal. Per tant, 6 de la tarda, televisions locals, demà, que és una diada important aquesta de la Bisbal del Penedès.
0: Molt bé, doncs ens ho apuntem a l'agenda i dilluns en parlem. Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls, moltes, moltes gràcies.
1: A vosaltres, adeu.
0: I seguim avançant en continguts. La propera entrevista també ens porta a parlar sobre l'eclipsi, i és una entrevista, jo diria, que molt especial, perquè ens traurà molts dubtes. Sabeu aquestes ulleres que tots tenim preparats per veure l'eclipsi, que ja ens han dit per activa i per passiva que han de ser unes ulleres homologades amb uns filtres especials, que no serveix qualsevol cosa. Qui les fabrica? Jo crec que molta gent, molts fabricants hi ha arreu del món, però tenim una empresa aquí a Catalunya, doncs, que sens dubte ens pot donar, doncs, el seu punt de vista, i sobretot explicar-nos com els ha canviat el negoci, la fabricació, en aquests darrers dies. La companya Mariona Jerez ens en dona més pistes. Mariona, des de Ràdio Rubí, bon dia de nou.
2: Bon dia, Núria. Sí, avui
0: de nou,
2: tenim nosaltres...
0: que és la primera vegada que connecto amb tu avui, eh? Ja no sé amb qui parlo i amb qui no.
2: Sí, sí.
0: Bon dia.
2: Avui és la primera vegada, sí.
0: Vinga, doncs som-hi.
2: Doncs mira, avui tenim amb nosaltres a José Crespo, de l'empresa Celestec, l'únic fabricant europeu d'ulleres d'eclipsi solar amb producció pròpia a l'Hospitalet del Llobregat, a Barcelona.
0: El tenim a prop.
2: Sí, sí, sí. Llavors, José Crespo, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Hola.
2: Explica'ns una mica, ja s'acosta el dia de l'eclipsi a Catalunya. Com han anat les ventes? Encara hi ha demanda?
3: Uf, sí, moltíssima demanda. Bueno, ha estat una temporada sense precedents. Hem treballat a ple rendiment durant mesos, turns nocturns, caps de setmana. Pensa que, bueno, hem subministrat a institucions governamentals, com Agència Espacial Espanyola, cadenes d'òptiques, marques d'hotels, planetaris, ajuntaments arreu d'Europa i sobretot a la franja de totalitat aquí a Península, i bueno, super dur, però bueno, molt gratificant.
2: I explica'ns una mica, què són exactament les ulleres per veure l'eclipsi, com estan fetes i com et protegeixen els teus ulls?
3: Bueno, intentaré no estendre'm un gramassa, no? Les ulleres, al final, per veure l'eclipsi, són un equip de protecció individual. Això és molt important que tota la població ho sàpiga, no? No és un simple gadget que semblen una mica, no? Un gadget, però no ho és. És un equip de protecció individual. Les lents estan fabricades amb un polímer de tres capes, en el nostre cas, és l'únic. I, bueno, són tres capes d'alta protecció específica per l'observació solar directa, no? Han de bloquejar el 99,99% de la radiació solar visible. És l'important.
2: I explica'ns una mica, hi ha gent que pensa que unes ulleres de sol normals poden funcionar per veure l'eclipsi. No és cert, oi?
3: No, no és cert. Bueno, aquí hem de diferenciar els usos, no? Les ulleres de sol estan dissenyades per reduir la llum visible, no per bloquejar la radiació ultraviolada ni la infraroja, no? Això per una banda. Per altra banda, bueno, com ja hem sentit per A i per B, no? Que jo crec que s'ha fet una molt bona campanya de conscienciació, les ulleres han de complir la ISO 123122. Això és fonamental. Nosaltres, com a únic fabricant a Europa, vàrem dissenyar una lent que no sols bloqueja la llum infraroja i la ultraviolada, sinó que el que marca la ISO, nosaltres ho complim de l'ultraviolada un 29% més cops i 500 cops més la infraroja, amb la qual és un producte molt, molt, molt fiable. Però bueno, mentre sigui un producte que bloquegi la radiació solar i no redueixi la llum, com és el cas d'unes ulleres de sol convencional, és perfecte.
2: Per nosaltres això de l'eclipsi és una cosa extraordinària, però vosaltres feu ulleres tot l'any i cada any, no? On les veneu? Qui les utilitza normalment?
3: Sí, bueno, s'utilitzen especialment per eclipsis. És cert que arreu del món hi ha bastants, depèn, no? Si és un eclipsi parcial, anular o total, com és el cas d'aquest any que el tenim aquí. I, bueno, nosaltres ens dediquem fonamentalment a això. Estem treballant aquí a l'Hospitalet per cobrir els tres eclipses que tenim, aquest any, el següent el 2 d'agost i el 28 al gener, no? I bueno, estem molt orgullosos de dir, estem fabricant un producte a casa, no? Pels de casa, i a més amb tota la qualitat i la certificació que es pot tindre, no, a nivell global. I, bueno, és una mica això.
2: I, digue'm, tens alguna recomanació sobre com utilitzar correctament aquestes ulleres de cara a dimecres?
3: Sí, i tant. És super, super, super important que l'ús sigui perfecte, no? Tres coses bàsiques. El primer, verificar, no, que les ulleres tinguin la ISO 123122. Super, super important. El segon, inspeccionar les lents, que abans d'usar-les, bueno, si hi ha ratllades, forats o algunes zones decolorades, no s'han d'utilitzar perquè no estan filtrant bé, sigui les ulleres que sigui. I, bueno, i el tercer, el més important, seria no treure, no, o sigui, no fer allò que és natural en nosaltres, no? Que és mirar el sol amb les ulleres i després treure-les i mirar-lo sense, o posar-nos les ulleres directament mirant el sol. Aquest no seria l'ús correcte. L'ús correcte seria: em poso d'esquena al sol, em col·loco l'ullera i busco el sol amb tota la seguretat, no? I allà ho veurem perfecte.
2: O sigui que primer hem d'estar d'esquenes al sol i després girar-nos, no?
3: És l'ideal perquè cap raig, cap radiació ens entri sense la ullera posada. És l'ideal, sobretot si estem amb nens, fer que facin aquest gest de ei, em poso d'esquenes i d'on està el sol? Em giro i ho busco amb la ullera posada. Això seria l'ideal, l'idealíssim. Clar, després el que no hem de fer sota ningú concepte és: miro el sol, em trec l'ullera per mirar i torno a posar. No. Sempre amb l'ullera posada. En la part de totalitat me les puc treure perquè veuré la lluna tapant el sol i demés, però depèn dels minuts que tingui de totalitat. Me les poso de seguida quan torni a aparèixer la corona solar.
4: José, jo crec que tots anem molt en cura amb les ulleres i anem a última hora, pel que em dius anem a última hora. Déu-n'hi-do. Però anem molt en cura i suposo que ja les tenim guardades i ben empaquetades, però escolta, alguna ullera... Es fan malbé aquestes ulleres? Vull dir, si han estat mal emmagatzemades o les tenim a la bossa de qualsevol manera, es poden arribar a fer molt bé? Hem d'anar en compte si quan les anem a utilitzar veiem que tenen alguna rascada o algun bony? Són sensibles fins a aquest punt? Són delicades o no?
3: No són tan delicades com es creu. De fet, el que deia abans, les nostres estan fetes amb tres capes de polímer, no? La base, que és la... No la base, sinó la capa final és una aleació d'alumini, és un pols d'alumini, que el que fa és precisament això, protegir la lent, que realment no sigui tan delicada, i per altra banda el que fa és que podem veure el sol en relleu i en taronja, que això és una cosa bastant innovadora, perquè normalment amb la típica ullera, no?, d'una sola capa de protecció, veus un disc pla blanc. Però bueno, això també té a veure amb la protecció de les ulleres.
4: I la gent que porti ulleres ja de normal, ulleres de vista, se les ha de posar pel damunt, s'ha de treure les de vista, o això a gust del consumidor? Sí. Perquè clar, digues.
3: Perdona. Sí. No, ens les hem de posar a sobre. Jo que porto ulleres, per exemple, sí. Per miopia, sí. Si volem veure amb claredat, ens les hem de posar a sobre de les ulleres o de les lents de contacte.
4: No hi ha problema que quedi algun angle obert, i ens matxaqui.
3: No, això hem de tenir cura, però bueno, les ulleres en si són bastant ampletes perquè ja pensem en les persones que ens necessiten posar-les a sobre.
4: Escolta, i l'endemà de l'eclipsi què fem amb les ulleres? Les guardem de record? Les llancem en alguna mena de dispositiu de reciclatge? Què aconselles?
3: Les nostres, per exemple, són quasi 100% reciclables perquè utilitzem papers FCC i coles en base d'aigua respectuoses amb el medi ambient, innocues, etc. Llavors, si obrim l'ullera i posem les lents i l'holograma al contenidor del plàstic, la resta es pot reciclar. Són un 90% reciclables.
4: El paper, doncs.
3: Però, bueno... Sí, exacte, el paper. Però, bueno, jo me les quedaria perquè són interessants. Tenim tres eclipsis més vinent que podrem veure, sobretot a Catalunya ens acabarà l'anular, que és preciós, el gener del 28. I de fet, per mirar el sol amb seguretat, encara que no hi hagi eclipsi, ho podem utilitzar.
4: Ràpidament te pregunto, abans de tancar, no sé si ja has donat xifra, quantes n'heu arribat a fabricar? Per ara, per l'eclipsi?
3: Fabricar entre el nostre producte i productes personalitzats. De personalitzats hem fet uns 3 milions, més o menys, i del nostre producte, juntament, hem arribat als 7 milions, més o menys. Pensa que nosaltres tirem unes 300.000 unitats diàries i bueno, això més o menys estem en aquestes dates. Però bueno, ara quan acabi l'eclipsi farem tota la data i per saber-ne, no?
2: Ostres, doncs és realment una quantitat astronòmica. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, José Crespo, i bueno, i empresa Celestec. I ara ja passarem a la següent part. Núria, t'ho deixo a tu.
5: Doncs vinga, tot meu. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada i fins aviat, companys.
4: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Anem tancant, a poc a poc i ràpidament, de fet, també, aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Al tornar us explicarem coses sobre la tortuga careta. Us parlarem d'un manga també i com ens hem de posar guapos de cara a l'eclipsi. Anirem de perruqueria.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
10: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
8: Salut activa.
11: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
12: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
8: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Laram. La Generalitat retransmetrà en directe l'eclipsi solar total del 12 d'agost des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, l'únic observatori situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. La jornada inclourà també conferències científiques amb figures com el Premi Nobel de Física Didier Queloz, l'astronauta també Pedro Duque i la investigadora de la NASA Teresa Nieves Chinchilla, a més del llançament de tres globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments encara situació tranquil·la, amb només una avaria, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona, que deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, també obres a la 2 a Jorba, direcció Lleida, també deixen un carril tallat en aquesta via. I aquesta setmana culminarà el retorn dels veïns del 60% dels habitatges afectats per l'esvoranc del Punxet, relacionat amb les obres de l'L9, després que el govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin informat de l'evolució dels treballs. Els veïns de l'edifici del carrer de Sant Gervasi de Cassoles 54, amb 31 habitatges i un local, podran tornar-hi aquesta setmana un cop completades les comprovacions tècniques. Paral·lelament, els treballs d'estabilització del terreny sota l'edifici del carrer Rubinstein 2 avancen també favorablement i els sistemes d'auscultació indiquen una situació d'estabilitat també general. I el pàrquing del Prat de Pierrot, principal accés a Aigües Tortes per esport, reobrirà parcialment avui si les condicions meteorològiques ho permeten, després de quedar impracticable per una esllavissada que hi va haver per les tempestes d'aquest cap de setmana. La retirada dels 4 vehicles afectats ja s'ha completat, però l'obertura, com dèiem, total de l'espai encara requerirà diverses setmanes, mentre que l'accés al parc es manté possible amb transport públic o a peu, tot i que el camí cap al refugi Joan Maria Blanc continua encara bloquejat. I una discussió entre una parella ha acabat amb diversos trets a l'aire aquest diumenge al vespre al carrer del Molí de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar 6 veïnes de calibre 22, però no es van detectar ferits ni tampoc impactes de bala. Els agents van identificar una persona que podria estar relacionada amb els fets, tot i que no consta cap detenció. I pel que fa al temps, avui el cel serà variable, amb núvols baixos a la Costa Daurada i també nuvolades de cara a la tarda al Pirineu i Prepirineu, que poden deixar xàfecs dispersos i també alguna tempesta, sobretot a l'Aran i a l'Alt Pirineu. També es preveuen precipitacions aïllades a l'interior, especialment a les Terres de l'Ebre, que en alguns punts del Pirineu Occidental i també prop del Massís del Port, on podrien ser també localment abundants. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Les nits no moren mai, com sempre. Ens anem de festa en aquesta connexió que establim sempre a les 10 amb Ràdio Cardedeu. És Doctor Prats. Festa de, vaja, cançó, música de rebella, que en aquesta hora del matí ens entra molt, molt bé. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bé, amb ganes de sentir què diuen els oients sobre la pregunta del dia. Avui els preguntàvem que ens expliquessin, no?, sobre habitatges.
1: Sí.
0: Vaja, on dormim quan anem de vacances i on dormim especialment, o no ens agradaria dormir arran de l'eclipsi del viatge que farem el dia 12. Dis-me, què diuen?
1: De fet, és això. O sigui, ens han enviat molta gent àudios sobre com els agradaria a ells o com viuran ells l'eclipsi, és a dir, quin és el plan d'allotjament que tenen. Així que, si voleu, comencem per l'Estela, que ens envia aquest àudio.
2: Molt bon dia, Obert per vacances. Doncs ja s'apropa el gran dia de l'eclipsi. Nosaltres ho tenim ja quasi tot preparat i hem decidit, en el nostre cas, anar-hi a una casa rural per gaudir-la amb els nostres amics i família i poder tenir un gran record d'aquest gran moment.
0: Molt bé. Això de les cases rurals ja veurem que és una de les opcions que triomfen, eh?
1: Sí. Home, al final pots anar allà amb els teus amics, amb els teus familiars,
0: clar,
1: amb qui sigui, no?
0: Té molta cabuda, no? I a més està la natura, vull dir que està allà enmig. Molt bé.
1: I convida a fer un plan diferent, no? Un plan més extens, més de marxar, doncs, no sé, potser més dies i aprofitar-ho, no?
0: Sí, també, clar.
1: També tenim la Dolors d'Arbúcies, que ens diu això.
3: Bon dia. Pues a mi m'encantaria veure'l amb un descampat.
0: Pues mira.
3: Amb un descampat.
0: És bona.
3: Amb molta colla, amb molts amics i mirar-ho tot. Però també us haig de dir que em fa certa por aquest dia de l'eclipsi.
0: Què dius ara?
3: No em acaba d'agradar. Però bé, veurem què passa.
1: A veure,
3: per què? Ahir Molina ja va explicar més o menys el que ens trobaríem. I endavant. Una experiència més abans d'anar-nos a l'altre barri.
1: Apa, aquí.
3: Vinga, bon dia.
1: Dolors, per favor, hem de ser una mica més optimistes, més.
0: Jo vull saber per què li fa pena. No, pena no, m'ha dit que li feia com a por, eh?
1: Sí,
0: per què li fa por.
1: Hi ha gent que li fa una mica de cosa. De fet, a Instagram, la Núria Lázaro ens ha dit també que li fa una mica de cosa. Ha dit que ella no creu que el vegi a l'eclipsi.
0: Per què li fa cosa? Pel fenomen en si o per la gentada? A mi, per exemple, me fa una mica de recança per la gentada que ens podem arribar a ajuntar.
1: Sí, però jo crec que és més per un tema de que, tot i que hi ha molta seguretat amb les ulleres, hi ha gent que té aquesta certa desconfiança, no? Però bueno, ens hem de fiar dels experts, del que diuen, i ja està. Tenim també un àudio de l'Ània, que ens diu això.
4: Doncs mira, tinc la sort de que tenim família a Castelló, aleshores ho veurem des d'una casa familiar allà. Si no fos així, suposo que l'opció principal seria, doncs sí, haver intentat trobar solucions similars, o agafar alguna casa rural, o si no una camper i intentar marxar a la muntanya, en algun lloc on no tinguem com edificis o qualsevol cosa que ens tapi l'horitzó, però bueno, que per sort no hem tingut gaire problemàtica, sinó que això hem pogut parlar amb els nostres familiars, anirem a Castelló, i allà en principi s'ha de veure amb visibilitat s'ha de veure 100% l'eclipsi, igual que al sud de Catalunya. Per tant, és la millor opció que hem pogut trobar.
1: Que xulo. Home, és un bon plan.
0: És un superplan. Molt bé. Home, és que la gent, hi ha qui s'ho ha agafat amb temps, eh?
1: Sí, hi ha gent que s'ho ha organitzat perfecte.
0: Molt bé.
1: Jo, clar, a l'estar per aquí, doncs hauré de veure, encara no tinc massa clar com ho veuré. Tu ja ho saps, Núria, com el veuràs?
0: No massa, però bé, aquí a Tarragona doncs hi ha 3 o 4 llocs habilitats, eh? Amb molta gent a tots, però hi ha 3 o 4 llocs. La veritat és que hi ha per on triar. Això fins i tot no ha calgut ni reservar aforament, que hi ha algunes poblacions on només hi ha un lloc habilitat i clar, s'ha hagut de limitar l'aforament, doncs aquí a Tarragona hi ha diversos llocs i llavors bé, i repartits per bastants punts de la ciutat, de manera que la població també es distribueixi.
1: Sí.
0: Bueno,
1: a veure, ja ens explicaràs el dijous, eh?
0: L'avantatge és que podrem dormir a casa, els de Tarragona. Això és un gran avantatge.
1: Clar, nosaltres ho tenim una mica més complicat, però bueno.
0: Ja m'ho explicaràs tu també. Molt bé.
1: Seguim amb els àudios.
0: Ah, sí, digue'm.
1: Sí, en tenim un més, vale, del Jordi de Banyoles, que ens diu això.
5: Bon dia, Obert per vacances.
0: Hola, Jordi.
5: Doncs mira, jo tinc la sort de tenir un amic que és bastant, anem a dir, friqui del tema de l'astrologia i tal.
1: És xulo, eh?
5: I fa un parell d'anys es va comprar un telescopi bastant potent i sempre anem a casa dels seus avis, que està com a sobre un turonet, a prop de Banyoles, a veure tots aquests factors. No sé ben bé si ho veurem o si no, si ho podrem apreciar amb la màxima esplendor des de Banyoles, però això ho veurem en un lloc una mica apartat, evitant la contaminació lumínica, i el veurem des d'allà.
0: Doncs això està molt bé. Ideal. És ideal, imagina't, una casa amb els avis contents. Els avis se li omplirà la casa de gent.
1: Sí. I a més ho veuran amb un telescopi.
0: Clar, que allà també, tranquil·let.
1: Sí, amb molt el bé. Filtre solar que ha de portar, suposo, però superbé.
0: Doncs sí, jo és el plan millor, eh? Així amb poqueta gent, el pa amb tomàquet, m'imagino ja, la truita de patates, sí. Vinga, he de preparar. I tant. Molt bé. Doncs escolta, continuem, Aina, escoltant àudios o recollint algun missatge més que ens arribi d'última hora abans de tancar programa, sí?
1: Ah, exacte, molt bé.
0: Gràcies,
1: fins
0: Aina.
1: Ara,
0: fins ara. Però en volem saber una miqueta més, sobre el tema que ens ocupa avui, el tema del dia, ocupació turística o allotjament quan aneu de turisme. Ho hem centrat una miqueta amb la data del dia del dimecres, en la data de l'eclipsi, on dormireu aquell dia, però vaja, en general. Però sí que és veritat que ens interessava molt saber com l'allotjament ha canviat de cara al dia 12 i especialment en aquelles poblacions que ofereixen allotjament rural. I això passa molt en alguns pobles, algunes poblacions de Lleida. És per això que li hem demanat un reportatge sobre aquest tema al company d'Emunt Ràdio, a l'Arnau Vilà.
6: Aquest dimecres el Salt de Ponent es convertirà en un dels grans protagonistes del país. L'eclipsi total de sol atraurà milers de persones fins a les comarques de Lleida, especialment al Segrià i a les Garrigues, on la fase de totalitat es podrà gaudir durant més temps que en altres punts del territori. Fa més d'un any que les administracions treballen en la preparació d'aquest fenomen que no només desperta interès científic, sinó que també s'ha convertit en una gran oportunitat turística. Per conèixer com s'ha preparat aquest esdeveniment i quin impacte tindrà al territori, parlem amb Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Des del Patronat, destaquen que el fenomen ha generat molta expectació i que alguns municipis de Ponent tindran un paper especialment destacat en l'observació de l'eclipsi.
7: L'eclipsi és un fenomen que ja fa temps que s'està treballant. S'ha treballat des de, per exemple, la consellera d'universitats, hem tingut diverses reunions, però ja te parlo des de fa més d'un any, perquè som conscients, tots plegats, que és un gran atractiu que provocarà molta mobilitat, i una de les preocupacions que hi havia en els moments iniciàtics quan se parlava de l'eclipsi era precisament el moviment de la gent, cap a on aniria la gent, preservar espais naturals que poguessin rebre una afluència excessiva de persones.
6: Però més enllà dels punts oficials d'observació, hi ha municipis que, per la seva situació geogràfica, s'han convertit en llocs privilegiats per veure l'eclipse. Un d'ells és un municipi de 300 habitants com Almatret, al Segrià. Amb 462 metres d'altitud, és el municipi més alt de la comarca i un dels punts de la demarcació on la totalitat del fenomen serà més llarga. Precisament per aquestes característiques, Juli Alegre apunta que Almatret és un dels indrets que més interès ha despertat entre les persones que busquen un bon lloc per contemplar l'eclipse. Un entorn elevat, amb amplis espais oberts i amb poca contaminació lumínica, que converteix aquest municipi en un autèntic mirador del cel.
7: A la ciutat de Lleida s'estima en uns 20 segons, 24, 25, però a municipis com Almatret ja estem parlant d'un minut.
6: Per saber com s'està preparant el municipi, també hem parlat amb Albert Santaulària, historiador i una de les persones implicades en l'organització de la jornada al Matret.
8: Ja havien vingut una associació d'allà dalt de Roda de Terra, d'amics de les ciències de la Terra i de l'espai, per organitzar aquest acte limitat a un nombre de persones, en què ells farien una explicació des de les 7 de la tarda fins a l'eclipsi, a l'hora d'eclipsi tots en silenci, i després de l'eclipsi la gent que volgués quedar, hi ha una segona part, que és de 9 a 10 a 11, que és explicar la pluja d'estrelles i explicar pues, algunes constel·lacions, algunes estrelles, i faran una d'això. Ells tenen també, portaran telescopis, i nosaltres els deixem un equip de so d'aquestos així, un altaveu en un d'aquestos portàtils.
6: De fet, Almatret ja apareix en diversos portals especialitzats com un dels millors indrets del Segrià per seguir l'eclipse. Ara bé, el municipi treballa per concentrar els visitants en zones habilitades i evitar que la mobilitat es dispersi per tot el terme. Una de les principals actuacions ha estat preparar espais oberts i zones d'aparcament per facilitar l'arribada dels assistents. L'objectiu és que la gent pugui gaudir de l'eclipsi amb comoditat, però també mantenint la vigilància en un estiu marcat per l'elevat risc d'incendi i la necessitat d'extremar la prudència en zones forestals, especialment la zona que s'ha habilitat al Matret per contemplar l'eclipsi, que és el mirador del Cingle de la Pena.
8: Van vindre Protecció Civil i els Rurals per dir, a veure, si tallem algun camí d'aquests més perillosos que poden ser un cul de sac i si hi hagués algun incendi, doncs podríem tenir problemes, i tenir un pla, i tenir un pla B, perquè si ja no es pogués fer, que es pogués fer en un altre lloc, que llavors potser es faria l'antic camp de futbol i allà, en aquelles esplanades que hi ha, que també es podria veure bé, no va ser que no hi havia tanta gent, potser. I el que volem és això, que es concentren la major part de gent en un lloc, perquè els tinguéssim controlats, perquè allà posarem lavabos, tindrem les cubes de la DF per si hi ha cas, i tindrem sistema, bueno, hi haurà un pàrquing per a zona de discapacitats, també.
6: L'interès, però, no només es notarà el mateix dia del fenomen. Des de fa mesos, establiments turístics de les Terres de Lleida han rebut reserves de visitants que volen viure aquesta experiència des del territori. Una arribada de públic que ha fet créixer l'ocupació i que ha convertit l'eclipsi en una oportunitat per donar a conèixer la demarcació. En aquest context, molts hotels i cases rurals han aprofitat aquesta tendència per oferir paquets turístics i experiències que permeten als visitants conèixer de més a prop el món rural i el territori. Això inclou activitats com visites guiades, experiències gastronòmiques, activitats relacionades amb la cultura i les tradicions locals o propostes que permeten descobrir els productes i els paisatges de l'entorn. Júlia Alegre explica que molts allotjaments han aprofitat aquesta demanda per oferir estades més llargues, amb paquets de diverses nits que permeten als visitants combinar l'observació astronòmica amb la descoberta del paisatge, la gastronomia i el patrimoni de les comarques de Lleida.
7: Han estat moltes iniciatives que van sorgint a nivell municipal, però també empreses, cellers, molins d'oli, que han aprofitat per també dur a terme activitats enoturístiques, oleoturístiques, en motiu de l'eclipsi. Ja des de setembre de l'any passat, alguns establiments hotelers de la nostra demarcació ja varen començar a rebre reserves d'estades. Llavors, molts d'aquests establiments el que han fet és, diem-ne paquets, o si més no, blocs de reserves, en el que obligaven una reserva mínima de 2-3 dies per també garantir aquesta ocupació. I també certes de que els preus han pujat, és una oportunitat, és un moment singular, i el preu d'allotjament ha crescut. I tot plegat ens ha portat a tenir uns nivells d'ocupació que estan per sobre del 90% en molts casos, i que d'aquest turisme és, podríem parlar del 50% internacional, seria, i gent de zona d'influència propera a l'eclipsi, surt de França, van ser dels primers en reservar, però n'hi ha de múltiples nacionalitats que vindran a gaudir d'aquest espectacle.
6: Per al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, aquest fenomen també serveix per reforçar una aposta que fa anys que treballa el territori, el turisme astronòmic. Espais com el Montsec, amb reconeixement internacional per la qualitat del seu cel nocturn, són un exemple de potencial que tenen les Terres de Lleida en aquest àmbit.
7: Per la nostra demarcació, aquest eclipsi no deixa de ser una oportunitat, perquè el turisme astronòmic és un turisme que a casa nostra és molt rellevant. Tenim dos espais, com és el Parc Nacional o el Montsec, que tenen el segell Starlight. És més, del dia 3, 4, 5 i 6, del 3 al 6 de novembre, se farà la trobada internacional de Starlight aquí, a les comarques de Lleida, al Montsec. Fet que demostra que per nosaltres el turisme astronòmic és un turisme molt important.
6: I l'interès pel cel no acabarà amb l'eclipsi. Els dies posteriors, els aficionats a l'astronomia podran continuar gaudint d'altres fenòmens, com la pluja d'estrelles de les Perseides, una nova oportunitat per mirar cap amunt i descobrir un dels grans atractius naturals.
7: És més, els que siguin veritablement aficionats a l'astronomia, en pic s'hagi acabat l'eclipsi, en les zones en les que hi hagi un cel veritablement fosc, podran gaudir d'un espectacle que és meravellós. És les Perseides, que és aquesta pluja d'estrelles que vindrà a donar potser els dies 12, 13 i potser el dia 14 d'agost, en la qual cosa el mirar el cel, el gaudir d'aquest espectacle pot anar molt més enllà del que és simplement l'eclipsi.
6: I és precisament aquesta combinació entre un fenomen excepcional i un territori poc massificat la que pot deixar empremta més enllà del 12 d'agost. Els petits municipis de Ponent, amb nuclis poc habitats i espais allunyats de les grans ciutats, ofereixen unes condicions especialment favorables per observar el cel, però també permeten descobrir una part del territori que sovint queda fora dels principals circuits turístics, i més en aquestes èpoques estiuenques. L'eclipsi farà arribar visitants de Catalunya, però també de diferents punts de l'estat i d'altres països europeus, a pobles i racons que sense una ciutat d'aquestes característiques probablement rebrien molta menys afluència. Per al turisme rural, amb cases rurals i petits allotjaments repartits pel territori, és també una manera de donar visibilitat a una oferta vinculada al paisatge, al patrimoni i a la vida dels municipis de l'interior. Però aquesta arribada extraordinària de visitants també obliga a tenir en compte la fragilitat d'aquests espais. La concentració de persones i vehicles en zones rurals i forestals, especialment en un període d'alt risc d'incendi, pot incrementar la pressió sobre el territori. Per això, les administracions han insistit en la necessitat de respectar els espais habilitats, evitar circular o aparcar fora de les zones autoritzades i extremar les precaucions. L'objectiu és que l'afluència excepcional que generarà l'eclipsi permeti descobrir aquests municipis i el seu entorn sense comprometre un territori que, precisament, és un dels seus principals atractius.
0: Doncs molt atractiu, de fet, és el poble d'Almatret, que ara ens explicava l'Arnau Vilà, i tota aquesta zona, tota la zona dels més rural de la plana de Lleida. Val la pena conèixer-ho, però, com ens deia ell també, ja no cal més gent, ja no cal que us torneu bojos ara i anar-hi el dia 12, perquè a més és una zona molt natural que també té un alt risc d'incendi. És una de les zones doncs, que s'han de protegir ben bé aquests dies de tota la gentada, a partir, escalonadament a partir de dijous, ja us hi podeu deixar caure. Volíem saber també com ha afectat als municipis rurals tot el tema de l'eclipsi, i veiem que sí, que turísticament doncs, els ha donat una revifada. És un reportatge que ens ha portat l'Arnau Vilà des de M1FM. I nosaltres seguim endavant. I ara ens hem de posar guapos per la cita de dimecres. El nostre company, de fet, el Manel Ferrer, de Premià Mèdia, sempre està estupendo. Almenys el cabell el té superxulo, el Manel. No sé si ha de fer-se algun retoc d'última hora per quedar millor a les fotos de cara a dimecres. I és que hi haurà molts mòbils fent fotografies i el sol no serà l'únic protagonista. Ens hem de posar una mica a punt. Manel Ferrer, bon dia.
9: Bon dia, doncs ens hem de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo, bon dia a tots i a totes, i estem molt ben acompanyats perquè estem amb la Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria, que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
9: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa per, doncs justament per aquest esdeveniment, o ja ho fan de manera habitual?
10: Normalment ho fan de manera habitual. Mm-hmm. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si voy a l'eclipse, que si no voy a l'eclipse, per tot això que està passant també.
9: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
10: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. Llavors, què passa? Que amb lluna creixent sí que s'ha vist que, bueno, és com el que són les terres, no? Mm-hmm. Que també passa, s'ha vist que creix més ràpid. Llavors, la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb lluna creciente.
9: Vale. Per tant, és un bon truc, això. És a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
10: Exacte.
9: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
0: Sí que ho havia plantejat, però no estic, no tinc el... Vaja, que vaig a la pelo quan tinc, temps, quan tinc temps.
9: Quan tens temps,
0: ja que
9: aquest,
0: falta
9: aquest
0: mirar
9: estiu
0: la lluna.
9: Tenim molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu, alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
10: Bueno, el que sí que es porta molt, amb diverses tendències, els cabells molt escalats, uh-huh. Vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i favoreixen molt i texturitzar molt la cara. Vale? I això es pot portar amb els llargs també. I els temes del color molt natural, que busquen la lluminositat, vale? El morenes, el mocamús, vale? Que són uns reflexes molt sutils, busquen sempre la naturalitat.
9: Molt bé, per tant, es busquen ara mateix doncs això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no? Exacte. Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes?
10: Totalment, sí, totalment. O sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud al saló, vale? Per una clienta. Llavors, són tendències que el que fan és que, mica en mica, tu depenguis de la peluqueria, però no sigui esclau.
9: D'acord, d'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
10: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
9: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per la Eva.
0: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly, sí. No? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos que fa molt de temps que estan de moda, això sí, o sigui, escalat llarg o escalat curt?
10: Pues tot. O sigui, el que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg. Vale? O sigui, que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
0: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no? De que te'l deixa cremadet i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
10: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cubeta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més. I, sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell. Una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
9: Molt bé, doncs cuidar el cabell, Núria, important que la gent cuidi el seu cabell.
0: Ens el deixem a l'aire, fa calor, te'l deixes mullat i te l'asseques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
10: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale? Però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat, i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil, i queda com un efecte engominat, també molt refrescant, i és una manera de deixar-t'ho.
0: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica. No sé si, Manel, a nivell de noi hi ha alguna especificació.
9: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones o no?
10: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
9: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències o aquestes modes, encara hi ha gent que ve amb una revista o amb una foto a la xarxa i diu, mira, m'agradaria portar el cabell, bueno, anava a dir Maritressa Campos, una mica antic potser la cosa, però m'agradaria portar una cosa similar al que porta aquesta influencer o aquesta persona.
10: A veure, sí que m'ha passat, vale? En plan revistes no, però sí que ara amb les xarxes socials, lògicament, la gent et ve. El que passa que jo també tinc un Instagram, unes xarxes socials, i normalment també em venen en fotos que jo he fet. Va. Llavors, clar, això em facilita molt més la feina, perquè lògicament el treball l'he fet jo.
9: Clar. És que hem de dir, Núria, que en el cas de la Eva, destaca per una cosa, per moltes, perquè és espectacular el lloc on està, però és veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions de seguidors a xarxes socials, per tant són gent que ja treu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada? Estem parlant de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami de Tres, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
10: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram. Ens vam fer molt amigues, molt, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera. I llavors, lògicament, és clienta habitual. I després, Mami de Tres, l'Helena, vale? Un encant de persona, real com ella mateixa, ja era clienta. Va vindre una vegada i la meva filla em va dir, mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic, ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom i ella pues, ve aquí també.
9: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu, mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual? És a dir, serveixen també com a referència?
10: Sí, lògicament, sí. La veritat que hi ha un bon... un bon tàndem.
9: Que bé, sí. I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
10: A veure, al principi, lògicament, sí, però ara no. La veritat és que no. A part, jo sempre el que fem aquí, al nostre saló, és ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres, abans de fer un treball, parlem molt, molt, i fem un equip entre el client i nosaltres.
0: Clar. Ara anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de jo voldria aquest pentinat i t'ensenyo la foto i tu els dius bueno, però és que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa,
10: exacte,
0: no? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
10: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, ¿vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona,
0: sí,
10: ¿vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir, mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa, i entrem amb això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
9: Molt bé, s'arriben a acords, finalment, amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
10: Sí, molt. Sí, La veritat que sí. La veritat que és molt fàcil. Molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
9: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada a les xarxes socials, del vídeo, de tot, en el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector.
10: Sí. Un s'ha d'estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i estar a l'actualitat.
9: Molt bé, doncs això és important també, actualitzar-se, i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs, idees que els agradaria, i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui, doncs mira, he vist potser això i anar per aquí, i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho, per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients, i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans acabat tens alguna cosa més per preguntar.
0: Eva, va, improvisem, ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius, mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí, quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
10: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament, fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors queda com un moño trenzado, molt fàcil.
0: O sigui, fer-te un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
10: Exacte.
0: Molt bé.
10: I això ho pot fer tothom.
9: Que això, clar, ho estic pensant, i ella ho explica molt fàcilment, després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid, perquè la Eva va estupenda també, a més, eh? És a dir, que ella, jo suposo que això, en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí i es fan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat que quan surts a la pel·lo surts estupendo, però després d'això de tenir una continuïtat. També els ensenyeu això, eh?
10: També.
9: Molt bé.
0: Això és un clàssic, ja tots... Això és un clàssic, que quan passen dos dies de la pel·lo ja és...
9: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire perquè això estàs bot, és a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pel·lo. Per acabar gairebé, Eva, cada quant hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
10: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal, jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes... I sí, depèn si són reflexes més útils, més i mig, 2.
9: Molt bé.
10: En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, mes i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos. Però un mes de cada 3 mesos, no.
9: No. Per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
0: Bueno, m'apuntaré. Vinga.
9: Per deures i propòsits pel proper curs.
0: No, no, que es nota, que
9: Eva,
0: es nota.
9: Moltes gràcies.
10: A vosaltres.
9: Gràcies per estar amb nosaltres i que acabis de passar un bon estiu.
10: Igualment.
9: Gràcies, Núria.
0: I Manel Ferrer, moltíssimes gràcies. Una abraçada, company.
9: Fins demà.
0: Fins
9: adéu.
0: Demà.
11: Adéu. Obert per vacances.
0: Eva Fernández, que deus amb aquest nom, de fet feu com jo, que l'he buscat, he buscat imatges a Facebook, per exemple, i suposo que a l'Insta també hi són, no? La perruqueria de l'Eva Fernández, i té un munt de pentinats super, super xulos, de veritat, que val la pena inspirar-se. Seguim endavant, canviem totalment de tema, res a veure amb l'eclipsi, però necessitem una mica de tranquil·litat en l'Obert per vacances, ara que passen 3 minuts de 2:15, i aquesta tranquil·litat ens la porta sempre, i es passa sempre que mirem el mar, ens la porten des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral. Avui, dins l'espai Maramar, us presentem la tortuga Careta.
12: Maramar, un podcast per descobrir el nostre mar.
13: La tortuga Careta és un rèptil marí que habita arreu dels mars temperats del món. Es tracta d'una espècie, podríem dir, cosmopolita, que podem trobar a l'oceà Atlàntic, Índic, Pacífic i també a la mar Mediterrània. Pot superar els 90 quilos de pes, amb exemplars molt grans, que fins i tot han arribat als 500 quilos i als 2 metres de longitud. Recorre grans distàncies al llarg de la seva vida, bé per alimentar-se o reproduir-se. I es tracta, podríem dir, d'una espècie omnívora, una dieta molt àmplia i, atenció, perquè és una espècie molt longeva. Alguns exemplars poden viure més de 80 anys. Biòlegs marins i científics estan centrant els seus estudis en conèixer, divulgar i protegir les poblacions mediterrànies de tortuga Careta. Un d'aquests centres és el Centre Tecnològic Beta, que sota la supervisió de la Universitat de Vic ha inaugurat un nou centre d'estudi d'aquests rèptils marins a Roses, a l'Alt Empordà. Irene Álvarez de Quevedo és biòloga, investigadora postdoctoral d'aquest centre Beta i especialista en biodiversitat i conservació marina.
14: La seu del centre Beta, com dius, que està vinculat a la UBIC, és a Vic, però a nosaltres sempre ens feien la broma aquesta, dir, sí, les tortugues marines de Vic, no? Aleshores va sortir l'oportunitat de tenir la seu, el que seria la seu marina, a Roses, val? Però l'actuació que fem, tant des de nivell on encara hi ha els laboratoris, que és a Vic com a Roses, és a tot el litoral català. L'actuació nostra és a nivell català i, de fet, com que treballem de la mà de la Generalitat de Catalunya, és a nivell de tot Catalunya, i després en projectes que tenim tant estatals com europeus, tenim la nostra actuació a nivell de tot el litoral del Mediterrani espanyol. A nivell estatal també actuem a més enllà, diguéssim, de Catalunya. Des del Centre Tecnològic Beta hi ha un grup que estudiem els ecosistemes marins, ens dediquem més a la part marina, amb la meva companya Helena, i el que fem és estudiar tot aquest fenomen emergent que està havent-hi de nidificació de tortugues marines, i en concret fem d'assessors a la Generalitat de Catalunya per la presa de decisions a nivell de gestió de tots aquests nius. Aleshores, coordinem el que seria el seguiment i sobretot el seguiment i l'estudi, diguéssim, a nivell científic i a nivell tècnic, no?, de tot el que està passant, i en base a tot aquest coneixement científic i d'expertesa que tenim, això donar les bases per prendre les millors decisions en el moment de gestionar aquests nius i de plantejar la millor gestió a platges.
13: El canvi de les condicions ambientals implica també canvis importants a la flora i la fauna de l'entorn. Diferents espècies de peixos han començat a colonitzar la Mediterrània, bé pel canal de Suez o bé per l'estret de Gibraltar des d'aigües subtropicals. Les onades de calor marina tenen un impacte molt greu en les espècies sèssils, com poden ser els coralls, les esponges i els mol·luscs. I, evidentment, l'ascens de la temperatura de l'aigua de mar també està tenint efectes en el cicle de vida de les tortugues marines a la Mediterrània.
14: Bé, bàsicament, per desgràcia, el que està passant és que els efectes del canvi climàtic cada vegada són més visibles i els ecosistemes marins estan canviant. I el Mediterrani Occidental n'és un exemple molt clar per l'augment de temperatures que estan havent-hi. De fet, el mar Mediterrani és un dels mars i oceans del món que s'escalfa més de pressa. Aleshores, això té conseqüències, no? I tant a nivell de temperatura de l'aigua com ambiental, que nosaltres és el que sentim més, com de temperatura de sorra de les platges, està augmentant d'una manera alarmant, de fet, i això ha provocat, en aquest cas, que una espècie

0: tradicionals de posta en el Mediterrani, sobretot el Mediterrani Oriental. Però ara de cop, platges que abans eren massa fredes per la nidificació, com les d'aquí a Catalunya, han passat a tenir temperatures no només adequades, sinó que amb temperatures ja bastant altes, com perquè si hi ha un niu es pugui desenvolupar correctament i es pugui dur a terme.
1: Que les zones de reproducció de la tortuga s'expandeixin cap a la Mediterrània Occidental xocla de ple amb el turisme i l'ocupació de les platges en temporada alta. Per aquest motiu, centres com el Beta o el CRAM fan un control especial sobre els albiraments d'aquests nius de tortuga babaua.
0: Normalment, quan algun ciutadà o algú veu una tortuga marina, sempre s'ha de trucar al 112, i a partir d'aquí, a partir de l'avís al 112, és quan s'activa el protocol d'actuació que tenim a Catalunya. Això passa perquè ens avisen, o sigui, el 112 ens avisa a nosaltres. Des del Centre Tecnològic Beta el que fem és verificar que efectivament es tracta d'una tortuga marina i hi ha possibilitat que hi hagi niu, perquè ens trobem de tot. A vegades no és tortuga marina, pot ser una tortuga, una traquemis, una de les tortugues aquestes d'aigua dolça, o ous, fins i tot ens hem trobat de gallina. La primera actuació sempre és molt important, no? L'actuació immediata. Si hi ha una femella que la femella encara està a la platja, s'intenta retenir. Vindrien personal veterinari, vindrien altres científics per estudiar, per exemple, per posar un localitzador. Això depèn del moment, però veterinaris s'expressarien per agafar mostres de sang, mostres vàries que fins i tot després es puguin analitzar genèticament. Per tant, poder identificar de quina femella és cada niu és molt interessant, i això està ajudant a poder determinar què està passant a la població d'aquí. Però és clar, estem en un moment tan nou que el seguiment de cada niu, tota la informació que es pugui tenir, és molt, molt valuosa. I per això s'estudia individualment cada niu i es fa aquest seguiment, com dius, tècnic, en el moment en què hi ha una posta, es verifica, es protegeix, es coordina la vigilància i s'inicia aquest seguiment tècnic.
1: Una altra de les tasques dels investigadors és valorar la interacció de les tortugues i també els mamífers marins amb la pesca. Sabem que arts de pesca com el palangre, les xarxes, causen un important nombre de baixes entre la població de tortugues marines d'arreu del món i també a les nostres costes. El trànsit marítim de grans vaixells comercials i turístics també suposen una greu amenaça pels desplaçaments i les migracions de les tortugues.
0: Sí, sobretot és això, De cop, en unes platges on mai hi havien hagut nius de tortugues marines, teníem tortugues de mar, però no a platja. És un fenomen molt nou i coincideix 100% l'època de nidificació amb l'època de turisme a platges. I el que hem d'aprendre entre tots és com conviure amb espècies, en aquest cas una espècie protegida, però com conviure amb la biodiversitat que viu a les platges. No només són les tortugues marines, hi ha els nius de corriol cama negra, per exemple, i tot l'ecosistema dunar. La platja és un lloc molt important per moltes espècies, i això n'hem de prendre consciència entre tots, perquè sobretot hi ha la visió de que les platges són espais lúdics, però sí, poden ser espais lúdics i podem anar-ne a gaudir, però s'ha de fer d'una forma conscient i responsable i que puguem conviure.
1: A poc a poc, però, també creix la conscienciació sobre la conservació d'aquesta espècie. Pescadors, agents turístics i mainada són cabdals perquè la tortuga babaua segueixi arribant a les nostres platges i nedant per les nostres aigües.
0: Sí, anem cap a un bon camí. A nivell de conservació del patrimoni natural està avançant moltíssim, hi ha molta més sensibilització, però també hem de treballar molt entre tots i fa falta molta consciència, perquè en el cas de les tortugues marines que venen a les platges i que hi ha tant de turisme, ens trobem moltes vegades que es dona el cas, com va passar la setmana passada a Platja d'Aro, va sortir una tortuga a la platja de Platja d'Aro, la platja gran, allà davant de tots els restaurants, i que hi havia molt de turisme, i aquella tortuga va sortir, va intentar fer niu, va intentar una vegada, més enllà una altra, va fer un recorregut de quasi 60 metres i se'n va anar sense fer niu. Per què? Hi havia persones allà fent fotografies, en flash, estan molt i molt a prop, sense respectar aquestes pautes mínimes que nosaltres donem de comportament per no espantar l'animal o no dissuadir-lo de fer niu, i com és aquest cas, l'animal va marxar i no va fer niu, que l'any passat hi va haver un niu a Platja d'Aro i aquest cas hagués pogut repetir i no ha pogut ser.
1: Malgrat els humans

0: tinguem un paper clau per a la conservació de la tortuga careta, no hem d'oblidar que es tracta d'un animal salvatge i, abans de tot, els hem de tractar amb respecte i garantint la mínima interacció en el seu dia a dia. No les hem de tocar. I en una època on sovint sortim a mar amb barca, caiac o pàdel, sempre hem de mantenir una distància respecte a la fauna marina, bé sigui una tortuga, un dofí o una balena.
1: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
2: I que avui ens ha dut aquest tema tan xulo també, que ens agrada sempre que parlem de fauna marina, la tortuga careta. Doncs després d'aquesta parada, d'aquest relax que sempre ens porta a mirar el mar o escoltar qüestions de mar, ara ens tornem a revolucionar. Marxem cap a Ràdio Vilafant perquè allà ens han de parlar de l'eclipsi i els mangas i els anime. Mireu, i és que ens diuen que a les històries que ens expliquen els mangas i els anime, doncs els eclipsis sempre han despertat, o els fenòmens astronòmics sempre han despertat fascinació. Hi ha una obra on l'eclipsi té un significat molt fosc, inoblidable, Berserk. I avui, al Freaky Time d'estiu, aprofitem aquesta coincidència astronòmica per endinsar-nos, diuen ells, en un dels mangas més influents de la història i descobrir per què el seu eclipsi ha quedat gravat per sempre a la memòria dels lectors.
3: Freaky Time d'estiu.
4: Una de les millors notícies de l'estiu per en Dani ha estat la sortida de la Master Edition de Berserk, una edició de luxe d'aquesta gran història que avui us descobrirem. En Dani fa molt de temps que n'està enamorat de Berserk. Explica'ns, Dani, una miqueta, quines són les característiques d'aquesta edició Master i per què cal tenir-la?
5: Bones. Berserk és igual l'edició la que tinguis. Berserk s'ha de llegir, és lectura obligatòria. Berserk avui dia és molt més conegut que fa uns anys. Jo, quan vaig començar a llegir Berserk, no era tan conegut, va agafar renom a través dels anys, gràcies al seu autor, i ha tingut diferents influències d'altres àmbits no només en el manga, sinó també en els videojocs. I ara, doncs aquí, doncs gràcies a Déu, ens ha arribat una de les edicions que feia molts anys que portàvem esperant, que és aquesta aquí renombrada Master Edition, que se'l coneix a altres països per la Deluxe. I
4: gràcies a Déu, no, gràcies a Panini.
5: Exactament, gràcies a Panini.
4: Perdoneu la broma.
5: Berserk ha passat per diverses editorials, i ara, des de que està Panini, doncs ens ha arribat a una de les edicions que és de luxe, no? Diguéssim, un format molt més gran, amb una... està molt més cuidada, amb... no és el típic manga petitet, sinó que és un format típic còmic americà, amb molts extras, format triple, tot i que aquí tenim el format doble també, no? Que és els Maximum Berserk, no? que van començar a treure tant en català com en castellà per part de Panini, i aquesta és l'edició més top, diguéssim.
4: I aquesta edició top només és en castellà, suposo.
5: De moment, sí.
4: De moment l'haurem de llegir en castellà, sense allargar-nos massa, perquè sé que tu estàs enamoradíssim de Berserk i et podries passar hores i hores parlant de Berserk. Tu per què creus que la gent s'hi enganxa? Què té Berserk?
5: Primer dic que Berserk no és per tothom. És una història bastant dura, de fantasia fosca, amb un dibuix molt particular, que el dibuix és brutal, però no a tothom li agrada, és un dibuix molt sobrecarregat, molt fosc, molt brut, que, com dic, no tothom el pot arribar, li pot arribar a agradar, però que la història amb l'ambientació medieval, monstres, dimonis, no només és lluita, també hi ha un trasfons molt marcat de tragèdia, de superació, d'amistat, de venjança, traïció, toca molts temes i alguns molt d'una manera molt dura.
4: Jo crec que em vaig enamorar de Berserk pel personatge de Gatsu, no sé com ho haig de pronunciar, que tu què creus que té Gatsu que fa que ens enamorem de la història?
5: No només tenim el protagonista, sinó que tenim una sèrie de personatges que et fan empatitzar molt, en moments molt durs, però també en moments molt macos, molt de pau, també. Com dic, no només és lluita, tot i que el que més hi ha són lluites i gore i sang i això, però té molts missatges al darrere que poder és el que més fa agradar a part dels personatges com en Gats.
4: Jo em quedo amb la resistència i la tenacitat de Gatsu, perquè és el que més m'agrada. Encara que no ho sembli, és un manga que podria ser un obra d'autoajuda, no? Fins i tot perquè estaves parlant d'això, no? De persones que pateixen molt, que estan sobrepassades, però malgrat això, doncs es tornen a aixecar, no? Igual que fa Gatsu, no és el més fort, però té una, va amb una espasa que és el doble que les altres espases, és igual de gran que ell, la seva espasa, però ell, encara que caigui, torna a aixecar-se. Per què creus que aquesta obra ens ajuda tant? Per què la podríem considerar una obra d'autoajuda?
5: Moltes vegades s'ha parlat d'això, que molta gent li ha ajudat en moments tràgics de la seva vida o moments durs de la seva vida, segurament perquè alguns dels personatges, el protagonista entre ells, doncs, fan servir doncs, de moments molt tràgics que t'enfonsen, doncs, la manera de continuar vivint, de superació, de continuar endavant, d'ajudar els altres, de que no només vius per tu, sinó també tens el càrrec d'altres persones o d'altres coses, i doncs és el que fa gran a l'obra, doncs, també l'autor de Berserk, que malauradament en Kentaro Miura, que ara fa uns anys ens va deixar, i va deixar la història inconclosa, i moltes vegades se li retreia perquè els capítols tardaven molt a sortir i es pensava que era per addiccions i que no treballava prou, i era tot el contrari. Posava tant en cada capítol que a vegades tardava entre 7 i 8 mesos a acabar un sol capítol.
4: 30 anys de la seva vida dedicats a aquesta història. Anava a fer una pregunta, però ja sé, jo crec que ja sé la resposta, i els oients també. Amb quina edició et quedes? Perquè comentaves que hi ha diverses edicions de Berserk. Amb quina et quedes? Suposo que amb la Deluxe.
5: Jo, per mi, bueno, aquí és la Master Edition, que és l'edició definitiva que de Berserk.
4: Per això, com que és la definitiva, es queda amb la definitiva. Gràcies, Dani, per parlar-nos amb passió d'aquesta història. Potser nosaltres no hem d'empunyar una espasa de 2 metres com fan Gatsu, però tots tard o d'hora hem de carregar amb el pes de la vida, i esperem doncs poder-nos aixecar com fa Gatsu, amb coratge, sense por. Som la Mercè
5: i en Dani,
4: i això ha estat el Freaky Time d'estiu. Fins la propera.
5: Adeu.
6: La Mercè Mainé i el Dani Garrido, companys de Vilafant Ràdio, amb aquest Freaky Time que arriba cada dilluns gairebé per tancar programa Berserk, que és la seva proposta de manga i anime per aquesta setmana. Dic gairebé a punt de tancar programa perquè, com sempre, qui posa el punt final, més o menys, a nivell de continguts, és a Radio Ciutat de Tarragona, la companya Lídia Porta, que ens porta l'agenda. Hola, Lídia, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: A veure, que comencem la setmana i ens n'anem cap a Saldes. M'hauràs de dir on està Saldes.
7: Sí. És on està el Centre Astronòmic del Pedraforca, que va Vinga. Una miqueta en la línia de l'eclipsi ja espacial, ja ens estem acostant.
6: Molt bé, molt bé.
7: I és que els dilluns fan un cicle que es diu Dilluns de Ciència, que es fa durant tot l'agost, i avui hi haurà una xerrada del doctor en astrofísica Santi Roca, que farà una xerrada sobre els grans descobriments dels últims anys d'exoplanetes, matèria fosca, i com la possible detecció de vida a altres planetes podria transformar la forma en què entenem l'univers. I hem parlat amb Salvador Puigmartí, que és el director del Centre Astronòmic, i explica per què ha triat en Santi Roca per poder fer aquesta xerrada.
8: La forma de divulgar la passió, el coneixement, l'entrega, és espectacular. És increïble, és un plaer escoltar-lo. És un honor per nosaltres poder tenir el Santi Roca doncs, aquí fent aquesta xerrada. És un d'aquells divulgadors que la gent que hi participa després diu: quina sort que he vingut aquí, quina sort poder escoltar aquesta persona.
7: El tenen en molta estima, i així és avui, dilluns 10 d'agost, a les 10 de la nit, en el jardí del Centre Astronòmic. L'entrada és gratuïta, però recomana que s'hi vagi d'hora per no quedar sense cadira.
6: El Centre Astronòmic del Pedraforca, això és, com ens deien, a Saldes. Va, però la propera proposta cultural ens du cap a Verdú, i això sí que sabem ben bé, a la comarca de l'Urgell.
7: Doncs el municipi celebra el cicle Concerts de Cal Prim, que és una proposta per gaudir de música en directe, i després hi ha un tas de 20 de cellers col·laboradors de la proposta. I destaquem el concert de cloenda del cicle, que és D'un sospiro espero, de la soprano Montserrat Boixadera, i el pianista Miquel Carcitja. Escoltem una miqueta a la Montserrat Boixadera.

0: I això també és avui, dia 10, a les 10 de la nit, i l'entrada és a taquilla inversa. O sigui, un cop escolteu el concert, decidiu vosaltres quan voleu pagar els artistes.
1: Molt bé. No, no, sí, sí, és una pràctica que... Es veu que funciona, eh? Funciona prou bé, diuen. Sí, sí. Això passarà a Verdú, a la comarca de l'Urgell, però tanquem agenda a Puigcerdà, especialment amb una proposta pels amants del cinema.
0: Durant fins al 15 d'aquest mes d'agost hi ha la 17a edició del Cerdanya Film Festival, que és el certamen audiovisual de referència a Transpirinaic, i aquest any ofereix 196 curtmetratges, 54 llargmetratges, que són documentals, etc. I avui destaquem que hi han tres pel·lícules: Morir no siempre sale bien, de la Claudia Pinto, a les 5 de la tarda; Incontrolable, de Kirk Jones, a les 7 de la tarda; i Tres adioses, de l'Isabel Coixet, a 2:15 de la nit. I tot això serà a la Sala Satana de Puigcerdà.
1: Només pels títols ja em venen ganes de veure-les les tres.
0: Sí, sí,
1: com a mínim. Com a mínim. I és tot un festival, vull dir que molt bé. Lídia Porta, moltíssimes gràcies. Ràdio Ciutat de Tarragona, demà més.
0: Demà més.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
2: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la...
1: Quan sona música per ballar, música de festa major, per dir-ho així, de rebella, vol dir que arriben els companys de Ràdio Cardedeu, en aquest cas l'Aina Barbany. Aina, bon dia. Va, que ens queden dos minutets per acabar d'explicar què diuen els oients sobre els allotjaments ara a l'estiu.
3: Així és, aquí aquesta setmana comença Festa Major ja, o sigui
1: sí,
3: que...
1: Vosaltres també, no? També comenceu sí. També Festa Major, molt bé.
3: Aquest dimecres, de fet, és el primer dia, o sigui que ens coincideix.
1: Molt bé.
3: Doncs mira, tenim a l'Arnau, que ens diu el següent.
4: Bon dia, Aina. Doncs jo crec que el millor allotjament per veure l'eclipsi crec que ha de ser, doncs això, que les estrelles siguin el propi sostre, és a dir, fent bivac a dalt d'un cim, sense plantar tenda ni res, simplement tu, una màrfaga i, si cal, una mica de sac de dormir. I per veure l'eclipsi estirat i quedar-te dormint abans de que torni a sortir el sol.
1: Ara que ja no t'has dinat ni de tapar, no? Ja gairebé que el sac et sobra. Però bueno, sí, molt bé, sí, molt sí. Bé. Que bé. Sí, sí, sí, això de cara cap amunt i veient les estrelles. Aina, sí,
3: doncs
1: sense...
3: Això és tot.
1: I ara t'anava a dir, avancem al tema de demà.
3: Sí, el tema de demà serà colles de Festa Major, d'acord? A més, com que a moltes persones els hi coincidirà Festa Major amb l'eclipsi, també podem veure què prioritzarà la gent, no? Al
1: clar.
3: Final.
1: Anar amb família, anar amb amics, què fareu?
3: Exacte.
1: Amb quina colla anireu a veure l'eclipsi o fins i tot la vostra Festa Major? Doncs Aina Barbany, des de Ràdio Cardedeu, moltíssimes gràcies i seguim en contacte.
3: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Fins demà. La pena esperar-te, diumenge sense... 3 minutets i mig i se n'esfaran ja a les 11 del matí. Moment de dir-vos adeu, però demà més, que ens hi tornem a posar a les 9 amb l'eclipsi també com a protagonista, encara fins dimecres, però amb altres qüestions d'actualitat també. A l'Obert per Vacances, a la vostra ràdio local.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran. Mentre fora de l'ull les